0: 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Ara mateix em fas una mica de mania.
3: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia.
2: Sí.
3: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove.
2: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts, de Rabalejar.
3: Ah, sí.
2: Que el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
3: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
2: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
3: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de Rabalejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula, i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
2: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
3: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant. Que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
2: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
3: El moixonet, ai, els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Plaza, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una pel·li, i bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això una mica. A veure com va.
2: A veure què surt.
3: A veure què surt, a veure què surt.
2: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
3: sí, sí.
2: A la Carpeta Moderna,
3: sí,
2: que és un lloc
3: exactament.
2: Icònic on és fàcil trobar-te tu,
3: sí,
2: no?
3: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
3: Ah.
2: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
3: Ah.
2: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per, hòstia,
3: explicar històries,
2: i que les expliquem bé, i que siguin creïbles, i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia, o que generin amor, o que...
3: No sé, al final, explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir el teu...

0: sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
1: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí. Em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
0: Transmeto.
1: Doncs escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
0: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
1: Ningú diria.
0: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i de fet trobo que ja hi ha prou gent, saps?
1: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns sí. Això com va anar, perquè sí. Va sorprendre molt allò. Poses el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
0: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer-li un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba... un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
1: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del
0: sí,
1: mercat?
0: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
1: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
0: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'anissac i aquell, això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
1: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí. Crec que també em dona punts, en el carnet de vilanovisme.
0: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
1: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
0: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si... Vaja, aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo des que sóc jovenet i tinc ús de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
1: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
0: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
1: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
0: Sí?
1: Clar.
0: El nom del programa.
1: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
0: Carrer Major, clar.
1: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la

0: Rambla. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna de, del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
1: Està bé, està bé. Fan pensar això, més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
0: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí, sí, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
1: 7 rambles en tenim tantes?
0: 7 rambles, sí.
1: Això,
0: no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí, sí, sí, em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
1: Però bueno, nosaltres tenim platja.
0: Exacte. doncs els hi direm. Doncs li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
1: Què implica això? Què implica ser rambler? No, comprometo?
0: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
1: Vale, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
0: Bueno, no passa res, a tu.
1: Veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir, però ja haig de pensar, sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: perquè no. Quan hi pensis, jo de tant en tant et diré, ei, Sergi,
1: què has vist d'interessant?
0: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
1: Vale.
0: Doncs quedes nomenat primer rambler.
1: És un honor.
0: Del nostre programa.
1: Vale.
0: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
1: Ah, sí?
0: No
1: sí,
0: sé.
1: Sí. Us la deixarà o no?
0: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
1: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, m'agrada molt.
0: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell i m'agrada l'última de la fila, també.
1: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
0: Doncs li demanarem, si et sembla. Doncs
1: demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
0: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo,
1: a veure si
0: respon.
1: A veure si pica.
0: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu temps.
1: Anna.
0: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
1: Molt bé.
0: Vinga,
1: salut,
0: moltes
1: salut,
0: gràcies.
1: Salut a tots, vagi bé.
0: Adéu.
1: Bé.
0: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
2: Hola, Portet, sóc el López.
0: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre,
2: sí.
0: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
2: Va, el programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
0: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
2: Salut, nano! Va, anima't, home!
0: Vinga, una abraçada!
3: Hola.
4: Sí,
3: a veure, ara.
4: A veure, hola.
3: Hola.
4: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això... Va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
3: Rambla 54 és inspiració.
4: Ui, s'ha acoplat algo?
3: S'ha acoplat una mica.
4: Al micro.
0: Com et dius?
5: Em dic Quipa.
0: I què veus?
5: Allà mateix, aigua sola.
0: Per això és tan transparent.
5: No pot ser ginebra amb cola.
0: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
6: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa, molt il·lusionat, molt, no sé, molt...
0: engrescat.
6: Expectant, a veure què tal, bueno, tot bé.
0: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
6: Gràcies.
0: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte. Enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adéu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em doni reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-do-ret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.
4: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
5: Vale. I he de dir Rambla 54.
4: Ja.
5: I què he de dir?
4: Rambla
5: 54. Ah, vale. Rambla 54.
4: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti. Oient, aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I aquest és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeeix amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom, Collserola. Diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I, escolta, ara, abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres?
2: Bé, una Rambla, en origen, és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera d'en Maia. Però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera d'en Maia no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dos paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els he hagut de buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Adeu. Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos, des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps, i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47... però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs l'atenció. A partir d'aquí doncs va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs això, escriure llibres, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant. Jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu. Jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona Codinenc, que totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
2: però
1: vaig cap allà, vaig cap allà. Sí, sóc de platja, sí, sóc de platja. He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
2: Doncs sí, senyora, es diu Melvida, i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat, als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
2: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
3: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
2: Les abelles.
3: Les abelles o els insectes. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola, i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
3: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que saps bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
3: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima. Em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és... intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
3: Pot ser, sí, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
3: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que, tu ho has dit molt bé, al principi de tot, avui parlarem d'uns insectes petits. Jo hagués afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
3: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no? I conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
2: No.
3: Bueno.
2: No encara.
3: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
1: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem la Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla, quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Podem començar? I fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Que estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe? Sí, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això no és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo... Confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola, Anna, hola, Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el que no m'encanta, és un crac. Sí.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos, tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: una
2: de Déu,
0: passada,
2: no?
0: Això és una passada.
1: Luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi haurà 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
2: Sí.
0: No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant,
1: sí,
0: poetessa, una saxofonista... no sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca.
1: De la Carme de Sant Cugat.
0: Sí, la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure. Reivindico la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
2: Sí, sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble.
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran,
1: la Gisela vol més,
0: pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5a Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Torna al Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda. Com ha anat l'estiu? Ben tornats al magazín de la xarxa, el de les emissores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Enguany compartim la tarda amb el Rambla 54 que acabem de deixar, però a les 5 el Connectat seguirà en una versió concentrada amb la filosofia de sempre i la família ampliada. Com sempre, ens podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí, a qui donem la benvinguda al programa. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 7 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora no hi ha massa complicacions, ara com ara, si més no, hi ha alguna incidència, com és el cas d'un parell de punts a l'autopista AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a causa d'un accident a vehicles situats al voral i una miqueta més d'intensitat, sobretot cal passar amb precaució per aquest punt de l'autopista, i un pèl més amunt, en aquest cas a Parets del Vallès i també en sentit Girona, per un vehicle variat també situat al voral. En aquest cas hi ha també una mica d'intensitat, com dèiem, no són retencions, però cal passar amb prudència. A la resta de vies, de moment sense grans dificultats, com dèiem, sí que si entreu a Barcelona per algunes de les dues rondes, aquí sí que podeu trobar algunes aturades. En el cas de la ronda de dalt, sobretot entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Trinitat, i amb intensitat lentitud la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: doncs avui en aquest nou Connectats obrirem parlant de cooperació policial amb César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos de la Comissaria de Sabadell. Des de Rubí us presentarem Erics, empresa que ha creat una pulsera per a infants al·lèrgics. En parlarem amb la Pilar Moreno, que és infermera i inventora d'aquest Erics. I tancarem el Prat de Llobregat perquè avui i demà se celebra l'Open Day a l'aeroport i volem saber en què consisteix. Conversarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'associació Spotters Barcelona. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ens posem al dia, ho fem repassant l'actualitat més destacada dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va acollir la quarta edició dels Barcelona Vegan Awards, uns premis que reconeixen els projectes, les persones i les iniciatives més destacades de la cultura vegana. El Vapor de Plodis es va vestir de gala en una jornada amb 11 categories premiades i en la qual hi van assistir un centenar de persones. Entre els guardonats d'aquesta edició hi havia Algamar, que es va endur el premi a l'empresa sostenible, mentre que Fit Planet va ser reconeguda en la categoria de moda sostenible. Els premis també van voler reivindicar els valors que hi ha darrere del moviment vegà, amb una aposta per una societat més justa i pel respecte i la protecció dels animals. Amb aquesta quarta edició, els Barcelona Vegan Awards consoliden una cita que dona visibilitat a persones i iniciatives que treballen per transformar la relació entre la societat, els animals i el planeta.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Doncs aquí a Sabadell avui és l'últim dia de festa major i la ciutat es prepara per acomiadar-la amb una tarda i una nit plenes d'activitats. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de Sant Roc acollirà el concert de corals, mentre les barraques també començarà a les 6 el Saballut de Ferro. A les 7 començarà un dels actes més tradicionals de finals de festa major, que és el seguici de Cluenda.

0: al carrer, gaudir de la ciutat i acomiadar una nova festa major de Sabadell.
1: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Una temporada més i en aquest cas comencem amb una notícia sobre Xavier García Albiol, perquè l'alcalde avui ha assegurat que les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde aquest matí al Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic. Les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies. Durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany. Escoltem Xavi García Albiol.
3: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui. Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
2: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral. També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que ha d'encabir el complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminats.
1: Gràcies, Martí. Continuem ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Encara durant aquests darrers dies previs a l'arrencada del curs han estat moltes les famílies del Prat que s'han apropat a les llibreries per adquirir el material escolar i també els llibres de text. La despesa varia en funció del curs de l'infant i del jove, però una eina que ha contribuït i molt a alleugerir els costos dels quaderns, de les llibretes, els bolígrafs, entre d'altres, han estat els vals escolars. Així mateix ho assenyalen Isabel Jiménez, de les llibreries Drac i Atenea, i Mària del Mal Bartà, del Servei Secretaria.
5: Tothom el fa servir, és una ajuda molt important i que la gent ho agraeix.
6: El val escolar serveix perquè els pares no se n'adonguin d'aquesta pujada. Aleshores, bé, sí, cada any pugen, com amb tot, però no gaire més que no una peça de roba o qualsevol altra cosa de menjar.
4: Enguany és la quarta edició en què s'han habilitat aquests vals formats per dos xecs de 30 euros cadascun a les famílies per cada alumne de primària i de secundària inscrits en centres públics i concertats. Una mesura amb la qual es vol pal·liar els efectes de la pujada de preus i alhora impulsar també el comerç de proximitat.
1: Gràcies, Lluís. Anem ara a continuar aquest repàs per l'actualitat. De retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La Unió Esportiva Castellà ha arribat enguany als 115 anys d'història i el club ho va voler celebrar el passat divendres amb una festa a l'Auditori Miquel Pont de Castellà, omplint els gairebé 308 seients d'aforament. A la grada, cares conegudes com els membres del consistori gairebé al complet, diversos expresidents o personalitats com Francesc Sampere, el jugador més antic del club en vida. També van assistir jugadors de diverses èpoques i part de la plantilla que va assolir l'ascens del 2016 a Primera Catalana, com Jairo Díaz, Carlos Silva, Dani Quesada o Jean-Marc Roldán. Posterior als parlaments, el president Migui Vilanova va fer entrega de diverses plaques commemoratives a entitats com el Centre d'Esports Sabadell, recollida per l'exfutbolista Francisco Tanco, el Puigreig, el tècnic Juan Antonio Roldán, un dels més importants de la història del club, o Armand Martínez, cap de la policia local de Castellà. Un dels moments més emotius de la vesprada va ser l'homenatge als afectats per la Dana de València, on el club va organitzar l'enviament de més d'11 tones d'ajuda. La sorpresa de la jornada va saltar amb la presentació del nou himne, el de l'aniversari, de la mà de la Coral Espaiar, interpretat al piano per Àlex Gatell, autor de lletra i música i de les veus femenines del cor.
1: Gràcies, Albert. I ara seguim, ens n'anem fins a la població de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, Veolia confirma que es reprendran les obres del carrer Cadmo el pròxim 25 de setembre. L'empresa encarregada de la gestió del cicle de l'aigua de la ciutat va iniciar les obres de renovació del col·lector del carrer Cadmo fa més de 2 anys. anys, però es van aturar per evitar malmetre el monument a les víctimes de l'arribada del Vallès Occidental del 1962 que hi ha a la zona. Les obres formen part de la reurbanització del carrer Rubinenc que es va iniciar l'estiu de 2023. La primera part va consistir en un nou asfaltatge, però la renovació del col·lector del clavegueram, que afectava també el carrer Joaquim Blumer, va quedar aplaçada. Inicialment,

0: Aquesta segona fase es va començar a principis de 2025, però es va aturar quan es van detectar danys estructurals importants que malmetien la integritat del monument a les víctimes de la riuada. L'escultura en qüestió, que va ser feta per Subirachs en honor a un dels episodis d'inundacions més mortífers del país, va ser tallada i reparada per ordre de l'Ajuntament de Rubí al maig de 2026. Finalment, la reforma del carrer Catmo tindrà un pressupost del voltant del 1 milió d'euros.
1: Gràcies, Mariona. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat, avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Fer més de mitja hora de cua per comprar tomàquets val la pena? Si és de la varietat Mandó, hi ha centenars de persones que creuen que sí. Així s'ha evidenciat aquest diumenge a la plaça de Barcelona de Sant Cugat durant la cinquena festa Tasta Mandó, una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Cuixarola. Una trobada que ha posat a manifest l'interès per aquesta varietat tradicional, amb la venda d'un miler de tomàquets entre 800 i 1.000 quilos. Escoltem Alba Sánchez, membre de la cooperativa L'Ortiga.
3: És la punta de llança perquè la gent conegui que hi ha pagesia al parc de Collserola, que hi ha una producció local, que hi ha uns pagesos que estan cuidant el territori i que hi ha producte de proximitat també a Collserola. I la gent fa cua, és impressionant perquè la gent fa cua per comprar tomàquet Mandó, això ens posa molt contents perquè vol dir que hi ha molt interès.
2: També ha destacat el creixement de la distribució dels productes de Collserola en comerços, mercats i restaurants de Sant Cugat.
4: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Avui se celebra el Dia Internacional de la Cooperació Policial, una iniciativa de l'ONU per l'assistència tècnica als estats membres en la lluita contra totes les formes de delinqüència. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Arrenquem temporada i ho fem, com bé dius, amb el Dia Internacional de la Cooperació Policial, un dia relativament desconegut que es va començar a celebrar fa poc, el 7 de setembre del 2023, i que va impulsar l'Organització de les Nacions Unides per contribuir a la cooperació entre organismes. Per fer-ho tenim amb nosaltres el castellarenc César Galván, cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Bona tarda, César, benvingut.
2: Molt bona tarda, gràcies.
1: Un dia tan modern que potser fins i tot vosaltres ho deus coneixíeu, no?
2: Sí, bé, bueno, la veritat és que ja està bé que es commemori aquest dia des de fa 3 anys, tal com has dit, però l'important d'això és que nosaltres ja commemoràvem aquest dia, diguéssim, d'una manera efectiva des de fa molts anys. La cooperació policial és importantíssima, és necessària i nosaltres la portem a terme des de sempre, vamos. Ja està bé que es commemori el dia, però a la pràctica ja feia molts anys que es portava a terme, diguéssim.
1: Entenc que no es fa cap celebració especial.
2: No celebra que jo tingui coneixement, diguéssim.
1: Per centrar-nos una mica al tema, en quines situacions és especialment important la cooperació entre els diferents cossos policials, tant a escala nacional com internacional?
2: Doncs en el dia a dia, tal qual, diguéssim. Evidentment hi ha situacions importants, no?, en el qual s'ha de col·laborar, o temàtiques importants. Per exemple, nosaltres, quan portem a terme alguns dispositius molt concrets, molt específics, no?, aquesta cooperació podes visualitzar molt més i podes... és quan la gent ho veu més clarament, però ja et deia que en el dia a dia és realment important que existeixi i existeix aquesta cooperació, aquest trasbalsament d'informació de dades d'uns cossos als altres.
1: Perquè com us coordineu en el dia a dia amb un delicte, per entendre's habitual, un delicte de carrer? Perquè, clar, teniu, en aquest cas a Sabadell teniu, igual que aquí a Castellà, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com funciona una mica això?
2: Bé, nosaltres, al final, pensa que, ja et dic, en el dia a dia, ara mateix estan treballant, no?, hi ha diferents torns de feina, doncs, als diferents cossos policials, i, evidentment, si hi ha algun fet rellevant que s'ha de comunicar o ens hem de comunicar entre tots, existeix la manera més ràpida, és la trucada telefònica entre els responsables dels torns, no?, els caps de torn de cada servei. Doncs si hi ha algun fet rellevant, ja sigui a castellà, en el nostre àmbit castellà, o potser ciutats del voltant, doncs es truquen i es comuniquen ràpidament. Això seria la part... O via emissora, no? Seria la més fàcil. I aquesta és la del dia a dia, d'acord? Existeix un incident important, una informació rellevant, i es comunica. Evidentment, això ja et dic, és pel funcionament del moment. Llavors, hi existeixen reunions que estan programades, taules de coordinació policial, que en diem, en el qual doncs, hi ha aquest trasbàs que té abans informació d'uns als altres. Es comenten doncs, els fets més rellevants, quines són les accions que s'han de portar a terme, quina és la situació actual d'un municipi o d'un altre a nivell de seguretat. Vull dir que hi ha moltes maneres de comunicar-se. La més efectiva, la del moment, està molt clara, però després tenim altres bases de dades policials que ens permeten doncs, fer mapes delinqüencials, per establir estratègies a l'hora de fer accions policials. Hi ha moltes maneres de comunicar-nos i de coordinar-nos, diguéssim.
1: Això, evidentment, com deia Sara, és un avantatge a l'hora d'actuar, però també, que ho estàs explicant, a l'hora de prevenir la delinqüència.
2: Correcte. Moltíssimes vegades aquesta coordinació el que ens serveix és per intentar avançar-nos aquests fets delinqüencials, no? O, no sé, per exemple, ara tenim com dues accions molt importants o dos dispositius molt importants de coordinació clares, no? Per exemple, el Pla Campai, que està relacionat amb els multireincidents i delictes contra el patrimoni, en el qual col·laborem els diferents cossos policials, ja sigui en el cas nostre de Sabadell i voltants, doncs, Policia Nacional, i evidentment amb les policies locals, i es fan controls específics, accions específiques, molt, molt quirúrgiques, relacionades amb el multireincidents i els delictes contra el patrimoni. També el Pla d'AGA, que és un pla que està també darrerament doncs, molt... sobre la taula, que és també el fet d'intentar doncs, prevenir i aconseguir retirar de la via pública doncs, armes blanques, tipus navalles, etc. Que també ho fem de manera coordinada, aquestes accions, i coordinades entre els diferents cossos policials. I, per tant, això ja ens serveix, aquestes accions que et deia, aquests dos plans, són com de manera preventiva. No? Tu fas aquestes accions, doncs, per retirar armes blanques, per retirar o per intentar aconseguir identificar i poder, doncs, detenir persones que són multireincidents, que generen moltes situacions de delinqüència. Bueno, és una manera d'actuar, aquesta preventivament, diguéssim.
1: Parlaves ara mateix, que ho deies, no, la multireincidència. Sempre mm-hmm. és potser la cosa més en boca de tothom, no? La multireincidència. Mm-hmm. I al final tenim un codi penal que és com és. Amb això no podem fer res, vosaltres com a cossos policials tampoc. Però és potser un dels grans problemes que hi ha socialment avui dia, no?
2: Bueno,
1: en molts aspectes.
2: Evidentment, genera una certa alarma social, o la pot generar, evidentment. Nosaltres, policialment, el que actuem o intentem actuar és per, doncs, ser efectius i aconseguir, doncs, rebaixar també aquesta situació més o menys d'alarma social, que moltes vegades és una sensació. No es corresponen els números reals amb la sensació, que no vol dir que no sigui important aquesta sensació d'inseguretat que pot tenir la gent, evidentment ho és, i nosaltres hem de treballar, sobretot des de la nostra oficina, des de les ORFs, intentem treballar amb els diferents actors socials per intentar, doncs, rebaixar aquesta tensió, perquè un fet explicat mil vegades no són mil fets. I a vegades ha passat un fet que és prou greu, és prou important i pot generar una certa alarma, per dir-ho així, però a vegades això no es correspon al que et deia, no? Doncs avui en dia, amb les xarxes socials, tot es magnifica.
1: Hi ha un canvi de percepció aquí, en aquest aspecte.
2: Correcte.
1: Sí, això ho parlàvem l'altre dia, no? Quan vam estar parlant, no és que hi hagi més delictes. Ara, per exemple, no? Surten moltes notícies, no? Que han trobat amb una pistola o s'ha fet un tiroteig no sé on. No és que abans no passés, és que abans no s'entelaven, no? I ara sí que pràcticament que tothom amb un mòbil pot gravar, ens entelem de més coses. O sigui, no és que hagi crescut tot això.
2: És cert. Vull dir, els números més o menys... Bueno, evidentment, poden haver-hi, doncs, ràtzies, no? Èpoques que una ciutat o una població pot tenir un cert augment d'uns fets delictius molt concrets. Això pot passar i passarà, i ha passat, tal com deies tu, vull dir que és real. També és veritat que avui en dia, tal com deies, és cert, les xarxes socials, qualsevol persona, que ja està bé, no és una crítica, però és una realitat, doncs tot es magnifica, si és la paraula. Tot arriba com molt més. Que arribi molt més no vol dir que passi molt més, és que arriba més. Llavors, la sensació molta vegada de la gent, clar, si tu tens una xarxa social i t'arriba que ha passat un fet i t'arriba moltes vegades, pot generar aquesta cosa de dir, ostres, estem malament, no? Molt malament.
1: De fet, les dades diuen totalment al contrari, no? Que la delinqüència està baixant.
2: Està baixant, portem uns anys que estem, diguéssim, prou bé, sense treure ferro. És a dir, evidentment que passen coses complicades i han passat i tornaran a passar. Això no ens posem una vena, eh? I diem, no, aquí no passa absolutament res i tot és... No, evidentment, hi ha situacions de risc. Però no és el que moltes vegades la percepció que té la gent no s'adequa a la realitat.
1: En aquest cas, potser la percepció, no, que té la gent de la vostra feina, de, mm-hmm. dels Mossos d'Esquadra i dels cossos en general, és potser... hi ha una mica de desconeixement, no, potser, en aquest aspecte?
2: Bé, sí, evidentment, perquè nosaltres treballem d'una manera... doncs molt de portes endins, no? I evidentment tenim una part que és de comunicació i tal, que expliquem el que fem i com ho volem fer i tal, però sí que és veritat que el nostre dia a dia la policia, doncs, hem de treballar d'una manera molt respectuosa, d'una manera de cap endins, treballem amb informació molt sensible, doncs no expliquem tot el que fem, i a vegades això pot... La gent a vegades, doncs, bueno, no? Moltes vegades parla des d'aquesta desconeixença. A vegades faig un símil que és com el futbol, no? Tothom porta com un seleccionador a dins, no? Doncs tothom... Sí, aquí tothom
1: sap guanyar partits.
2: Tothom sap de futbol, tothom sabem de futbol i tothom faria... I amb el policia a vegades també tenim aquesta percepció, eh? La gent també ens diu molta vegada, perquè això s'ha de fer així, jo ho hagués fet. I està molt bé que la gent pugui opinar, evidentment, faltaria més. Però sí que és cert que nosaltres, al final, els tècnics en seguretat som nosaltres, i és que nosaltres som els que hem de prendre aquest tipus de decisions i aquestes accions, no?
1: Perquè en l'època de la viralitat, com ho viviu des de dins quan es fa viral una actuació? Perquè podeu fer-ho bé, podeu fallar, sí. Evidentment, com tot el món. Tots som persones en aquest aspecte. Tothom ens equivoquem a la nostra feina. Com ho viviu quan hi ha un acte... Una situació d'aquestes?
2: No, jo crec que al final és una mica... Doncs, tenir molt clar que nosaltres la feina la fem bé, Evidentment, algun dia, tal com dius tu, podem fer alguna cosa, doncs, ens podem equivocar, com tothom, faltaria més, però, evidentment, ja tenim maneres de corregir aquests errors o manera que es corregeixin aquests errors, depèn de quin tipus d'error sigui, algú ens corregirà i de manera molt contundent. Dit això, com ho vivim, nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que sabem, amb implicació, amb dedicació, amb una certa passió, ens agrada treballar i fem la nostra feina, que vull dir, ens agrada, som policies i la portem a terme de la millor manera que sabem. Que entenc que és prou bona, estem en un cos policial, que tenim una formació constant, una formació contínua, tenim experiència en el dia a dia, i hem de viure amb naturalitat, evidentment. També haig de dir que moltes vegades les imatges, és com tota la vida, vull dir, 10 segons no expliquen... visualment semblen una cosa, però s'hauria de veure mitja hora abans i mitja hora després, no?
1: En aquest aspecte, potser els mitjans de comunicació també tenim una mica de responsabilitat, no? Perquè sempre, al final, com tot, no? Sempre surten les actuacions controvertides, no?
2: Sí.
1: Als mitjans.
2: No, és la vostra feina i al final s'ha de poder... Tothom pot, té dret a tenir accés a la informació d'una manera o una altra. Evidentment, sempre que... A mi m'agradaria, és un títol personal, que sempre que sigui veràs, que entenc que normalment és així, eh? Hi ha alguns mitjans, com a tot arreu, que no fan la feina, doncs com jo entenc que s'hauria de fer, però també serveix, ho podríem aplicar a la feina policial, eh? Vull dir, també tenim gent que igual doncs, no fa la feina com toca, bueno, doncs ja la corregirem.
1: Perquè com s'hauria de fer per millorar aquesta confiança amb la comunicació, amb la ciutadania? Tu que a més estàs en un àmbit molt proper a això.
2: Però per part de Mossos, vols dir, o per part de...
1: En general, de tothom. O sigui, Mossos, ciutadania... Jo aquesta confiança dir... de dir, perquè al final la policia és un cos que ajuda.
2: Sí,
1: que
2: bueno...
1: I potser a vegades es té aquesta percepció errònia, no?, de que, ui, estan els Mossos... Bueno. O està la policia, en general,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí,
1: I hi ha aquesta percepció a vegades. Jo me l'he trobat a vegades pel carrer i dir, ei, que t'estan ajudant, que no estan aquí per fer-te mal.
2: No, està clar.
1: Però potser queda aquesta, una mica aquesta percepció, no?
2: Sí, t'haig de dir que les valoracions que tenim quan es fan enquestes a nivell oficial, diguéssim, les valoracions que es té del cos de Mossos d'Esquadra, parlo de Mossos i entenc que dels altres cossos serà similar o poder superior, és bona la percepció que té la gent de la seva policia, en aquest cas dels Mossos en general, dic. Llavors hi ha gent que pot tenir el que tu deies, aquesta percepció de vegades, bueno, la policia, que fa això, fa allò...
1: Al final qui s'amaga és qui,
2: bueno,
1: qui
2: sí,
1: fa alguna cosa que n'ha de fer.
2: És una màxima que dic normalment. Sí. Vull dir, escolta, hi ha gent que diu, és que a la policia li tenim por. Dic, no, por no se l'ha de tenir la policia, ni molt menys. I si algú té por, que no sé si és la paraula, és perquè igual té alguna cosa a amagar. Si tu no tens res a amagar, no has de tenir, entre cometes, por a la policia, ni molt menys. Ja et dic que estem per ajudar. El 80% dels serveis que portem a terme nosaltres són assistencials. Igual la gent es pensa que estem tot el dia doncs, o posant multes o fent coses més, no, de restrictives, i al contrari, nosaltres el 80% de les actuacions que portem a terme són assistencials, ajudar la gent d'una manera o una altra. Per això estem, i per això ens preparem, i per això ens trobareu sempre, vull dir, per ajudar, i és la nostra voluntat.
1: Això dels tirotejos és molt de les pel·lícules americanes.
2: És correcte. Evidentment, ja et dic, evidentment n'hi ha, de tant en tant hi ha alguna situació d'aquestes que poden haver i que n'hi haurà, i n'hi ha hagut, vull dir, que és el que tu deies abans, no ho hem de perdre de vista, ha passat sempre, però és el que diem, eh? Per sort estem en un país, Catalunya és molt segura, tot i tenir com tenim fets delictius, que no vull que la gent pensi que venim aquí a dir que no passa absolutament res i que és una base d'oli, evidentment que no.
1: Tot arreu, evidentment.
2: Correcte, però les dades són molt bones. Si ho traslladem, jo què sé, jo puc parlar del que conec més al detall, però si parléssim de castellà, doncs està, el darrer any està considerat, per exemple, el municipi de més de 25.000 habitants més segur, no de Catalunya, de l'estat espanyol. Bueno, doncs alguna cosa estem fent bé entre tots. I quan dic entre tots, parlo dels cossos policials i de la ciutadania. Perquè la seguretat no només és qüestió ni situació respecte a la policia. Ens pertoca a tothom. I, per tant, tots ens hem de felicitar.
1: Doncs esperem que continuï així. César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Castellà. I esperem que tot continuï anant bé.
2: Esperem que sigui així i així serà. Gràcies per vosaltres.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: I ara, en l'espai que els dilluns dediquem al món de la ciència i de l'empresa, parlarem d'al·lèrgies alimentàries i d'una invenció per ajudar a saber com actuar quan un infant té una reacció. En parlem amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns.
1: Se'n sent?
0: Sí, perfecte.
1: Sí. Doncs mira, parlarem amb la Pira Moreno, una infermera i inventora d'una pulsera que ajuda a que les persones que treballen amb infants sàpiguen què han de fer en cas d'un atac d'al·lèrgia. I bueno, tenim aquí la Pilar. Hola Pilar, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, tenim a la Pilar. Intentarem que aquesta comunicació sigui el més fluida possible després de resoldre una sèrie de problemes que intentarem que ens permetin doncs, saber exactament de què va aquesta història. Pilar, explica'ns com funciona aquesta pulsera exactament.
2: Pues mira, aquesta pulsera està ideada per evitar, vull dir, quan un nen té una anafilàxia, en el cas d'aquest originat, està per al·lèrgies alimentàries, ¿vale? És a dir, imaginem que un nen pues, està a l'escola, està al menjador i per una errada pues, menja alguna cosa que no tindria que menjar. Pot provocar-li una anafilàxia, aleshores aquestes pulseres el nen la portaria a sobre perquè bueno, el pare li hauria comprat i la portaria a sobre i aleshores la persona que estaria al costat podria escanejar el QR de la pulsera per veure com s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina, que és el que s'ha de fer davant d'una anafilàxia. Aleshores, a vegades la gent que està al costat dels nens tenen por, doncs tenen... bueno, que no en saben posar l'adrenalina i, per tant, aquest vídeo els guia tal com ho han de fer. A part, les pulseres tenen uns clips identificatius que es col·loquen a la corretja per saber a què és al·lèrgic el menor, que es ven tot conjunt a la pulsera i els clips identificatius.
0: Un invent molt pràctic, eh?
2: Tot sigui sí. Dit.
0: Escolta, Don, com se t'acuta la idea de fer aquesta pulsera?
2: Pues és tot arrel de que el meu fill, Maliker, fa 6 anys va tenir una anafilàxia a l'escola per una errada li van donar macarrons amb pesto i ell és al·lèrgic als fruits secs. Mm. Aleshores, arrel d'això, jo en aquell moment ja vaig idear un vídeo amb una taronja i una adrenalina i li vaig enviar a l'escola per e-mail. I l'any passat hi va haver un congrés d'infermeria i de lideratge i innovació i es podien presentar projectes semilla. Aleshores, vaig estar pensant què podia fer perquè no tornés a passar pues, el que va passar a l'Iker, ¿vale? De que bueno, jo vaig arribar molt ràpid des de la feina, el vaig portar a l'hospital i va fer una anafilaxia molt greu. I pensant, aquella idea rudimentària d'un vídeo amb una taronja va acabar en el que és la pulsera actualment.
0: Mm. Mariona.
2: I Mariona no està connectada?
0: No la tenim, a la Mariona. Bé, en qualsevol cas...
2: Bueno, està aquí al meu costat.
0: Val. Continuem amb tu, Pilar, perquè, clar, davant de situacions d'aquestes, evidentment els riscos són importants si no s'actua correctament, si no s'actua a temps en cas d'aquesta reacció al·lèrgica, oi que sí?
2: Exacte, sí, les recomanacions de totes les associacions de l'al·lergologia, dels al·lergòlegs, de la SEICAP, es recomanen de forma ràpida que s'ha d'administrar l'autoinjector d'adrenalina. Aleshores, ara també s'està treballant des del Congrés del Senat perquè això sigui, hi havia un protocol més establit perquè la comunitat educativa, sobretot, no se senti amb aquesta por de posar una adrenalina. És millor posar una adrenalina evolucioni a una anafilaxia greu que no posar l'adrenalina i que evoluciona a lo que, bueno, que pot ser molt greu.
0: Conseqüències més importants,
2: sí,
0: efectivament.
2: Sí.
0: Hem de dir que heu rebut diversos premis, el Premi
2: sí.
0: Filen al millor projecte d'innovació en infermeria o també el Premi Cabra de la millor iniciativa emprenedora. Com valoreu aquest reconeixement?
2: Bueno, pues la veritat és que tots els premis que hem rebut és molt important perquè és donar-li valor en aquest projecte. És a dir, és que estem fent, bueno, que estic fent una molt bona feina i que li pot ajudar a moltes persones. I ara estic en el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç de Terrassa, que és bueno, per això, per impulsar aquest projecte, per arribar a totes les famílies possibles, perquè vegin que és a l'inici d'un projecte de que la idea és ajudar en situacions de risc a les persones que estan al voltant i no tenen formació sanitària. Uh-huh. És aquesta la idea.
0: Tu t'havies trobat alguna altra vegada en una situació similar que t'haguessis vist obligada a inventar, a crear, a buscar una solució?
2: Moltes vegades se m'acudeixen idees. El que passa és que, encara que se t'acudeixen idees, no sempre és molt fàcil portar-les a terme. En aquest cas de la pulsera, a part de tenir la idea, vaig tenir la beca. I la beca va ajudar moltíssim perquè vaig poder patentar el producte, vaig poder fer el PMV, presentar una indústria farmacèutica, una distribuïdora farmacèutica, que és la que l'han posat a la venda a les farmàcies. És a dir, hi ha hagut molts factors perquè el producte estigui a la venda ara mateix a les farmàcies. Moltes vegades en tenim idees que solucionarien la vida a molta gent, però no en tenim la capacitat per portar-les a terme.
0: Ja, i escolta'm una cosa, en el procés de creació d'aquest invent, quins obstacles has hagut de sortejar?
2: Doncs bastants, sobretot la part econòmica, perquè tot
0: ara sí que tenim, estem tenint algun problema, Pilar, i no t'acabem de sentir bé. A veure si ho recuperem. Estem sentint més soroll de cable que les teves declaracions.
2: Sí, perquè la Mariona està apretant un cable.
0: Vale. Ara? A veure, vinga, sí. Podem seguir.
2: Sí, continuo?
0: Sí.
2: Vale. Pues a veure. Sobretot no trobem que seria la part econòmica, és a dir, perquè qualsevol cosa que vulguis fer del producte...
0: No ens està arribant en condicions, Pilar. No estem entenent, no et podem escoltar amb claredat, no hi ha manera que puguem rebre el teu missatge com l'hauríem de rebre. Estava funcionant tot molt bé, molt tranquil·lament, a veure si podem recuperar aquesta... La Pilar la tenim, sí, no? Mira,
2: sí,
0: perfecte.
2: Jo estic aquí, ara? Sí?
0: Perfecte, perfecte, no toquem
2: Hola.
0: Res més.
2: Sí?
0: No toquem
2: ara
0: res
2: sí?
0: més, sí.
2: Doncs pues no toquem res més.
0: Vinga,
2: vale,
0: endavant.
2: Doncs que el que estava dient és que les dificultats que m'he trobat durant tot aquest camí he sigut sobretot econòmiques. És a dir, qualsevol cosa que volia fer del projecte eren unes sumes importants de diners. Clar, la beca arribava per lo que va arribar. A partir d'aquí, la feina que he fet jo ha sigut molt d'hores personals meves en dissabtes, diumenges, i han fet tot. Sí que és veritat que la IA t'ajuda en moltíssimes coses i és una bona eina de treball i d'ajuda. Ha sigut el meu tutor, per dir-ho d'una manera, la IA, uh-huh. Tot això ha sortit de la feina de les meves mans perquè era molt difícil a nivell econòmic.
0: Val. Pilar, la pulsera Erics està ja... La podem trobar a les farmàcies, oi?
2: Totes les farmàcies d'Espanya... A vegades es troben amb dificultat els usuaris per trobar-les perquè no totes les farmàcies treballen amb aquesta distribuïdora farmacèutica. Sí que és veritat que les poden trobar per Fedefarma i per Activius i Vadefarma, que serien les tres distribuïdores, i també per la pàgina Dietètica Central, que és la pàgina web de la distribuïdora farmacèutica. Però és a dir, que la poden trobar a qualsevol farmàcia i a la pàgina web.
0: Val, hem de dir que el preu, perquè la gent estigui també informada, oscil·la entre els 15 i els 18 euros.
2: Sí.
0: Estem empitjorant ara la comunicació. Però vaja, la informació és aquesta, que entre 15 i 18 euros és el preu d'aquesta pulsera Erics. Una última qüestió i ja tanquem. El producte està pensat per nens. Jo no sé si això es podrà ampliar, si arribarà a un model per als adults.
2: Mira, això és una pregunta superimportant perquè quan comences un projecte s'ha fet el mercat, això està clar, i per tant se'ls va acotar als nens de menors de 12 anys, que són els més vulnerables, i si el projecte avança, que espero que sí, doncs estaria molt bé que estigués també per adults, perquè jo en aquest format o en un altre format això es valoraria, i també la idea és intentar personalitzar els iconos identificables que també ens ho han demanat, però com bueno, els projectes són lents, hi ha una part econòmica important que s'ha de tenir en compte i les dificultats s'han pues, superant. I per això també pues, el projecte Impulsa de la Cambra de Comerç és una bona ajuda per impulsar el projecte.
0: Pilar Moreno, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis acompanyat. Agraïm també l'esforç de Ràdio Rubí per intentar superar aquestes dificultats. L'estrena no ha sigut tot lo favorable que ens hagués agradat, però agraïm moltíssim l'esforç tant a la Pilar, la nostra convidada, com a la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Que vagi molt bé. Felicitats.
2: Moltes gràcies.

0: les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: Hola, sóc l'Albert i m'agradaria recomanar-vos la canció Blinding Lights de Weeknd perquè és una passada. Vinga, adeu.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Avui i demà l'aeroport del Prat obre les seves portes als spotters. Parlem de les persones aficionades a fotografiar avions i que es passen hores buscant la millor imatge. Avui i demà ho fan des de la pròpia infraestructura. Per això marxem fins al Prat Ràdio, on ja hi tenim el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Es tracta de l'Open Day, amb el que el Joan Carles Lacruz, president de l'associació d'espotters Barcelona al Prat, i també la resta d'aficionats que l'acompanyen, passen tota la jornada d'avui caçant les aeronaus que surten o aterren des de l'aeroport. Joan Carles, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, aquí una mica cansats ja tota la jornada, però bueno, perquè avui a més ha sigut un dia molt calorós, però molt emocionats i molt contents.
2: Què representa per vosaltres un Open Day com aquest i a més quan celebreu els 15 anys de l'entitat?
3: Bueno, celebrar els 15 anys ja ho diu tot. Vull dir, 15 anys, com diuen en castellà, la niña bonita, però bueno, 15 anys és molta feina, és consolidar una associació i aleshores a l'Open Day per als spotters és la gran festa. És que, per exemple, quan parlem del World Trade i del Mobile World Center, que és la gran festa de tot l'any, és el temps de l'exposició, doncs nosaltres la gran festa de tot un any de treball, de comunicacions, de viatges, de tot això, és la gran festa perquè aquí ens trobem i sobretot tenim la possibilitat de poder entrar i gaudir, de poder fotografiar els avions molt i molt de prop.
2: Perquè ens fem una idea, què té de diferent avui i demà amb aquest Open Day respecte doncs, a quan aneu a caçar avions amb els altres miradors que teniu aquí al voltant de l'aeroport del Prat?
3: Bueno, sobretot, no sé si ho pots sentir ara el soroll que fan. No sé, perquè ara s'acaba d'enlairar un avió, però sobretot el diferent és que nosaltres, quan estem fora de l'aeroport, tenim uns punts en concret als quals ja estem acostumats i hi ha una certa distància. Aleshores, lluitem contra les condicions atmosfèriques. A l'estiu fa molta calor, aleshores les fotografies, moltes d'elles surten amb reverberació per la distància que hi ha. A l'Ifred ens hi morim de fred i sempre la distància, la proximitat per fer l'avió. Aquí estem, ja et dic, a uns 50 metres de la pista i aleshores això ens dona unes condicions perfectes. La qualitat de la foto surt nítida, una nitidesa absoluta, pots veure el detall en ple esforç de l'avió, els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere. Bé, una sèrie de condicions que de cara als fotògrafos i de cara als spotters, doncs això, podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
2: I escolta, Joan Carles, explica'ns una mica, perquè no sé si el perfil de persones que teniu per aquesta cita com és l'Open Day és la mateixa que teniu habitualment. És a dir, no sé si la intenció també és la de captar noves persones per l'entitat, no?
3: Bueno, aviam, nosaltres el que fem és reservem unes places per al públic de fora, perquè això és... Això no ho fem com a associació Barcelona al Prat, però aleshores tenim un acord amb AENA de no limitar-lo només als socis, sinó d'obrir-lo a la gent de fora. Aleshores, nosaltres intentem obrir al màxim possible el que és la festa i que coneguin l'associació i que coneguin l'aeroport de Barcelona. Avui, per exemple, tenim gent que ens ha vingut de Canàries, gent que ens ha vingut de Madrid, gent que ens ha vingut de València... i que no són socis, vull dir que, o sigui, que han entrat dintre de les places que van resultar per al públic en general. I aleshores, doncs, bueno, també tinc que dir que malauradament tenim una limitació d'aforament i que aquest any s'han quedat a fora, entre els dos dies s'han quedat a fora entre 30 i 35 persones que no podran venir. Aleshores, el que fem és que els que han vingut aquest any intentem que l'any que ve no repeteixin, si s'apunten els truquem per aviam si pot ser, i una mica perquè això sigui una cosa rotativa, que no siguem sempre els mateixos i que moltíssima gent pugui conèixer tot aquest tinglado.
2: Clar, en tot això, a més, teniu doncs, això, no? La col·laboració estreta amb AENA, entenc.
3: Sí, total. O sigui, sense la seva col·laboració això seria impossible, vull dir, clar, perquè pensa que estem dintre del recinte aeroportuari. O sigui, nosaltres passem el control de seguretat com si anessis a viatjar, el que passa és que per entrar, en comptes d'entrar per on entra el passatge normal, entrem per on entren els treballadors, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, ens recol·loquem. Però nosaltres, sense la col·laboració d'Aena, evidentment no podríem fer tot això, perquè necessitem entrar dintre de l'aeroport. I Aena és el que coordina temes de seguretat amb la Guàrdia Civil, temes de tot, no? Vull dir, seguretat del propi aeroport, i aleshores, evidentment, sense ells, impossible fer això. Nosaltres uh-huh. els estem molt agraïts que ens puguin permetre fer aquesta festa avui en aquí. Uh-huh. Bueno, avui i demà.
2: Exacte. Aprofitant això, que teniu molta gent de fora, de Canàries, comentaves, de València, d'altres indrets sí. també, què és el que us diuen? És a dir, com veuen el Prat com a punt de spotting?
3: Bueno, el Prat, jo sempre ho he dit, i ells ho diuen, a part de que aquest punt de spotting els està encantant molt, i a més, avui que tenim la configuració que se'n diu 06, és a dir, que els avions s'enlairen, podríem dir, direcció Gavà-Barcelona, uh-huh. perquè la configuració normal és la 24, que és Barcelona-Gavà, per entendre'ns.
2: Sí.
3: Doncs avui estem situats en un punt on les fotografies són ideals, perquè estem veient els avions com s'enlairen just en el moment que deixen terra, que fan la maniobra de rotació que se'n diu, que és en el moment que comencen a despegar del terra, nunca mejor dicho, uh-huh. Els tenim de cara, els tenim molt a prop, i aleshores ells ens diuen que avui és una situació, estan gaudint moltíssim, estan gaudint molt. Vull dir, ells i nosaltres, d'entrada. Uh-huh. Vull dir que, però, a més, Barcelona el que té és que són uns punts de spotting que són molt bons en comparació amb altres llocs. I no vull dir res amb això i que cadascú agafi les paraules, però Madrid té unes limitacions importants en quant a visualització uh-huh. dels espais, València... I Barcelona té, tant en una configuració com en una altra, té uns punts de spotting magnífics.
2: Uh-huh. Escolta, Joan Carles, ja que estem parlant del 15è aniversari també de la vostra entitat i per acabar l'entrevista també volíem preguntar-te també una mica per com ha evolucionat la mateixa associació i també fins i tot l'afició de l'espotting, perquè clar, en 15 anys han passat moltes coses.
3: Bueno, mira, en 15 anys jo, per exemple, puc dir que hem passat de tenir tot homes, per entendre'ns, uh-huh. a tenir més d'un 20% de dones, que això ens il·lusiona molt. Uh-huh. I sobretot també tenim socis menors d'edat, que això també ens il·lusiona moltíssim perquè és el futur d'aquest hobby, d'aquesta afició, no? Uh-huh. Aleshores, ha evolucionat molt en quan primer ens posàvem en uns punts de spotting en un punt de l'aeroport pues que, bueno, que convencia o no convencia uns i altres. Hem anat consolidant el que és la massa social, hem anat consolidant els actes, hem anat consolidant les sortides. Abans era una associació com tot, no? És com quan et cases, que al principi estàs com una mica... ho tens tot molt maco, tot molt ben endreçat, però no saps com bellugar-ho, no?, per entendre'ns. Doncs a l'associació ens passava igual, no? Vull dir que era tot molt maco, hi havia unes previsions molt maques, i en quant a associacions hem consolidat molt, molt i molt, vull dir, en quant a sortides, en quant a tot. I sobre la tècnica fotogràfica, doncs ja ni t'explico. Vull dir, si tu tires la fotografia 15 anys enrere, la que tenim avui en dia, doncs ja és... la diferència és abismal.
2: I no només la fotografia, sinó també les eines tecnològiques que utilitzeu.
3: Les, perdona?
2: Deia que, a banda de les fotografies, és a dir, de les màquines o dels mòbils, fins i tot, també totes aquelles eines tecnològiques que ens permeten doncs, saber doncs, quan vindrà un avió, a quina hora...
3: Sí, sí, total, total. Fa 15 anys, per exemple, l'aplicació més famosa de tothom, que era el Flyer, que és el Flyer Radar 24, que ens anuncia els vols que vindran avui, que es vindran demà, de quina companyia, com aniran pintats i tot això, això no ho teníem. Uh-huh. I ara, avui en dia, saps quin avió vindrà demà a les 4 de la tarda, per dir alguna cosa. Uh-huh. M'entens? Vull dir que tot això i després les tècniques per editar la fotografia, vull dir tot, o sigui, hem millorat moltíssim en tots els aspectes. Uh-huh. En tots els aspectes.
2: Ja per acabar, a banda d'aquest Open Day, d'aquesta cita doncs, molt important en el vostre calendari, quines altres activitats teniu doncs, pensades? No sé si per celebrar també encara per acabar de tancar aquest aniversari dels 15 anys de l'entitat.
3: Bueno, mira, aquest any, d'aquí escassament 3 setmanes, el dia 29, tenim una visita al TLP, que està dintre de la base militar de l'aeroporto de Los Llanos, al Albacete, uh-huh. on tindrem un briefing amb el coronel, i és el TLP que se'n diu, que ara no sé com es diu, són unes sigles que es diuen en anglès, que són uns cursos per a comandants d'aviació militar. Uh-huh. Aleshores, en allà hi participaran com uns 25 avions de diferents països, de 25 avions caces, avions de combat, uh-huh. i de Portugal, de França, d'Itàlia, de Suècia, de molts llocs, dels Tornado alemanys també participaran. I aleshores aquest any, com a cloenda, tenim la visita al TLP. Vam escriure al TLP, vam tenir que escriure una carta a l'Estado Mayor de Madrid per intentar que ens convidessin. Uh-huh. Ens van acceptar la invitació i, finalment, pues, aquest any tindrem el dia 29 una visita a la base aèria de Los Llanos.
2: Molt bé. I, com sempre, també us poden seguir, com és habitual, a xarxes, a Instagram, per exemple, que estem molt actius, sempre penjant doncs, tot el que feu a Spotters, BSN Prat. Doncs, Joan Carles Lacruz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per apropar-nos a aquesta afició que és l'Spotting, i que vagi molt bé la jornada que queda.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Doncs aquesta ha estat l'estrena, el tret de sortida a la nova temporada del Connectats. Ja us acostumareu. A les 4 de la tarda arriba sempre el Rambla 54. Allà també ens hi trobeu els Connectats. Però després, si voleu fer més en petit comitè, doncs a partir de les 5 ja sabeu que ens trobareu a la vostra emissora de proximitat una horeta més. Gràcies a tots. Demà més. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5ª Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquest diumenge 23 de novembre, Sant Cugat acull la primera edició de la plaça del Cor, una experiència de cant comunitari pensada per implicar la ciutadania en una vivència artística col·lectiva. Per conèixer tots els detalls d'aquest projecte, tenim amb nosaltres el David Suárez Llorenç, director artístic, i el Carles Engaril Pellicer, coordinador. Molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bon dia.
0: Preparats per aquest 23 de novembre?
2: Amb moltes ganes, sí, i tant.
0: I tant, eh? Escolta, comencem pel principi, perquè aquest és un projecte pioner a la ciutat, per tant, l'audiència encara potser no sap exactament de què va ni té experiència prèvia. Com va sorgir això de la idea de fer la plaça del Cor?
2: Molt bona pregunta. De fet, diré, faig una falca, crec que no és la primera vegada,
0: no?
2: Perquè alguna cosa m'havien dit que hi havia hagut alguna proposta similar a... però ja fa molts anys, que de fet també es va fer al Teatre de la Unió. Però ja fa, suposo que fa molts anys, perquè era quan encara estava obert.
0: Doncs sí.
2: Ha plogut. Doncs la plaça del Cor neix, jo crec, de David, si no em corregeixes, de la complicitat que ha anat sorgint entre la Gospel Beat, que és la coral de gospel que tenim a la Universitat Cugatenca, i de la Unió, no? Una mica d'aquesta complicitat que s'ha anat teixint amb els anys, doncs va sortir la idea de fer, ei, fem un pas més, no? I aquesta coral de gospel anem a convertir-la en un espai comunitari. I ens ha posat-li tot a vestir-la com cal.
0: I què us va impulsar a crear aquest projecte aquí a Sant Cugat? Que no sabem ben bé si és la primera vegada o no, però vaja, almenys com a mínim en els darrers anys sí que ho és. Què us va inspirar a crear aquesta nova edició?
3: Doncs, per una banda, com deia el Carles, aquesta relació bonica que hi ha entre la Unió i Gospel Beat, aquesta família que s'ha creat, i molt conscients del que genera el cant comunitari, conscients també dels valors que acompanyen el gospel, i intentant posar tot això en valor, doncs crear un espai on gent que no té l'oportunitat d'estar participant constantment en una coral, amb assajos setmanals, o pugui gaudir l'experiència de la comunitat, l'experiència de la música, i amb alguns afegits que després explicarem, d'una forma puntual. És un projecte que en principi neix ara. Jo, de fet, Carles, quan has dit que potser no ho era, jo anava a dir que pensava que anaves a dir que no és que fos pioner a Sant Cugat, és que era pioner a Espanya. Perquè, perquè realment és quelcom relativament poc habitual pel que passarà en si en aquesta jornada.
0: Després ho anirem desgranant. Entenc que el nom tampoc és a l'atzar.
2: No, suposo que no. Ve des del cor, això sí que ho podem dir.
0: No, amb aquest doble joc, suposo, entre el cor de gospel i
2: exacte. Aprofito una mica doncs, per explicar el projecte. En realitat, la inspiració concreta ve d'un format que es fa als Estats Units, que es diu The Choir Room, i és un projecte que es fa a Nashville. Bueno, ha nascut allà, però s'ha anat amplificant, no? I és una proposta artística, podríem dir, molt concreta. Doncs això, doncs 4 hores de festa, amb una banda en directe, tots els participants, no? És a dir, és una activitat comunitària. Per què? Perquè la fem des del territori amb el territori, no?
0: És a dir, voleu que definim què hi haurà a la plaça?
3: Vinga.
0: Així, per tenir el context.
2: Sí. Bueno, David, tu tens més clar, això.
3: Bueno, hi haurà, en principi, una banda de 5 músics, hi haurà un director.
0: Que ets tu?
3: Que seré jo. hi haurà un parell de solistes, perquè farem, en aquesta ocasió, treballarem com dues peces unides, o sigui, serà una peça llarga, però ben bé 9 minuts, vull dir, com si fossin 3. Hi haurà una col·laboració especial de Vocal Groove, que és una coral que jo també dirigeixo, és una coral professional, diguéssim, de gospel, i el més important, hi haurà unes 180 persones participants que formaran la comunitat, la massa coral, que és el que pretenem després ensenyar a tothom.
0: Sí, per la gent que explicarem com ho ensenyareu.
3: Exacte.
2: Clar, per la gent que no s'ho imagini, no? I que potser t'escolta, doncs ho podem definir tant com una coral efímera, no? És a dir, durant una tarda es munta una coral de 180 persones, que algunes es coneixeran, però moltes no, perquè tenim molta gent que s'ha apuntat que no coneixem.

0: Room, deies, de Nashville. Clar, tot això s'ha hagut d'adaptar de la cultura americana a la cultura catalana, que hi ha certa diferència. Com s'han fet aquestes adaptacions?
1: Doncs, o sigui, per una banda, a nivell estilístic, no hem fet adaptació, en el sentit que el que farem, almenys en aquesta primera ocasió, és música gospel, que és el que... amb el que jo personalment em sento fort, és la música que he treballat tota la meva vida, i sí que a nivell del plantejament del que farem en el propi dia, del tractament, clar, desconeixem molt del que passa allà, però tenim algunes idees de com promocionar que aquesta comunitat es faci forta aquí i poder compartir, doncs, molt més que música en aquest espai.
0: Clar, quina és la filosofia que hi ha al darrere del projecte? Quins són aquests valors que es vol transmetre amb la plaça del Cor? Al principi, quan es donava la benvinguda, parlàvem també d'aquesta cultura comunitària.
1: Sí.
0: No?
1: Uh-huh.
0: Entenc que és el motor de tot plegat.
2: Sí, crec que Gospel Beat, ja la coral de gospel, no? ja ho és. El món coral ja és un espai molt comunitari, com a de valors. Uh-huh. La Unió crec que també està últimament, doncs, treballant molt en aquesta línia, i la plaça del Cor, una mica el nom aquest vam intentar com traduir, no? Una mica el The Quiet Room, i ens va aterrar el cap plaça del Cor. La plaça com a espai públic, on sobretot la gent mediterrània hi passem grans estones, i que últimament tant es reivindica, no, més. I aleshores, crec que aquí el que... Tenim ganes de fer una primera prova pilot d'aquesta plaça del Cor, però les expectatives, doncs, s'han d'anar intentant fent créixer aquest aspecte comunitari. Comencem fent una gran festa el dia 23 de novembre, aquesta primera plaça del Cor, i ja ens veurem què passa, també, no? I aquests valors d'intentar que, bueno, doncs, gent de diferents orígens, de diferents pensaments, es troben per fer una activitat que serà divertida, bàsicament, i és entreteniment, però que, per exemple, una cosa que ja hem fet és fer una carta de compromís on s'explica què és la plaça del Cor, quins són els valors, doncs, que ens interessa promoure, i que tothom s'hi sumi, no?
0: De fet, és indispensable, no?, quan fas la inscripció per participar a la plaça del Cor, haver llegit i acceptat aquest compromís, oi?
2: Correcte, que bàsicament és, no?, un espai de respecte comú i de dir, bueno, aquí vinc a passar-m'ho bé i intento que tothom se senti segur, que tothom se senti benvingut. Això és el més important.
1: Jo crec que, perdó, per afegir només, hi ha un dels valors que a mi més em motiva de cara a aquesta jornada, i en general quan estic davant d'un cor, és com quan estem junts fent música, hi ha moltes coses de nosaltres mateixos que deixem una mica al costat, i tots tenim el mateix valor, tots ens podem mirar de la mateixa manera els uns als altres, i tots sumem per fer el que fem. Si un canta més fort, necessita corregir per estar al mateix nivell de tots, a nivell de veu, a nivell de moviment, per exemple, si algú es mou molt en una coral, doncs de cop tot el públic mira. I aleshores intentem buscar aquesta, dins de la diversitat, no?, doncs aquesta uniformitat, aquest sentit de pertenença, i crec que ja anant una miqueta més enllà, això crec que és molt guai, que ens aporta moltes coses pel dia a dia. I aquest efecte una mica transformador, no? Si aconseguim que aquesta idea vagi una miqueta més enllà, doncs nosaltres estarem superfeliços.
2: I tant.
0: Has parlat, David, que trobaríem música gospel, que de fet és amb la que tu et sents còmode, amb la que tu treballes, però jo fent preparar-me l'entrevista també he vist que hi hauria worship. Jo no sé si ho estic dient bé o no.
1: Sí.
0: Ens podeu dir exactament què és això del worship? Perquè vaig fer un sondeig a la redacció, perquè vaig pensar... Potser jo que no ho tinc clar, però hi havia dubtes, dic, doncs preguntarem què és i com ho decidiu integrar amb el gospel.
1: En realitat, el worship seria... O sigui, si entenem que el gospel contemporani d'avui en dia és la música que surt de les esglésies afroamericanes, principalment dels Estats Units, el worship... Podríem dir que és la música que surt de les esglésies blanques. És a nivell estilístic és més semblant al pop, però és música arrelada amb la vida. I crec que la potència del gospel és una de les coses que valorem, és que, tot i que la música gospel neix d'una comunitat cristiana, d'una comunitat creient, hi ha molts dels valors de la que aquesta música parla, amor, la comunitat, com parlava abans,

0: que són extrapolables a qualsevol tipus de creença, de fe, de forma de vida, vull dir, i aquestes coses són les que intentem posar en comú. Aleshores, aquest worship, doncs és això. A nivell estilístic és portar aquesta música no tan soul o relacionada amb el jazz, amb la música negra, sinó un punt una mica més popero, si se'm permet l'expressió, però és música arrelada d'alguna manera amb emocions i amb fe, també.
1: Mm-hmm. Has dit que hi hauria dues cançons. Com ho has fet per fer la tria? De què sonarà en aquesta primera experiència?
0: Doncs la veritat és que no hem arriscat excessivament per aquesta primera edició i hem agafat temes que ja han enregistrat The Quiet Room. O sigui, sabem, ja s'intuïa, que són temes que són relativament senzills per poder treballar en una jornada, perquè no podem arriscar-nos excessivament. Mm-hmm. Vull dir, volem que sigui... O sigui, serà un dia que haurem de treballar, perquè tampoc són trivials, però que són assequibles per poder fer en una tarda. Aleshores, vam posar una llista de diferents temes que ens agradaven de The Quiet Room, i finalment vam triar un que tenia molt clar, que es diu Let's Have Church, i n'hi havia un segon triat, però finalment el vaig proposar canviar-lo per... no és una cançó ben bé, és una mena de festa. Hi ha tota la segona part del tema és una festa d'aquestes típiques gospel. Si algú s'imagina o ha estat o ha vist en alguna pel·lícula un moment d'església negra, hi ha un punt on la bateria comença a tocar, així com molt ràpid, molt frenètic, tothom, hi ha gent corrent per la... Una mica és aquest estil de cançó, la segona part... molt festiva, i crec que serà la bomba. Jo quan només que hi penso, em... friso.
1: I qui pot participar a la plaça del cor? És obert a tothom, o només hi pot participar aquella gent que més o menys té certa habilitat amb el cant?
2: Tu mateix l'has dit.
0: No, jo, o sigui, clar, a nivell musical, jo diria que el 99,9% dels humans poden participar. No, en realitat tothom pot participar. Sí que és veritat que musicalment hi ha algunes persones que per dificultats d'oïda o tenen alguns problemes per donar una nota, per afinar. No per afinar que estiguis a prop, sinó per realment sentir una nota i donar una altra. Però això estem parlant de casos superconcrets, i en la majoria dels casos són és una disfunció que es pot treballar, de fet. Llavors, la resposta senzilla és tothom pot participar.
1: I si no, potser hi ha algú ja, sí, no? Que cadascú sap les seves limitacions, i si veiem que...
0: Bueno, podria donar-se el cas que
1: igual
0: algú
1: molt
0: de nosaltres ens hem d'apropar a algú i fer-li una abraçada i dir-li, mira, t'estimem molt, però et convidem a un cafè. No m'he trobat mai, porto molts anys dirigint, i no m'he trobat mai en una situació on no es pugui treballar.
1: Per participar-hi, el preu de l'entrada són de 20 euros, us pot fer a través del web. Encara teniu espai per a noves inscripcions? Podem fer crida encara per qui vulgui sumar-se?
2: Sí, o sigui, ens sumem que aquesta setmana s'acabaran les places.
0: Sí.
2: Estem ja...
1: 180 persones?
2: Sí, 180. De fet, no hem volgut anar a més, primer per una limitació logística de l'espai, però també perquè al final és la primera experiència i bueno, ja tindrem temps per...
1: Cal prendre el pols, no?
2: Exacte. Per prendre el pols i esperem que en un futur doncs puguem fer-ho més massiu, si pot ser, i que es passi molta gent. Encara queda... Estem en 80% de ticketing, podríem dir, d'inscripcions, i per tant, sí, que encara hi ha temps per apuntar-se, però no va 10. No, això.
1: Cal preparar-se a la sessió una mica. Quan fas les inscripcions, em sembla que hi ha un material allà.
0: Sí.
1: Quins serien els passos que cal seguir?
0: La meva recomanació és que quan més preparat arribis, més bé t'ho passaràs. Perquè el que hem fet ha sigut preparar tant una partitura com uns àudios amb les veus, amb les diferents veus, sopra, contralt, tenor i baix, perquè tothom pugui aprendre's la cançó a casa, i el que farem quan estiguem junts és posar-ho en comú. Si tothom ve més o menys treballat, avançarem molt més ràpid i podrem centrar-nos en tota la part interpretativa, que al final és on podem treure més suc. Però aquesta és una de les incògnites, no? Que quan fas un event d'aquest tipus, doncs, depèn del que ens trobem, doncs haurem de treballar d'una manera o d'una altra. Però estem preparats per qualsevol de les opcions.
1: Per totes les casuístiques possibles. Exacte. És com una... té un punt de jam session.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Organitzada i, i amb els temes escollits, però...
0: Totalment. L'única cosa que matitzaria és que generalment en el gospel és un estil de música on no fem servir lletres en els concerts, però en aquest cas concret estem intentant que la logística de l'espai ens permeti que hi hagi algunes lletres projectades en alguns punts perquè la gent no hagi de memoritzar. Ara, insisteixo, si quan més preparat vinguis, més ho gaudiràs. Si t'has d'estar ballant i has d'estar pendent de la lletra, o si pots estar ballant i cantant al teu aire, doncs...
2: Sí, per experiència pròpia, com a cantant novell, no? Que no fa... jo també canto a Gospel Beat, però no fa gaire, i recomano que la gent vingui una mica a presa de casa, perquè aleshores pots connectar realment amb la sessió i amb l'espai, que no explicarem molt, però també la idea és convertir la sala clavé en una plaça, i doncs m'expliquem més, però coses que passaran.
1: Només es poden inscriure per cantar, entenc. Els instruments van a part,
0: De moment, aquesta vegada, tota la part d'instruments, de solistes i tal, és quelcom que l'organització hem proposat. Però no ho havíem ni pensat, però és quelcom que valorarem pel futur. No?
1: De cara, a properes, tot serveix, per repensar. Al final de tot això en sortirà un videoclip.
0: Correcte.
1: Què ens hem d'imaginar com a resultat i quan i com es podrà veure?
2: David, toca tu.
0: No, el videoclip serà com una mena de gravació d'un concert directe, sense format concert, en el sentit de que no hi ha un escenari i tots estem allà, sinó que és com una plaça, no? Com deia, no vull anar més enllà. Però és la performance. El que volem mostrar a través d'aquest videoclip és la part musical que haurem treballat i què farem, i després tota la part de l'experiència, que la gent pugui veure a posteriori el que ha passat, o un resum del que ha passat en aquestes hores que passarem junts.
1: És la primera edició de la plaça del Cor a Sant Cugat. Pel que m'heu anat dient, jo crec que sí que teniu pensat com a mínim o bé una gira o pròximes edicions. No sé si ens en podeu avançar alguna cosa.
2: No podem avançar dates, però la intenció és fer-ho créixer. I tenim les expectatives i l'ambició alta.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè realment hi creiem, no? Vull dir, jo crec que és una cosa que la fem, com he dit abans, des del cor, i sabem de moment que està funcionant prou bé, no? I la gent està interessada. Sí. Creiem que el format funcionarà. I jo diria que també, bueno, una mica amb aquest bon rotllo que hem anat generant amb el David, que abans no m'ho he explicat, no? Però hem tingut molt de debat amb la plaça del Cor, el David i jo, li hem donat moltes voltes a quin és el format.
1: Perquè molta feina de fons, eh?
2: Molta feina de fons. Bueno, tenim orígens diferents, no? Venim de dos llocs molt diferents, i jo crec que posar-nos d'acord amb doncs, els valors que volem promoure a tot això ha sigut una feina.
1: Feia curtet, perquè ens queden 40 segons per acomiadar-nos, i voldria repassar la data, que encara queda en aquest 20% de places disponibles i que tenen menys d'una setmana per inscriure's aquells que vulguin. Serà aquest diumenge, dia 23 de novembre, a la Unió, una sessió d'unes 5 hores, si no m'equivoco, a partir de les 4 de la tarda. 99,9% de la població convidada a participar-hi. I els altres a sumar-s'hi, ni que siguin esperit. Es pot fer playback o no? Si ho fem molt malament.
0: Es pot fer bé. I tant.
1: David, Carles, moltíssimes gràcies, i gràcies que vagi molt i molt bé aquesta primera edició.
0: Gràcies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: L'escriptor i guionista hongarès Laszlo Krasznahorkai ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2025. Les seves obres són difícils i exigents. Estan qualificades sovint de postmodernes, amb temes distòpics i melancòlics. Hi ha qui l'ha qualificat com el mestre de l'apocalipsi de la literatura contemporània. Avui parlem d'aquest premi i d'algunes de les seves curiositats amb el llibreter de La Salvatge, Roger Grífols. Molt bon dia, Roger.
1: Molt bon dia. Ja us heu après a pronunciar el nom?
0: Uf, home, és una mica...
1: Prefereixo els asiàtics, eh? Sí, que ens perdonin els hongaresos si ens estan escoltant, però...
0: Que així d'entrada, jo crec que el gran públic o el públic general, ni que sigui un bon lector, té referències d'aquest escriptor.
1: De totes maneres, aquest sí que s'ha de reconèixer que ja l'havien publicat aquí a Cantilado i una editorial catalana, que és Cràter, que va fer Tango Satànic, que va ser la primera obra i una de les més conegudes. I sí que hi ha pel lector així una mica lletreferit, inquiet, que té aquestes pulsions més literàries, sí que ja el coneixia. Ja n'havíem comprat alguns exemplars, no a nivell best-seller, però sí que ens l'havien demanat algunes vegades, abans que li donessin el premi, clar. Ara ve la marabunta, que tothom el vol llegir. I ens hem quedat sense llibre.
0: Tens alguna referència d'aquest guanyador que, a més, és guionista, és novel·lista,
1: sí,
0: a més d'escriptor?
1: Sí que sé que té una... Això, com ho has dit molt bé, la definició aquesta, que és... A veure, sembla que sé que si no tens un... No estàs amb un ànim una mica estable i una mica relativament controlat, de llegir-te aquest tio et pot portar una mica de... No de depressió, però bueno, no és un tip més alegre del món, és una...
0: És clar, apocalíptic, és
1: que...
0: no?, que dèiem.
1: Sí, a veure, em sembla que utilitza poc el diàleg, tot i ser guionista, en les seves novel·les, a vegades, absència total de diàleg. És que el Premi Nobel, al final, hem de pensar que tampoc és un premi molt, molt assequible, diguéssim, pel gran públic, que no passa res, eh? Jo tampoc sóc un fervós devorador de premis Nobel, de fet, no... Prefereixo altres coses.
0: Te'n deixes...
1: Sí, perquè entenc que hi ha de ser, perquè però són artificis literaris, vull dir, és cafè per molt cafeters, generalment, i hi ha autors premis Nobel que sí que m'han agradat, però hi ha molts que directament potser no ni m'han interessat, eh? Vull dir que està molt bé que existeixin, però... No vull crear polèmica, però a vegades em superen d'alguna forma.
0: No, és
1: forma.
0: Que sí. De vegades tampoc sí, no cal combregar exactament amb les convencions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè és el que et dic, són autors que són... A vegades són ferrors, són complicats, costa entrar-hi, has d'estar molt... No preparat, però potser has d'estar amb una estabilitat, diguéssim, que et puguis submergir en aquest tipus de...
0: O t'ha d'agradar aquest tipus
1: sí,
0: de...
1: Sí. Sí, me n'han parlat bastant bé, en aquest cas.
0: Sí?
1: Crec que... A veure, potser no és un tio molt, molt, molt assequible, però, bueno, algun lector que hem tingut li ha agradat, vaja.
0: I aquest Tango Satánico, que sembla que és la seva principal novel·la, o de les més conegudes?
1: Sí, aquest va ser el primer llibre que va fer... També ella es basa molt... Ha voltat bastant pel seu país, ha conegut bastantes realitats...
0: Però viu fora, perquè viu a Berlín.
1: Sí, però aquest el va escriure com... Em sembla que és la seva primera obra i és una mica una amalgama, una mica també de... Ell es va dedicar a viure també a petits pobles, vull dir, fent diferents feines. També era professor, em sembla. I aquest, clar, és el que dius, és un ambient una mica així... No, tracta molt la condició humana, les misèries humanes, vull dir que retrata bastant bé, en aquest cas, el pitjor de l'ésser humà. No? I ambients aquests carregats...
0: Doncs...
1: Però bueno, bé, jo crec que està bé aquest any.
0: El guanyador, sí? T'ha semblat...
1: Sí, havien sonat... Sempre surten... Quan arriba el tema del Premi Nobel, sempre... A la travessa hi ha l'etern candidat, que és el Murakami, el japonès, que aquest no, ja no crec que li donin, perquè cada any sona i no el guanya mai. Sempre en sonen uns quants, però bueno, aquest era un dels que s'apostava bastant per ells i per ell, diguéssim, i ha sortit així. Mm-hmm. Ja ens hem quedat sense llibre, ja en teníem algun, però ja ens l'han comprat. I ara, el guanyador del premi, diguéssim, la distribuïdora o l'editorial que distribueix el Premi Nobel, doncs li ha tocat, no et diria la loteria, però bueno, sempre és un complement per ells, i ara ens n'enviaran a totes les llibreries i ja ens n'enviaran exemplars. Que això potser no se sap, però quan apareix un premi d'aquests, no es fa sota demanda, sinó que la pròpia editorial ja... La distribuïdora, perdona, ja gestiona els enviaments perquè... Bueno, perquè no hi hagi acaparament d'exemplars, diguéssim.
0: Perquè hi hagi l'oportunitat per tothom,
1: clar, que totes les llibreries tinguin l'oportunitat de tenir-ne, clar, perquè imagina que ara que ens assabentem que just quan ha guanyat el Premi Nobel i comencem a acaparar exemplars, que no és el cas, però...
0: Fem una miqueta de repàs d'aquest premi, del Nobel de Literatura, no del que s'ha concedit aquest any, sinó del concepte en si, d'aquest certamen, que la primera vegada que es va lliurar va ser el 1901?
1: Sí, correcte. Bueno, suposo que la gent ja deu saber d'on provenen els premis Nobel,
0: sí.
1: Si és Alfred Nobel, que era un inventor, enginyer... suec, químic també em sembla, que entre d'altres invents ell es va fer molt famós i va guanyar molts diners amb l'invenció de la dinamita. I sempre s'ha dit que va tenir com remordiments perquè el seu invent, com se sap, a banda de ser destinat en fins, diguéssim, positius, que potser seria fer túnels i aquestes coses, doncs clar, també va ser un article que, clar, també va provocar molta destrucció humana, en aquest cas. Llavors, el tio, el testament va cedir la majoria de la seva riquesa a otorgar aquests premis, que eren literatura, pau, física i química...
0: Economia, també?
1: Sí, economia, em sembla. Em sembla que són 5, física, química, medicina, literatura i el Nobel de la Pau.
0: Per deixar alguna cosa bona, no?
1: Sí, clar, no, que està molt bé, perquè a més això és com el Bill Gates, que sembla que vol deixar tota gran part de la seva herència a, diguéssim, a organitzacions sense ànim de lucre, i doncs aquest també va ser una mica això. I el va instituir, el 1901, en aquest cas, el que ens interessa, que és el de literatura, el van donar, va ser el primer any que es va atorgar. Que, com ja sabeu, es dona... No es dona una obra en concret, sinó tota una trajectòria, diguéssim, literària, en aquest cas, que perduri, que tingui influència, que perduri en el temps, que sigui digna d'això.
0: I és curiós perquè, a veure, si a tu et diuen, mira, t'han concedit el Premi Nobel, sigui el que sigui, ara estem parlant de literatura, però que l'hagin guanyat i hagin rebutjat aquest... reconeixement? N'hi ha pocs, no?
1: Sí, n'hi ha molt pocs. N'hi ha molt pocs. Sí que sabem, dels dos casos més famosos. Un va ser obligat, diguéssim, entre cometes, que és el Pasternak, que era un escriptor soviètic, que no és que no el volgués... rebre, sinó que diguem que es va veure en pes a rebutjar-lo per les autoritats soviètiques, en aquest cas. Les pressions del govern soviètic van impedir que el pogués... ni recollir ni acceptar, vull dir que es va quedar sense premi. I l'altre, sí que va ser, això va ser l'any 58, i l'altre és el cas de Sartre.
0: Jean-Paul Sartre.
1: Sí, Jean-Paul Sartre, que ho pronuncio malament, però el filòsof francès que el va... Aquest era un... El va rebutjar per un posicionament ideològic, perquè, clar, ell pensava que, en aquest cas, que era un premi pro-occidental, diguéssim, i que com a la seva... i que perjudicava una mica la seva imatge de filòsof, que no, en aquest cas el podia comprometre, i llavors va decidir no acceptar-lo, que a més està valorat amb bastants calés, vull dir que no es tonteria tampoc.
0: Mm-hmm. I, en canvi, tu creus que hi ha hagut absències notables, és a dir, autors que perfectament haurien pogut rebre el premi i no...
1: Sí, tant, sí.
0: I no han estat guardonats?
1: Si us dic uns quants, veureu que, només per citar-vos les absències més notables, si us dic Tolstoi, Henry James, Émile Zola, Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Borges, Rilke,
0: Clar, totes les lectures que hem hagut de fer durant la nostra formació acadèmica,
1: que això vol dir que el fet no fa la cosa, no? Vull dir, no vol dir que per no tenir el Premi Nobel no siguis un excel·lent escriptor. I en aquest cas, clar, moltes absències d'aquestes responen... És que, clar, a vegades fallar un premi, diguéssim, és una qüestió humana. I a vegades s'hi barregen antipaties personals, posicionaments que potser hem fet dels escriptors en certs temes o en certs aspectes que han creat la antipatia, han fomentat una antipatia pel gran públic o pel comitè aquest, que no deixa de ser un comitè molt tancat de pocs membres, que al final ha fet que gent amb aquest bagatge, diguéssim, que avui en dia, si tu preguntessis si creus que tenen el Premi Nobel, tots aquests que t'he citat, tu diries que evidentment, però bueno, hem vist que no.
0: Segurament, clar. I escolta una cosa, si féssim un repàs en l'historial d'aquest guardó, podem fer el rànquing dels autors, de quines nacionalitats han estat les més guardonades.
1: Sí, això també és una de les coses que s'acusa, o que tradicionalment s'ha acusat aquest premi, és que té una visió molt, ja no et diria occidentalista, diguéssim, sinó ja europeista directament, no? Sí. I, clar, és molt centrat en la llengua anglesa, en aquest cas, que la gran majoria, bueno, la majoria no, però la majoria d'autors que han rebut aquest premi són de llengua anglesa, també, bueno, en llengua espanyola també n'hi ha molts, també francès, però, per exemple, hi ha més guanyadors suecs, em sembla, que Suècia és un país petit, com sabeu, per molt bons escriptors que tingui, doncs que tot un continent com és l'asiàtic, diguéssim, que és gegant, vull dir, la quantitat d'escriptors que hi ha. Vull dir que també això... Inclús als Estats Units moltes vegades s'ha tingut aquesta visió de que s'ha menys tingut una mica la literatura nord-americana, en aquest cas, i que s'ha afavorit molt a escriptors europeus.
0: Però, en canvi, el rànquing, el podi...
1: No, els anglesos. Sí, anglès és el... O sigui, la llengua anglesa és la que està més representada.
0: I per origen dels seus autors...
1: Anglès, francès... Sí.
0: Francesos...
1: Anglès, francès, em sembla que espanyols, alemanys també n'hi ha molts, suecs em sembla que són 7...
0: A Espanya, 5 premis.
1: Sí, Déu-n'hi-do, també, sí. Bueno, espanyols, clar, dit espanyol, però també es pot englobar els llatinoamericans.
0: Els llatinoamericans, però autors espanyols...
1: Sí, sí, que es diu aviat,
0: Són 5. Sí, sí. I el primer, el 1904, José Echegaray, que a més va ser compartit amb Frederic Mistral,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí, que Frederic Mistral escrivia en occità, em sembla, bueno, si no m'equivoco, que és l'únic Premi Nobel que s'ha atorgat, diguéssim, a part que és no l'únic que s'ha atorgat a dues persones dos autors al mateix any, però sí, en aquest cas, una llengua minoritària minoritzada, sembla que és l'única vegada que... O sigui, una llengua que no té un estat darrere, és l'única vegada que ha guanyat un
0: premi així compartit, és a dir, amb dos guanyadors, s'ha donat en algunes ocasions,
1: sí, s'ha donat en quatre, ho tinc anotat, en quatre ocasions, com bé deies, el 1904, és la primera vegada, que és Mistral Echegaray, el 1907, el 1966 i el 1974. S'ha donat, en aquests casos, no s'han posat d'acord i han decidit que, bueno, que se'l mereixien això, dos autors, dos escriptors al mateix... guardonats el mateix any, vaja.
0: Doncs per recordar quins han estat els guardonats espanyols a banda d'Echegaray, tenim a Jacinto Benavente el 1922, el 1956 Juan Ramón Jiménez, no sé
1: Platero
0: si Platero i jo...
1: Sí, això, Platero i jo, sí. No, Platero i tu és del grup, perdó.
0: Platero i jo, 1977 Vicente Aleixandre, i el 1989 Camilo José
1: Cela. Aquest és l'últim, sí, aquest és l'últim. Sí. Aquest any sonava el Vilamates, també era d'aquests que també sonava una mica per aquest any, però bé, s'ha quedat sense... I ja fa uns quants anys que...
0: I escolta'm una cosa, ja, perquè això també sempre és interessant de veure com queda plasmat. Homes i dones, autors i autores.
1: Sí, en aquest cas s'ha de reconèixer que el gènere femení ha sigut molt menys tingut, perquè em sembla que... He llegit que només 14... En 14 ocasions ha guanyat una dona.
0: Quan?
1: 14 ocasions.
0: En 14?
1: Si no m'he errat...
0: O 18.
1: O 18, perdona. 18. Sí, 18. Tens raó, sí, vaig mirar.
0: Sí, no?
1: Sí. Sí, en 18 ocasions, imagina't, la de, des d'on ja fa més de 100 anys. Sí que hi ha hagut algun any que no s'ha donat el premi, sobretot 1914-1218, tema de Primera Guerra Mundial, també els anys 40, tres ocasions, per també el tema de Segona Guerra Mundial, les guerres ho paren tot.
0: Sí.
1: I una cosa curiosa és que el 1935 no se li va donar a ningú, perquè també això és una cosa que potser no se sap, que el Premi Nobel té, té una clàusula en el qual, si creuen que en un any, no hi ha ningú mereixedor d'aquest premi, doncs es pot quedar desert i es guarda per l'any següent, diguéssim. O sigui, no sé si no sé si cobren premi doble de l'any següent.
0: A quant puja el premi?
1: Ostres, això la veritat és que no ho sé, eh? Mira, aquí m'has enganxat.
0: No,
1: però
0: jo
1: bueno,
0: no
1: però és una bona picossada, em sembla, perquè el Sartre... Jo em vaig llegir un article, clar, era de l'època del Sartre, no sé si havia rebutjat a milions, no sé si deia milions de francs, vull dir que, clar, amb l'euro no sé quant seria.
0: Ja ho mirarem, ja ho buscarem.
1: Però ha de ser una bona picossada.
0: Mm-hmm. Alguna curiositat més? Perquè jo en tinc una, i és que el 2016 li van donar al Bob Dylan.
1: Correcte. Sí, aquesta també és bona. Clar que això va aixecar molta polseguera, perquè se'l va acusar una mica d'intrusisme. Bueno, Bob Dylan, suposo que... Bueno, no cal explicar qui és, no?
0: Però... L'hem sentit més
1: sí,
0: que...
1: Sí, bueno, que sí, que es pot considerar que moltes de les seves lletres de cançons poden ser considerades com a poemes, I és ben sabut que és un gran lector de poesia, sobretot. Però, clar, no sé si té suficient qualitat literària com per optar aquest premi. La comissió del Premi Nobel va considerar que sí, el comitè aquest, i llavors, bueno... Però va aixecar molta polseguera, la veritat. No sé si el que buscaven era crear una mica de murmuri, de bullir, de fer bullir una mica l'olla i que se'n parlés, però bueno, cada any se'n parla del Premi Nobel, vull dir que tampoc és una cosa que necessiti aquest tipus de publicitat. Clar, això a vegades només fomenta que molts escriptors, inclús, que l'han rebut, no? Ja pensin que s'ha devaluat el premi aquest, llavors, clar. Sí. Va ser sonada aquesta.
0: Raó,
1: i tampoc sí. El va recollir, vull dir que... Uh-huh. El va acceptar, això sí, aquest no perdona, sí, però va fer la...
0: Va passar per caixa, no?
1: Sí, no el va anar a rebre directament, va passar per caixa, va fer una, em sembla que és una gravació online, o va donar les gràcies un agraïment online, però no va trepitjar a Estocolm, diguéssim.
0: Bé, doncs ho deixem aquí. Roger, o tens alguna cosa que creguis que és important, que no se'ns escapi?
1: Ah, bueno, si voleu alguna curiositat...
0: Més?
1: Sí, bueno, una última així, com per si voleu... La típica cita de bar o una cafeteria per quedar bé. Una tonteria, que el guanyador més jove va ser el Kipling, amb 42 anys, i la guanyadora més gran és la Leslie, amb 88 anys. I que, bueno, segons els estatuts, si et mors, vull dir, els escriptors que estiguin pendents de rebre'l, que aguantin una mica més, perquè si vas a la caixa ja no te'l... No es dona mai a nivell pòstum, o sigui que si vols guanyar el Premi Nobel, millor estar...
0: Viu.
1: Vivito y coleando, que no estar en una caixa, perquè no te'l donaran. Tot i que si estàs a la caixa tampoc t'és ben bé igual, vull dir que...
0: Doncs al Roger Grífols li agraïm molt que avui hagi compartit amb nosaltres doncs, totes aquestes curiositats, aquest repàs que hem fet per la història del Nobel de Literatura, que enguany, ja sabeu, li ha correspost a l'hongarès Laszlo Krasznahorkai.
1: Molt bé. Ho has dit sense entrebancar-te.
0: Això mateix. Molta pràctica.
1: I tant.
0: Roger, moltíssimes gràcies.
1: Molt bona setmana i ànims. Vinga, ja...
0: Som-hi.
1: Sí,
0: ja
1: comencem, però ja d'aquí poc, al cap de setmana, una altra vegada.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
3: Doncs avui no descobrirem cap dret en concret.
2: Ah, carai!
3: No, perquè farem una mena de tom a la secció per un dia.
2: Mm, un programa especial.
3: Programa especial.
2: Vinga.
3: Programa especial perquè, ostres, em va semblar molt interessant que hi ha moltes persones, jo inclòs, que fem moltes coses en el nostre dia a dia que ens pensem que les fem bé i resulta que no les fem tan bé.
2: Ah, carai.
3: I aleshores, mira, aquest episodi vindria a ser allò de el que fas és il·legal i no ho sabies.
2: Ah, mira, per tant, avui no descobrirem un dret que no sabíem que teníem, sinó una cosa il·legal que no sabíem que ho era.
3: Exacte. Coses d'aquelles que dius, és que ho has fet mil cops, o tothom ho fa, o mai ningú t'ha dit res, fins que un dia ens arriba una multa, ens arriba una denúncia o una inspecció. I aleshores descobrim que allò que semblava la cosa més normal del món resulta que no ho era tant.
2: Doncs som-hi. Si vols, comencem a revelar alguns d'aquests mites. Anem amb el primer. Gravar una conversa és il·legal.
3: Fals.
2: Mm-hmm.
3: Però té trampa.
2: Ui, a veure, explica'ns-ho.
3: És a dir, tu pots gravar una conversa sempre i quan tu participis en la conversa.
2: Uh-huh.
3: I això és important saber-ho. El que tu no pots fer és gravar una conversa, col·locar un micròfon a un tercer sense que ho sàpiga per espiar-lo, per exemple. Això no ho pots fer.
2: Estaries vulnerant el dret a la intimitat.
3: Exacte.
2: No?
3: Que n'hem parlat alguna vegada, o en parlarem segurament, perquè és una cosa que passa de manera recurrent. No? Però en aquest cas, ostres, si tu intervens, per tant, entre tu i jo ara podria col·locar un micròfon aquí sota i gravar això, i no explicar-t'ho.
2: Mm-hmm.
3: Jo això ho puc fer. Per tant, hem de tenir molt clar que el que és il·legal és gravar tercers, sense que jo hi participi, difondre la gravació sense causa justificada.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, aquí és on jo crec que moltes vegades neix la confusió. No és tant en el fet de gravar si jo participo, sinó en difondre injustificadament perquè llavors ens estàs manllevant segurament potser detalls íntims de la persona que afectarien a un dret fonamental que té, que és el dret a la intimitat, penjar-ho a les xarxes socials, distribuir-ho entre els teus contactes. I això per què passa? Doncs perquè al final molta gent creu que el fet de gravar no estàs cometent cap delicte. I molta altra gent pensa que gravant i difonent-ho és aquí on hi ha la il·legalitat.
2: Mhm.
3: Per tant, tinguem present que sí que podem gravar si participem, però que compta amb la difusió i que compta 100% amb gravar els demés sense la teva participació. Per tant, aquest primer mite, desmentit.
2: Som-hi. Doncs anem a un segon. Al carrer puc fer fotos i vídeos lliurement.
3: Seguim amb la temàtica de les gravacions i seguim amb la falsedat.
2: Mm-hmm.
3: No és una cosa de que jo pugui fer el que em sembli sense cap mena de restricció.
2: No hi ha barra lliure.
3: No hi ha barra lliure, perquè tu el que no pots és difondre aquelles imatges que hagis gravat pel carrer, on segurament és possible que es produeixin situacions que puguin vulnerar la intimitat de persones, això és possible que passi, publicar contingut humiliant que hagis vist en el carrer, gravar menors sense el consentiment, aquest punt és rellevant perquè això pot generar problemes. És molt sensible el tema de la protecció de dades en els menors.
2: Clar, aquí ja hi entra en joc també que són menors.
3: Aquí,
2: és una altra protecció.
3: Això, això ho amplia. Per tant, aquest exemple, que és tan habitual, que és allò de, no, veig jo una parella discutint pel carrer. Ho publico a TikTok perquè se'm faci viral. Escolta'm.
2: No, això no es pot fer.
3: Anem en compte perquè el carrer és públic, però els drets fonamentals, i això és un dret fonamental, imatge, intimitat, això, honor fins i tot, honor, perquè clar, poden estar manllevant també aquesta faceta teva, no? Això no, això no.
2: I aquí seria diferent si ho fa una persona a títol individual o que si ho fa amb un mitjà de comunicació o alguna...
3: Certament, aquí entraria la voluntat de la cosa. No és el mateix que jo gravi pel carrer perquè estic veient aquesta discussió expressament, el contingut que s'exposa, el que s'explica, el que se sent. Això és un tema. I l'altre és que jo estic fent la meva feina de periodista, de comunicador, i de fons, com uns secundaris, apareix una gent que no sabem ben bé què estan dient perquè no és el meu objectiu. Jo estic parlant amb la senyora Conxita. No és el mateix. No és el mateix.
2: Per tant, ho hem de tenir en compte, això també, eh?
3: Absolutament.
2: Anem al tercer mite. Posar música, fer soroll o obres a casa meva és el meu dret.
3: Fals. Tinc dret a fer aquestes coses? Fins a cert punt. Puc posar música? Home, i tant. I pots cantar a la dutxa, també. Ara bé, hem de tenir molt en compte que els decibels, els horaris d'allò que estem fent i la reiteració hi tenen a veure. I tenen a veure perquè que tu estiguis a casa teva, això no implica que no vius en comunitat. Home, si vius al mig de la muntanya perdut, escolta'm.
2: Fes el que vulguis.
3: Absolutament.
2: Bueno, però tingues cura dels animals també, sí, que hi ha per allà a la vora.
3: Sí, sí, però les plantes no es queixaran de que posis el so de la música molt fort. Ara, la veïna del tercer potser sí, i amb raó. I amb raó. Igual que el tema de fer obres. Tot això ho puc fer sense cap mena de limitació? No. Segurament les ordenances municipals ens regularan en quins horaris puc fer soroll, ens diran de tal hora a tal hora, ens diran en quina intensitat. Si faig obres, ha de ser sempre ben demanat el corresponent permís d'obres. No és que només he vingut a fer el lavabo. A veure, compte, perquè és que si t'enxampen i et presenten una demanda per fer això, tocarà pagar. I segurament més, perquè hauràs fet una cosa que no corresponia.
2: Per tant, sempre informem, no? Sempre que hem de fer obres i demanem aquest permís d'obres.
3: I demanem llicència. Per tant, jo englobat diria, estàs a casa teva, fantàstic, compleix amb els terminis, compleix amb les franges horàries, compleix amb les ordenances municipals, que generalment són bastants clares perquè és una competència de l'Ajuntament i, per tant, intenten entrar bastant a la cuina del detall de la cosa. I no ens escudem en allò de, bueno, és que només ha estat una estona, és que només és un dia, però un dia cada setmana. Ostres, intentem trobar l'equilibri entre el dret que tinc jo d'escoltar música, de poder fer el que consideri, de tocar el piano, però de fer-ho també convivint amb els drets dels meus veïns.
2: Al final es tracta una mica d'humanitat i convivència, no?
3: Sí, i si bé és cert que no cal que sigui cada dia, ostres, una sola infracció ja et pot comportar la sanció. Ara, és possible que perquè passi un dia el veí no vingui a reclamar-t'ho, perquè un dia, escolta'm, tots podem fer una celebració. Però, ostres, convertir això en hàbit és on aquí pot entrar el conflicte amb els veïns, absolutament innecessari.
2: Doncs som-hi, anem a un altre mite. Si compro alguna cosa i no em donen el tiquet, no passa res.
3: Si vas en un establiment legalitzat, com són la majoria, no és cert. És a dir, t'han de donar un tiquet, t'han de donar una factura, perquè això és una protecció que té el consumidor davant de qualsevol situació. Parlàvem l'any passat, de fet, en un dels programes, si no recordo malament, de en quin grau jo puc retornar productes que he comprat, en quines casuístiques, quins drets tenia com a consumidor. Bueno, doncs un dels drets que tinc com a consumidor és la de tenir un comprovant d'allò que he comprat. Per tant, diguem que el cuento a la vieja aquell de que no fa falta, no entraria dins del que correspon. Per què? Pel que dèiem, ens protegeix, garanties, reclamacions, ens ajuda a qualsevol problemàtica que tinguem. Què passa? Home, si jo accepto que no em donin el tiquet, una cosa és que jo després el llenci. Però, clar, si ja accepto que ho donin, clar, estic perdent drets d'entrada. Abans de començar la partida ja estic perdent drets, perquè és que ja no podràs retornar allò, segurament. Per tant, afavorim l'economia irregular, cosa que tampoc és el que hem vingut a fer, i no podem reclamar, que és el que en tot cas ens interessa més.
2: Per tant, allò que a vegades fem de dir no, no cal el tiquet, no cal, sí que cal el tiquet.
3: Jo crec que
2: és millor tenir-lo.
3: Sí, home, a veure, si has anat al supermercat a comprar una mica de sobrassada i formatge per fer-te un biquini...
2: Potser no cal.
3: Però si has anat a comprar una torradora o la biquinera, doncs llavors et diria que sí.
2: Guardem-lo perquè si hem de retornar alguna cosa, si el producte està en mal estat, ens el demanaran.
3: Exactament, sí.
2: Doncs som-hi, anem cap al següent mite. Puc posar una càmera a casa meva encara que gravi al carrer o al veí?
3: Pots posar una càmera, però no gravant el que et doni la gana. Uh-huh. És a dir, jo puc tenir una càmera davant de casa meva on es gravi l'espai que enfoca, per exemple, la porta de casa meva. Aquell espai que és estrictament privat meu, no? O que enfoca directament l'interior de casa meva. El que no podem és enfocar la via pública de manera permanent i continuada. Jo no puc tenir una mena de televisor o de directe del rambleig de la gent per davant de casa. Mm-hmm. Això no ho puc fer.
2: De fet, aquí estaríem parlant de càmeres de vigilància, no? Càmeres de seguretat. Tu no pots posar una càmera per dir l'enxufo al meu televisor i així vaig veient la gent com passa.
3: No. Això no. De fet, el que no podem tampoc és anar a captar de manera permanent portes, finestres dels veïns. Mm-hmm. Perquè això estaríem vulnerant també la protecció de dades i fins i tot de la imatge. Clar, és una qüestió una mica perillosa. Per això diem, encara que sigui per raons de seguretat, aquestes raons de seguretat estan delimitades a la meva propietat, a la porta de casa, i per tant, no fer-ho, doncs, com passa habitualment, doncs ens pot correspondre una sanció si ens enxampen, si ens ho reclamen. Per tant, intentem no arribar-hi.
2: Uh-huh. I ara que hem parlat d'aquests 5 mites, però què podem fer si ens trobem a l'altra banda? O sigui, que no som nosaltres els que estem posant la càmera, sinó que algú ha posat una càmera que ens enfoca a la porta de casa nostra.
3: Sí, jo crec que en global de tots els mites que hem parlat i també d'aquest, no assumim per legal tot allò que sentim. Uh-huh. Perquè, no, és que això sempre s'ha fet així, no, és que jo ho faig així, ja però vostè qui és? Bé, si vostè és advocat, me'l creuré, no? Tindré aquesta presumpció de veracitat. Si vostè es dedica a qualsevol altra cosa, home, potser s'ha documentat molt bé, però ja posem-li una mica el dubte a sobre, perquè és que sempre s'ha fet així, és que no hi ha cap problema. Anem en compte perquè un dia el podem tenir. Uh-huh. Un dia el podem tenir. Llavors, intentem fer-ho. I en general, com que hem parlat molt sobretot de gravacions, en àmbits molt diferents, jo diria, extremem molt les precaucions del que fem. És a dir, no, això de gravar tercers, anem en compte. No ho prenguem com un hàbit, i sobretot, què en fem? Uh-huh. Què en fem?
2: La difusió. És allò que deies, no? Gravar-ho sí que podem, però no podem difondre-ho.
3: No podem, perquè, clar, aquí podríem entrar en la vulneració del dret, eh? I hem parlat d'altres temes, no? És una qüestió de no alterar la convivència veïnal, és una qüestió de garantir drets de consumidors, per tant, bueno, aquests 5 mites que sentim recurrentment és el que hauria de fer. Com sempre, intentem, en el cas de que ens produeixi, que deies tu, què passa si estic a l'altra banda? Ostres, poder-ho demostrar, poder mm-hmm. demostrar que allò està passant.
2: Necessitem proves.
3: Sí, i fem la reflexió abans. Perquè un cop publicat és el que algun cop, no?, en converses amb periodistes passa que hi pot haver una rectificació. Mm-hmm. Però que fins que no arriba, el mal ja l'hem fet.
2: Exacte.
3: Doncs amb tot el tema de la gravació, jo crec que aquí ho hem de tenir en compte i s'ha de vigilar.
2: Doncs quedem-nos amb aquesta idea que s'ha de vigilar. Uns consells finals en aquest programa especial d'avui?
3: Sí, en aquest programa especial jo em quedaria amb la idea de dir, escolta'm, no tot el que veiem que la gent fa és legal per se. Mm-hmm. No tot el que s'ha fet sempre d'aquesta manera s'ha fet de manera correcta, sempre. I el desconeixement de la normativa no t'eximeix del seu compliment.
2: Això és molt important, eh? El desconeixement no ens eximeix.
3: El desconeixement no. No, és que jo no ho sabia ja, escolti, però vostè és un ciutadà responsable que ha de saber que les seves actuacions tenen conseqüències. Per tant, el desconeixement de la llei no t'eximeix de complir-la. Això ho hem dit sempre, malgrat hi hagi persones de la realesa d'aquest país que hagin dit que és que jo no sabia res i els hagin absolt. Malgrat això, els ciutadans de peu, i jo us recomano que no us creieu que perquè la realesa se'ls hi perdoni també se us perdonarà a vosaltres.
2: Perquè probablement no passarà.
3: Exacte. I més encara ara, que vivim envoltats de tecnologia, que estem exposats de manera permanent, que estem convivint amb el del costat, això sempre, però que hi ha aquestes ciutats cada vegada més grans, més pisos, més... Per tant, ostres, hi ha molts conflictes que els podem evitar, i molts conflictes legals que neixen de gestos petits que desconeixem i que ens pensàvem que era una cosa innocent. Bueno, doncs escolta'm, no passa res per desconèixer-ho, però un cop heu escoltat aquest episodi, doncs informeu-vos una mica més del que feu fins ara, jo és el que us diria. Perquè si hi ha accions que al final estan implicant altres persones, ostres, encara que a tu et sembli la cosa més normal del món, has de tenir més cura que no pas quan t'aplica només a tu mateix, que també, però sobretot amb els demés, no? Perquè és allò que deia un filòsof conegut, no? Que la teva llibertat acaba on comença la meva. Home, una mica és això. Llavors, per mirar i veure que això no ho col·lisionem, tinguem-ho en compte i prenguem-ho en consideració, perquè potser estàs trepitjant una línia legal sense saber-ho.
2: Perquè al final vivim en societat i, com deies, no, els drets d'un acaben on comencen els drets de l'altre, i això és molt important i ho hem de respectar. Moltes gràcies, Jan, per desmuntar-nos aquests 5 mites avui i per donar-nos tots aquests consells pràctics de bona convivència, al final.
3: Generalment de bona convivència.
2: Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca. Moltes gràcies, Jan.
3: Gràcies a vosaltres.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: El curs escolar comença aquest dimarts, 8 de setembre, marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. El Departament d'Empresa i Treball ja han fixat els serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga. A les escoles i instituts hi haurà d'haver com a mínim un docent per cada 3 aules a les etapes d'infantil, primària i secundària, a més d'una persona de la equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial, els serveis mínims seran del 50% de la plantilla, mentre que a les llars d'infants s'haurà de garantir un 33% del personal. La reforma dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya s'allargarà previsiblement fins al novembre. El retard a l'inici dels treballs, a causa d'una incidència administrativa de l'empresa adjudicatària, fa que el centre hagi de començar el curs fent algunes classes al casal de Mirassol. Més enllà d'això, l'Ajuntament també ha climatitzat 2 escoles bressol aquest estiu, a més de pacificar alguns entorns escolars del centre del municipi. La 5a Festa Tasta Mandó ha evidenciat aquest diumenge l'interès per aquesta varietat de tomàquet. Ha estat una fira que reivindica aquest producte, així com la pagesia de Collserola. La trobada ha posat de manifest l'interès per la varietat amb la venda d'un miler de tomàquets, és a dir, entre 800 i 1.000 quilos. Els centres d'atenció primària i els consultoris de Sant Cugat recuperen aquest dilluns els horaris habituals després de finalitzar el període d'estiu. Els equipaments havien funcionat amb una reducció d'horari durant tot l'agost. I Ràdio Sant Cugat estrena aquest dilluns el nou programa Rambla 54, una aposta compartida amb les emissores de la xarxa que vol donar protagonisme a les històries i als relats de proximitat. S'emetrà de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 5 i comptarà amb la participació de 54 emissores locals d'arreu del territori. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: More than once, I've been asked more than twice.
6: I ja ho sabeu, un dimecres al mes ens acompanya l'Eduard Jané, crític d'Arts Escèniques, per posar-nos al dia de totes aquestes activitats de la cultura, que no ens podem perdre la ciutat les pròximes 4 setmanes. Eduard, com estàs?
7: Molt bé, molt bé. Moltes ganes, perquè penso que des d'aquest 13 de novembre, o sigui, des de demà fins al 14 de desembre, la cosa està carregadeta i interessant, eh?
6: Sí?
7: Sí, sí, sí.
6: Costarà triar?
7: Costarà triar, i sobretot jo penso que hi ha una programació del Teatre Auditori molt variada i molt potent. Però, a veure, mira, la programació dels sotassons del Bar Bocamoll continua, com és natural, cada dijous, i és aquest petits concerts que no es paga, bueno, es paga la beguda, que, evidentment, la beguda el que prenguis. I demà dijous comença amb el Demon Blues, amb el grup R&B. El dijous 20, una cantautora d'aquí, que és la Marieta, que fa les seves cançons i ella s'acompanya a la guitarra, i el dijous 27, jazz amb Maitia. I el dijous 4 de desembre, folk electrònic amb Unison. I el dijous 11, hi ha Soul, amb una cantant, Jessica Abu, que jo us la recomano molt.
6: Vinga.
7: Molt.
6: Dijous, cita el Bocamoll.
7: Dijous 11 de desembre, aneu al Bocamoll. I passem, escolta'm, a la temporada del Teatre Auditori, Mavira de Sau, Sant Cugat, etcètera, que del 14 al 14 és molt suggestiu, eh? Cal dir-ho com serà. El divendres 14, amb una obra de teatre, que suposo que vau portar públic jove, i puc avançar que la platea està ja gairebé plena.
6: Costa, eh? Trobar entrades, depèn de quins espectacles,
7: sí,
6: van,
7: sí,
6: gairebé
7: sí.
6: Tots.
7: Però una obra com aquesta, d'una autora que és poc coneguda, que és la Berta Prieto, una actriu, guionista, dramaturga i directora de 27 anys, però presenta una obra que el títol diu tot.
6: Què diu?
7: Del fàndom al troleig amb sàtira, una sàtira del bla, bla, bla.
6: Tu hi vols anar a veure el bla, bla, bla?
7: Jo vull anar a veure el bla, bla, perquè em fa l'efecte que pot ser... Sí, perquè pot ser poc habitual, però a la vegada la representació d'una manera de funcionar de la joventut.
6: Uh-huh.
7: I per tant, una persona com jo necessita fer aquestes coses per sentir... Per sentir-se,
6: escolta, per acostar-se al pensament més jove,
7: a sentir-se una mica més jove.
6: Etapes diferents de la vida.
7: Exactament. Però després, que a la mateixa setmana, cosa que no és massa habitual, hi ha també teatre el diumenge, i és una obra de William Shakespeare, Los dos hidalgos de Verona, que està dirigida i adaptada per Declan Donnellan, que és un director de cinema, teatre i també dramaturg, que ja havia vingut aquí al Teatre Auditori fent una obra de Shakespeare en anglès. Però ara el que fa és en castellà, i és una producció de la Companyia Nacional de Teatro Clásico de Madrid, que, sens dubte, penso que serà molt interessant i molt ben actual, eh? Encara que jo em deixaré encara la possibilitat de...
6: fer-li la punt.
7: Criticar una mica el tema de l'adaptació. Perquè a vegades les adaptacions a les obres clàssiques, que ja està bé que es facin,
6: sí,
7: a vegades són massa diferents a l'obra clàssica. I això sembla que s'utilitzi el nom de l'obra clàssica per fer-ho com vulgui.
6: Com a reclam.
7: Ah, exactament.
6: I per fer-ho... Bueno, els clàssics són clàssics perquè són contemporanis, per dir-ho d'alguna
7: sí,
6: manera, no?
7: Exacte,
6: perquè el missatge ho és.
7: Però has de respectar segons quines coses. Si canvies el sentit de segons quin protagonista, no quadra. Però bueno, en fi...
6: Esperem. A veure, quina lectura.
7: El
6: Donnellan quina
7: lectura és molt bo. Per tant, en aquest sentit, després... Però escolta'm, el divendres següent, dia 21... Una de les obres més importants, jo diria, més conegudes de la música que, per entendre's, qualifiquem de clàssica, que és la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Clar, amb una sinfònica s'han jugat, amb Proudhons dirigint, amb 4 solistes, soprano, contralt, tenor i baríton, pel darrer moviment, que és el més conegut, i 2 corals, el qual Libet, que dirigeix un balliol reixent, Albert Santiago, i el cor Tesalia, dirigit per Xavier García Cardona, i ja puc dir que amb entrades exaurides des de fa molts dies.
6: Per tant, anem tard, és els que no en tinguem.
7: Molts dies. El que passa és que es fa una gira, eh? Es fa una gira.
6: Hi haurà més oportunitats, doncs.
7: Sí, i per exemple a Barcelona es fa el Palau de la Música. O sigui, que en aquest sentit es pot recuperar. Però és que el dia següent de la novena, hi ha un canvi total.
6: Dia 22 de novembre.
7: 22 de novembre, Rosas y Espinas, 30 años. María del Pilar Sánchez Luque. O sigui, la cantautora de Coria del Río, Sevilla, Pastora Soler.
6: Ara sí. Ara sí.
7: Pastora Soler.
6: Ella hi ha entrades per aquest?
7: Sí, la platea comença a estar plena, eh? Considerant que hi ha molts diferents preus. Jo això ho vaig a dir, eh? 50 euros. Déu-n'hi-do. Les primeres.
6: Clar, és que amb tanta activitat s'ha de triar, eh?
7: Les primeres. 43, 38, 36 i l'última fila d'amfiteatre, 28.
6: Bé, per a totes les butxaques, o per gairebé totes les butxaques, es pot triar. Després haurem de triar què preferim, els diners o el bon lloc.
7: Bueno, jo penso que hi haurà moltíssima gent, i sobretot hi haurà moltíssima gent que vindrà d'arreu, perquè, que jo sàpiga, no actua a cap lloc més d'aquí de Catalunya, almenys que sigui proper.
6: Doncs, per tant, serà un reclam.
7: Per tant, hi haurà un reclam i hi haurà molta gent. I és un concert que s'ha considerat dintre del marc d'activitats del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Jo no sé si anirà algú de Vox a veure aquest... No sé, tu què et sembla, però...

0: assistim a un concert del Llibert Fortuny i la seva Golden Beat Band. Escolta'm, que diu...
1: Una mica de jazz.
0: Jazz innovador, que trenca molles, i tant que n'ha trencat l'amic Llibert. Fa un temps que no funcionava, eh? Jo no actuava, havia... I ara torna, perquè és un individu que fa 25 anys va traspassar límits, i ara torna a vibrar una banda, que escolta'm, una banda que déu-n'hi-do, eh? Perquè, vull dir, ja porta, segons el que jo he apuntat, tres saxos, quatre trompetes, flauta, tres trombons, piano, guitarra, baix, percussió, bateria, una veu femenina, que hi fa acord amb ell, i dues ballarines o dansaires, com ho vulgueu dir.
1: A tope.
0: Vull dir que més impossible.
1: Per tant, no? Tres bona
0: dies,
1: banda.
0: Tres dies amb tres coses musicals absolutament diferents, que en el cas de la Sinfonia està ple, en el cas de la Pastora gairebé ple, i el Llibert encara queden bastantes entrades.
1: Vinga, doncs encara som a temps de reservar la nostra localitat.
0: Exactament, exactament.
1: Marxem a l'altra setmana, el divendres, el dia 28.
0: El dia 28, llavors, clar, ens trobem amb els Pets.
1: Aquests segur que també omplen.
0: Que està fent una gira. Allò que jo sàpiga, l'última vegada que he mirat, em sembla que hi havia quatre entrades.
1: Doncs mira, sí que, sí que està complicat també,
0: està
1: si
0: cosa,
1: no hi va sol.
0: Està la cosa. I que la primera setmana de setembre passa allò de que no hi ha programació, perquè és el dia de la Immaculada Constitució, bueno, vull dir, la Immaculada Concepció de Maria, i després la Concepció de la Constitució.
1: La festa del 6 i el 8, vaja.
0: Exactament. Llavors aquí s'eliminen. I arribem el divendres 12 de desembre amb Sinfonova, subtitulat Maria Callas, una tragèdia grega d'aquell noi amb Marcel Gargori, on la Montse Guallar fa el paper de la Callas. En aquest sentit, això pot estar bé. I després hi ha dues i tercets d'òpera, amb la soprano Sara Banyeres i Eugenia Montenegro, i la Mezzo La Rovira, que són molt bones.
1: Uh-huh.
0: Molt bones, les tres. En aquest sentit, jo el cos d'Orfeu Bigatà. Pot ser agradable, entretingut i per alguns fins i tot plaent. I el diumenge, dia 14, tancant el mes aquest que estem comentant, un altre espectacle suggestiu, sobretot pels aficionats a la dansa. Jo penso que serà molt bé, que és GN/MC, o sigui, Guinera i Maria Campos, que és un espectacle del Mercat de les Flors i de la Veïnal de Venècia, és una coparticipació, que jo estic convençut que serà molt interessant. Perquè, a part del títol en anglès, perquè diu Natural Order of Things, que es pot dir poder natural de les coses.
1: Mm-hmm. Una bona traducció, escolta.
0: Però llavors, esclar, no queda tan bé, aquesta és la veritat, no queda tan bé. I estic convençut que serà molt bona, perquè les notícies de quan es va estrenar a Barcelona és que va ser un espectacle potent, emocionant i tècnicament de categoria, i penso que tant el Guinness com la Maria Campos són molt bons i sobretot sempre estan intentant presentar coses noves, mantenint...
1: Mercat de les Flors ja és això,
0: Sí, sí, però en aquest sentit molt bé. Jo penso que
1: qualitat i innovació.
0: Però com veus, doncs, tota aquesta programació del 14 al 14...
1: Vertigen, Eduard.
0: El teatre és brutal.
1: Vertigen.
0: Jo no sé com ho faré.
1: Vertigen.
0: Aquesta, la veritat, no sé
1: ja
0: com...
1: pots anar escalfant perquè tens feina.
0: No sé com...
1: Veure un poc per casa.

0: Recordeu que continuen els tributs al Mèxic antic. En aquest cas, el divendres 21 de novembre, hi ha The Californicators.
1: Això ve amb el nom d'una sèrie, Californication.
0: Que sonen, diuen ells, exactament com els Red Hot Chili Peppers. Bueno, vale.
1: Està bé.
0: Suposem que sí.
1: Sí, home, segur que ho fan bé.
0: Sí, segur que els que són fans d'aquest grup s'ho passaran.
1: No t'agrada Red Hot?
0: S'ho passaran. Sí, m'agrada. Sí.
1: Molt bé.
0: Però no és dels meus...
1: Preferits.
0: No. Però hi ha coses que estan molt bé. I el que passa és que els que siguin fans es passaran tota l'estona cantant i divertint-se, que és el que es tracta.
1: Que és el que es tracta, i tant que sí.
0: I també és interessant recordar que a partir del diumenge 16 de novembre segueix la 31a edició de la mostra de Teatre Valldoreix, en aquest cas a la Nau de Cultura, amb una obra poc coneguda de Santiago Rossell.

0: Pinyol, que és El bon policia. Jo la veritat és que no la coneixia, aquesta obra. No l'havia sentit mai. I en... El senyor va fer moltíssima cosa. Eh?
1: Molt teatre.
0: És la producció del Maldà, companyia del Maldà. El diumenge 23 hi ha el Metro del Gronholm.
1: Aquest sí.
0: Jordi del Serany, aquest hi ha vist moltíssima gent. Amb la companyia El Social Teatre. I acaben el diumenge 30 amb l'obra de Mercè Rodoreda, la senyora Florentina i el seu amor Homer, també molt coneguda, en aquest cas a càrrec del grup de teatre Espiral, dirigida per Tim Skriver, que ja havia fet aquesta obra un parell de vegades fa, si no em recordo malament, entre 8 i 6 anys.
1: Doncs repeteix.
0: Però el que passa que és una obra que té, és molt consistent i que pot funcionar perfectament. I dins de la programació cultural de prop, als centres culturals municipals, el dissabte 22, a la sala Clavé de la Unió, hi ha el monòleg L'Escudellòmetre, també de Santiago Rusiñol, que sí, aquesta jo ja la coneixia, ja la conec, està bé, és sobretot divertida, és una sàtira que el Rusiñol es carregava tota la gent benestant de Barcelona, quan ell era fill d'una família benestant de Barcelona.
1: Ja ho tenen, això, alguns membres de l'antiga burgesia.
0: Clar, és el que havia de fer. I el diumenge 30, la companyia Fila Zero, de la Unió, però en aquest cas presenta el Teatre de Mirasol, perquè no hi ha teatre de la Unió, que algú tanqui la porta. Espero que no sigui el Teatre de la Unió la porta que tanqui.
1: L'han d'obrir.
0: Bueno.
1: De moment l'han d'obrir.
0: Que és de la Rosa Maria Ros, dirigida per en Pere Royo. I escolta'm, com pots comprovar, un mes de 13 de novembre a 14 de desembre, que hi ha de tot.
1: De vertigen, eh? De vertigen, si vols arribar a tot
0: exactament.
1: Arreu. Tot i que si ja no tens entrades per alguns, fa estar. La Simfònica ja la tenim plena.
0: Ja està plena. I els Pets ja estan pràcticament plens.
1: Quatre, no? Quatre queden?
0: Quatre.
1: A veure si encara...
0: Quatre quedaven ahir. Ara falta saber abans del mes passat què passa.
1: Doncs escolta, com que és molt difícil triar, ja t'ho dic jo. Ens acomiadem amb una mica de Red Hot Chili Peppers?
0: Vinga.
1: Som-hi. Gràcies.
0: A tu.

0: I a aquesta hora del matí hem de parlar d'economia. Ja sabeu que de tant en tant ens acompanya la Cuca Fernández per parlar d'emprenedoria en aquest espai de Sant Cugat Emprèn, amb novetats, coses que coneixem i que ens les porta per mostrar-nos-les, per endinsar-nos en aquest món i segurament per aprendre moltes coses. Cuca, què tal?
1: Doncs sí, bon dia, què tal?
0: Molt bé.
1: Doncs avui al Sant Cugat Emprèn tenim el privilegi de conversar amb una emprenedora que ha deixat empremta en el món de la comunicació, Berta Fola. Amb una trajectòria que combina passió, visió estratègica i una gran capacitat d'innovació, Berta va fundar l'agència Carpe Diem Comunicació a l'any 2010. Després d'anys de consolidació i èxit, Carpe Diem ha estat integrada dins Morillas, una consultora de marca amb més de 60 anys d'història, reconeguda per la seva capacitat de transformar marques en experiències memorables. Aquesta integració és on avui volem
0: incidir,
1: perquè clar, això és molt, és com una prova d'èxit, no? De quan tu emprens i
0: ve
1: si algú...
0: Si et venen a buscar és que ho has fet bé, no?
1: Això.
0: Se suposa.
1: Aquí farem, com dius tu, incidirem avui. Uh-huh. Berta s'ha convertit amb aquesta integració en soci i directora de Comunicació i Relacions Públiques a Morillas. Lidera projectes de reputació, gestió de crisi i comunicació estratègica per a clients d'alt nivell. O sigui que aporta marques de... d'alçada. Berta és col·laboradora habitual a diferents mitjans de comunicació on comparteix la seva visió sobre tecnologia, startups i esport. La seva trajectòria també inclou experiència en agències com Porter, Novelli, Roman, Intermedia i una formació sòlida amb un MBA en màrqueting i comunicació audiovisual. Com veus, no et porto a qualsevol, eh?
0: No. Escolta, si és que quan acabis el currículum potser haurem de tancar ja la secció.
1: Doncs li donem la benvinguda. Amb ella parlarem d'emprenedoria, de com fer créixer una marca des de zero, de la importància de la reputació i de com Sant Cugat pot ser un viver d'idees i talent. Benvinguda al Sant Cugat Emprèn.
2: Bueno, doncs moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: No sé si t'ha deixat alguna cosa per dir.
2: Ja crec que no. Però és que així te n'adones compte com aquells scrolls que fas en els dispositius mòbils,
0: sí.
2: Que vas cap enrere i no me'n recordava tot això ja.
1: Jo, mira, volia resumir una mica la teva trajectòria, però creia que s'havia d'explicar una mica tot perquè has sigut una dona, com diem, molt emprenedora, que has fet moltes coses i estàs deixant empenta dins del món de la comunicació.
2: Bueno, jo crec que no vaig néixer per ser emprenedora, però això a vegades t'ho trobes, eh? I al final és una de les coses que fent una la veritat és així. Després una vegada em van preguntar que per què havia emprès. Després explicaré per què, però també a casa ho he vist. Per tant, jo crec que és una de les coses que igual de forma inconscient estaven i vaig tenir l'oportunitat. Bé, va ser per un moment donat a la meva vida que volia dedicar-me als meus fills i vaig dedicar-me a la docència a la universitat. Però una mica acabat aquesta etapa, vaig dir, ostres, jo vull tornar. I vull tornar, però m'havia quedat desfasada, que no em surt, no? Havien nascut les xarxes socials, o sigui, la comunicació, diguéssim, online era molt important, i aquí és quan jo vaig decidir, tinc que anar de la mà d'algú, no sé si em voldran... I, de fet, va ser d'una forma forçosa, però com que hi ha una cosa que és característica, perquè també he entrevistat a molts emprenedors, i que som una mica aquest esperit sense saber saltar el buit una mica. Jo crec que això fa aquest esperit que tinguem de, bueno, què és el que ens trobarem? Ja ens ho trobarem.
1: La prova-error, no? No tenim massa estratègia així...
2: Jo no tenia una fulla, i no tinc una fulla de ruta en el bolso, no la porto.
1: Llavors, jo, arrelant aquesta pregunta, com va néixer Carpe Diem? Com va ser el punt que tu vas dir, vull empènyer i vull fer això?
2: El fet va ser que em vaig trobar amb un company de la universitat i li vaig dir, escolta'm, jo vull tornar-hi. I el fet de poder tornar tenia que anar amb algú que estigués més actiu, perquè jo portava 5 anys d'estar activa amb agència. També haig de dir una cosa, mai he estat tan bé que d'estar d'una sola marca, sinó m'agrada posar-me el barret diferents vegades i en diferents moments, no? Jo crec que això també és un punt.
1: I abans, explica'ns una miqueta com ha sigut aquest procés d'integració dins de Morillas, una consultora molt més gran, i has tingut que fer, no sé, deixar algú enrere i o no t'ho has pensat i has dit...
2: Sí, sí, clar que m'ho he pensat. El fet és que hi havia una part molt important que és que està canviant, les consultores estan canviant, estan diversificant els seus serveis. Jo estava molt ben posicionada en un nínxol que, si no evolucionava, tenia que evolucionar donant més servei. Per tant, vaig intentar fer-ho sola, no vaig poder, per tant, vaig dir que jo crec que és el moment de fer-ho. Si està canviant en el món solament de la comunicació, també estan canviant el del branding, el de publicitat, el de tot aquest univers, periodisme, ara que s'està estudiant, la meva filla estudia periodisme, és molt diferent, segons quines, bueno, hi ha algunes pautes importants, però està canviant moltíssim i això tenia que ser un què.
1: Clar, entenc també que l'ampliació d'equip, no?
2: Sí.
1: O sigui, necessitaves més gent. T'ha costat el liderar equips i formar gent que vagin alineats amb la teva filosofia?
2: Crec que el més important i el més... S'ha de tenir en compte que el capital humà és el més difícil de gestionar. Les marques no són difícils, són les persones les difícils. I aquí pots tenir molta empatia amb les marques, pots llegir perfectament què és el que pot passar o què pot esdevenir si no estan ben posicionats, si no tenen una bona reputació, però a nivell intern la gestió humana és la més complicada, és el més complicat que m'he trobat. Perquè hi ha una part emocional, però també has de ser racional. Si els números no et surten, has de desprendre't de persones. I per mi les persones són molt importants, per mi és el nexe de tot. I per mi va ser un dels de les decisions difícils, el fet de gestionar personal. M'ho passava molt bé, però també patia molt, no? I, bueno, això és el que fa. Llavors, donat moment vital i moment de que està canviant l'estructura i les agències estan canviant. I estan havent-hi moltes fusions, no diversifiques tant, sinó aglutines, i ets molt més, tens un pulmó molt més potent a l'hora de presentar-li una marca, no? que és el que li pots donar, no? De servei.
1: Parlant de comunicació, quins errors habituals són els que cometen les marques?
2: Aquesta és molt bona pregunta, eh? Hi ha un tema de reputació que és potser és l'àrea que jo domino, i entenen que la seva marca és l'univers del món i no és l'univers del món. És, ja no solament és una part visual, sinó és una part de posicionament. On vols arribar? Quin és el teu mercat? Hi ha moltes marques que ens venen per al problema de posicionament, però no vull dir posicionament, tampoc vull anar en tecnicismes, ni SEO i tal, que em trobin per Google, no? Que suposo que els nostres oients entendran això, sinó a on vull vendre, no? I com vull vendre, si no tens identificat, perquè és que les persones, com deien, canvien. Per tant, ara, per exemple, la joventut no consumeix els mitjans audiovisuals per excel·lència, sinó consumeixen què? Pues, TikTok, i se n'assabenten del que passa en el món per les xarxes. Per tant, si no poses l'esforç i el múscul i una part pressupostària interessant online, si el jove és el teu target, doncs... Però tot això va canviant. Cada 10 anys... van haver-hi corrents diferents, no? Llavors, per tant, has d'anar... O sigui, els que som adoptats digitals, no?, que estaríem les tres que estem aquí, doncs hem tingut un coneixement i hem anat esbrinant. Però els fills són ja natius digitals, això ja canvia.
1: T'has avançat a la pregunta, perquè la pregunta era: creus que els mitjans tradicionals continuen tenint un paper clau, i evidentment les xarxes socials ja han entrat per quedar-se, i també hem d'estar preparades i alerta perquè estan en contínua evolució.
2: Correcte. És que també canvia la narrativa. La narrativa és molt important per les marques. Com t'expresses? Què vols expressar-te? Llavors, nosaltres som especialistes en fer aquestes narratives de les marques, no? Ja siguin velles, tinguin 100 anys o tinguin 10 o 2. Això és important. La pregunta de si els mitjans, no, això és com la clàssica pregunta quan vam canviar de l'UVA, que és el DVD, no? Llavors dius, doncs no marxaran, però sí que s'han de posar les piles Avui per avui, per exemple, si estàs en un estudi, com estem ara normalment, hi ha programes, no? O la quantitat de programes que hi ha que tenen les seves xarxes socials per anar pitjant aquestes notícies o aquests titulars que estàs donant, doncs pujar-ho i tenir aquesta engagement, no?, que se li diu, aquesta interacció amb el públic que està a l'altra banda de la pantalla.
1: Parlem de xarxes, però parlem d'un altre desafiament, un altre repte en el que ens tenim que posar davant cada dia, que és la IA.
2: Mm.
1: Això, com influeix a la hora de comunicar? Quina evolució tindrà tot això?
2: Home, és una eina brutal, és que encara estem aprenent. Vull dir, nosaltres ja utilitzem l'eina. O sigui, a Moria s'utilitza la IA per fer campanyes totalment fetes per IA. És a dir, hi ha una part... perdoneu. Hi ha una part humana que necessita revalidar allò que la IA li poses, perquè al final la IA és que la gent igual no ho entén, però la IA tu li poses uns paràmetres. Aquests paràmetres van aprenent cada dia de tu, no? Llavors, ja és molt fàcil incloure en aquests paràmetres quan tens una nova proposta, no? Per tant, és... error aquell que li té por a la IA. No, abraça-la com mai, perquè és algú que s'ha vingut per quedar-s'hi.
1: S'ha de tenir en compte que no has de fer un copiar i pegar, perquè ni les dades estan al 100% tot, encara.
0: Hi ha moltes escletxes.
1: Exacte.
0: I jo, per exemple, us he de dir que l'altre dia parlant amb un especialista, una persona que treballa en aquest món, em comentava, la IA, com tu apuntaves, Berta, és fantàstica, l'hem de saber aprofitar. L'únic que no li hem de deixar fer ara mateix és decidir.
2: Correcte.
0: Decidir per nosaltres. És a dir, ho podem fer servir com una eina que ens ajudi, però després, a l'hora de la veritat, som nosaltres qui hem de fer el pas de dir això m'interessa, això no, això em fa dubtar...
2: Ha d'haver-hi la part humana.
0: Clar.
2: Que és el que he dit des d'un principi. O sigui, està molt bé, perquè són eines que venen a desafiar i a fer-nos més fàcil. Tu pots modular veus, pots crear avatars, lògicament, però... en aquesta tessitura la mà humana és indispensable, perquè no poden crear coses del res. Llavors, per això són els prompts, no? Els que estàs constantment alimentant-los, però hi ha d'haver-hi una revisió. Però vull dir, s'ha quedat per... I abracem-la perquè això acaba de començar.
1: Home, ben utilitzada ens estalvia molt temps, eh?
2: Clar.
1: Això és important. Avui dia la reputació d'una marca és gairebé tan important com el producte que es ven. Uh-huh. Berta, com es construeix una bona reputació, una reputació sòlida en un món tan exposat com l'actual?
2: Doncs és molt més complexa com es construeix, perquè necessites temps, que això moltes vegades les marques no tenen, perquè has d'anar construint d'una forma orgànica aquesta visibilitat. Primer s'ha d'humanitzar les marques, no podem sempre estar darrere, jo no vull sortir, no? Allò que diuen els propietaris d'aquestes grans companyies, jo no vull sortir, si no posem veu a qui està darrere i què ha fet doncs que aquesta empresa arribi on arribi, doncs si no vol sortir tu, però ha de sortir algú per humanitzar les marques, no? El primer ingredient és temps, la segona, anar canviant les narratives segons el focus en el que vulguem informar. Aquesta narrativa ha de ser creïble i se l'ha de creure, perquè per molt que nosaltres escrivim narratives, te l'has de creure i l'has de defendre tu, perquè al final ets tu. Si nosaltres som constructors, però que no se'ns veuen.
0: I en aquest context, Berta, els valors... serien
2: un dels tòpics claus, la tercera, que t'has avançat, serien els valors de la companyia, que és molt important, i evidentment ensenyar-los i mostrar-los, no? No solament a nivell intern, sinó extern. Una de les coses que també s'han oblidat en les companyies és que a nivell intern has de fer una molt bona feina perquè aquesta reputació també estigui validada internament, perquè si no... Nosaltres podem explicar que som bons, però els de cadins, escolta'm, allò és un cau. I si és un cau, doncs hi hauran...
0: I predicar amb l'exemple. És a dir, si es defensen uns valors, sí, que es mostrin precisament aquests valors,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, tal qual. I a més, la capa de notorietat és molt fina. Llavors, és tan fina i tan transparent que si els teus propis treballadors no estan d'acord amb aquells valors o que que hi hagi una disfunció entre el que expliques i el que és, doncs això tard o d'hora serà permeable.
1: Un altre... Ens hem avançat amb el tema de la IA i això, però també el món influencer també és molt important avui en dia a les marques. I jo no sé si... un dubte que jo tinc és si les marques estan realment o entenen realment el món dels influencers. No sé si això ho treballeu molt, vosaltres.
2: Sí, sí, sí, ho treballo.
1: Però crec que... Perquè, mira, l'entrevista que vam fer passada va ser amb una persona que és un influencer, però té una agència de comunicació. Crec que és una bona combinació per poder fer una bona feina, no? Però, clar, el món influencer ha vingut també per quedar-se i hi ha vegades que, parlant de valors i això, no van molt alineats amb les marques o al revés.
2: Però precisament que estem parlant d'humanitzar, estem parlant de ser transparent, estem parlant de valors, què fan els influencers? Expliquen des de la seva perspectiva si aquell producte o aquella perruqueria o aquell, no sé, el que sigui, o aquelles flors que ha comprat a no sé on, online, doncs són meravelloses i arriben bé. Llavors és una forma d'explicar i de connectar amb el lector i amb l'espectador que hi ha darrere dels dispositius. És absolutament necessari quan és un B2C, que és un business to consumer, que li diem nosaltres a nivell professional, aquestes marques que venen directament al consumidor final. Per tant, no tot, evidentment, però és molt important que aquests influencers siguin... poden tenir 1 milió, poden tenir 2 milions, o poden tenir 30.000. Si aquests 2 milions de seguidors o aquests 30.000 són fidels, no són comprats, que això ho sabem, hi ha interacció, això vol dir que fa un bon contingut.
1: O sigui, les marques ara ja miren prèviament això, perquè hi ha hagut com un moment que tot valia, no?
2: Sí,
1: ara
2: no,
1: hi ha coneixement d'això.
2: Ara hi ha molt de coneixement. Precisament, mira, jo vaig estar en una reunió amb una companyia que farà 100 anys, l'any 27, molt important, catalana, i em deia, escolta'm, doncs, no sé, doncs aquesta influencer... Dic, precisament, mira, si em vols preguntar sobre aquesta influencer, que és una de les conegudes, que té sèries a Netflix i tal, dic, precisament és bastant improbable que et connecti amb aquest producte. Però no perquè no sigui luxe o no luxe, sinó que precisament aquesta persona precisament s'ha anat a Miami perquè aquí ja està col·lapsat. Llavors van a buscar altres mercats per diversificar.
0: De fet, hi ha una eina que no sé si la coneixeràs, Berta, és que ara no em feu dir el nom, però hi ha una eina que posa en contacte les empreses, fa com un càsting previ a l'hora de seleccionar aquests influencers.
1: Sembla que és una aplicació que han creat dues noies a Barcelona.
2: Mm-hmm. UGC, que fan match.
1: Slalom,
2: que han de fer match. Em sembla... Sí, però això és per als que no tenen coneixement de les marques. O sigui, aquestes, això és... Per aquella pizzeria de barri, però que saps que li va bé, però escolta'm, doncs fan una mica de match amb la gent del... geolocalitzen amb la gent d'aquí, per exemple, no sé, veiem una pizzeria de per aquí, i ho fa amb la gent de per aquí, escolta, que tingui idea, llavors fan match.
1: Doncs, has parlat de la ciutat, vius aquí des de fa 15 anys, no?, si no m'equivoco?
2: Sí.
1: Creus que Sant Cugat és un bon lloc per emprendre?
2: És un bon lloc, el que hi ha és molt de talent i jo crec que és una ciutat per viure i que això s'ha demostrat els últims darrers 15 anys i vosaltres que em porteu encara més segur. Per emprendre, per connectar, sí. Per emprendre, també.
1: És una ciutat de connexió. De fet, l'última recomanació, gràcies, Berta, et dic la recomanació d'avui també, perquè l'escoltis per si t'interessa. Si ets emprenedora, directiva o simplement t'interessa el lideratge femení a l'era digital, apunta aquesta data. Aquest dijous, 16 d'octubre, al campus de SAD de Sant Cugat es celebra el Women Evolution Congress, una trobada que ja s'ha convertit en referent aquí a la ciutat, amb el lema impulsant el lideratge femení a través de la intel·ligència artificial. El congrés reunirà expertes en innovació, salut, comunicació i diversitat. Ponències inspiradores, taules rodones i molt networking, com ja, no sé si ja és la cinquena o sisena edició, o sigui que molts dels nostres oients i oientes ho sabran del que parlem. Es parlarà de com la IA pot potenciar el talent femení, millorar la productivitat i obrir noves oportunitats laborals. O sigui, Carme, Fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'aquest mes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Has vist?
0: Interessant.
1: Molt bueno, interessant.
0: Ens hem quedat amb coses, per preguntar-li a la Berta.
1: Ja continuarem, potser la convidarem un altre dia, home.
0: A micro tancat. Berta, gràcies per la visita.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, Berta.
0: Cuca, fins a la propera.
1: Ens veiem divendres.
0: Ah, sí, és veritat. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Anna.
2: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
3: Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
2: Ui, al carrer i al jutjat, què vol dir això?
3: Doncs això vol dir que una situació en la que, doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, doncs o Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us atures i dius, escolti, bona tarda, que es pot identificar vostè, si us plau? En aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor, i no sabem massa ben bé què fer, i comencen els dubtes. Ostres, portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent, i si em volen escorcollar. No? Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs, i poder exercir, doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
2: Doncs som-hi, on t'està regulat tot això?
3: Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa, que és la Llei de Protecció Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, famosament coneguda com la Llei Mordassa, una llei, doncs, que recull totes aquestes qüestions a nivell de com ens podem relacionar a l'espai públic, el dret a la manifestació, etcètera, etcètera. I ens parla també, doncs, de les identificacions i què passa, doncs, fins i tot, doncs, si acabéssim en judici, també veurem en aquest episodi d'avui què podem fer, no? Però un apunt només, una llei, per cert, que l'actual govern espanyol va dir que derogaria, una llei que va aprovar el Partit Popular i que el govern va dir que derogaria, han passat 7 anys i no l'han derogat.
2: Per tant, continua vigent, tot el que ens explicaràs ara?
3: Continua vigent, sí que crec que li van fer alguns retocs, però vaja, d'aquells que passen sense pena ni glòria.
2: Doncs som-hi, anem a descobrir una mica aquesta llei.
3: A veure, aquesta normativa, no?, i el conjunt de normes en l'àmbit, doncs, també penal fins i tot, si fos el cas, de què ens parlen? Ens parlen de l'obligació d'identificar-nos. Una obligació que concerneix, sobretot, en els menors també a partir de 14 anys. Per què? Doncs perquè els 14 anys és l'edat en la qual tenir un DNI, document nacional d'identitat, és obligatori. Per tant, a partir d'aquesta edat és aquesta obligació d'identificar-nos existeix. I com a titulars d'aquest DNI tenim l'obligació de tenir-lo en regla, de tenir-lo en vigor, de tenir-lo en les dates que corresponguin i de conservar-lo. I aquí ve el punt clau, d'exhibir-lo quan ens el requereixin. Ara bé, d'exhibir-lo quan el requereixin, però tenint en compte una qüestió. No és tant l'obligatorietat de tenir el DNI a sobre, sinó l'obligatorietat de poder-nos identificar. De quina millor manera identificar-nos? Que amb el DNI segurament poques més en trobarem. El carnet de conduir, el passaport. El carnet de conduir el portem a sobre, el passaport normalment no el passegem. Per tant, escolteu, obligatorietat tècnica de portar el DNI? No, obligatorietat d'identificar-nos. Aquesta és l'obligatorietat, no?
2: Per tant, podríem identificar-nos amb un altre document.
3: Sí, dels dos que he mencionat.
2: Però ara bé, ens hem d'identificar sempre o qui ens ho pot demanar, això?
3: Clar, a veure, si passa la senyora Conxita, altres, i diu, escolti, vostè, ensenyem el DNI. No tenim cap obligació, però en el moment en què són agents de seguretat, dels cossos i forces de seguretat, tant de Catalunya com de l'Estat, per tant, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Policia Local, fins i tot són els competents per poder-nos sol·licitar aquesta identificació.
2: I poden fer-ho en qualsevol moment?
3: A veure, no pot ser un caprici dels agents ni tampoc una sol·licitud arbitrària. Perquè això a vegades ens hi hem trobat, no?, de que hi ha una tendència generalitzada a que aquestes sol·licituds d'identificació es fan en persones, doncs, de determinats trets físics, no?, més que no pas d'altres. Això no hauria de poder ser, no?, perquè estaríem ratllant la discriminació per la raó que sigui. Per tant, la gent el que ha de tenir és un indici, o una evidència, que està passant quelcom que pot ser delictiu o que sospiti, doncs, que es podria considerar una infracció, un delicte. Hi ha d'haver una motivació.
2: Per tant, no pot ser una identificació arbitrària, el que dèiem.
3: No pot ser-ho, no pot ser-ho.
2: I ens has comentat que ens podem identificar amb el DNI o qualsevol altre paper, com el carnet de conduir o el passaport, però què passa si no duem cap d'aquests tres documents a sobre?
3: Clar, tampoc és el mateix que ens neguem a identificar-nos a que conjunturalment no portem res per fer-ho, no?
2: Uh-huh.
3: Clar, en el cas de que no portem res per fer-ho, doncs la policia ens pot dir, escolti'm, doncs acompanyi'm vostè a comissaria per tal de que el puguem identificar. Tenint en compte, dret del ciutadà, que no ens hi podran retenir més de 6 hores per fer aquesta identificació. Uh-huh. Clar, què passa si no és una qüestió de que jo me l'he deixat, ha estat un oblit, sinó que a sobre m'hi nego? Home, aquí podríem estar ratllant alguna falta més greu, fins i tot de desobediència a l'autoritat.
2: Uh-huh.
3: Per tant, això també ho hem de tenir en compte. Escolta'm, calma i bons aliments, fem el que se'n sol·liciti i no hi ha d'haver cap problema. Si no hem fet res mal fet, no hem de tenir cap problema. Home, si ho hem fet, llavors preocupem-nos. Però hauríem de començar pel fet de no fer-ho.
2: Exacte. I llavors hi ha una altra cosa, que ara parlem d'identificar-se, però ens poden escorcollar?
3: Ens poden escorcollar. És una bona pregunta. La policia pot fer un registre extern i superficial, fins i tot, no? Si té indicis, com deia, de que duem a sobre o que portem objectes prohibits, perillosos, o que, no ho sé, per exemple, alguna substància il·legal.
2: Uh-huh.
3: Això pot ser, això pot ser. Ara bé, s'ha de fer aquest escorcoll amb la menor intromissió possible en el nostre cos.
2: Uh-huh.
3: I tenim el dret que qui ens faci aquest escorcoll, si és pertinent, sigui algú del nostre mateix sexe. Per tant, un home, si ets un home, una dona, si ets una dona. Per tant, i si requerís treure's la roba, segurament a la via pública això no passi, però en un aeroport podria passar, no? Si s'estan fent controls d'estupefaents, podria passar, de drogues, i aleshores ho han de fer en un lloc reservat. No se'ns pot vulnerar la intimitat, malgrat s'estigui produint aquest escorcoll.
2: Doncs som-hi amb tota aquesta explicació del dret que hem fet fins ara. Anem als casos pràctics.
3: Sí, doncs a veure, una pregunta recurrent, que això a vegades, fins i tot, no? A mi us pregunten, oh, però escolta, jo els hi puc demanar el número de placa? Sí, sí, és a dir, tu tens el deure d'identificar-te, però el policia té el deure de ser transparent i de identificar-se, especialment si van de paisà, perquè clar, no ho has vist venir, però és el que dèiem, ells tenen també aquesta obligació, per tant, és, en certa manera, hi ha d'haver una corresponsabilitat, és un servidor públic, però hi ha d'haver unes garanties perquè en el supòsit de que no actuï de manera correcta, doncs tu tinguis la manera en la qual doncs poder-te defensar i acreditar, escolti'm, aquesta persona va fer això, això i això, ja, si no, no ho podem fer.
2: I què passa si ens neguem, no? Allò que dèiem al principi.
3: És allò que, no? Imagina't, no? Que estàs molt enfadat i et negues a donar el DNI perquè jo no estava fent res i t'hi resisteixes i no? La negativa a identificar-te, etc. Això és una fracció administrativa greu que pot comportar multes i, com deia, fins i tot, si la gravetat és tal, podríem estar davant d'un delicte de desobediència. Per tant, compte, compte, tranquil·litat, i fem el que se'n sol·liciti.
2: Mantenir la calma, no? Sempre.
3: Exacte. Però suposem que aquesta persona a qui li recomanem que mantingui la calma no la manté i la cosa s'ennegreix i es posa lletja i acabem detinguts i fins i tot no, en el cap d'uns mesos hi ha un eventual judici. Jo ara citaré una frase que els oients coneixeran. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui pot i serà usada en contra seva en un tribunal. Té dret a un advocat i si no en pot pagar un, se n'hi assignarà un d'ofici. Això ho hem sentit tots.
2: I tant.
3: Això, que se'l coneix com l'advertència Miranda, perquè era el cas que va ser Miranda contra Arizona als Estats Units als anys 60. Estats Units, Molt peliculero, molt fet servir, molt reivindicat. Bé, doncs, aquesta doctrina que és dels Estats Units, aquí, doncs, té la seva literatura, no? Té la seva garantia. I la trobem a on? La trobem a la Constitució, article 24, tutela judicial efectiva, i en el conjunt de normes. És exactament el mateix? No, però al final aquest esperit, no?, de que, malgrat estiguem davant d'un tribunal, tenim una sèrie de drets que se'ns han de reconèixer i que se'ns han de garantir com a drets fonamentals. Val? Uh-huh. Per tant, és això. Podem guardar silenci, podem, etc. I ara entrarem en la matèria.
2: Clar, exacte. Quins són aquests drets que tenim?
3: Doncs, en primer lloc, des del moment en què se'ns detingui, tenim dret a un advocat.
2: Uh-huh.
3: Tenim dret a un advocat i, en el cas de que nosaltres no tinguem a ningú, doncs aquí es recorre, se'ns en podrà assignar un d'ofici. Ara bé, l'assistència d'aquest lletrat, com deia, és obligatòria. És obligatòria, no ens la poden denegar. No ens la poden denegar.
2: Per tant, podem reclamar-lo, si no el tenim.
3: Efectivament. De fet, encoratjo enormement a fer-ho en el supòsit que així sigui, perquè això ens permet què? Ens permet que durant tot el procés algú que coneix la norma i què es pot fer i què no es pot fer en cada moment, està a l'aguait de veure si es compleix o no es compleix. Si jo com a ciutadà no sóc conscient d'absolutament tots els drets que tinc o de quines coses poden exercir en els cossos de seguretat, podem tenir un problema, no?, per després, si s'han produït fets que no corresponen per part dels agents o per part nostra fins i tot, de poder-ho certificar.
2: Quin altre dret tenim?
3: Aquest dret a guardar silenci, això ho hem sentit moltes vegades, com a detingut, com a investigat, com a acusat, compte, perquè ara faré un matís sobre això, pots no declarar, si vols, això ho hem vist molts cops, o només respondré preguntes del meu advocat. Per tant, això ho podem fer. O només a contestar, com deia, algunes preguntes. Per què? Doncs perquè l'obligació de declarar contra un mateix no existeix. No tinc obligació de confessar-me culpable. Això és un dret que tenim. Ara bé, si mai et criden perquè siguis testimoni en un judici, tens l'obligació de dir veritat.
2: O sigui, en aquest cas no pots acollir-te al dret de no declarar.
3: No. Si a tu et crida, perquè et crida el tribunal, perquè t'ha sol·licitat alguna de les parts, l'acusació, la defensa, tant s'abandona, però has estat acceptat pel tribunal i, per tant, vas a judici com a testimoni del que sigui, tens l'obligació de dir veritat. Compte amb això, perquè, si no, incorrem en un delicte de fals testimoni. Tant, poca broma.
2: És important tenir-ho present, això.
3: No, i que sembla que no, però pot ser que ens cridin a declarar en algun moment com a testimoni en algun moment de la nostra vida, per múltiples raons. Un litigi entre veïns, un accident de trànsit, i que tu, doncs, estaves allà circumstancialment i et criden. Escolta'm, pot passar. Per tant, tinguem en compte que aquí hem de ser molt seriosos. El jutge ho recordarà. Escolta, vostè sàpiga que tal, que ha de dir, té alguna animadversió contra l'acusat, etc, etc. Això passarà. Per tant, se'ns advertirà. Però ja està bé, doncs, que ens soni.
2: Exacte, d'anar-ho recordant.
3: I, finalment, una tercera qüestió que és fonamental i que hi ha vegades que trobes judicis que, i ara en tenim un i posaré un exemple, no? El dret a la informació. És una cosa que és molt genèrica. Escolta, t'han d'informar de què se t'acusa. T'han d'informar de què se t'acusa. I en un llenguatge que tu entenguis. Perquè si... I en un llenguatge hi ha una llengua. En el cas català, fins i tot, doncs, bueno, si no entens el castellà, o, pel fet de ser Catalunya, doncs en català tens dret a un intèrpret i expressar-te també en la teva llengua en els tribunals. A punt de dret lingüístic pots declarar a Catalunya en català. És llengua reconeguda, llengua oficial a Catalunya. Per tant, això també.
2: I en aquest sentit, tu pots, entenc, pots expressar-te en català, però tens dret també a que el lletrat s'expressi en català?
3: El lletrat, el teu advocat?
2: El teu advocat o el jutge?
3: El jutge s'expressarà en la llengua oficial que esculli. Tens dret a que se t'entengui i a tu emprar la llengua que vulguis. Això tens dret. De fet, hi ha un vídeo molt famós del senyor Laporta, que no recordo si en aquell moment era president o no, però el van citar com a... no sé si era com a investigat o com a testimoni, crec que com a testimoni, en un judici. Era a Catalunya, i ell va dir, escolta, jo vull declarar en català. El jutge va dir, però vostè ara sap que està complicant-nos el judici, perquè, clar, hi ha una lletrada que no entén. Escolta, jo vull declarar en català, és un dret que tinc, i per tant, bueno... I va declarar en català. I van posar-li un intèrpret a l'advocada, o potser fins i tot no li van ni posar, perquè hi ha vegades que aquí hi ha la qüestió legal...
2: que ja ens entenen, no?
3: Es dilueix, exacte.
2: Doncs, Jan, anem cap a tancar, ens queden un parell de minutets.
3: Perfecte. Doncs, a veure, jo, tres idees claus per tancar, no? Escolteu, porteu el DNI a sobre. Malgrat l'obligació és la d'identificar-se, la millor manera de fer-ho serà amb el DNI. I en el cas de que no sigui així, tenim alternatives. Carnet de conduir, que normalment portem a sobre, passaport, que no sol ser el més habitual, i si no, sapiguem que la policia ens pot dir, escolti, doncs acompanyi'm a comissaria, i jo l'identificaré per vostè, no pateixi, màxim 6 hores. Si no hem fet res mal fet, no hem de patir. I si ho hem fet, doncs escolti, cadascú ha de saber el que fa. Segon punt, tenim dret a no declarar-nos culpables. Frase nord-americana, de judici, de cop de martell del jutge. Perquè és cert, hi ha molta gent que té aquest neguit, aquesta por, de que si davant del jutge hi ha silenci, és que estic amagant alguna cosa. No, simplement, potser s'ha escollit que la millor estratègia per no dir coses que no corresponen, no perquè hagis fet res mal fet, sinó perquè potser la persona no sap desenvolupar... Escolta'm, tens dret a no declarar contra tu mateix. Val? Per tant, això és important. També davant de la policia, també davant de la policia, perquè la policia fa atestats, la policia fa informes. Per tant, tens dret a no dir res, perquè si no tot allò després ho poden fer servir en contra teva.
2: A vegades has de vigilar, no? Què dius?
3: Exacte. Més vol tenir la boca tancada. Fins a parlar amb l'advocat, boqueta que tancada. Jo és la recomanació que faria. I finalment, sí que hi ha un mite, no? Un mite que és una mitja veritat. Una mitja veritat, no? Que és això de que, és que si em toca un advocat d'ofici és pitjor. A veure, pitjor. L'advocat d'ofici que et tocarà segurament també està exercint en la seva esfera privada. Clar, què passa? Les condicions, i aquí faig una reclamació doncs, a les persones que conec del sector, estan mal pagats. Per tant, clar, és cert, i no crec que això els porti a fer malament la seva feina, però estan en una situació de tensió, de més tensionament, no? Per tant, jo aquí faig una crida a la millora també, no?, de les condicions dels advocats d'ofici, perquè el dret a la representació amb un advocat és un dret fonamental. Per tant, això ha d'estar en les millors condicions. Juguem la vida, el futur de la vida de moltes persones. Mm-hmm. Aleshores, no és pitjor un advocat d'ofici. És un professional que té els coneixements en la matèria i, per tant, doncs, es desenvolupa com correspon. Ara bé, s'han de millorar les condicions dels advocats d'ofici i d'aquesta manera segurament també trencarem una mica amb aquest mite perquè destensionarem en general la justícia, que està molt tensionada.
2: Doncs mira, amb aquesta reivindicació laboral pels advocats d'ofici acabem el programa d'avui. Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquests drets que tenim al carrer i al jutjat. Ens retrobem un altre dia a Drets a Butxaca.
3: Ens retrobem el proper dia i recordeu, el DNI sempre a la butxaca, igual que els drets.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sabies que...
0: Els lloros de coll verd viuen en grups socials molt complexos i utilitzen sons diferents per comunicar-se. El més sorprenent és que cada cria rep un so característic, una mena de signatura vocal que permet identificar-la. Els investigadors han observat que els pares utilitzen aquests sons específics quan es comuniquen amb les seves cries. Amb el temps, els joves també aprenen a reconèixer la seva pròpia crida i la...
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
4: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre.
6: Música.
5: I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
2: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir de...

0: que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
1: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
2: Españoles, Franco ha muerto.
3: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte del centre ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions

0: sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut en lloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpolo en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran de més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneig referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
9: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Música. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents volen mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. De seguida anirem a fons als motius de la vaga en conversa amb Anna Belén Cebrián, portaveu del sindicat USTEC al Penedès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 8 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que el problema s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que parlem de retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció a Barcelona per la AP7. Hi ha retencions intermitents a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 amb circulació intensa des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. El Nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i efecte de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la B20, a la ronda de dalt, hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral, retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, també en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Encara aquest dimarts ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament la temperatura. De moment, aquest matí, amb un temps més aviat tranquil, alguns nuvolets tindrem dispersos deixant el sol emblanquinat, també núvols un palet més gruixut a les comarques de la costa, sobretot la Daurada, i ja al matí que comença una altra vegada molt xafogós, molt càlid. Aquesta tarda començarà a bellugar-se una mica l'atmosfera, amb algun ruixat al Pirineu, la Catalunya central, també l'interior de Tarragona, i ja amb una temperatura més alta momentàniament que no pas ahir, de fet, a l'Ebre, i sobretot a l'interior de Girona, tornarem a fregar els 40 graus. Ja diem demà, canvi sobtat de situació. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El curs escolar comença amb una vaga i amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació. I n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
4: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: Aquestes són les xifres, però el cert és que el curs comença amb un primer dia de vaga. Així és que, tot i la crida a la treva que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, els sindicats convocants mantenen l'aturada el primer dia de classe. A aquesta hora volem entendre què esperen d'aquesta jornada i com s'ha de llegir el conflicte que s'obre a partir d'ara. Ens acompanya Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès. Senyora Cebrián, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com preveieu des d'USTEC la vaga d'avui? Quin nivell de participació espereu? I com us plantegeu les mobilitzacions que, si no vaig errada, estan previstes a les 11 demarcacions educatives del país?
5: Doncs, tal com va acabar el curs i veient que, tot i cridar ben fort les nostres demandes, no se'ns va escoltar, comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord, celebrem tot el que es va aconseguir, però no és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals i van més enllà de tots els nombres que es van donar a l'acord.
1: Per tant,
5: la participació, per tant...
1: Digui, no, perdoni.
5: Sí, la participació, tenim ganes de tornar a reactivar totes les mobilitzacions i, per tant, es preveu elevada.
1: Deia, per tant, que aquesta vaga que arriba el primer dia de curs no ha servit de res, d'alguna manera, la treva que demanava el president Illa apel·lant al dret a l'educació dels infants. De moment, per tant, si més no avui, aquesta treva, aquest parèntesi que demanava el president, no serà, eh?
5: El 13 de juliol vam estar reunides amb la consellera. Del 13 de juliol fins al dijous de la setmana passada, jo crec que ha estat un bon parèntesi com per haver reactivat certes negociacions o, si més no, certes reunions que no han estat. Per tant, aquesta treva a hores d'ara no era el moment.
1: El president també parlava de mà estesa, de voluntat de diàleg, defensava que el sistema educatiu té ara més recursos que mai, anunciava també mesures com el pla de climatització. Què seria necessari, segons aquests sindicats convocants de la vaga, per reconduir la situació?
5: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística. Va més enllà, per això no, a tot el que es va assolir el curs passat ho celebrem, però són petites pinzellades. El tema va molt més enllà.
1: Anna Belén Cebrián, acabo molt ràpid. USTEC i els altres sindicats dieu que la vaga és un avís del que pot venir. Què voleu dir exactament? Serà una tardor calenta? Es preveu una tardor calenta en el món de l'educació?
5: Si no podem negociar, nosaltres continuarem demanant-ho. Al final es tracta de l'educació pública catalana i el fet de donar-li l'esquena no ho comprenem.
1: Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia. Estarem pendents de la jornada d'avui, sens dubte. Gràcies.
5: Gràcies, igualment.

0: quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
1: Les escoles rurals també arrenquen avui un nou curs amb les particularitats d'aquest tipus de centre, on s'han d'adaptar cada any els grups i les metodologies a les necessitats dels alumnes. Des de Lleida Televisió ens expliquen el cas de l'escola de Vilanova de Segrià, integrada a la zona escolar rural de l'Alt Segrià.
2: El centre forma part de la ZER Alt Segrià, juntament amb les escoles de La Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu.
3: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
2: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant.
4: El nostre desig, el que voldríem assolir i aconseguir, és que cada infant, cada alumne, cada persona que entri per aquestes portes deixi la seva petjada, una petjada d'amistat, de companyonia, d'ensenyament, d'aprenentatge.
2: Una preparació que manté l'essència del model rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada.
1: A 7 i 12, el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
6: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
7: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
5: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Avui també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura del president Josep Tarradellas en l'acte inaugural de l'any dedicat al 50è aniversari del seu retorn a Catalunya i del restabliment de la Generalitat. Els expresidents Pujol, Mas i Montilla, així com el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han sumat a la sessió en què Illa ha reivindicat la defensa de Tarradellas per la seva visió de la unitat del poble al servei d'una causa comuna més enllà dels debats ideològics.
0: El president Tarradellas tenia un projecte polític senzill i clar, un projecte de país que es deia Catalunya. Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies. Dos ingredients són imprescindibles: democràcia i bon govern.
1: Quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa, amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats.

0: Igualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIP i Moviment Popular.
1: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dilluns en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta, al Montsià. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima tindria al voltant de 50 anys. I els tres ferits en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan fora de perill. Els fets van passar a un laboratori de pràctiques per un vessament d'àcid nítric. Els tres treballadors universitaris estaven preparant les pràctiques per a l'inici del curs que podria arrencar amb normalitat. Ens ho expliquen des de TAC12.
2: L'incident ha estat provocat pel vessament d'una ampolla d'un litre d'àcid nítric, un compost molt comú en el sector químic que provoca cremades en contacte amb la pell. Els tres treballadors de la URB han reaccionat de pressa i han activat el protocol per a aquests casos, fent servir les dutxes d'emergència i abandonant l'espai i trucant al 112. Així doncs, han pogut sortir pel seu propi peu, però se'ls ha traslladat al Joan 23 i a Santa Tecla. Des de la Universitat Tarragonina subratllen que tant abans com després de l'accident s'han seguit totes les mesures de seguretat i protocol al peu de la lletra.
3: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
2: Des de la URB s'espera ara que l'informe dels mateixos bombers aclareixi què ha passat exactament, tenint en compte que l'àcid nítric no explota quan contacta amb l'oxigen. L'incident no ha produït afectacions a les instal·lacions, així doncs l'alumnat podrà començar les classes amb normalitat.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques especialment del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla, deia, que la calor no afluixa. Per ara, les temperatures es mantenen encara molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
4: Massa calor. No havia passat mai això.
5: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresquia una miqueta.
6: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic on està? Diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
7: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
5: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
4: Encara anem passant les nits com podem.
7: Bastant bé. Amb el ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
8: A mi me gusta el calor, sí. Però també influye en la salut, perquè le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
0: Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2, un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
9: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: I avui arrenca la fase Lliga a la Champions, amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. D'altra banda, el Club Blaugrana ha volgut mostrar el seu compromís amb la llengua amb la campanya Parla Blaugrana, Parla Català. L'acció inclou diverses entrevistes amb jugadors i jugadores dels primers equips en què expliquen la seva relació amb la llengua catalana i la importància que té com a eina d'integració social.
10: És una llengua que m'agrada parlar-la i intento parlar bé. Tothom que vingui aquí hauria de fer l'esforç d'intentar parlar, d'aprendre. I bueno, crec que jo ho intento fer i crec que és una cosa molt bona per tu també.
11: No hi ha una professora com a tal, perquè no és algú que es vulgui imposar. Jo crec que quan algú vol aprendre una nova llengua d'un lloc on està, el més important és la predisposició de la persona que la vol aprendre.
0: I parlem ara de waterpolo perquè Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. Maica García ha estat dues temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És un altre dels temes que us hem destacat en els titulars. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Labanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Cirque du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del Teatre Català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada, en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
12: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
13: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
12: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
0: I reprenem ara el tema de portada perquè els docents preparen un matí de mobilitzacions per estendre al carrer les seves principals reivindicacions. Ara mateix els manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura del barri de la Barceloneta. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, explica'ns l'última hora.
14: Bon dia, Elena. És el primer tall del matí que els docents despleguen en aquesta convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici de les classes. Som en aquest punt de la ronda litoral entre la Barceloneta i Port Olímpic. En aquests moments, desenes de docents tallen, com veieu, la ronda de dalt en tots dos sentits. Recordem a Elena que aquest és el desplegament de les mobilitzacions, actes de protesta que els sindicats USTEC i la CGT, els dos sindicats de la convocatòria de vaga d'avui dimarts, estan desplegant ja a primeríssima hora del matí per estendre al carrer el seu descontentament per la manca de l'arribada d'acords amb el Departament d'Educació. Aquesta és la situació, Elena, en aquests moments, ronda litoral tallada en aquest punt entre la Barceloneta i Port Olímpic. Desenes de persones tallen aquesta via, una de les principals artèries pel que fa a la mobilitat de Barcelona i l'àrea metropolitana. És el primer acte de protesta del dia, d'aquest dia de vaga que coincideix amb l'inici de les classes.
0: Doncs Anna Ruiz i Manel Gómez és un dels equips de la xarxa que avui està pendent d'aquesta vaga dels mestres a Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. El seu

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat, això sí, serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Ana Belén Cebrián és portaveu del sindicat USTEC al Penedès i ha justificat des del Notícies en xarxa la nova convocatòria.
2: Comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. No és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals.
1: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona, per fer seguiment al tall de la ronda i també amb la ciutat de Lleida. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura, Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. I ara mateix obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Cornellà de Llobregat que deixa els vehicles al voral de l'A2 i 4 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud a la B20 a l'altura de Canyelles, que dificulta encara més la circulació. On també hi ha cues és a la Trinitat, des d'aquest punt fins a la Vall d'Hebron a Barcelona. Des del nus de la Trinitat també hi ha afectacions cap a la Ronda Litoral, que pateix retencions del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Abans, però, la d'avui encara ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que la d'ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament el termòmetre. Així doncs, matí tranquil, amb alguns núvols dispersos que deixaran el cel emblanquinat i nuvolades més gruixudes a la costa, sobretot a la daurada. A la tarda augmentarà la inestabilitat amb alguns ruixats al Pirineu, la Catalunya central i l'interior de Tarragona. La calor encara s'intensificarà amb temperatures que fregaran els 40 graus a l'Ebre i, sobretot, a l'interior de Girona.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix, quan són 4:45, un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta a la capital catalana. Anem, doncs, fins a aquest punt per veure quina és la darrera hora, quina és l'afectació. Ens ho expliquen en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Sí, és el primer tall en el calendari de protestes que per aquest matí han desplegat i estan desplegant els sindicats convocants de la vaga. Són la CGT i el sindicat USTEC majoritari, un dels sindicats majoritaris, i amb Isaac Salinas, ell és delegat d'aquest sindicat. Isaac, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Volem conèixer en quin punt ens trobem. Alguns centres han engegat amb normalitat. Són dos els sindicats dels mestres, CGT i la USTEC, el sindicat que vostè representa, els que han convocat aquesta vaga. En quin punt ens trobem?
5: Bueno, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per l'organització del personal educatiu i un conflicte amb el govern que no es va tancar. El 13 de juliol ens van reunir amb la consellera, Esther Niubó, i li van transmetre les demandes i inquietuds del personal i ja vam anunciar que si no hi havia negociació, aquest curs 26-27 no començaria en normalitat. Va passar a l'estiu, no vam moure un dit fins al passat dijous 4 de setembre, que ens vam reunir, però va ser una escenificació per fer veure que hi ha diàleg. Però no tenen cap voluntat d'avançar cap a les millores que reclamem. Tot segueix igual, per això fem vaga.
4: El president Illa us reclamava, us demanava un parèntesi. Està clar que aquest parèntesi s'ha tancat.
5: Bueno, ja, com acabo de dir, ja s'han pres un parèntesi molt gran, com ho van fer en el curs passat. No, el govern no està complint la seva obligació d'atendre les demandes d'un col·lectiu que són 100.000 treballadors i treballadores. Llavors, hem de fer vaga per forçar el govern a seure a atendre les demandes que són una emergència educativa. Hem de posar en valor el que vam aconseguir el curs passat, sens dubte, gràcies a l'organització i a la negociació. Per exemple, el reforç de plantilles amb prop de 6.500 noves dotacions. Ara toca fiscalitzar que s'implementin, que arribin prioritàriament aquests centres que més ho necessiten, però la gent va deixar clar, el col·lectiu de personal educatiu va deixar clar que hem d'anar més enllà, necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat, i bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions que estan pendents, és obligació del govern atendre-les.
4: I confieu que després de la convocatòria de vaga d'avui, el primer dia de classe, es puguin reprendre les converses?
5: Bueno, confiar no confiem gaire perquè els precedents no ens donen per confiar en el govern. El que sí que confiem és en la força col·lectiva per assolir la dignitat educativa per la qual lluitem. El curs passat vam fer unes vagues històriques, en alguns casos amb un seguiment del 80-90%. Fem vaga avui, en el primer dia de classes, aprofitant el focus mediàtic per aprofitar l'oportunitat, tenir més ressò i que així el govern hagi de reaccionar. Però segurament no serà l'última vaga d'aquest curs.
4: Isaac Salinas, des del Sindicat USEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts amb aquest advertiment, Helena, que aquesta probablement no serà l'última vaga del curs.
1: Doncs molt pendents, en principi, Anna, d'aquestes mobilitzacions, d'aquests talls que hi han previstos aquest matí, no només a la ciutat de Barcelona, on sou vosaltres, sinó també a les altres 10 demarcacions educatives o d'educació que hi ha a nivell de tot Catalunya. El pols dels sindicats majoritaris en l'educació, ja ho sentíem, es manté ferm, malgrat la crida a la treva que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les últimes hores. Illa ha demanat als sindicats convocants de fer un parèntesi, una treva, i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
6: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, i escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
1: Al marge del conflicte, el curs arrenca avui amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació i n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això, mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
8: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
9: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
8: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
10: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
8: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Encara en clau política, també us expliquem que el grup parlamentari de Junts està duent a terme entre ahir i avui dues jornades de treball a Guardiola de Berguedà per preparar el curs polític. La formació es declara alternativa de govern, acusa Salvador Illa d'inacció política i demana una remodelació de l'executiu català. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de la Televisió del Berguedà.
11: En la valoració de l'estiu han estat molt durs amb el govern de Salvador Illa, a qui acusen de paràlisi política i per això demanen canvis en l'executiu català.
12: El govern, malauradament, segueix sempre un mateix mètode, deixa que els problemes s'acumulen, espera que esclaten i després corre per fer veure que el resol i, òbviament, aquest govern no va. Ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats i reprovats per Parlament de Catalunya amb una àmplia majoria.
11: Junts ha triat l'educació com un dels temes clau de l'inici de curs polític. La formació va demanar un ple monogràfic que es farà a l'octubre. Junts reclama un pacte de país per rellançar l'educació catalana.
13: Construir un gran acord de país en el qual les mesures siguin molt concretes. No només, evidentment que sí, però no només millorar les condicions laborals i salarials dels docents, que també, sinó que aquests docents es puguin dedicar a ensenyar i no estiguin absolutament tot el dia ofegats per la burocràcia.
11: A la sessió inaugural estava previst que el president Carles Puigdemont pogués participar de les ponències per videoconferència, però problemes d'agenda ho han impedit, segons fonts del grup parlamentari.
1: I a 7:45 tornem a la capital catalana perquè la ciutat estrena 15 allotjaments per a col·lectius vulnerables, amb capacitat per acollir fins a 40 persones, amb l'objectiu de facilitar una transició entre la seva situació actual i el seu projecte vital, proporcionant-los autonomia de cara al futur. De moment ja hi resideixen 3 famílies i està previst que en les properes setmanes s'incorporin la resta de persones. S'han seleccionat certs perfils que l'Ajuntament de Barcelona veu probable que es puguin adaptar a aquests canvis. Així ho expliquen la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, i la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes.
14: Som l'única ciutat del nostre entorn que posa a disposició de les diferents situacions d'habitatge també diferents equipaments i continuem també treballant en que així sigui.
15: Molt contentes de poder avui també obrir un equipament com aquest que ha de permetre a aquestes famílies que puguin realment consolidar aquest projecte i iniciar després un recorregut més autònom i no tant vinculat a serveis socials, sinó amb suports que siguin molt més puntuals.
1: Doncs en aquest context afegim que la compra d'habitatge a Catalunya s'ha encarit més d'un 10%. Entre l'abril i el juny, el preu de la vivenda va pujar un 10,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Si bé en alguns trimestres les xifres s'havien enfilat per sobre de l'11%, l'encariment continua sent dels més alts des de la pandèmia i s'encadenen pujades per sobre del 10% des de finals del 2024. Per tipus d'habitatge, els pisos de segona mà s'han encarit un 10,6%, mentre que els pisos nous ho han fet, però a un ritme més baix, del 6,4%. Quan fa una setmana us recordareu de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. De fet, després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIT i Moviment Popular.
16: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Una veïna de Sant Boi de Llobregat ha mort en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, a Albacete. La víctima, de 64 anys, va rebre la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció. Els fets van passar aquest dissabte passat. L'home acusat de matar la seva parella embarassada el 2023 a Manresa ha acceptat els fets i evita així el judici amb jurat popular. Inicialment, la fiscalia demanava 41 anys de presó per a l'home, però finalment les parts han pactat una pena de 26 anys. La dona tenia 31 anys i estava embarassada de 4 mesos. Ens en dona més detalls al 9TV.
17: L'home que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023 de Prats de Lluçanès, a Manresa, ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41 anys de presó, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà costar. Haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó. No podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona, de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos, al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions, segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar a la parella al pis familiar. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres, deia, per metre quadrat, en 30 minuts a les comarques del nord de la Catalunya central. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Segons dades publicades per Comertia, 4 de cada 10 socis asseguren que ja han fet modificacions durant l'agost i un terç ha adaptat els seus horaris amb mesures com ara tancar el negoci durant les hores de temperatures més elevades. L'entitat considera que aquest context de calor extrema ha afectat negativament l'activitat al centre d'algunes ciutats. De les dades recollides per Comertia, també se'n desprèn que prop d'un 30% dels establiments optaria per invertir més en climatització i aïllaments, mentre que un 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Joaquini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
18: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: Avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. I Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat 2 temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. I la xarxa ha presentat la programació esportiva per aquesta temporada. Aquest cap de setmana comença un nou curs de l'Enjoc, amb 2 retransmissions esportives el dissabte a la tarda i 3 més el diumenge, repartides entre el migdia i la tarda. Dilluns arrencaran els programes temàtics de la casa amb l'Aixeca i Pica, dimarts el Més Bàsquet, dimecres el Recorre, dijous l'Orsai i divendres l'Aventurístic. Això pel que fa a la televisió. A la ràdio, la gran novetat és la creació de 3 podcasts esportius relacionats amb l'hoquei patins, el ciclisme i el bàsquet. Núria de José és la consellera delegada de la xarxa i Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
19: Com a novetats destacades, d'una banda, aquesta concentració de l'oferta de futbol en els diumenges, però també moltíssims altres esports que s'incorporen i, com a gran element destacat de la temporada, el podcast. Oferim 3 podcasts temàtics que complementen l'oferta que ja vam arrencar l'any passat en l'àmbit televisiu.
20: Per nosaltres és fonamental, per l'esport base és fonamental que televisions locals, que la xarxa faci tota aquesta feina de divulgació de l'esport base. Primer, perquè genera referents en català i després perquè genera referents en valors.
1: Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Botzo, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, però la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
21: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseum i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
22: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
21: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
1: I unes excavacions al xalet del Catllaràs, a la Pobla de Lillet, han permès descobrir els fonaments d'una construcció annexa atribuïda amb certesa a Antoni Gaudí. Els experts encara investiguen si es tractaria d'una despensa, d'una capella o potser un polvorí. Ens ho amplia en Manel Medina, de Televisió del Berguedà.
23: Les excavacions arqueològiques van començar aquesta primavera i han estat supervisades per Galderic Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Podria haver estat una despensa on es guardaven aliments protegits dels animals i separats de les estances interiors del xalet. També es planteja que pogués ser una capella, tenint en compte que Gaudí era una persona profundament religiosa.
24: Una que aniria, que era una antiga despensa annexa a la casa, i l'altra que podia, doncs, albergar alguna imatge religiosa.
23: La voluntat de moment és preservar les restes i previsiblement tornar-les a cobrir per garantir-ne la conservació. També està previst retirar alguns arbres de l'entorn per evitar que les seves arrels puguin malmetre els fonaments.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la tercera federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpolo en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran de més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb un

0: 1.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte del centre ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports. El primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneig referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta

de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències, quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i, sobretot, mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents ha tallat la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en una acció que ha acabat fa pocs minuts. És una de les accions de protesta que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Ara es mantenen els talls a la ronda de dalt a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, així també com a la Gran Via. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'Ustec al Barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs tenint en compte les circumstàncies, volem saber com estan afectant a la circulació aquestes protestes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, explica'ns l'última hora.
3: Bon dia, Elena. Doncs repassem primer les vies que continuen tallades, que en aquests moments encara estan tallades a causa de manifestació. Ho comentaves anteriorment, encara tallada la C31 a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I ara tenim tallada, per una banda, l'autopista AP7 a l'altura de Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha una cua ja de més de 5 quilòmetres des de la Roca del Vallès. Per tant, tallada l'autopista AP7, com et deia, a Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. I també tenim tallada ara mateix la C60 a l'altura de Mataró. Aquests són els punts que continuen tallats. En canvi, ja tenim reoberta, per una banda, la Ronda Litoral, però encara hi ha aturades importants en tots dos sentits de la marxa, i també tenim reoberta la Pota Nord, la B20, el tram de Santa Coloma, fins ara estava tallada, l'acaben de reobrir, però encara continuen les aturades en aquest extrem nord de la ciutat de Barcelona. Acabo amb una darrera incidència que està provocant també cues importants. És aquest vehicle avariat a l'autopista C31 a Badalona. Pensa que ja parlem d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Montgat i Badalona en sentit Barcelona, i és que molta gent utilitzava o utilitza aquesta C31 com a alternativa a la Pota Nord, a la Ribi. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs gràcies, en Roger. Més enllà de les protestes, el nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acaba de valorar aquesta qüestió als Notícies en xarxes.
4: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en cultura, Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. La protesta es fa evident des de primera hora amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, així com a altres punts del país. Un grup de docents ha bloquejat fins fa pocs minuts la circulació a la Ronda de Dalt, la Santa Coloma de Gramenet, i també fa pocs minuts que s'ha aixecat el tall a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. Continua, això sí, el tall a la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Accions en marxa també a la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, així com a Esplugues de Llobregat, on els manifestants han barrat el pas als vehicles que volien accedir a la capital catalana. El portaveu d'Ustec al barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs ens desplacem ara mateix fins al Maresme, on un grup de docents talla també ara mateix l'accés a la C60 i a la C32 a l'altura de Mataró. En aquest punt de la xarxa viària hi tenim en Pere González i la Laia Sant Miquel de TV Mataró. Bon dia, Laia. Quina és l'última hora? Explica'ns.
3: Bon dia, doncs tot just ara a prop del centenar de mestres que s'han adherit a aquesta manifestació convocada aquí al Maresme arriben a l'accés d'aquesta banda oest de la ciutat de la C32. També s'ha tallat ara mateix l'accés a la C60, com bé comentaves, i és que són prop de centenars els mestres que s'han unit a aquesta vaga avui aquí a la capital del Maresme. De fet, estaven convocats a les 8 del matí, ha sortit des dels bombers de la capital de la comarca i a partir d'aquí han anat unint-se i unint-se més i més mestres, han començat a enfilar la via Sèrgia, que al principi només ocupaven un carril, finalment han ocupat els dos carrils d'aquesta via fins a arribar on ens trobem ara, aquest accés a la C32 en sentit nord, que ara mateix comencen a enfilar, com veieu, tot aquest bon grapat de mestres cap a aquesta via, cap a aquesta autopista que connecta el Maresme cap al nord de el país i que de moment, com veieu, Mossos d'Esquadra i policia local estan tallant el trànsit per garantir que els manifestants puguin seguir aquesta vaga des de, com deien, des dels bombers que ha començat i de moment enfilant ja aquest accés cap a la C32. També recordem, de nou, està tallada ara mateix l'accés a la C60 des de la capital del Maresme, des de Mataró.
1: Gràcies, Pere, gràcies, Laia. Aquests docents, aquests mestres, aquests professors que també al Maresme, en concret a la seva capital, Mataró, s'estan manifestant, s'estan mobilitzant aquest matí, del qual n'haurem d'estar pendents d'aquesta mobilització i de les altres 11 que hi han previstes arreu del territori. Per exemple, a la Catalunya Central, un altre dels indrets on aquest matí també s'hi concentren els docents és en concret a la ciutat de Manresa. El punt de partida de la mobilització és l'Institut Cal Gravat, on hi tenim ara mateix el Max Escorcell i a la Laura Mitjans de Canal Taronja Central. Bon dia, Laura. Què diuen els mestres i docents d'aquí, del Bages?
4: Bon dia, nou curs i també noves mobilitzacions, unes mobilitzacions aquí a la capital del Bages que han començat, tal com bé deies, a l'Institut Cal Gravat. Pocs minuts després de les 8, un centenar de docents s'ha mobilitzat per tallar la C55, però el seu pas ha estat impossible a causa d'un cordó policial que hi havia. Amb nosaltres, per explicar-nos millor la jornada que tenen preparada avui els docents, tenim a la Lídia Blanc, d'Unitat Sindical. Hola, bon dia, Lídia.
5: Bon dia.
4: Què teniu preparat per avui?
5: La nostra intenció era reunir el personal docent i de suport educatiu a Cal Gravat i anar cap a la carretera per expressar el malestar que hi ha docent en el primer dia de curs, però bueno, que ja l'arrosseguem del curs passat, i com que totes i tots veiem que no s'han produït les poques millores que es van aconseguir, no s'estan fent efectives i que hi ha molt a millorar, per això avui estem fent vaga.
4: Què us heu trobat quan heu sortit a l'Institut Calgravat, Lídia? Perquè ho he explicat una miqueta, cordó policial. Us ho esperàveu? Us havia passat mai?
5: Sempre hi ha presència policial, però mai ens havíem trobat aquí a la Catalunya Central que ens impedissin circular. Mai ens havíem trobat.
4: I que, o sigui, com us heu quedat?
5: Però, clar, ho veiem, hi ha un atropello als drets de circulació i drets de manifestació, i el que farem és seguir la manifestació per dintre la ciutat.
4: Clar, no era el vostre plan inicial?
5: No, era, bueno, fer un tall de carretera.
4: I ara, una vegada... quin és el vostre destí? Serveis territorials? Sí. I una vegada allà, què teniu preparat?
5: Durem a terme una assemblea docent.
4: I què tractareu en aquesta assemblea? Quin resultat espereu?
5: Fer una valoració de com hem iniciat el curs i després a veure com continuem en relació al Departament d'Educació, que no està responent com ens hagués agradat.
4: Entrareu a dintre dels serveis territorials?
5: No ho sabem encara.
4: No ho sabeu encara, però la qüestió és fer soroll, Lídia?
5: Sí, sortir als mitjans, que la societat entengui que això ho fem perquè ho veiem necessari. A ningú ens agrada estar aquí allò perdent diners, distorsionant a l'inici del curs escolar, però és que ho veiem una necessitat, no ens queda altra.
4: Doncs amb aquesta resposta ens quedem, una necessitat per part dels docents de seguir reivindicant aquesta educació pública de qualitat. Nosaltres ens quedarem aquí per seguir informant amb més detalls.
1: Gràcies, Laura. Doncs això, pendents d'aquestes mobilitzacions, mestres i professors que han de fer mans i mànigues, doncs, per sortejar aquestes traves policials, com mans i mànigues també les que es trobaran els pares i mares per poder avui també accedir al primer dia de classe dels seus fills.
6: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Tres minuts per arribar a 9:15. Us ho estem destacant en titulars. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Els documents es faran públics demà, després d'aquesta desclassificació. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, o sigui, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per suposats homicidis imprudents. I quan ja fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu. Justament, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha explicat que l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament de la setmana passada per reforçar els aspectes que es puguin millorar. Aloi ha assegurat, en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa en d'altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
7: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, avui doncs ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques, sobretot, del nord de la Catalunya central. Però malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla que la calor no afluixa encara. Per ara, les temperatures es mantenen molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
8: Massa, massa calor. No havia passat mai, això.
9: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui ja una miqueta.
10: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
11: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
9: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
8: Encara anem passant les nits com podem.
11: Bastant bé. Amb el ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
12: A mi me gusta el calor, sí. Però també influye en la salut, perquè le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
1: I comencem els esports. Avui, Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Doncs destacant aquest nou triomf del Sabadell, eh?
13: Sí, per 3-2 davant el Còrdoba. Va superar els vallesans i es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. Tot just s'havien disputat 10 minuts de partit quan un doblet de Joaquini ja havia situat el 2-0 al marcador. Els andalusos proven empatar el segon temps i ja al minut 89 Urri va fer de penal el gol de la victòria, davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats, fins ara els de Ferran Costa són tercers a la taula.
14: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
13: Avui arrenca la fase Lliga de la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben a la cita en bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell s'entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. L'AEM i l'Europa se citen avui a la Copa de la Reina de Futbol. Tots dos conjunts es retroben després que el curs passat les gracienques eliminessin de la competició l'equip lleidatà. El duel, que arrencarà a les 7 al Municipal de Requesens, arriba amb els dos equips havent començat amb victòria la Lliga de Segona Federació. L'entrenadora de les escapolades, Nani Aces, explica com afronten aquest partit.
15: Jugar una Copa de la Reina, això sempre il·lusiona. És una competició que volem estar, que no volem sortir a la primera ronda i que l'equip, jo crec que només per ganes, traurà forces per poder afrontar els tres partits. M'espero una EM diferent del Vila de Gràcia, segur, més semblant a el que es va veure a la segona part, que va ser dos equips de competir, i òbviament una EM a casa seva, que això sempre ha estat la llei d'EM, que és que a Lleida es fa molt forta.
13: Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat dues temporades senceres inactives per ser mare. Ara iniciarà la nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Doncs nova etapa per a Maica García.
1: Doncs que li vagi molt bé també.
13: I tant que
1: molta
13: sí.
1: Sort. Gràcies.
13: Gràcies, que vagi
1: demà.
13: Bé.
1: I parlem ara del teatre. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda o Joan Lluís Bozzo són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades, es van recaptar més de 115 milions i l'ocupació va ser del 67%. I més coses, a Olot tanquen avui les festes d'altura amb el dia gros, Santa Tura, la patrona de la ciutat. Els actes festius d'aquest dimarts han arrencat amb la missa, just a la sortida d'aquest acte litúrgic, i tenim els companys d'Olot Televisió, el Marc López i el Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard, entenc que tot és a punt ja per aquest darrer dia de festes.
16: Exacte, sí, bon dia. De fet, avui és dia 8 de setembre, avui és el dia de la patrona de la ciutat, Santa Tura. Han estat 5 dies de festa major, avui finalitzaran amb actes sobretot de cultura popular, amb el Ball Pla, amb el Ball dels Gegants i molts altres que haurem pogut anar veient, però molts han estat els actes que hem pogut veure aquests dies. De fet, ara en Marc us ho pot ensenyar, estem a la sortida de la missa, d'aquesta missa d'avui aquí al Santuari d'Altura. És una missa molt especial i podem parlar amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabona. Daniel, bon dia.
17: Molt bon dia.
16: Avui els actes més tradicionals, d'entrada amb aquesta missa, però amb molts altres que vindran.
17: Bé, avui el dia gran de la nostra festa, de les festes d'altura, i per tant un dia molt especial per tots els olotins i les olotines, començant amb aquesta primera missa i tot el que ens acompanyarà, molt vinculat amb els balls de Faràndula també, i la recta final tancant amb el ball de les Espelmes.
16: De moment, bona valoració de les festes?
17: De moment és una valoració positiva. Crec que són molts els olotins i les olotines que han pogut gaudir de la ciutat, de tots els actes, de les places i carrers, i per tant doncs, la valoració a hores d'ara és positiva.
16: Fins ara n'hem patit per la pluja, més aviat per la calor, i no sé si de cara a pròxims anys potser es podrà mirar de fer algun canvi pel que fa a les hores d'alguns actes de més calor, o si s'està pensant.
17: Bé, per festes d'altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
16: Molt bé, Niel, doncs moltíssimes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
16: Doncs ja ho veieu, aquest és l'ambient que hi ha ara mateix aquí al Santuari d'Altura. Tots els feligresos, tota la gent que ve a missa, aquesta missa de 8, els més fidels, venen sempre aquí. De fet, fins i tot tenim el mossèn, el tenim molt ràpidament, un dia molt especial avui, no?
18: I tant, doncs tot el dia, però l'hem començat ja com a dia especial i dia dedicat doncs, a la Mare de Déu. Això.
16: Doncs que vagi molt bé aquest dia de la Mare de Déu, mossèn.
18: Doncs molt bé, molt agraït.
16: Doncs ja ho veieu, els hem agafat pràcticament al vol al final d'aquesta missa de 8, que seguirà amb altres actes, sobretot el Ball de Gegants, es pot veure, per cert, a través de la xarxa Més, i de molts altres que es podran anar veient fins al final d'aquestes festes d'altura que finalitzen avui.
1: Doncs gràcies, Gerard. Tindrem en compte la suggerència. Que vagi molt bé aquesta final de festa. Adéu-siau. I avui hem centrat bona part d'aquest informatiu, ja ho sabeu, en les protestes dels docents en aquesta jornada de vaga que ha arrencat amb diversos talls de carretera. Ara, però, volem posar el focus en la tornada a l'escola de l'alumnat. I ho fem des de Mataró, a les portes d'un centre escolar de la capital del Maresme. Allà hi tenim el Jaume Dormuà i la Beti Doñate, de TV Mataró. Bon dia, Beti. Com estan els infants? No sé si gaire nerviosos per aquest primer dia de classe i no sé si gaire accidentat. Bon dia.
19: Bon dia, doncs sí, ara comencen a arribar uns quants nens, n'hi havia molt pocs fa una estona i és que sí que la vaga s'està notant aquí, almenys per les afectacions al trànsit, perquè sí que hi ha alguns alumnes que no són d'aquí de Mataró i han trigat una mica més els que han decidit venir que altres dies. Com podeu veure, es comença a omplir aquest espai que hi ha aquí a les portes de l'escola Camí del Mig. És un centre que imparteix des de I3 fins a 6è de primària i sí, els nens nerviosos per retrobar-se amb els seus companys, per doncs, reprendre la rutina d'haver d'anar a classe cada dia i també per poder estrenar doncs, això, l'estoig, la motxilla, etc. Aquí també hem de dir que el centre estrena part del mobiliari perquè s'està treballant perquè hi hagi més espais d'ombra a partir d'aquest curs que comença ara. Tenim aquí ara, hem pogut parlar amb elles abans, la Cristina i la Carla, que viuen a Canyamars i que han trigat una mica més en arribar, ha estat així, no?
20: Correcte, sí. Sempre que hi ha una vaga ens suposa una mitja de 20-25 minuts extras i això ens comporta una mica d'enreniment.
19: I tot i així ho decidit venir, sabent que hi havia, que hi hauria segurament afectacions, per què? A veure, suposo que la Cristina, ai, la Carla, la Cristina és la seva mare, la Carla tenia ganes de començar, no?
21: Sí, perquè m'agrada conèixer professors nous i també vull estar amb els meus amics i també estudiar coses noves.
19: Carla, quin curs faràs ara?
21: Sí, sí.
19: Sí, sí, doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Nerviosa, no entenc?
21: Sí.
19: I què estrenes, alguna cosa o no?
21: Potser gimnàsia.
19: Ah, una activitat extraescolar?
21: Correcte.
19: Vale, va.
21: Una activitat extraescolar extra.
19: Molt bé. Doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Ja s'obren les portes, comencen a entrar aquests nens i nenes que han vingut avui aquí a l'escola, perquè hem de dir que és un dia una mica diferent per aquest inici de curs marcat per la vaga. Sí que ens ho han comentat tant pares com alumnes que s'estranyaven de veure menys companys en aquest primer dia de classe després de les vacances d'estiu.
1: Doncs gràcies, Beti, per aquesta última hora. N'estarem molt pendents, evidentment, d'aquest inici de curs escolar, per doble partida, per la part dels mestres i docents que han decidit secundar la vaga, però també per aquells pares i fins i tot per aquells mestres que han decidit no secundar-la i, per tant, donar, com aquell qui diu, el tret de sortida aquest nou curs escolar, aquest primer dia de classe. Molta sort a tots vosaltres, els que comenceu avui les classes. Nosaltres tornarem demà a les 7 en punt. Que vagi bé. Bon dia. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
9: Red flag.
7: Oi que sí?
8: Sí. Sí.
10: Ja disponible a cugat.cat.
7: Mare meva.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneig referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada dia, el repàs del més destacat de les notícies santcugatenques d'aquest dimarts, 1 de setembre. S'acaba el període de vacances i per molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina després d'aquest període de descans, però poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació. Símptomes com ara l'apatia, la irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context, a la reaparició d'exigències quan venien d'un context en què tot això no hi era. Per tal d'intentar minimitzar els símptomes de la síndrome postvacacional, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu per tal d'adaptar-se a poc de nou a les exigències i les demandes de l'entorn laboral. Un altre consell és el de no acumular-se moltíssima feina els primers dies, no saturar la jornada de reunions, per exemple. També el fet de no abandonar hàbits que hem reincorporat durant les vacances, com ara temps de lectura, temps lliure, espais de descans i sobretot mantenir una bona desconnexió digital, tenir clars els horaris laborals i fer un acte intencionat i conscient de no estar disponible per la feina fora d'aquests. Canviant de qüestió, Sant Cugat és la ciutat de l'AMB on la població està menys envellida. Així ho afirma l'estudi de la Metròpoli en 100 indicadors, l'AMB en xifres 2025 de l'Institut Metròpoli, que ofereix una radiografia dels principals fenòmens i dinàmiques de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un dels indicadors en què es fixa l'estudi és l'índex d'envelliment, que en els darrers anys ha anat en augment a causa de l'increment de la població en edats avançades i el descens de la població infantil. A l'àrea metropolitana, aquest índex és superior al de Catalunya. Des de l'any 2000, a l'AMB resideixen més de 140 persones de 65 anys o més per cada 100 persones menors de 15 anys, una dada que els darrers dos anys s'ha situat per sobre dels 150 per cada 100. Amb les dades desglossades per municipis, l'estudi mostra que, com en tots ells, l'índex d'envelliment ha augmentat respecte a l'any anterior, mostrant així un progrés d'envelliment de les estructures demogràfiques. Sant Cugat, però, encapçala l'altre extrem, convertint-se en la ciutat menys envellida de l'àrea metropolitana. En concret, els menors de 15 anys representen el 17,3% del total de la població, mentre que la gent gran més gran de 65 anys o més representen el 15,5% del total. Són, per tant, 1,8 punts percentuals de diferència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat.

0: La nit en blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem a en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent. Molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau. Què
3: Hola,
0: tal?
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria, el mecànic.
4: Mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.

0: de Pere Sant,
1: sí.
0: A la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja, sí, i que, exacto, perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
2: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
2: Sí.
0: Que ràpid, exacto, passa el temps, no?
2: Sí.
3: Com passa,
0: eh? Sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el Mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
2: Exacto.
1: Sí? Correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. Què és el que t'ha...
2: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte de la... del trabajo y sobrevalorar también valorar el trabajo y de manera que la gente también conozca Mecànic y poderle dar un producto muy, muy bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino, que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
1: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim, ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Mm. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
1: Doncs,
0: al teixit comercial, que és
1: sí,
0: del que formeu
1: sí,
0: part.
1: Sí, doncs a Badalona estem començant també, i Martorell i Esparreguera, sí, ja de fa anys.
0: Uh-huh. M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la Nit en Blanc, que
2: sí,
0: té lloc aquest dissabte.
2: Sí, sí. Les hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas, y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui, sí, que sí, tornareu, sí, a posar un stand, no?
2: Sí, sí,
0: sí?
2: Un stand, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada, però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
2: De lo que acuerdo, no.
0: No.
2: No, aparte fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la Nit en Blanc si passegen per la ciutat. Jaume o Adela, m'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la del botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
4: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, es posava molt amb les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc. Però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa, però és que a més el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer, si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen als carrers, és que no es pot passar, és brutal. No.
0: És la festa major del comerç.
4: Jo crec que és la porta, dic jo, a les festes de l'estiu. És com, per calendaris, sempre és com dir, a partir d'ara ja ve el sarau de l'estiu, que sarau al carrer sempre en tenim en aquest poble i sempre fem coses. Però és com dir, inaugurem oficialment que a partir d'avui tot l'estiu el passaràs, que no pararàs de fer coses al carrer. I això és fantàstic perquè més enllà del tema comercial, en el fons és vida de ciutat, no? Que és el que sempre busquem. Sí.
0: Mm-hmm. En el cas del mecànic, que ja hi va participar l'any passat, aquest any fareu el mateix. Ens acompanya el Nacho Ballesta, que és el director de comunicació.

0: comunicació de Food Tellers, que després continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Uh-huh. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, uh-huh, què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
1: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una porchetta, que també tenim amb carta, vale, que és un embotit italià, molt, bueno, també va amb un aioli de tall negre, no? Sí, d'ajo negro, exacte, i demés, i tindrem el forn també, i bueno, farem...
2: I una base de fior di latte i provola ahumada.
1: Exacte.
0: Aquesta hora del matí és que això és...
1: Hem de venir a provar-la, està clar.
0: Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
1: A la plaça. Sí. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, però, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una pizzeria, uh-huh, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, uh-huh, que ja la coneixem a la ciutat. Uh-huh. De quina altra manera, és a dir, vosaltres... aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per reformar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
1: Jo crec que és una mica de tot. Jo crec que, per sort, la mecànica, ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat, i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin, i també de reformar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Perquè si no sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí estem treballant ja la proposta de la pizza week, que serà durant tota la festa major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire, però bueno, fem sempre que podem, fem coses, sí, clar, no parem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
3: Sí. Sí.
0: Però clar, però la festa arriba abans.
3: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
3: Sí, i tant.
0: De quina manera? Explica'ns, a veure.
3: Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local. Perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment. Tot i que nosaltres tenim un obrador Esparreguera, on es fa tota la producció, tenim, per exemple, doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? Bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem, i com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria artesana?
3: És artesana.
0: És familiar?
3: Sí, jo sóc cinquena generació de pastissers a la família. Sí, o sigui que això ja ens ve bastant de lluny. Uh-huh. I intentem sempre mantenir el punt tradicional, però sempre avançant, sempre innovant, adaptant-nos a el que vagi just sorgint.
0: Crec que va ser la setmana passada que van celebrar, semblant a la Nit en Blanc, però a Badalona.
3: Exacte, sí? Ens enganxem a totes les festes dels pobles.
0: I què tal l'experiència?
3: Va ser una passada. Sí? Molt xulo, molt xulo. Sí, molt bé, moltíssim.
0: I seria la primera vegada, no?
3: També, la primera vegada. Sí, uh-huh. Sí, és a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la... com paradeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava, doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.
0: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
3: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... No ho conec. Així que...
0: Sorpresa.
3: Sorpresa. Sorpresa. Me n'han parlat molt bé, però...
0: Sí?
3: Jo vinc oberta al que sigui.
0: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
2: Bueno... Para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo lo la animación que se hará por la noche y esto.
0: Treball, tindreu feina.
2: Bastante.
0: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
4: Adela.
0: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit?
3: Sí.
0: Mare meva, en què estava pensant?
4: Amb les pizzas.
0: L'Andrea. Estava pensant l'Andrea, sí. Adela.
5: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen Argentina, Curios Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè ahir estàvem repartint barrets per tots els establiments associats i pel carrer m'atura una persona i em diu, escolta'm, estàs repartint barrets? Això què és? Dic, pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats, i diu, ah, pues dona'm informació ara mateix que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia i es van apuntar rapidíssim. Sí. O sigui, va ser curiós. I em feia gràcia també comentar-ho.
0: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la
3: segur
0: gaudiran
3: que sí.
0: Els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
5: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
6: Gràcies.

0: Un cop al mes ens endinsem a les entranyes de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Avui volem posar el focus en els recursos digitals que tenim a l'abast a través del web municipal. Quins documents històrics ja es poden consultar en línia? Com es decideix què es digitalitza i què no? I quina feina hi ha al darrere perquè aquests materials siguin accessibles i útils per a la ciutadania? Doncs per parlar-ne, avui ens acompanya, com és habitual, el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal. Francesc, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Parlem d'arxiu digital, però de què estem parlant exactament? És a dir, quina és la funció i l'objectiu d'aquest servei?
1: Bé, nosaltres el que sempre, des dels arxius, el que ens basem sempre és en el nostre sentit, el d'existir, en certa manera, és difondre el que tenim en els arxius, no? I avui en dia una difusió que no sigui per mitjà digital doncs no arribarà mai a la majoria de la població o a aquella quantitat de població que podríem fer-ho, no, de la que no podríem fer-ho si ho féssim en mitjans tradicionals, no? En paper, físicament, etc. Llavors, aquesta capacitat de poder arribar a molt públic és també una necessitat, i també les lleis així ens emparen, no? Tant de transparència com d'arxius, de publicar, de difondre tot el que tinguem per als mitjans que arribi, de la manera que arribi a la majoria de públic possible, no? I en aquest cas, digitalitzar, que és aquest concepte, no? Per publicar a la web o per difondre a través de xarxes socials, és el nostre gran objectiu, no? com a arxiu.
0: Mm-hmm. Quins tipus de documents es poden consultar actualment a l'arxiu digital?
1: Doncs l'arxiu digital, al final, nosaltres hem creat un apartat dintre de la web de l'arxiu en el que anem publicant tot allò que nosaltres anem digitalitzant, no? per diferents motius, no? diferents tipus de materials, no? Ara mateix podem trobar tant arxius d'imatge, és a dir, els fons de fotografia que tenim, de fons cabanes, fons de fons llames, fons de diferents mitjans de comunicació, premsa local, etc. Tots els fons que tenim dintre d'imatges de l'arxiu, a mesura que els anem digitalitzant, els anem tractant, els anem publicant. Això per una banda. També tenim una hemeroteca històrica de Sant Cugat, que també la tenim publicada, aquelles exemplars que tenim, i finalment tota aquesta documentació més administrativa, però que per nosaltres és molt interessant, com són llibres d'actes de ple, aparcaments, padrons d'habitants, etc. I això ho anem nodrint en aquest apartat.
0: I estem parlant de quins períodes històrics abasten aquests documents que estan digitalitzats fins ara?
1: Depèn, sobretot, a veure, el que tenim ara publicat, sobretot és des del segle, finals del segle XIX i segle XX, més o menys, és el que tenim publicat amb aquests que us anem dient. Però també tenim els pergamins els pergamins que tenim a l'arxiu, també els hem digitalitzat. Tenim la mala sort, entre cometes, de conservar-ne poquets, no? Però això ens va fer facilitar el fet de poder digitalitzar aquests pergamins, no? I publicar-los, és a dir, de tal manera que la gent pot consultar aquests pergamins que tenim, aquesta col·lecció, en línia, no? I aquests són més antics, ja. El primer pergamí és del segle XII, per tant, estem parlant d'un pergamí més antic, però això són peces puntuals. La majoria, el gran gruix del que estem publicant és del segle XIX-XX, però, bueno, no té una data concreta, és a dir, podíem publicar alguna documentació que fos del segle XVIII o alguna que fos del segle XV, depèn de la documentació que tinguem.
0: Mm. Estaríem parlant de quin volum aproximadament de documentació que està disponible en línia?
1: A nivell de volum, és difícil especificar el volum, a nivell, perquè són com paquets diferents. Llavors, per exemple, els llibres d'actes de ple de que tenim publicats en línia abarquen des dels llibres de 1843 fins al 1962. Estem parlant de més de 100 anys de llibres que tenim publicats en línia, en aquest cas. Estan publicats a través d'arxius en línia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. O sigui, a través de l'Arxiu Nacional tenim molta relació en aquest sentit. I vam començar a publicar allà aquests llibres d'actes de ple. Però tenim la resta de llibres d'actes de ple digitalitzats fins a l'any 2000. Per tant, no s'han publicat ara fins ara per temes de protecció de dades i perquè aquesta documentació més nova no es pot publicar encara, però la nostra idea és anar-la publicant. Aquest seria un volum, no? Però després tenim això que deia, els 6 pergamins que tenim de l'arxiu, tenim el padró d'habitants que anem digitalitzant, tenim un projecte interessant amb padró d'habitants aplicant intel·ligència artificial per fer una cerca sobre aquests padrons i que també els estem publicant, no? Aquests, ara mateix tenim publicats padrons des del 1886 fins al 1920, són els padrons que tenim publicats, però la idea és anar-ne publicant més, a mesura que anem digitalitzant, perquè la publicació al final és l'últim pas d'una feina, no? De l'iceberg.
0: D'un procés.
1: Clar, és un iceberg que darrere hi ha tota la feinada fins que aconsegueixes arribar al final.
0: Ara parlarem del procés també.
1: Sí.
0: Perquè prèviament s'ha de fer una tria, una selecció, és a dir, s'han establert o teniu, m'imagino, uns criteris que us ajuden a decidir quins documents es digitalitzen primer, no? Quins són aquests criteris?
1: Sí, de fet, la digitalització ens pot venir per diferents vies o diferents possibilitats, no? Una és per iniciativa pròpia nostra, que l'arxiu decideixi que detectem a nivell tècnic que hi ha alguna documentació que és interessant poder-la digitalitzar per difondre. Sempre pensem, quan digitalitzem, amb dos resultats, qualsevol digitalització que nosaltres fem, que és el resultat de preservació, és a dir, anem a digitalitzar per preservar aquesta documentació històrica que tenim a l'arxiu, és a dir, per tenir un suport que tingui la mateixa informació i amb la màxima qualitat possible, perquè en cas de deteriorament del suport original tinguem aquesta informació, la informació es contingui. És a dir, conservem el contingut, no el continent, no? Que també és important en aquest sentit, però fem aquesta digitalització per això, però també digitalitzem alhora per difondre, no? Llavors això que ens obliga a pensar no digitalitzar a qualsevol document de l'arxiu, sinó aquells documents que per nosaltres poden tenir més incidència en la recerca històrica o poden tenir més incidència en l'afectació dels drets de la ciutadania avui en dia, fins i tot. És a dir, no ho hem fet, però una de les nostres línies que volem digitalitzar, per exemple, són tots els plànols de les llicències d'obres, no? És a dir, d'aquestes llicències d'obres que encara no eren en digital, vale? Els nous que ens arriben avui en dia ja arriben en digital, però el que no era en digital, doncs anar digitalitzant aquests plànols, no? Perquè això ja no és un tema també, no només històric, sinó que qualsevol persona que arribi doncs, pugui tenir el seu plànol digitalitzat. De fet, quan la gent ens fa consultes a l'arxiu i demana plànols digitalitzats, nosaltres aquesta còpia ja la guardem, això de tal manera que a la llarga anem ja nodrint aquesta possibilitat de tenir tots els plànols digitalitzats de les llicències, no? Aquesta és una opció. Per tant, quan nosaltres digitalitzem pensem en això, no pensem en com podem donar màxima difusió a aquests documents, perquè realment són documents que poden afectar de forma general a la gent i han de tenir una condició prèvia, és a dir, que han d'estar ben tractats, han d'estar inventariats, han de tenir unes metadades mínimes, han de tenir una descripció, perquè això ens condicionarà molt a l'hora de fer la digitalització. Per tant, nosaltres prioritzem molt inventariar, o sigui, és a dir, descriure molt bé els documents per sèries documentals, i llavors sobre aquella sèrie que tenim molt ben descrita i que creiem que té una difusió generalista, és a dir, que molta gent es pot beneficiar, intentem aplicar la digitalització.
0: Bé, doncs ja hem decidit quins documents volem digitalitzar. I ara ve el com.
1: El com.
0: Com es fa? Quin és el procés?
1: Sí, exacte. Ah, em faltava dir que a part d'aquestes campanyes que ens venen d'iniciativa d'arxiu, a vegades ens venen iniciatives puntuals, no? Per compromisos amb algunes donacions que es poden arribar a fer. Per això ens va passar en temes de fons d'imatge, no? Que teníem compromisos en el contracte de digitalitzar, doncs aquí també anàvem, vale? O per campanyes de, per exemple, la Diputació de Barcelona a través de la xarxa d'arxius municipals, que a vegades fan campanyes de digitalització, subvencionen bona part de la digitalització, llavors aprofitem aquests paquets, no? Però tant sigui d'una banda o de l'altra d'això, a nivell de passos a l'hora de fer la digitalització, no sempre més o menys són els mateixos, no? Primer fem aquest inventari de la documentació i seleccionem, vale, aquesta documentació està inventariada, necessita que fem alguna acció o una descripció a més per poder pensar en la digitalització. Un cop ja tenim localitzada la informació i descrita, acordem la identificació dels fitxers, és a dir, quins noms tindran aquests fitxers que es generaran digitals, perquè s'han d'identificar d'una forma única tots els fitxers, això és molt important, i les metadades que volem associar a, aquesta, a aquest fitxer digital que s'hi generarà, el nom del fitxer, si volem la data, si volem que consti la paginació, si volem que consti alguna informació addicional de, del propi, de la pròpia sèrie documental, no? Les actes de ple, si volem que surti una definició en el nom, que consti acta extraordinària, acta ordinària, per ja identificar pròpiament, vale? Aquestes metadades, quines altres metadades volem que es recullin. I un cop tenim identificat aquestes dades del fitxer, passem a donar aquesta informació a l'empresa contractada, lògicament, prèviament, i paral·lelament a això hi ha el procés de contractació. Perquè normalment, aquests volums grans de digitalització es contracta una empresa externa, especialista en digitalització, que és el que fa aquesta, aquesta digitalització. En petits volums, sí que nosaltres tenim un escàner, sobretot amb negatius ho hem fet servir, en negatius fotogràfics o amb algun tipus de documentació, que llavors ho fem nosaltres pròpiament. Vale? Però grans volums de documentació sí que ho fem una empresa externa. Li establim les condicions de reproducció, les condicions de com li diem a l'empresa aquestes imatges que generen han de tenir una resolució concreta, han de tenir... s'han de generar dos o tres fitxers. Normalment, per el que es publiquem a la web són JPGs, que és una imatge,
0: sí.
1: Una imatge com a tal, però comprimida. El JPG al final és una imatge comprimida, que això va molt bé perquè pesa menys i per tant la difusió va bé, no interfereix en la visió general de qui ho està mirant, no denota cap problema, però en realitat una compressió al final és una pèrdua d'informació, és a dir, quan tu comprimeixes una imatge estàs perdent informació de la imatge, vale? Per poder-la fer més petita, el que es fa és perdre informació, hi ha píxels que desapareixen, va? A ulls normal no ho veus, però a nivell de qualitat sí. Llavors nosaltres demanem sempre dues còpies, una amb JPG i l'altra, com a mínim, una altra amb TIFF o amb un format que no perdi compressió, vale? És a dir, que sigui realment aquests són els que pesen més i per tant per difusió no són bons, però per preservació sí. És a dir, aquells sí que ens pots anar al detall que aquella informació...
0: Sí, hi ha com un doble arxiu.
1: Sí, exacte. I encara en alguns casos fem un tercer, que seria una versió en PDF. Vale? Aquesta, a vegades, ens va bé doncs, per completar aquesta visió de JPG i TIFF. Vale? Llavors, això normalment se'ls encarrega a l'empresa i aquí comença la digitalització. Quan digitalitzem, tant pot ser que vingui l'empresa a casa nostra, si hi ha l'arxiu, instal·li allà les seves màquines per poder digitalitzar, o, depèn del volum, nosaltres ens encarreguem a fer el trasllat de la documentació a l'empresa perquè digitalitzi, amb totes les assegurances, etc., perquè és documentació delicada. Normalment ens agrada que vinguin, però també té un cost major. Llavors, quan depèn de quina informació, doncs, la traslladem a fora amb la assegurança, la seguretat que allò es conservi bé.
0: I dona la sensació que és un procés llarg. No sé si ja el teniu bastant per la mà i ja ha agafat una velocitat de creuer, per entendre'ns, o no?
1: No, depèn. És a dir, el que l'arxiu no fem és anar digitalitzant dia a dia. És a dir, no és un procés de digitalització constant, però sí que és un procés que depèn de quina sèrie. Anem a intentar digitalitzar aquests documents. Depèn de la complexitat, serà més fàcil o difícil. El procés és més o menys el mateix. Si ja tenim l'inventari fet, és més fàcil. Si ja tenim acordat o ja tenim molt clar quin serà el nom del fitxer, és molt més fàcil. Contractar l'empresa pot ser més o menys difícil, depèn dels períodes de contractació. Si ho fem nosaltres, encara és més ràpid. És a dir, que va molt depèn dels terminis, no? Però no és avui em poso a digitalitzar i demà publico. Normalment no és així. En algun cas que ho fem tot nosaltres i ho tenim tot controlat, sí, però normalment sí que hi ha uns mesos de preparació, fins que des de que comences fins que acabes i publiques, hi ha un període més. Sí, sí.
0: Has fet servir en diverses ocasions el concepte de les metadades.
1: Sí.
0: Expliquem a la gent exactament què són aquestes metadades i per a què serveixen.
1: Sí, nosaltres, qualsevol persona, quan veu una imatge, no? O quan fas una imatge amb el mòbil, o dic imatge perquè és el més habitual, les fotografies, però qualsevol document, quan obres un PDF, d'acord? Aquella imatge, aquell document digital, té unes dades associades. És a dir, les metadades no són res més que dades sobre dades. Eh? Llavors et diuen... en les metades que trobem, si anem al PDF, podem anar a propietats del PDF, un exercici que podeu fer, agafeu un PDF amb el visor que tingueu, aneu a propietats del PDF i veureu que hi ha una sèrie de metadades. Us diu l'autor de què ha fet aquell document, la data en què s'ha creat aquell document, la versió d'aquell document, tot això són metadades, no? Això és molt interessant, a vegades, perquè el periodisme també ho tenir clar, perquè a vegades quan es publiquen segons quin document, si vas a mirar qui hi ha darrere, qui és l'autor d'aquell document, a vegades et pots quedar sorprès, no? De qui publica aquest document. Les metades donen moltíssima informació en aquest sentit, perquè són dades sobre els documents, no? I amb les imatges igual. Tu quan tens una imatge o fas una imatge amb el mòbil, quan fem una imatge amb el mòbil avui en dia, quan fem fotografia, hi ha sempre metadades associades, que et diu la resolució, el lloc on s'ha creat. Els mòbils avui en dia diuen, com sí. Saps que aquesta imatge s'ha fet allà, no? Perquè li has donat permís de localització i la imatge darrere porta un fitxeret en què té associat el lloc on s'ha fet, la data en què s'ha fet aquesta imatge, el tipus de resolució, etcètera, etcètera, no? I aquesta informació són les metadades i són molt importants. Algunes venen per defecte, en càmeres digitals normalment et venen per defecte aquesta informació, i altres tu les pots afegir, que és el que fem nosaltres. Afegir més metadades perquè són informació de context. I per nosaltres el context és importantíssim.
0: Hem parlat de els padrons d'habitants. Per a què s'utilitzen habitualment aquestes consultes?
1: Els padrons d'habitants, concretament, ens van molt bé i creiem molt com a sèrie, com a conjunt de documents, perquè el padró d'habitants ens permet conèixer l'evolució històrica d'un poble, no? Tant l'evolució urbanística, perquè tu a través del padró pots anar veient carrers que ja no existeixen o carrers que abans eren d'una manera o arribaven fins a un número, ara s'han crescut, no? Però també pots veure amb el padró d'habitants ben informació de la professió dels habitants d'aquella casa, no? I pots, per tant, fer una anàlisi també de com ha anat evolucionant les diferents professions de Sant Cugat en aquest cas, no? O professions que ja no existeixen, que existien, qui les exerceix, el paper de les dones, que és també molt important i a través dels llibres del padró es pot veure, perquè et diu la professió, les edats, i també et diuen també d'on ve la gent, no? Que això també és molt interessant, no? D'on ve la gent, no? Quin procés d'immigració, això ho pots veure a través del padró. Per tant, creiem que és una sèrie que la nostra idea, ara tenim publicades els padrons històrics, però la nostra idea és en el futur, tot i que això passa per la digitalització aquesta que hem dit abans, vale? En el futur tenir digitalitzat tota la sèrie del padró d'habitants fins al padró continu, que és una base de dades que als anys 90 ja es fa de forma contínua, no? Tenir tota la sèrie de padrons d'habitants digitalitzada, perquè això ens permetria a la llarga, la gent podria fer estudis demogràfics, estudis urbanístics, estudis de població, culturals, socials, etc. I com que creiem molt en això, fins i tot vam adquirir un projecte d'intel·ligència artificial per la cerca dintre d'aquests padrons.
0: No? I com ajuda aquesta intel·ligència artificial? Exactament.
1: Ajuda a cercar. És molt interessant perquè és un projecte pioner, no s'ha fet al lloc de l'Estat, utilitzar aquest tipus d'intel·ligència artificial sobre padrons, vale? Que és una intel·ligència artificial probabilística, que se'n diu, que el que fa és, tu li dius una paraula i ella et busca. Tu li pots... Aquesta intel·ligència que es fa és un cercador. Et crea un cercador sobre documents que són imatges, per tant, no es poden cercar de forma fàcil, i sobre totes aquestes imatges, a la intel·ligència artificial tu li dius, busca'm Sabater, i et busca Sabater de cop a tots els fitxers que tinguis allà. O sigui, si tens 3, 10, 20 llibres de padró, que són unes dimensions...
0: És un supercercador.
1: És un supercercador, però a més et diu, Sabater, jo he localitzat Sabater amb aquell llenguatge natural, perquè es fa sobre manuscrits, vale? Per tant, no estem parlant d'imatge impresa, de documents impresos, són documents manuscrits, els padrons inicials, i ell et busca. Jo crec que aquí posa Sabater, però a més, si no posa Sabater, et dono aquestes possibilitats, perquè per estadística, si no posa Sabater, posarà Sabata, no? I et diu el 80% és Sabater, però el 70% és Sabata. Si tu consideres que és Sabata, doncs aquí també hi serà, no? I això, per la recerca històrica, va molt bé, perquè t'estalvia hores de feina d'anar passant els investigadors pàgina a pàgina per trobar quan Sabater hi havia a Sant Cugat, no? I això la intel·ligència artificial t'ho fa en un segon, no?
0: Molt bé, supercuriós, eh? Si algú dels qui ens estigui escoltant vol entrar a l'arxiu digital, com hi ha d'accedir?
1: es va a través de la web de l'Ajuntament, a santcugat.cat/web/arxiu, vale? I allà, que tenim tots els nostres apartats, hi ha un apartat concret que es diu què es conserva l'arxiu, i allà podreu veure tot el que tenim, tant inventaris com l'apartat, un apartat concret que es diu ara l'arxiu digital, que hi ha tota aquesta part digitalitzada que tenim de documents de l'arxiu, tant imatges com padrons, com llibres, com l'hemeroteca històrica, no? L'Avenir, la Garba, l'Aurora, revistes de Sant Cugat que ja no existeixen, i que els nostres llibres el que hem fet és digitalitzar-los, les nostres revistes, i estan allà en línia.
0: Mm. I d'ara en endavant teniu pròxims projectes de digitalització? Segurament sí.
1: Ganes moltes per fer moltes coses, sobretot això que us deia dels plànols, les cases catalogades, que ja tenim bona part dels plànols digitalitzats, i estem incidint molt aquest any en poder continuar digitalitzant padrons, perquè hi ha padrons que són molt grans, que són 10 o 20 llibres, i el que volem fer és anar-los digitalitzant tots, perquè un cop digitalitzat puguem aplicar aquesta intel·ligència artificial i puguem fer aquesta sèrie contínua. Bé, nosaltres estem en aquest procés d'anar millorant. Llavors tenim aquest projecte que és més llarg en el temps del padrons, i després anar digitalitzant a mesura que podem tot el catàleg de cases catalogades, i també la documentació que la gent ja va digitalitzant per consulta, doncs nosaltres ja aprofitem i l'anem guardant i anem fent la digitalització com pertoca.
0: Doncs avui hem parlat de l'arxiu digital, com sempre un contingut superinteressant el que ens comparteix el Francesc Jiménez, el director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que ens parla ni més ni menys que de la nostra història, de la nostra evolució, de la nostra ciutat. Ara ja, abans poble, ara ciutat, que continua en creixement. Continuarem parlant de l'arxiu, farem en una altra sessió. Francesc, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Al POU tenim amb nosaltres Gervasi Herranz, investigador del grup Mulfox i participant de la secció d'espintrònica dintre de l'exposició Quàntica a l'ICMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Benvingut, Gervasi.
1: Gràcies per la vostra invitació.
0: Tu ets experta en espintrònica, un camp que juga amb la propietat quàntica de l'espín dels electrons. Ens pots explicar en paraules més senzilles què és i per què és tan rellevant?
1: Bueno, l'espín és una propietat que tenen partícules elementals i específicament el cas dels electrons. S'anomena una propietat específicament quàntica perquè diguéssim que només a través de la descripció amb aquesta teoria es pot entendre l'espín, en concret l'espín dels electrons. Llavors això ens ho podem imaginar com si els electrons tinguessin com una mena d'imant del moment magnètic i té una sèrie, si ens concentrem en les aplicacions pràctiques, controlar aquest espín dels electrons pot donar avantatges en alguns conceptes nous de dispositius electrònics en particular. No? És a dir, els electrons tenen dues propietats importants. Una és la càrrega, que tots coneixem, és la càrrega que permet que hi hagi la interacció entre càrregues elèctriques, i una altra propietat important és l'espí dels electrons. Llavors, si hi ha temps per explicar una mica com és l'electrònica convencional i què la diferencia respecte a al desenvolupament de dispositius espintrònics.
0: Sí, no? I tant.
1: Va, doncs, diguéssim, tots més o menys coneixem l'electrònica convencional, que està basada sobretot en materials semiconductors, especialment el silici. El que es fa és controlar el flux d'electrons, és a dir, tenim corrents elèctrics, que vol dir que hi ha un flux d'electrons en els dispositius. No? Ens podem imaginar que hi ha en els transistors, que són els elements fonamentals en els dispositius electrònics d'avui en dia, que trobem en els xips, en els microprocessadors, etc., és la unitat fonamental, en aquí hi ha un control del moviment dels electrons. I en particular es pot fer que aquest flux d'electrons es pugui tallar o deixar passar, com si fos un interruptor, no? Seria la funció bàsica. I això es pot fer en camps electrostàtics. No? Pues és un camp elèctric i fent servir la càrrega dels electrons pots controlar que hi hagi aquest flux o no, com si fos un interruptor. Però, a part d'això, com he esmentat abans, hi ha l'espín dels electrons. Llavors, hi ha un interès en fer servir els espins dels electrons, que és aquest petit moment magnètic que només pot apuntar cap amunt o cap avall, segons les regles de la mecànica quàntica, i això ens dona una sèrie d'avantatges, sobretot en el fet que permet fer doncs, dispositius que siguin més eficients energèticament, poden ser fins i tot més ràpids. O sigui, hi ha una sèrie d'avantatges en explotar aquesta propietat dels electrons.
0: D'acord. Parlem ara de les aplicacions més pràctiques d'aquests espins. En quin tipus de dispositius o tecnologies ja s'aplica l'espintrònica?
1: Bueno, diguéssim, l'espintrònica va entrar sobretot a partir d'un cert moment que la descoberta ens podríem remuntar al final dels anys 80, principis dels 90, i hi ha una propietat molt important que és el fet que la resistència en materials magnètics pot canviar molt quan apliques un camp magnètic. I això és el que es diu la magnetoresistència gegant. Vol dir una resistència que canvia molt en el camp magnètic es van desenvolupar dispositius que explotaven aquest fenomen. I això, per exemple, va fer incrementar molt la capacitat d'emmagatzematge en els dispositius d'emmagatzematge, que eren dispositius de discos durs explotant aquest fenomen a partir dels anys 90. De fet, es va donar el Premi Nobel de l'any 2007 a la descoberta d'aquest efecte, que és, diguéssim, l'entrada als efectes de spintrònics. Posteriorment, el que s'ha anat més enllà, i no només en l'aplicació d'emmagatzematge en discos durs fent servir aquests fenòmens relligats als spins, sinó també en memòries que siguin no volàtils. Les memòries normalment són volàtils, les RAM. Sabem que, per exemple, que quan encenem un ordinador i després l'apaguem, hi ha una part de la memòria, que és la RAM, que es buida, es perd. Diguéssim, és per això, per exemple, que normalment quan engeguem el dispositiu s'ha de carregar en aquesta memòria tot d'informació relacionada amb la gestió del sistema operatiu, el que sigui, etc. En canvi, diguéssim, l'avantatge de fer servir aquests efectes magnètics que hem esmentat és que hi ha el que s'anomenen les memòries magnetoresistives o RAM magnètiques, que són no volàtils, perquè com que per explotar l'espín dels electrons necessites materials magnètics, diguéssim, la informació queda emmagatzemada en aquests de manera magnètica, en els moments magnètics. I això no s'esborra, no és volàtil. Posteriorment també s'ha desenvolupat altres maneres per fer que aquesta informació emmagatzemada de manera magnètica es pugui de manera dinàmica modular, per exemple, amb corrents. És tot el que és un camp que s'ha desenvolupat més endavant, que està relacionat amb efectes que es diuen de spin torque, o sigui, vol dir que corrents en els quals hi ha una polarització de spin, tu pots fer que la informació emmagatzemada magnèticament es pugui canviar, per exemple, de spin up, spin down. És a dir, hem dit abans que els spins poden apuntar en dues direccions. Amb un corrent polaritzat amb spin, és a dir, que tots els electrons tinguin el mateix spin, pots fer que una unitat de memòria, que a la seva vegada té una direcció determinada, la pots invertir. I això és una manera de gestionar la informació d'una manera energèticament més eficient. Hi ha algunes aplicacions una mica nínxol, però és un camp en el qual aquesta aplicació produeix dispositius potencialment rellevants en el camp de l'electrònica.
0: D'acord. Llavors, si, com comentaves abans, l'espintrònica ja ha estat mereixedora d'un Premi Nobel, a partir d'aquí, quins són els reptes que us plantegeu als investigadors d'aquest camp?
1: Diguéssim, han passat uns quants anys després d'aquest reconeixement de la rellevància de l'espintrònica. S'han fet avenços molt significatius, però és veritat que, diguéssim, hi ha reptes, com per exemple el que dèiem abans, s'ha de tenir uns efectes d'interacció entre els corrents i l'orientació d'aquests spins d'una manera el més eficaç energèticament. Llavors, dins d'aquest camp, per exemple, és en la possibilitat de que aquests canvis siguin el més ràpid possible, no? I avui en dia, per exemple, és important que aquesta actualització de les dades emmagatzemades sigui el més ràpid possible, perquè cada vegada necessitem microprocessadors més ràpids. Llavors, un dels reptes és aconseguir o descobrir materials en el qual aquests efectes de control dels spins en memòries magnètiques sigui el més ràpid possible. Generalment, diguéssim, l'objectiu és arribar en el picosegon o en el nanosegon. No? I, per altra banda, s'han de trobar materials que tinguin És a dir, quan tu injectes un corrent polaritzat amb espín, el que t'interessa és que aquest corrent també tingui una coherència, és a dir, que normalment, diguéssim, quan tu injectes un corrent en un material polaritzat amb espín, perd la polarització d'espina al llarg, al cap d'un temps i al cap d'una distància recorreguda. Perquè, diguéssim, hi ha col·lisions a nivell microscòpic que fan que aquesta polarització d'espín es vagi perdent. Llavors s'ha de trobar també materials en els quals aquesta coherència o aquesta longitud de difusió d'espín sigui el més llarga possible. Aleshores, hi ha materials, per exemple, materials 2D, o, per exemple, materials basats en grafè, o materials topològics, per exemple, que són materials que s'han anat desenvolupant a l'última dècada, que poden permetre arribar a aquests objectius.
0: D'acord, Gervasi, doncs moltíssimes gràcies. Molt interessant tot el que ens expliques sobre l'espintrònica. Et desitgem molts èxits en el futur.

0: continguts en xarxa.
1: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, una tradició que estimem i celebrem amb molta passió. Volem dracs i princeses, roses vermelles i de tots els colors, i llibres. Volem molts llibres. Ja teniu la llista feta? O sou dels que preferiu xafardejar per les parades abans de comprar?
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes i 3 i 4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'encongita amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant currere curs. I aquest curs també comença marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat i al Vallès Occidental. La mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar a Sant Cugat, celebrat a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de les comunitats educatives de la ciutat i ha tingut com eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones, usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I un últim apunt d'esports. El primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneig referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermelles i negres ja preparen el debut a la tercera federació aquest diumenge a les 4 davant el Vic Riu Primer. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: més, ens endinsem a les entranyes del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat per conèixer les peces d'aquest complex engranatge que el converteixen en l'equipament cultural que tots coneixem. En aquesta ocasió volem posar el focus en un departament que també requereix de creativitat per donar a conèixer el Teatre Auditori a Sant Cugat i també arreu del país, l'àrea de comunicació i estratègia comunicativa. I per fer-ho, avui ens acompanyen la Maria Ferriol, com sempre, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. Dic com sempre perquè últimament sempre ens acompanya. Clar, Maria.
1: Sempre, bon dia, encantada.
0: Aquí, al peu del canó.
1: Clar que sí.
0: Gràcies, Maria. I la Natàlia Palau, que és responsable de comunicació del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Bon dia, Natàlia.
2: Bon dia.
0: I la Sònia Ruiz, que és responsable de disseny del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, com esteu?
2: Molt bé.
0: Maria, d'entrada, jo et preguntaré el que et podria preguntar qualsevol. Com és d'important la comunicació d'un equipament com el Teatre Auditori de Sant Cugat?
1: Bé,
0: És molt important. Per què és molt important?
1: Mira, jo només intento venir una mica, que tu dius, al peu del canyó, per intentar contextualitzar una mica del que parlarem, i després ja les expertes en comunicació ja ens ho explicaran, no? És molt important perquè jo sempre explico, per la gent que no està molt ficada en el sector, que el primer que fem és decidir què programem. Ens anem a les fires, ens anem a tot arreu i decidim què programem, quin espectacle ens interessa que vegin tots els nostres espectadors. Però un cop ho tenim contractat i un cop ho tenim sabut què és allò el que ensenyarem, ho hem de comunicar. Hem d'explicar què veuran i no només ho hem d'explicar, sinó que hem de seduir perquè la gent tingui ganes de venir a veure allò. Per tant, aquesta fase... I després ja ho produirem, ja ho posarem a dalt de l'escenari, que ja n'hem parlat altres vegades, de què fem per, un cop tenim allò programat i comunicat, què fem per convertir-ho en una realitat. Però si no comuniquem i no sabem explicar quina idea tenim del que volem programar, del que volem fer sentir els nostres espectadors, del que volem que arribin els nostres espectadors i no ho sabem seduir bé, tindrem el teatre buit. Per tant, és importantíssim, un cop hem fet una bona programació, saber-ho comunicar. No només comunicar-ho, sinó saber-ho comunicar. I, per tant, un cop tenim ja la decisió de què programarem, truquem a la porta del departament, de l'àrea de comunicació, i els diem, escolteu, volem programar tot això. Com ho fem perquè arribin al públic? Com ho fem per continuar mantenint aquest nivell d'ocupació tan alt? Com ho fem per seduir els joves que potser no venen tant? O com ho fem per donar a conèixer una proposta que és absolutament moderna i que no s'ha fet enlloc més, però en canvi nosaltres sí que ho fem, no? Llavors, aquí és quan entra tot l'engranatge del Departament de Comunicació. Per tant, és importantíssim.
0: I aquí és on entren ja en acció tant la Natàlia com la Sònia. Natàlia, com és aquesta feina de complexa? I la importància ja ens l'ha explicada la Maria. Complexa. Quan t'arriba a tu ja tot aquest encàrrec i ja saps com has de seguir el camí traçat?
2: Sí, bé, és una feina complexa, també una mica degut a al nostre tipus de programació, no? Que és molt eclèctica, que canvia cada cap de setmana, que i requereix doncs haver d'estar doncs segmentant públic sempre, buscant el teu públic potencial, perquè cada espectacle és diferent i cada espectacle té el seu públic. Aleshores, això requereix una feina doncs prèvia d'anar a buscar el públic que és d'aquell que estàs buscant, no? Després, doncs, també que tenim sempre molt poc marge. Vull dir, no treballem amb... Vull dir, és un marge molt curt. Perquè,
0: de temps, no?
2: De temps, sí, sí. Perquè d'un espectacle a l'altre va una setmana. I, per tant, doncs, sí que és veritat que a inici de temporada comuniques en general tota la programació i fas visible tota la programació que farem aquella temporada, però a mesura que va avançant el temps, doncs els espectacles van un darrere l'altre. Llavors tens molt poc marge per comunicar. I has de buscar, has de pensar molt, molt les estratègies i tens molt poc marge, potser d'error, perquè has de centrar-te molt en buscar aquell públic. És veritat que un cop tanquen la programació i jo miro els espectacles que s'han programat, tot i que jo hi participo bastant, participem en general, hi participem bastant tot l'equip amb el tancament de la programació, Perquè, bueno, doncs se'ns demana opinió i és una mica un tancament bastant coral. Però és veritat que quan em miro tots els espectacles, ja sabem una mica, amb l'experiència que tenim, quins espectacles són els que funcionaran, els que omplirem, els que no caldrà pràcticament fer comunicació, i d'altres que realment haurem de remar molt perquè ja ho veiem.
3: I els espectacles que són menys coneguts o que tenen un públic realment molt específic, aquí has de buscar realment si hi ha entitats...
0: Treballar una mica més a fons.
3: Clar, sí. Si hi ha entitats potser que et poden ajudar a fer difusió, a arribar a aquests públics que són més concrets i que potser es mouen en altres entorns, que no són els que nosaltres habitualment treballem. Mm. Però nosaltres tenim un públic que és molt fidel al teatre, però després hi ha públics que no són tant i són aquests els que hem d'anar a buscar més.
2: Mm-hmm. Sí, per mi hi ha tres factors que són molt importants. O sigui, és així. O sigui, és que l'espectacle tingui intèrprets, actors o cantants o el que siguin coneguts, no cal que siguin mediàtics, però que es coneixin, que es coneguin. Dos, que les companyies ens proporcionin materials realment que siguin bons, és sí. a dir, fotografies que siguin atractives, que comuniquin, que transmetin,
3: sí, sobretot.
2: Avui en dia, evidentment, doncs, vídeos, que hi hagin teasers o trailers que realment deixin el públic amb ganes de veure aquell espectacle. Això també ens ajuda moltíssim a poder comunicar i arribar al públic. I el tercer factor per mi d'un espectacle que funcioni és el boca-orella, evidentment. Un espectacle que ha guanyat un premi o que l'ha vist la gent. I la gent el recomana, és garantia d'èxit també total. Si un espectacle té un d'aquests tres factors, serà èxit, segur. Si li fallen els tres, evidentment, a nosaltres, per molta comunicació que fem, no aconseguirem omplir el teatre. I
3: que
2: això
3: si no disposes material amb el que comunicar, nosaltres podem explicar de què va una obra o què és el que et vol explicar, però realment si tu no tens un material gràfic o visual que et pugui acompanyar a tot aquest argument, poc podràs fer. O sigui, et trobes molt limitat, perquè al final tots ens agrada veure imatges i que ens transmetin. El text sempre és més complex.
0: Ara que comentava la Natàlia, bueno, tu parlaves del material, però és allò que us proporcionen les companyies, aquells que després vindran a actuar i a participar de la programació d'aquest teatre auditori. Fins a quin punt vosaltres esteu lliures de crear una comunicació pròpia amb una identitat teatre auditori, per entendre'ns? Uh-huh. Fins a quin punt teniu aquesta llibertat o us condiciona el fet que aquell espectacle doncs, ja ve precedit d'una àurea, d'una manera de comunicar-lo? No sé...
2: A veure, ens condiciona, d'alguna manera sí que ens condiciona. Nosaltres no podem modificar, per exemple, un vídeo que ens ve d'una companyia. El que sí que podem és jugar amb diferents moments del vídeo i nosaltres fent-nos el nostre.

0: amb sinopsis ja treballades i tot. Clar, nosaltres podem canviar coses, però no podem modificar el sentit del text o el que posa. Vull dir que això és... Per tant, sí que estem d'alguna manera condicionades, tot i que nosaltres, doncs, a partir d'aquí, doncs, també tenim una identitat corporativa que també hem de lligar, no?, a això que ens ve, amb la nostra identitat corporativa, i treballar perquè sigui un espectacle que es fa en el teatre auditori. Vull dir que, tot i que hi ha moltes vegades...
1: O sigui, que quedi identificat com a teatre auditori. I trobar aquest equilibri, no?, que...
0: Sí.
1: És una mica també la vostra funció.
0: Clar,
1: la vostra
0: nosaltres
1: tasca.
0: Quan fem un cartell ja intentem que el cartell, evidentment, és el cartell amb la imatge de l'espectacle que ja ve donada, però sí que és un cartell que nosaltres el que pretenem és que la gent de Sant Cugat vegi, només mirant el cartell ja vegi que allò és del Teatre Auditori. Vull dir que...
1: Que ho identifiquin.
2: Nosaltres adaptem tot el material perquè passi a ser nostre, com si diguéssim. Li posem la nostra imatge, fem servir les nostres tipografies, llavors sempre intentem que tot quedi unificat i que es vegi que surt tot del mateix lloc i que no ve de llocs diferents, perquè al final cada espectacle ve d'una productora amb una imatge gràfica i nosaltres agafem això i ho modifiquem per fer-lo nostre.
1: Mm-hmm. Hem parlat dels públics, no? Hi ha un públic definit, el fidel, que visita el Teatre Auditori, però després hi ha un públic que s'ha de captar, que és un públic nou. El públic jove, ha dit la Maria, que també seria un dels reptes. De quina manera es fa? Comunicativament, per on busqueu? Com us ho feu?
0: És que el públic jove és molt complicat. No només el Teatre Auditori Emma Vilarassau, és un públic complicat a tots els teatres, jo crec que del món. Vull dir que és un repte per tots, important i igual. El públic jove, sobretot, jo crec que del... Bueno, crec no, vull dir que hi ha estudis que ho demostren, que és que dels 18, 19 als 25 aquest públic desapareix.
1: Està per altres coses, diguem.
3: Sí, el perdem.
0: Sí, el perdem. Sí. O sigui, estan altres, tenen altres inquietuds, altres interessos, i bueno, ja és veritat que hi ha molt oci per la gent jove, sobretot d'aquesta edat, i bueno, que prefereix consumir altres
2: ofertes culturals.
0: Sí,
3: hi ha un cas que a mi m'agrada explicar, perquè inclús nosaltres ens hem quedat parats. Hi ha dos casos que durant aquests anys hem viscut. Un era el del pianista. Te'n recordes aquell pianista que tenia?
2: El Tony Ann.
3: El Tony Ann, sí senyor, al final ja se'n recorden més elles que jo, perquè ho han treballat tant i tant i tant.
1: Era el
3: japonès? El Tony Ann, sí senyora, era un japonès que... Aquest va ser un cas que ara que us l'expliquin elles, perquè era un japonès que tenia milers i milers i milers i milers de seguidors per xarxes socials. No el coneixíem pràcticament, vam pensar, mare meva, i va ser una cosa exagerada, perquè pràcticament sense fer nosaltres difusió, o no sé si van fer massa estratègia, només pel fet dels seguidors que tenien, va funcionar, que ara us ho expliquin. Sí. I després el tema de la Rosalía. Te'n recordes el tema de la Rosalía amb l'obra de teatre, que com que la Rosalía havia explicat en una entrevista que li havien fet...
0: A la beca.
3: Durant 2 minuts, res, no, què 2 minuts? 10 segons, en una entrevista, havia explicat que havia anat a veure aquesta obra de teatre a la Beckett.
0: Bueno, és que era una producció de la
3: Utilitzant
0: Beckett,
3: això, i la Rosalía, ens va venir tothom. Expliqueu-ho vosaltres, perquè va ser impressionant.
0: No, la Rosalía, a través de les xarxes, va parlar sobre aquesta obra, i si és veritat que... Vull dir que...
3: Però ha parlat dins d'aquesta obra, dins d'una entrevista que es parlaven d'altres coses, és a dir, no, era una entrevista.
2: Va ser un petit comentari, vaig anar.
0: Sí. Bueno, que havia anat a veure aquesta obra, que li havia agradat molt i tal, i això va fer, doncs, nosaltres ho vam notar, vull dir que va ser un...
3: Se'ns va omplir el teatre de...
0: Un punt d'inflexió, sí, totalment.
3: Vull dir que un perfil de jove que no havia vingut mai.
0: Sí, perquè els joves funcionen molt així.
3: Exacte.
0: Vull dir, funcionen molt per recomanacions, perquè si un jove ha anat a veure algú, li ha agradat molt i ho fa i ho comparteix.
2: Aquí entra la figura de l'influencer, no?
0: Total.
2: Al final, ells es mouen molt per xarxes i pel que puguin opinar altres persones de les que ells són referents, llavors dius, agafen tota aquesta informació.
1: O sigui, heu d'estar superatentes i pendents de pescar qualsevol...
2: Llavors nosaltres vam agafar aquest tros, vam demanar permís si el podíem fer servir per fer nosaltres difusió a través de les nostres xarxes i va funcionar.
3: Va ser un encert nostre, el fet de que, o d'elles, no? El fet de poder agafar aquest trosset i posar-ho, no? Però és una mica el que dius tu, no? Que has d'estar superpendent d'una mica per on es mouen, no?, els fluxos de la gent jove.
0: Sí, hi ha artistes que ens ajuden amb això, perquè són artistes que són... no són

0: influencers, però, bueno, però tenen el seu... No?
1: Una gran comunitat de seguidors.
0: Sí, són comunicadors i tenen xarxes i són actius i tal, i, doncs, aquests, i això ja ens ajuda, perquè si un artista ell mateix també està fent, té els seus seguidors i va comunicant, ostres, doncs això també ens ajuda bastant a nosaltres. Sí.
2: Hem anat a petar sense voler, però la conversa ens ha portat als canals, no? Uh-huh. Als canals de comunicació. Ara estem parlant de xarxes perquè parlàvem dels joves, sí. Però no és l'únic canal de comunicació.
0: No, no, no.
2: Quins canals feu servir i per a què?
0: Bueno, fem servir tots els canals, totes que podem, vaja. No? Sí. Que fem els digitals...
2: Terra, mar i aire, no?
0: Sí. Sí, digitals, però també contenen amb els generalistes, vull dir, seguim posant anuncis, amb revistes, vull dir que amb mitjans de premsa, vull dir que fem
1: ràdio, cartelleria, fem un programa imprès, també d'estar a la web, fem xarxes socials...
0: Estem al carrer, vull dir que fem autobusos, campanyes...
1: Televisió,
0: vull
1: també...
0: Dir que, sí, és que toquem tots els canals possibles, amb el pressupost que tenim.
2: Però, clar,
0: que aquesta és l'altra.
2: Però des de l'arribada, bueno, internet, xarxes socials, el newsletter, per suposat, que va ser de les primeres coses que van aparèixer, les webs...
1: I el mail continua funcionant molt bé, que no és un canal gens obsolet, o sigui que sembla que com sigui un canal molt antic i que ja, però té molt bona resposta.
0: Sí.
2: I amb, per uns públics concrets cada canal?
0: Bueno, sí, clar, el que són les xarxes, per exemple, WhatsApp i la newsletter són gent que d'alguna manera s'ha subscrit i per tant té un interès en el que nosaltres els oferim. És un públic que és més receptiu, perquè està, doncs, rep... Però, bueno, perquè ha volgut...
1: Està informat de tota l'activitat que està al teatre.
0: I després, clar, fem altres accions, no?, amb altres canals, de gent que potser doncs, no té aquest interès, però sí que es pot sentir, d'alguna manera, doncs, jo què sé, doncs, cridat, interpel·lat, o que li pugui motivar el que nosaltres... els estem dient, no? Els estem
1: amb
0: comunicant.
1: Amb les xarxes, per exemple, aniríem a un públic més generalista, perquè al final, a xarxes, al final et pots trobar doncs, a gent gran, a gent jove, de tot. O sigui, després aquí, al final, en funció del tipus d'espectacle, ho comuniques d'una manera o d'una altra. Mm. Però al final tendeixes a intentar explicar sempre què és l'obra, a qui va dirigida, perquè se sentin interpel·lats. Però allà tindríem un públic més general.
2: I no sé si també feu aquesta comunicació a través d'aquests canals amb una certa cura i respecte una mica pel públic, perquè... es pot produir l'efecte aquell de saturació, no? Quan un se sent bombardejat perquè li arriba informació per, com dèiem abans, terra, mar i aire, i al final, buf, no? Sembla que et molesti tot. Això també ho teniu en compte?
0: Jo penso que som amb això som molt... Podríem fer molta més publicitat i jo crec que no ho fem, precisament per no bombardejar.
1: Clar, aquests canals que són més directes com el mail o el WhatsApp, ens pensem molt bé què és el que enviem i depèn de què enviem, no li enviem a tothom, sinó realment a la gent que pugui estar interessada en això. Per exemple, si nosaltres fem un monogràfic de dansa perquè sàpiguen quins espectacles de dansa hi ha durant la temporada, ho enviem als espectadors de dansa, o sigui, que hi han consumit dansa altres vegades. Si no, si només veuen a veure concerts de música amplificada, doncs el de dansa no li interessarà. Llavors, sempre intentem segmentar perquè realment rebis la informació que t'interessa.
0: Sí, perquè nosaltres ho patim, això. Vull dir, realment hi ha una saturació d'informació tan bèstia i a Sant Cugat hi ha molta oferta cultural, molta, i per tant, o sigui, som els primers que estem, no?, que patim aquesta saturació i per tant també intentem no saturar nosaltres mateixes també els no, aquest és que si no és una bogeria, és una mica selva, avui en dia. Aleshores has d'intentar no contribuir-hi en aquest...
1: Tota la programació que tenim cada cap de setmana dos o tres espectacles diferents per setmana, Clar, si tu cada setmana has d'anar enviant a tothom el que fas, al final diran, no m'ho diguis més, sí, ja ho aniré a buscar jo, si ho sí necessito.
0: És que pot ser contraproduent, vull dir que és el contrari, pot haver-hi alguna baixa de gent que digui, bueno, escolta, jo ja no vull rebre més informació perquè són...
2: Em teniu avorrit.
1: S'envien coses molt puntuals i perquè convenen perquè necessites fer alguna promoció, perquè necessites informar d'alguna cosa que ha canviat o alguna cosa així, però si no, intentem que el mail, que és el que més coneixem tots i ens estan arribant mails cada dia, no siguem nosaltres els culpables d'emplenar-te la bústia.
2: Si parlem de campanyes, quin tipus de campanyes feu des del Teatre Auditori i per què? Poden ser campanyes per captar públic, poden ser campanyes per promocionar doncs, un tipus d'espectacles, no? Quantes campanyes podeu fer al llarg d'una temporada, per exemple?
0: No ho sé, és que en fem moltes. Vull dir que fem ja la pròpia campanya pels públics, pels espectacles de la programació, però en fem, doncs, no ho sé, de Nadal, no? La campanya que fem per Nadal, campanya de...
3: En fer per un musical, si a vegades tenim un musical que ens dura... fem 14 funcions, és una cosa una mica com diferent, no?, que se surt una mica
2: més
3: de la...
2: extraordinari.
3: Més extraordinari, no? Doncs jo recordo amb la Natàlia i amb la Sònia que vam estar planificant tota una campanya estratègica de comunicació només pel musical, i llavors tot temporalitzat i amb, sabent exactament un pressupost concret només per aquella campanya. Llavors, per Nadal, com deia la Natàlia, doncs també intentem fer una campanya una mica més específica per Nadal, però sí, són coses que surten una mica de la programació estable, no?
0: Sí, però jo què sé, moltes, o sigui, fem el Festival de la Dansa Metropolitana, també. Doncs també fem la campanya de Dansa Metropolitana, el del Dia Mundial del Teatre, doncs també el fem, vull dir que fem dins de, no, de la campanya general de promoció de tots els espectacles, doncs fem aquestes minicampanyes al llarg de l'any, que en són unes quantes.
2: I com mesureu l'èxit d'aquestes campanyes després d'aquest esforç, no? Perquè una campanya és...
0: Clarament amb omplir la sala.
3: Amb índex d'ocupació.
0: Sí, que si tenim un bon índex d'ocupació significa que han funcionat les campanyes. També és veritat que les podem mesurar moltes vegades amb la resposta, doncs enviem una newsletter amb el número de clics, no? Amb d'obertures que s'han... O sigui, que ens consta que la gent... No només és enviar la newsletter, no? el butlletí, sinó que realment si la gent l'obre és que hi ha un interès i per tant pensem que la campanya pot haver funcionat. O si havent enviat aquesta campanya, a més han comprat les entrades, doncs, escolta, sabem que aquesta campanya ha funcionat. Vull dir que tenim eines per mesurar
1: això. Sí, hi ha moltes eines digitals que t'ajuden a fer un seguiment d'una campanya que has enviat. Tens el percentatge d'obertures d'un correu, el percentatge d'aquestes persones que han obert el correu, quantes han fet clic, després a través d'una altra plataforma pots saber d'aquestes que han fet clic si han arribat a comprar entrada o no. I després, a part, hi ha campanyes que venen amb codis promocionals, per exemple, que després tu pots veure amb aquell codi promocional doncs, quantes entrades s'han venut. O sigui, al final veus l'impacte real en l'aforament.
2: I es va sumant tot això.
1: Sí.
0: Bueno, sabem
1: ens dona,
0: cap a on tirar, no? I en les properes, doncs, si ha funcionat una, doncs, intentar utilitzar una mica les mateixes estratègies. Sí, clar. Sí.
2: I després entrem en un altre terreny que imagino que també el teniu molt en compte, que s'ha de pensar en aquelles persones... O sigui, aquesta informació ha d'arribar a tothom. Mm-hmm, sí. Tingui les capacitats que tingui, les dificultats que tingui, per tant, heu d'estar pendents de conservar aquests criteris d'accessibilitat.
1: Sí, correcte,
2: no?
1: Sí.
2: Aquí com es treballa això?
1: Pues mira, nosaltres ara mateix estem treballant per fer una web nova que compleixi tots els criteris d'accessibilitat, tant per discapacitats visuals com auditives, el que necessiti, perquè tothom pugui fer un procés de compra o d'informació a dins de la web sense cap tipus d'ajuda d'una persona externa, que no sigui el mateix propi usuari que vol comprar una entrada. Llavors, ara mateix estem amb això i després, a nivell del programa imprès, per exemple, o de la cartelleria, doncs està tot el tema dels visuals, que el text sigui llegible, que sigui fàcilment entenible, perquè qualsevol persona també pugui entendre la informació que li estem facilitant sobre els espectacles.
3: Sí, amb això s'ha de dir que va haver-hi un moment que vam voler participar de la taula d'accessibilitat, justament per això, per saber amb quines dificultats es trobaven persones que tinguessin algun tipus de minusvalia, discapacitat, ja sigui visual, ja sigui auditiva, i hem fet un parell de reunions inclús amb ells i ens han pogut explicar. Per tant, estem com en contacte amb col·lectius per saber amb què podem millorar tots els temes d'accessibilitat, i el tema de la web ens va semblar que era importantíssim. Vull dir que estem amb aquest tema de fer una web totalment accessible, que una persona que tingui una dificultat absoluta o una dificultat visual, per exemple, pugui agafar les seves pròpies entrades sense, com deia la Sònia, de l'ajuda d'una persona externa.
2: I ara mateix,
3: superimportant.
2: I ara mateix en quin punt estaria? És a dir, teniu un calendari per saber quan estaria ja disponible
0: aquesta web?
2: Sí.
0: Bueno, aquesta web ara estem en procés de... l'estem redactant, ho estem fent tot perquè s'ha de licitar.
3: S'ha de licitar.
0: S'ha de concursar, i aleshores és un concurs públic, bueno, té la seva temporalitat, que no és poca. Jo crec que un any, segur.
2: Sí. Un any.
0: En menys d'un any no crec que estigui feta.
3: Jo crec que abans del 2027 la podrem tenir, perquè sobretot tot el procés de licitació és extens.
0: Sí, el tema de la contractació no és ràpida.
3: La contractació pública no és ràpida, i llavors, clar, estem una mica, diguéssim, expenses, no? Estem condicionats per tots aquests tràmits, però nosaltres ja hem començat a treballar. És a dir, el que depèn de nosaltres ja ho hem començat a treballar. Després ja un cop es liciti i es concursi, doncs ha d'anar seguint els passos que ha de seguir qualsevol contractació pública.
2: Estem ja en els últims minuts, i sí que m'agradaria preguntar-vos el principal repte pel que respecta a la comunicació quan parlem de cultura. Quan parlem de cultura, i des d'un equipament com el del Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, bueno, què és allò on que veiem a l'horitzó, què és el que hauríem d'arribar?
0: Però amb comunicació?
2: Amb comunicació.
3: Bueno, amb comunicació la Natàlia ja que especifiqui, no? Però un dels reptes és democratitzar al màxim la cultura, en el sentit de que tothom pugui venir al Teatre Auditori a veure alguna cosa. Qualsevol cosa, és a dir, qualsevol persona de qualsevol condició, de qualsevol nivell social, econòmic, cultural, se senti
2: interpel·lat
3: o seduït per venir a l'auditori, encara que sigui una sola vegada, i conèixer la nostra programació. I a partir d'aquí la comunicació ens ajudarà molt a arribar a tots aquests públics. Per tant, hem d'aconseguir arribar a tots, no només al públic fidel, sinó a un públic nou que no coneix el teatre, no? I llavors això passa per, segurament, els joves
0: ens ressolen. Sí, públic jove, evidentment, això és un repte, però és un repte de sempre.
3: De sempre, i de quasi tots els teatres de la nostra...
0: Aquest repte és com bastant constant. Però bueno, jo crec que amb aquest món digital, amb les notes... És veritat que volem, aquí dic una primícia, volem obrir el canal TikTok, volem obrir un TikTok, vull dir que això sí que és una manera de... Jo crec que arribarem als joves, el públic molt jove, perquè és el públic del que estem parlant, d'aquest de 18 a 23, 25 anys.
2: Sí, els que no trepitgen el teatre, vaja.
0: Sí. Exacte, els que no trepitgen el teatre, però en canvi consumeixen molt TikTok, i creiem que hem d'estar al TikTok perquè, sobretot, potser no per...
1: I hem de fer un contingut una mica diferent.
0: Totalment.
1: Al que es fa, per exemple, per Instagram, que és un públic més madur, tot i que els joves també són, però el públic d'Instagram ja és més madur que el de TikTok.
2: Sí. El temps passa molt ràpid, eh? Oi, sí, el Facebook va quedar ja desfasadíssim,
0: ja està,
2: però és que ara ja comença Instagram, que fa 4 dies era el més modern.
0: Era el més modern, i
2: ara sembla que també l'hem de deixar en un racó.
3: Bueno, tant com en un racó no, però clar, una de les feines de comunicació és això,
2: estar
3: al dia d'una forma estratègica, i llavors és la manera d'anar poguent arribar a tots els públics que volem que vinguin,
0: sense deixar de comunicar amb els públics, o sigui, el públic fidel o el públic de mitjana edat cap amunt, que es mouen per altres
3: bandes. Canals,
0: vull dir que, clar, això no pots deixar-ho. O sigui, no pots deixar de publicar anuncis en paper, perquè hi ha un públic que no consumeix...
2: Que encara funciona així.
0: Sí, clar, sí. Que no fa servir ni xarxes, ni TikToks, ni res, vull dir que no és digital. Per tant, no hem de deixar de comunicar com ho hem fet sempre, perquè és que hi ha molt públic, que a més és el nostre gran percentatge de públic, que es mou per altres canals. Vull dir que hem de tocar una mica tot, pensant que, clar, que el nostre públic és molt divers.
2: I això esperant que no aparegui una nova xarxa, una nova situació, un nou fenomen que no, ens faci canviar,
3: segur,
2: que ens faci
3: segur.
2: Canviar tot
1: amb
2: això.
1: Dos anys... al final les xarxes van amb la gent, no? O sigui, fa 10 anys Instagram era jove perquè ho fèiem servir nosaltres, els primers érem joves, és que ens hem fent grans i el públic es va fent gran. Llavors aquesta gent jove ja no agafa aquesta eina, aquesta xarxa.
3: Ja
1: fan servir unes altres i tenen una altra manera de comunicar, perquè ja venen també d'una història que són 100% digitals, tota la vida s'han estat fent vídeos, és la seva manera de parlar-se. Nosaltres hem tingut una altra manera de parlar-nos i llavors la xarxa és un reflexe de la gent que la fa servir. Llavors, Instagram ara és més madur perquè ja té anys i la gent ha anat creixent amb la xarxa. En canvi, TikTok és més jove i la gent encara és molt jove i llavors estan tots allà. És la seva xarxa principal.
0: Sí, i tot és visual, perquè els joves no llegeixen.
1: No.
0: Se'ls hi poses qualsevol cosa, no llegiran més d'una frase, i en canvi tot ha de ser visual, tot ha de ser vídeos...
1: Amb subtítols, ser, sí. Perquè si així estan en un lloc Exacte. Que no poden posar l'àudio, doncs poden igualment seguir què és el que està passant al vídeo. Això és important a tenir en compte.
2: La vida que ens porta...
3: evoluciona.
2: Sí, que ens porta tots aquests canvis. Bé, doncs, com dèiem al principi, ens hem endinsat en el món de la comunicació dins d'un equipament com el Teatre Auditori de Sant Cugat. Veiem que teniu molta feina, eh?
0: Molta.
3: I que només són dues, això també ho hem
0: bueno,
3: de dir.
0: I a més també portem la cara, hem de comunicar a nivell intern, vull dir que portem la comunicació interna de tot l'equip...
2: Clar, és
0: de
2: veritat,
0: tot
2: i aquesta és molt important, també,
0: molt,
2: eh?
0: Molt.
2: Aquesta és molt important, molt. Perquè a veure si per comunicar cap a l'exterior ens quedem i ens oblidem dels que tenim a dins, no?
3: La família del Teatre Auditori ha de saber què passa entre ells, també.
2: Oh, i tant. I els primers, eh? Han de ser els primers, eh?
0: Sí,
2: no ens oblidem.
0: Clar...
1: Tothom, al final, que et fiques molt amb la teva feina i sembla que tot el que passa al teu voltant no n'ets conscient. Llavors, a vegades hem de fer això i dir, vale, feu-nos tots conscients de que tots fem
3: que
1: coses.
3: Passant, sí.
1: I tots per un mateix objectiu, al final.
2: Sí, senyora. Doncs a les tres, a la Maria, a la Natàlia i a la Sònia, moltíssimes gràcies per venir a compartir aquesta estona de conversa aquí al Faves Comptades. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies.
2: I a vostès fins demà. A partir de les 10 del matí tornarem a explicar-vos més faves. Adéu-siau.

0: esta COP a nostra espai d'entrevista de ràdio de Quasur Valorès. Avui entrevistarem a Jordi Gaudiosa, un gran periodista del món d'esport i llibre de Sant Cugat.
1: Sí, senyora. Molt ben explicat.
2: Després de 40 anys de TV3, quina creus que ha estat la teva aportació més important al periodisme esportiu català?
1: Jo crec que segurament, veient el ressò que ha tingut el fet de la meva retirada, perquè ja estic jubilat, m'he jubilat fa poc, jo crec que és el relat, el ressò que he tingut i l'aportació també no només a l'esport i a la cultura, per mi l'esport és cultura, sinó a la llengua catalana. Jo crec que seria això, Roger.
3: Molt bé.
0: De tots els reportes que has llegat, que són més de 30, ¿por qué el baloncesto se convirtió en tu gran passió i especialitat?
1: Aviam, perquè el meu pare havia jugat a bàsquet a Mataró, que era el seu poble. I aleshores jo havia mamat, per dir-ho d'alguna manera, el bàsquet des de petit. Jo veia més bàsquet que futbol, fins i tot, que també m'agrada molt el futbol, eh? I aleshores, quan vaig entrar a la tele, necessitaven un cronista de bàsquet per fer les transmissions. I aleshores jo, que sabia molt bé el reglament, doncs ja només entrar a la tele ja em vaig posar a fer transmissions. I clar, el bàsquet és un esport que està per sobre a nivell de ressò d'uns altres i bàsicament, sobretot, he fet bàsquet.
4: Quina retransmissió o quin esdeveniment esportiu recorres amb més emoció o satisfacció?
1: Aviam, amb més emoció o satisfacció?
4: Sí,
1: doncs, molt ben dit, molt ben dit. Aviam, jo n'he fet moltes, he fet més de 3.000 transmissions, més de 2.000 de bàsquet. I t'hauria de dir segurament, doncs, finals de la Copa d'Europa del Barça, finals de Copa, finals de Lliga, partits de NBA, Jocs Olímpics, també. Però mira, saps, recordo una a Manresa, que el partit començava a 1:15 del migdia de la tarda, i bé, el partit aleshores durava 1:45 o així, però va tenir 4 pròrrogues, eh? I recordo l'àrbitre acostar-se a la taula de notació i diu: és que perdo l'avió. I el va perdre, efectivament, i a tots se'ns va covar l'arròs. Doncs jo recordo, era un Manresa-Barça, el de les 4 pròrrogues, dels partits que més recordo, curiosament.
5: ¿Cómo ha cambiado el periodismo deportivo desde que empezaste a trabajar con Máquina de Escribir hasta la actualidad de las redes sociales y la inmediatez?
1: Esta es una buena pregunta. Ha canviat absolutament, totalment. Com dius, jo vaig començar a escriure amb màquines d'escriure i paper carbó. Què volia dir? Que no tenien fotocopiadores, no existien. I aleshores, si volies fer una còpia, havies de posar un paper que reflectís el de darrere. I si volies fer dues còpies, dues. I cada vegada la tinta es anava perdent. El periodisme ha canviat totalment. Ara, doncs, tot és molt més immediat. Hi ha coses que són millors, molt millors, i hi ha coses que són pitjors. Saps el que és pitjor?
5: Què?
1: Que s'ha perdut una miqueta de rigor.
5: I això?
1: Perquè és massa ràpid tot. I hi hauria d'haver-hi notícies que s'haurien de contrastar.
5: Què notícia se tenia de contrastar?
1: Qualsevol notícia important. Qualsevol notícia important.
5: Què és la notícia més important que se tenia de contrastar per a vostè?
1: Qualquiera, per exemple, una muerte.
4: Ui.
5: Ah, perdó.
1: No, sin duda, vull dir, oh, ha mort tal. Això ho has de contrastar.
5: Vale.
1: Perquè el que hem vist a vegades és que has dit ha mort en Pere Berenguera i resulta que el Pere Berenguera no estava mort.
5: És una mentida, de veritat.
1: Bueno, és el que ara li diuen fake.
5: Fake?
1: Sí. Ah. A vegades no fet amb mala intenció.
5: Se diu fake.
1: Però, sí, no fet amb mala intenció, però resulta que les conseqüències són demolidores.
5: I que les conseqüències?
1: Las consecuencias pueden ser muy negativas. Imagínate tú decir que una persona ha hecho algo y no ha hecho eso. El mal ya está hecho.
5: Ya. Vale.
4: ¿Has escrit llibres com a prop de les estrelles i basquetmania que
1: sí,
4: et va aportar l'escriptura que no et donava la ràdio o la televisió?
1: A mi m'agrada molt escriure. De fet, a mi el que m'agrada és escriure. Els llibres que he escrit jo són molt bons. Molt bons. Jo us els recomano. El Roger segurament els haurà llegit. Escriure m'agrada molt. Escriure m'agrada molt. El que passa és que jo vaig començar escrivint amb diaris, però eren diaris que tancaven. No em pagaven a final de mes. Tot era un desastre. I com que començava la televisió, jo tenia un bon nivell de català, en una època en què no era habitual, perquè nosaltres tots havíem anat a estudiar en castellà, i el català no és un idioma fàcil, però mira, jo tenia un bon nivell, vaig entrar a la tele. Però a mi el que m'agrada és escriure. A mi el que m'agrada és llegir. M'ho passo molt bé llegint. I aleshores, doncs, a mi escriure aquests llibres m'ha donat satisfacció. Hauria d'escriure més, però sóc mandrós, saps? Em fan mandra les coses. I a vegades prefereixo llegir, escoltar música i tocar-me el nas. I això no està bé. Hauria de canviar, però ho veig difícil, a la meva edat.
0: Sí. ¿Qué tipo de escritura, de tema has escrito?
1: Bueno, he escrito sobre mi profesión. Es decir, no ficción, no ficción. Però a mi me gusta mucho la literatura. M'agrada molt llegir clàssics, sobretot clàssics, amb idiomes diferents, això sí. A intentar-ho.
6: Sobre policíacas.
1: También. De lladres y serenos. Me gustan mucho también las policíacas. Las bien escritas,
6: Vale.
1: Que las hay. A ver, Antonio.
4: ¿En qué consejo le daría a un joven que sueña por hacer periodista deportivo hoy en día?
1: A ver, mira, yo he dedicado toda mi carrera, un par de horas a la semana, a atender entrevistas de estudiantes. Siempre. Es decir, ahora, por ejemplo, que estoy retirado y mucha gente quiere entrevistarme, paso por delante a los estudiantes. Si me llama Catalunya Ràdio, RAC1 o la cadena SER, dic sí, t'atendré, però primer va aquest noi que m'ha trucat abans, saps? Entonces, el consejo es que persigan sus sueños. No es nada fácil, no es nada fácil, porque en el mundo del periodismo hay muchas universidades que enseñan periodismo y pocos sitios de trabajo. Y esto es un cul d'ampolla. Però no obstante, si algú tiene vocación, jo li dic, persegueix el teu somni. Ara, no t'esperis que et vinguin a buscar, perquè ningú et vindrà a buscar. Bellugat, muévete. Este es mi consejo, creo que es el correcto.
4: En la teva última aparició vas destacar la importància del tractar bé els becaris. Què vol dir per a tu tractar bé les noves generacions de la professió?
1: Tractar bé un becari és fonamental per anar per la vida, tractar bé els joves.
4: Sí.
1: Mira, en els Jocs Olímpics de Barcelona, saps el que estava més penat per l'organització, que et treien l'acreditació? Tractar malament un voluntari.
4: I per què?
1: Perquè ells van allà, no cobren res, ajuden... jo he vist un periodista estranger insultar un voluntari, insultar-lo, als Jocs de Barcelona, i el que organitzava, el CAP, això, treure-li l'acreditació i tu cap a casa, ja no tornes més. Així han de ser les coses. El becari l'has d'ajudar, ni que sigui per egoisme, quan ets més jove, perquè aquests becaris, probablement, quan seran grans, seran els que portaran les regnes de la situació. I si tu has tractat bé una persona, doncs després tot això et retorna. Segur. Antonio.
4: Ay, me toca.
1: Te toca.
4: ¿Cómo te sientes ahora que has puesto punto final a tu trayectoria profesional? ¿Has cumplido la promesa que te sientes a ti mismo de ser feliz en esta nueva etapa?
1: Molt bé. Bueno, jo sempre el que digo ara, quan em diuen tu què vols ser, jo vull ser feliç. Jo vull passar-m'ho bé. A vegades la felicitat te la donen coses molt petites. Una lectura, un passeig, una conversa, aquesta conversa. Esto no es una entrevista, esto es una conversación, ¿no? Y yo lo que quiero ser es feliz. Lo que pasa es que no me dejan demasiado, porque todo el mundo quiere hacerme entrevistas y entonces esto a veces me provoca un poquito de ansiedad. Y entrevistas y homenajes y tal, que me gusta, que me los hagan y tal, pero tengo que regularlo un poquito. Pero estoy bien. Mi etapa ya ha terminado. Se acabat. La nostalgia, que quiere decir recordar con dolor, es un error. Yo ya he hecho mi etapa, estoy contento de la etapa que tengo. He tenido mucho retorno, pero ahora ya está. Ahora lo que quiero es ser feliz.
5: ¿Qué es lo que más echas de menos del trabajo diario en TV3? ¿Qué es lo que sinceramente no echas de menos en absoluto?
1: Mira, empezaremos por el final. ¿Sabes qué no echo de menos?
5: ¿Qué?
1: Trabajar casi todos los festivos.
5: Que trabajaba todos los festivos.
1: Por ejemplo, el día de Navidad, el día de Reyes, el día 1 de enero, muchos, no todos, pero muchos. No trago a falta estar comiendo en casa con mi familia un domingo al mediodía y en el café de Nois, me'n vaig, quedan a trabajar. Que una vez iba y estaba en televisión, estaba contento porque me gustaba mi trabajo. ¿Qué echo de menos? Hombre, tendría que echar de menos ahora, por ejemplo, que hay transmisiones de baloncesto, que me gustaba mucho hacer transmisiones, pues hacer transmisiones. Pero como he dicho, mi etapa ya ha terminado y ahora tienen que ser otros. Es decir, que yo no tengo, insisto, yo no tengo nostalgia. Nostalgia significa, nostalgia es una palabra doble en griego, nostos y algos. Significa deseo doloroso de regresar al pasado. Esto es una tontería. Yo no tengo ningún deseo de regresar al pasado. Lo pasado, pasado está, y lo hecho, está.
5: Vale.
1: Roger.
2: Vale. Va dir una entrevista que la felicitat la pot donar donar un cafè a algú que aparecies.
1: Correcte.
2: Quines són les petites coses i moments que porten més felicitat?
1: Per exemple, llevar-me al matí, no haver d'anar a treballar, això és fabulós. Llevar-te al matí, saps que m'agrada? La meva rutina és, li faig un suc de taronja a la mestressa, que tu la coneixes també?
2: Sí.
1: Correcte. Aquesta és una de les claus del matrimoni. Fer un suc de taronja a la mestressa. Això reporta en 46 anys de matrimoni. I, aleshores, després, posar un disc vull dir un disc dels antics.
2: De CD.
1: No. De el que ara li diuen vinil. Posar un disc de jazz, escoltar música, fer el cafè i conversar. Això és la màxima felicitat, Roger.
2: Està bé.
4: Has tenido una vida muy dedicada al baloncesto y los viajes ahora que estás jubilado. ¿Qué hobbies o proyectos personales tienes ganas de hacer o de tomar?
1: Bueno, a ver, lo que a mí me gusta ahora, es verdad que he viajado mucho, viajar por placer, que esto está muy bien. Y si puedo, porque también económicamente, lógicamente, las cosas han cambiado. Si puedo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a exposiciones, ¿sabes? Y entonces imagínate que hay una exposición interesante en Madrid, coger el tren e ir a verla y volver por la noche. Esto serían, los proyectos son día a día. Exacto. Día a día, como digo al Simeone, día a día, partit a partit.
5: En el mundo de deporte, los atletas paralímpicos, ¿qué opinión tienes sobre la cobertura y el reconocimiento que reciben en estos deportistas en competición con los olímpicos?
1: A ver, mira, yo también he transmitido partidos de baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo. Por ejemplo, los Juegos Paralímpicos de Barcelona, todo el baloncesto que se hizo en Badalona, pabellones llenos con 10.000 espectadores. Partidos espectaculares, espectacularmente buenos. A mí mismo me impresionó. Tendría que haber más cobertura porque hay nivel. Están los Juegos Paralímpics i els Specials Olympics, no? Els Specials Olympics, el que fem sobretot nosaltres són les cerimònies d'inauguració i tal, però fem pocs partits, fem poca competició. I aquí segurament hauríem de fer més, perquè partits d'aquestes característiques poden ser bons, francament bons, francament bons.
7: No sé, és un héroe o és positiu recordar el temps passat. Quin paper jugarà Natàlia ara?
8: Parla una mica de la nostàlgia, el concepte que parlaves abans de la nostàlgia. Quin paper juga la nostàlgia?
1: Com et dius?
7: Núria.
1: La nostàlgia és molt negativa. És molt negativa. Perquè provoca tristesa. Tu ja no pots tornar a ser jove. Jo no puc tornar a tenir 25, 30 o 40 anys perquè ja no els tinc. Aleshores has de mirar cap endavant. Núria, has de mirar cap endavant. No has de mirar cap enrere. El futur és fantàstic. No saps què et depararà, però és fantàstic, te l'has de construir. El passat ja està passat. Si el recordes amb alegria, perfecte, perfecte. Si el record et provoca una mica de tristesa, adéu, adéu-siau, fora, fora.
4: Sigues i dada al mundo del deporte, ho has hecho una... desconexión total.
1: En absoluto, m'he desconectado. A mi m'agrada molt, em continua agradant molt, segueixo els partits, segueixo les competicions. Mira, d'aquí 15 dies el Barça juga a la pista de l'Olympiacos d'Atenes i ens anirem a veure'l. El que passa és que, en comptes d'estar tot el dia pendent, que si van a entrenar i tal, m'aniré a l'Acròpolis d'Atenes. M'entens el que vull dir? És a dir, però jo segueixo molt, molt, molt, molt involucrat, molt lligat i m'assabento de tot. O intento.
0: Ha sido designado miembro del Consejo Asesor de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
1: Sí.
0: ¿Qué esperas aportar desde este nuevo rol?
1: Bueno, primero lo que espero es que nos escuchen. Este consejo, el Consell Assessor aquest, es sin ánimo de lucro, es decir, yo no cobro, no paso ni dietas. Y lo único que espero es que me escuchen. Cuando algo no va mal en la televisión o a la radio, si nosaltres ho diem, doncs que ens escoltin y que no nos tengan allá como un florero. Si veo que me tienen como un florero, me iré sin ningún tipo de problema. Pero bueno, por ahora vamos bien. Ya llevamos 2 años. Mira, nos reunimos la semana que viene, hacemos informes de lo que vemos, las cosas que ens agraden, las cosas que no ens agraden. I jo crec que està bé, jo crec que està bé. És una bona aportació i això també m'obliga a estar a la guait de tot el que es fa, tant a la ràdio com sobretot, perquè és el meu àmbit, el de la televisió.
0: ¿Qué te parece, primero, sinceramente, tú has jugado, bueno, y has... visto a gente de discapacitados y institucional o también de gente normal? Es igual, o sea, no tiene que decir que nosotros somos de discapacitados que otro que sea normal, o sea, que hay diferencias a veces que veo. Yo creo que es normal, pero me puedes decir que qué problemas ves a través de tipo...
1: Mira, nosaltres som una televisió pública, i a la televisió pública hi ha gent de tota mena treballant, gent també amb discapacitats, i allà són companys. Companys, només companys. Vull dir, no hi ha cap diferència, cap diferència. Poden fer una sèrie de coses, però com tothom. El que està al magatzem difícilment podrà fer una transmissió. Jo no em puc, jo que no sóc un sapastre amb les mans, jo no puc ser tècnic d'àudio, per exemple. I o sigui que cadascú fa el que pot, i allà tota la gent la tractem com, vaja, és que sense cap mena de problema. Per nosaltres és una cosa absolutament habitual.
7: Te creu que podria aportar els mitjans de comunicació com la ràdio o la televisió per ajudar a treure estereotips sobre la discapacitat?
1: Molt. Mira, jo, que sóc dels que hi ha aquí en aquesta taula, el més veterà, jo vinc d'una època en què una persona amb una mínima discapacitat era apartada de la societat. Però sense... És que ni consideràvem. I ara les coses són diferents. Jo crec que els mitjans de comunicació podem aportar molt. Ara bé, no només hem de ser els públics, han de ser també els privats. Si els privats no s'hi posen, no anirem massa bé. Els públics ho fem, afortunadament, i afortunadament en aquest país els públics som els que tirem de beta, perquè la cadena de televisió més escoltada, més seguida, és la pública, és TV3, però això no és habitual. Però ha de ser tothom, però sí, molt, molt. Haurem i hauríem.
2: Val. Jordi, has defensat sempre el paper del català. Creus que la llengua catalana té el deure de ser especialment inclusiva, accessible a tothom, independentment de la seva condició?
1: Sí, sens dubte. Aviam, jo crec que el català ja ho fa, això. Jo estic molt a la guaita de tot plegat, per exemple, amb les noves incorporacions de paraules al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. El fet de la inclusivitat, jo hi ha coses que no les acabo de veure clares. Per ara encara, tant el diccionari dels Estudis Catalans com la Reial Acadèmia, quan parlen, per exemple, del plural, inclouen també el femení. Quan parlem de veïns, també parlem de veïnes. Quan parlem de polítics, de polítiques. A vegades doblar tot això és tautològic, és a dir, repetitiu. I es fa una mica pesat. Dic, jo crec que no van per aquí les coses. Van per una altra, d'una altra manera. Però jo crec que les coses ja s'estan fent bé. Si tu veus la gent que està a l'Institut d'Estudis Catalans, hi ha gent que amb aquest aspecte està molt ficada amb tot aquest tema. El Màrius Serra, per exemple, que és un bon amic meu. Jo crec que ho estem fent bé.
3: Que bé.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a l'AP7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i, finalment, a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
9: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
10: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
11: Notícies en xarxa. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una data per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Per això, al Faves Contades, volem posar rostre i veu a aquesta professió a través de la història i l'experiència de l'Anna Rosales. Ella és infermera del Cap Sant Cugat des de fa 34 anys. Especialitzada en infermeria comunitària, la seva trajectòria ha estat sempre vinculada a l'atenció de proximitat i al treball amb la comunitat. Anna, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: 34 anys d'experiència, ara ho dèiem, es diu aviat, però deuen haver donat per moltíssim.
1: Sí, sí, ha donat per molt, déu-n'hi-do.
0: Recordes què et va portar cap al món de la infermeria?
1: Doncs mira, vaig tindre una entrada, no va ser de bones a primeres, jo vaig, a nivell familiar, vaig tindre la malaltia del meu pare, i vam tindre una... li atenia una infermera, l'Antònia, doncs que jo vaig veure aquella proximitat, aquelles cures, aquella estar amb el pacient, i no tan sols estar amb el pacient, sinó també estar, fer un recolzament a la família, no? A l'acompanyament. I això a mi em va arribar molt.
0: I la teva família com ho va viure, que arran d'aquesta experiència, aquest vincle amb l'Antònia,
1: sí,
0: no? Que va estar al costat del teu pare, tu decidissis fer el pas i estudiar infermeria?
1: Doncs ho vam viure bé, perquè vam veure que en un moment crucial, doncs, per la nostra família, un moment dolorós, doncs vam tindre un acompanyament molt important, que va ser una infermera.
0: Ho dèiem al principi, tu ets al CAP de Sant Cugat des de 1992, ara abans d'entrar estàvem xerrant una mica, sí, des de que es va obrir el CAP. Com era la sanitat i l'atenció primària en aquell moment?
1: Home, afortunadament ha millorat molt. En els principis de l'any 92, doncs va ser quan es va començar a posar les primeres pedres del que entenem avui, doncs, per l'atenció primària. Als anys 80 va ser quan es va començar a ordenar el territori amb àrees bàsiques de salut. Es van començar a formar els equips d'atenció primària. I a partir de l'any 92 és quan es comença a portar a terme totes aquestes reformes.
0: Déu-n'hi-do, doncs, des d'aleshores. Quan mires enrere, no? Sí. Fas aquesta mirada quan tu vas començar aquí al CAP Sant Cugat, sí. Què és el que més ha canviat de la professió en aquests més de 30 anys?
1: Doncs la professió ha canviat cap a un model més autònom, més comunitari, més estructurat, s'ha reforçat la prevenció, l'educació sanitària, i també s'ha incorporat l'evidència científica a la nostra pràctica diària. Jo penso que això és molt important, perquè no es fan les coses perquè sí, perquè sempre s'han fet així, sinó que hi ha una evidència, doncs, que això funciona i es fa d'una manera determinada.
0: Tu, quan vas començar la teva primera etapa, ho vas fer treballant en odontologia, fent revisions a les escoles.
1: Sí, sí.
0: Com van ser aquells inicis?
1: Home, van ser inicis com que tot començava de nou, s'estructurava l'equip i, a més, doncs, a les escoles que hi havia en aquell moment aquí a Sant Cugat, doncs vam començar fent les revisions bucodentals, fent molta incidència en tot el que era la higiene bucodental, fèiem xerrades, explicàvem els beneficis, doncs, de tindre les dents ben raspallades, explicàvem com s'havia de raspallar. Molt bé, jo guardo bons records d'aquella època.
0: Però clar, els anys ja van passant, les trajectòries laborals canvien, tu vas passar a consulta i a les activitats comunitàries. Mm. Què és el que et va connectar tu amb aquesta branca de la infermeria més comunitària?
1: Doncs, mira, les infermeres d'atenció primària som una peça clau, penso, en el sistema de salut català, i dins del CAP la nostra activitat se centra en la cura de les persones, de les famílies i de la comunitat amb diferents etapes de la vida i situacions. Llavors, realitzem un paper determinant amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. I jo penso que una cosa que és molt important és fomentar l'autonomia i fer educació sanitària encarada cap a l'autocura de les persones. Que un mateix sàpiga doncs, la malaltia que té i què ha de fer, doncs, ja que té la malaltia, doncs, com no anar pitjor, o si no la té, doncs, millorar la seva salut o mantindre-la.
0: Aquest paper actiu, d'alguna manera, no? També del pacient, d'empoderar-lo perquè formi
1: Exacte.
0: Part del tractament o de la prevenció. Hem parlat no, d'una branca, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta infermeria comunitària. Per si algú no sap exactament què és això, com la descriuries?
1: Doncs jo descriuria que som, com les infermeres de primària, diria que som assessores directes de les persones, de les famílies i de la comunitat amb tot allò que fa referència als hàbits generadors de conductes de salut o en l'atenció directa també a cures de salut. Fixa't que sempre insisteixo molt en que no només és amb el pacient, sinó que també són les famílies. Vull dir, i la comunitat i els individus, i no només en el moment en el que estàs malalt, sinó en moments que tens salut, les coses que has de fer per evitar estar malalt, no? I aquest abordatge el fem les infermeres de comunitària atenent a diferents grups d'edat, com no és el mateix, doncs la vellesa, que la infància, que l'adolescència, que la maduresa, i fem també un abordatge doncs, poblacional a nivell global i en grups d'especial vulnerabilitat. I bueno, realitzem tasques de planificació, organització, formació, docència, educació i avaluació i recerca.
0: Ara parlaves d'aquesta proximitat, no? Del pacient, i deies, i no només el pacient, sinó també la família que l'envolta. La figura de la infermera també té aquesta visió, jo crec, des de la població en general, d'aquesta proximitat, no? De confiança. Com d'important és aquesta proximitat amb el pacient i la seva família?
1: Jo crec que és molt important. És important establir uns vincles, doncs, clar, els vincles no es fan de bones a primeres, no? Però vas establint vincles, vas coneixent... Sobretot nosaltres, des de l'atenció primària, clar, a l'atenció hospitalària coneixes el pacient que està en el teu entorn, en un entorn determinat, que és un hospital. Nosaltres coneixem el pacient en el seu entorn, a casa seva, en el seu nucli, rodejat de la seva família, qui és el cuidador principal, en el seu entorn.
0: Entres gairebé
1: a la
0: seva intimitat, d'alguna manera.
1: Sí.
0: Abans dèiem que fa més de 30 anys que ets al cap de Sant Cugat. Com és aquest vincle que es crea amb els pacients i les famílies després de 30 anys al territori? Perquè potser algun que vas posar les primeres vacunes t'ha portat les seves criatures.
1: Sí, he vist
0: créixer alguna família.
1: Sí, sí. No, a veure, he vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no? Poder donar més, però

0: Espina, i ara tenim quasi bé a prop de 100.000 habitants. Vull dir, hi ha hagut un salt poblacional molt gran. Amb tot aquest temps, segons ha anat creixent la població, s'han anat obrint, doncs es va començar amb el Cap de Vall d'Oreig, el consultori de la Floresta, el consultori de les Planes, i l'últim que es va obrir va ser el Cap del Turó de Can Mates. Vull dir que hi ha hagut canvis, canvis importants, i la societat ha canviat des d'aquell any 92. La globalització, moviments migratoris, una sensibilització mediambiental molt més important, i sobretot jo penso que també ha sigut les tecnologies, no? La informació, l'accés a internet. Vull dir, l'any 92 això era ciència-ficció. Vull dir que sí, sí, hi ha hagut canvis importants, importants.
1: La societat coneix prou bé la feina que feu les infermeres, i relacionat amb si la coneix, si la valora prou.
0: Jo penso que, en general, es coneix, jo penso que, doncs, com el programa que estem fent avui, Alba, és molt important que ens donguem a conèixer. Vull dir, un coneix moltes vegades quan té una experiència. Penso que tots, absolutament tots, pràcticament tots, tindrem una infermera en la nostra vida. Vull dir, necessitarem d'una infermera en uns moments millors, pitjors, però tindrem al costat una infermera, no? I llavors, socialment, doncs, per molt, encara hi ha gent que pensa que som unes ajudants, unes secretàries, però, bueno, jo penso que això en els últims anys ha anat canviant força, i espero que canviï més.
1: Això potser més la gent més gran, i la sí. gent més jove té una altra visió, i fins sí. i tot dins del col·lectiu mèdic ha canviat aquesta visió de la professional de la infermeria.
0: Sí, sí, i tant. Jo, a veure, nosaltres aquí, en el nostre centre, amb els metges, és un treball amb equip, vull dir, treballem, cadascú aporta la seva part de coneixement amb la cura del pacient. Vull dir, no tenim una rivalitat, no?
1: Cadascú amb la seva parcel·la.
0: Cadascú té la seva parcel·la.
1: En un món laboral que canvia tan ràpid, Anna, què t'ha donat el cap de la mina perquè t'hi hagis quedat? I abans em deies, ja veig la jubilació gairebé, no?
0: Sí, dir, sí,
1: que
0: sí, clar, ja em va
1: tota la vida laboral
0: sí.
1: aquí.
0: Sí, bueno, jo m'he sentit valorada en el meu centre de treball. He tingut possibilitats de creixement, de formació, i sempre he tingut una comunicació oberta, no?, amb quasi tots els meus caps, no? He pogut dir el que pensava, i se m'ha ofert, doncs, tot un ventall de possibilitats amb el que jo... Clar, les experiències saps que sempre són molt personals, no? Jo personalment m'he sentit valorada.
1: Parlaves de l'Antònia,
0: sí,
1: que és la teva infermera de,
0: sí,
1: de
0: sí.
1: referència, possiblement algú tingui l'Anna com la seva infermera de referència. Amb 34 anys de professió, deus haver vist de tots colors. No sé si hi ha alguna història d'aquelles que, evidentment, quan un és professional ha d'intentar posar certa distància, però tots som persones.
0: Sí.
1: No sé si hi hagi algun moment d'aquells que tu, quan et jubilis, te l'enduràs gravat a la memòria.
0: No, són molts moments que me'n porto gravats, perquè, clar, he vist moltes situacions de vida, felices, no tan felices, coses que han acabat bé, coses que podien haver acabat millor, però sí, sobretot a l'agraïment dels pacients, saps? Aquestes mirades, aquest reconeixement, no?, que quan et veuen, veus que els importes, no?, que et veuen i diuen gràcies, gràcies a tu, que no sóc jo, vull dir, és tot un sistema, tot una xarxa de professionals, però veus la cara visible, no?, el que dèiem, no?, i sí, això t'enriqueix.

0: nivell personal també, vull dir, porta satisfacció, satisfacció.
1: I el més difícil, perquè treballar amb persones és el més complicat
0: Sí.
1: que hi ha a la vida, eh? Parlem de moltes
0: Sí.
1: coses difícils, però treballar amb
0: Sí.
1: persones és del més difícil.
0: Sí.
1: I
0: Sí.
1: vosaltres treballeu amb persones que, a més, en moltes ocasions estan en un moment de vulnerabilitat, no?
0: Sí. Home, pensa que l'impacte emocional que té doncs, aquesta exposició, per molt que tu diguis, bueno, jo estic aquí, arribo a casa, no és tan difícil com canviar-te de roba, vull dir, són coses que t'arriben. I són situacions d'alta complexitat, d'estrès, situacions d'incertesa, situacions en què s'ha d'actuar ràpid. Doncs tot això impacta, has de regular molt bé les teves emocions.
1: Necessiteu suport, suposo, també les persones que us dediqueu a la infermeria i a la medicina en general. Hi ha hagut moments, segur, que no han estat dolços, amb el cap la pandèmia, que potser ha sigut
0: Sí,
1: dels moments
0: sí.
1: més complicats recentment a nivell de societat en general, però especialment per les persones que us dediqueu a la cura i a la salut dels altres. Tu ja has tingut algun moment que diguis, jo plego, això no puc més?
0: No, perquè és que no et donava temps ni a pensar, però el Covid va suposar l'exposició a una situació d'alta complexitat, estrès, una situació d'incertesa, no sabíem ben bé, perquè si recordes, cada dia la situació canviava a pitjor, deies, però això pot anar pitjor? Doncs pues sí, pot anar pitjor. Llavors veies pacients amb situacions molt greus de salut i, clar, era estrès per lo que passava i també per lo que et podia passar a tu i lo que podies portar a tu a casa teva. En aquells moments no sabies l'impacte que podia tindre la malaltia i amb tots els companys va tindre un impacte força gran. Més que res, a veure, nosaltres veníem a treballar cada dia, no, ningú va faltar cap dia a treballar. I, clar, era l'estrès, vull dir, sentir les notícies, sortir al carrer, veure que no hi havia ningú, va ser difícil, però en cap moment vaig pensar, ho deixo. No, no, vaig pensar, bueno, m'ha tocat. Aquí, no? Hasta on això algun dia s'acabarà, i efectivament, afortunadament, es va acabar.
1: Quins són els reptes que creus que té avui dia per endavant a la infermeria?
0: Home, mira, jo penso que hi ha diversos reptes, no? Però per mi, personalment, un dels reptes més importants és l'atenció a la dependència, a la cronicitat, sobretot a afrontar l'envelliment de la població. Jo, per exemple, parlo per mi, sóc d'una generació que era el baby boom, no?, els anys 60, doncs que és tota una població que ara doncs ja va entrant en una edat, no? I veus que la piràmide, saps això que es diu, la
1: La pagoda.
0: piràmide, exacta, la piràmide poblacional, doncs s'està invertint. Vull dir, vam passar els anys 60 de tindre una base molt àmplia, a que ara aquesta base ha minvat i de cop ens trobem doncs amb l'envelliment de la població, amb tot el que comporta, no? Dependència, i de més, no? Aquí jo et comentava abans que nosaltres tenim aquí al CAP molts pacients de 100 anys, de 101, 102, 103, que en moltes ocasions els cuidadors són els seus fills que tenen 78, 79 anys, vull dir, són avis que estan cuidant altres avis, vull dir, és un repte important entre per mi és un dels més importants. Penso també que la transformació digital, no?, és un repte també molt important. Adaptar-se a la intel·ligència artificial, a les noves eines digitals, sobretot per millorar l'eficiència i la qualitat de les cures. I el lideratge i els rols d'infermeria, no? Enfortir el lideratge infermer i, bueno, que entrem amb els comitès de bioètica i de més.
1: Parlàvem ara de la gent gran, parlem ara de la gent jove. Segur que has vist molta gent debutar, eh, en la professió d'infermeria.
0: Sí, i tant.
1: Algú que ara s'està plantejant, mira, estem a punt de... s'estan preparant la gent per la selectivitat, segurament. Molts ja saben què triaran, no? Per aquelles persones que comencin el grau d'infermeria o estiguin a punt de graduar-se, què els hi diries? No sé si consell, perquè els consells a vegades poden sonar com pretensiosos, no? Però des de l'experiència, sí. Què els hi diries?
0: Home, jo els hi diria que... a veure... És, sobretot, si tu ja tens una llavor que és, que t'agrada la cura, veus la importància de la feina, et sents... I després, mica en mica, quan vagis estudiant, aniràs veient cap a quin camí, perquè l'infermeria té camins molt amplis, tens camins des d'investigació, tens el camí de fer urgències, tens el camí d'hospital... Vull dir, tens un ventall molt ampli, no? I a partir d'aquí, doncs, mira, jo penso que és important integrar nou talent, fomentar el lideratge de les infermeres joves i adaptar la professió als canvis que van havent, no?
1: Uh-huh. Per acabar, Anna, perquè ja estem fora de temps, justament des de Mutua Terrassa s'incita a la investigació de les infermeres. De fet, hi ha un concurs que ja té més de 30 edicions pel davant. És important també fomentar la investigació en l'àmbit de la infermeria?
0: Totalment, totalment. Això és el que ens fa avançar com a professionals, anar integrant noves eines, noves cures... És bàsic.
1: Doncs ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests 34 anys de professió, Anna. Ens veiem a tenir molt, molt, molt a propet. Moltíssimes gràcies per la generositat i per compartir-ho.
0: Vale, doncs a tu. Gràcies, Alma.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Avui el Sant Cugat Emprèn transita pel món immobiliari amb un convidat que ha acumulat experiència suficient en el sector per decidir crear la seva pròpia agència. Cuca Fernández, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Carme?
0: Avui qui és el convidat que ens portes?
1: Avui, doncs, com has comentat, hi ha persones que no només veuen oportunitats, sinó que les creen. Aquesta setmana a Sant Cugat Emprèn parlem amb Nacho García de Palau, un jove que s'ha endinsat en el sector immobiliari amb coratge, visió i autenticitat. Després de passar per empreses com Lucas Fox, Properties i Prodigia, ha liderat equips on ha entès les complexitats del mercat i ara mateix, actualment, ha fundat la seva pròpia agència, Signature Luxury Homes. Treballa en el segment premium, però no perd de vista els grans reptes del sector. Ell és Nacho García de Palau, com us he dit. Benvingut al programa.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, noies.
1: Després d'una trajectòria consolidada en diverses agències, molt jove, hem de dir que tens 25 anys.
0: No sé com li ha donat temps a tenir tanta experiència.
2: Ui, porto temps.
0: Quan vas començar?
2: Amb els 16 anyets.
0: Els 16 anys?
2: Mentre estudiava, sí.
1: Que bo. Això sí que és sorprenent. Ja et porto talent jove, però això ja és una sorpresa.
0: Ja, però talent jove i amb experiència.
1: Nacho, què et va impulsar a fer aquest pas?
2: Mira, realment jo sempre he sigut una persona super, super, super comercial. M'ha encantat moltíssim sempre el món de l'arquitectura i vaig veure sobretot buscar un sector en el que no només estigués en aquest cas endinsat dins de les cases, sinó que hi hagués alguna cosa més emocional. Jo sempre dic que darrere de cada casa hi ha vida, hi ha una ànima, hi ha una, en aquest cas, una raó de poder, en aquest cas, viure dins d'ella, i aleshores vaig dir, ostres, per què no combino el que és l'arquitectura, el món comercial, i en aquest cas el món immobiliari ha sigut realment la resposta ideal al que jo sempre he volgut. I bueno, vaig començar, com bé us he comentat, molt jove, amb diverses empreses, com heu comentat, i pues mira, poquito en poquito, com hormiguita, arribem fins al dia d'avui, al gener d'aquest mateix any, vam donar veu a un projecte que és Signature, on realment estem super agraïts a tota la bona entesa, en aquest cas, que ha tingut el poble, i sobretot, doncs, els bons èxits que hem anat tenint aquests temps.
0: L'experiència la tens tu, ja ens ha quedat clar, però quan dius que hem tirat endavant això, ho has fet en solitari o ho has fet en col·laboració d'algú?
2: Mira, realment el projecte ha sigut un projecte creat solitari, o sigui, és fet per mi, val? El que sí que és cert que he comptat amb suport de col·laboradors, en aquest cas, que sempre han estat aquests últims anys amb mi, i actualment compto amb suport d'agents immobiliaris i, en aquest cas, col·laboradors puntuals que estan amb mi dia a dia, val? En aquest cas, lluitant per el projecte, però realment tot el que és el pensament, la creació de la marca i tot l'altre ha sigut realment, ha estat sol en tot el procés.
0: O sigui que d'aquesta experiència que has aconseguit acumular, t'has creat la teva pròpia xarxa que ha donat peu a crear la teva pròpia agència.
2: Ah, exacte, he anat escollint aquelles persones que al llarg de la vida, en aquest cas, m'han demostrat ser, sobretot jo sempre dic, ser bones persones. Realment saber que en el món immobiliari no únicament hi ha una transacció, és que hi ha molt més. Han demostrat, en aquest cas, doncs, m'han donat una confiança i una empenta, i aleshores he volgut confiar en ells per aquest projecte personal, que realment és increïble per mi.
1: És molt important el que està comentant ara el Nacho. Quan ets un emprenedor, aquesta xarxa, aquest sistema col·laboratiu, que és una forma també, a l'hora d'emprendre, més fàcil per no tenir una estructura, i jo sempre dic que al final és una mirada diferent a l'hora d'emprendre, no? És així, t'ha ajudat, no?
2: Tot
1: el no tenir una estructura i que les despeses pues, siguin una mica més portables, no?
2: Exacte, aleshores quan fas tot el projecte, en aquest cas, i fas tot el pla de negocis, lògicament genera una mica d'angoixa i en aquest cas sobretot incertesa de com seran els primers mesos. Per sort, doncs venia d'estar en altres empreses i vaig poder fer aquest calaix que sempre diem quan crees la teva empresa per poder aguantar els primers mesos, i sobretot avui en dia Sant Cugat és una ciutat molt oberta al món i en aquest cas hi ha molts centres de negocis, hi ha molts serveis i empreses que ja donen tota aquesta externalització perquè empreses petites, mitjanes o inclús freelance puguin tenir tots els serveis amb un cost que in-house seria molt més car, i realment fan que, doncs, que pues avui en dia poguéssim donar veu a tots els projectes que realment tinguem en ment.
1: Hi ha moltes agències aquí i a la ciutat, perquè realment hi ha un mercat molt ampli, però quin seria el teu valor diferencial com a marca?
2: Mira, jo sempre dic que el valor diferencial de Signature és sobretot l'experiència, o sigui, entendre que darrere de cada transacció hi ha alguna cosa, hi ha un motiu, hi ha sobretot, en aquest cas, una vida, com us comentava al principi, i sobretot l'excel·lència en el servei. Nosaltres venem, en aquest cas, propietats, juguem propietats, però sobretot el que viu el client o el propietari, en aquest cas, és una experiència. I jo sempre dic que la casa és una gran part de la vida, val? I sobretot en aquesta vida, jo, si em permeteu, sempre ho dic, hi ha coses molt importants, que és el fill, la casa i, en aquest cas, la teva parella de vida. I sobretot en aquest cas nosaltres estem en un dels punts importants i vitals en aquest cas, que és la venda d'una casa, la compra d'una casa, i sobretot estar a l'alçada del que la persona en aquest cas necessita i acompanyar-los. En aquest cas, jo sempre dic el servicio 360. El que necessitin, nosaltres en aquest cas ho brindem. El que sigui, o sigui, ja et dic, ens adaptem al ser un projecte molt més boutic, que trenquem en aquest cas els esquemes d'immobiliària tradicional, busquem sobretot en aquest cas ser un acompanyant, val? Donar-li la mà a qualsevol persona perquè visca el procés de la millor forma, perquè no us enganyarem, o sigui, vendre una casa després de 30, 40 anys, tota la teva vida hi ha mil records, mil vivències, hi ha moltes emocions en aquest cas allà dins, o com el que és en aquest cas comprar una nova casa, començar un nou capítol de vida, doncs lògicament crear nervis i hipotecar-te 40 anys en aquest cas per la compra d'una casa, lògicament també genera una certa angoixa, però sobretot nosaltres doncs donem la màxima tranquil·litat i que se sentin com a casa.
1: Parles de boutique, premium, això dona un perfil de client una això, mica...
0: Ho estava pensant.
1: En nivell alt, no? O sigui, però... Sou realment una agència que us adapteu a tot tipus de perfil de client, no?
2: Exacte, o sigui, Signature jo sé, és una agència que s'entra en un segment de luxe, val? Però sí que és cert que obrim camp a tot tipus de producte i a tot tipus de compradors, o sigui, no ens tanquem en banda en absolutament res. El que jo sempre dic és que ens agrada donar el servei, ja sigui vendre un pis en aquest cas més econòmic o una casa en aquest cas més cotitzada, sempre que un propietari o un client tingui una necessitat i vulgui en aquest cas tenir un servei en premium on es senti super ben recolzat i acompanyat, obrirem sempre les portes.
1: O sigui, reafirmem que Premium Boutique és per un servei personalitzat.
2: L'experiència, exacte. Sentir-se acompanyat a tot el moment. O sigui, no sentir-se que l'hem, en aquest cas, soltat la mà en el procés, sinó que en tot moment està, en aquest cas, recolzat per professionals que entenen i entenem molt bé, perquè hem viscut aquests processos, del que és la compra o la venda o el lloguer, ja sigui d'un apartamentet com d'un edifici, el que sigui.
1: La vivenda, sabem que
2: està
1: complicada, és escassa, molt cara.
2: Molt cara.
1: Com valoraries ara la situació actualment aquí a la ciutat?
2: A veure, no ens enganyarem. És una situació complicada, tant per desgràcia als joves, val? Perquè realment no és una situació gens fàcil, com realment en aquest cas famílies, com en aquest cas persones. Actualment tenim moltíssima, moltíssima demanda, val? I molt poca oferta. Què és el que ha estat passant aquests 2-3 últims anys? Que s'ha venut molt, val? A un preu realment molt alt. I què passa? Que mentre els compradors estiguin en disposició de comprar-lo, lògicament el propietari vol obtenir el màxim preu per la venda. Val? Aleshores, grans ciutats com Barcelona també han viscut, en aquest cas, els mateixos escenaris, però si ens centrem a Sant Cugat, l'oferta de lloguer és molt escassa, val? Perquè com no hi ha aquesta rotació que sempre estàvem acostumats, que al mercat de lloguer a Sant Cugat un 40% són clients estrangers, que per desgràcia, i ho dic amb la mal cor, s'ha pagat un preu inclús a vegades una miqueta superior al que el mercat estava disposat a pagar i fa que propietaris busquen aquests tipus de perfil perquè lògicament volen treure'n la màxima rentabilitat. I això què és el que ha fet? Doncs que ara actualment no hi ha producte, no hi ha oferta, hi ha molta demanda, no hi ha aquesta rotació, la gent no es mou i aleshores la gent que arriba a Sant Cugat, pròpies famílies que estan visquent aquí i han ampliat família o han reduït família, no tenen aquesta possibilitat de poder accedir. Lo mateix en les ventes, o sigui, barris com per exemple Volpelleres, barris com Can Mates o Mirasol han pujat exponencialment el preu per metre quadrat, o fins i tot el nou barri de Monestir, l'antic Sant Francesc, que han fet un canvi, realment faig una especial menció perquè aquests dos últims 3-4 últims anys s'han cuat o s'ha pogut fer molt bé. O sigui, l'entrada de noves promotores, noves construccions, ha fet que el barri, doncs, hem pujat fins i tot 2.000 euros, disculpeu, al metre quadrat al barri. I això ha fet, en aquest cas, que també dificulti el que és tot el nucli del centre poder trobar actualment tant un lloguer assequible com, una, en aquest cas, un preu de venda assequible.
1: Ja. I llavors, quan ara estàs comentant, el tope del lloguer... Això a l'hora...
2: El topall, exacte.
1: Parlem una mica de cara des del... Perquè hi ha molts inversors que inverteixen en vivenda.
2: En vivenda.
1: Llavors, el tope del lloguer seria una causa d'aquesta baixada de contractes de lloguer?
2: Sí, sí, sense cap dubte. O sigui, des de les últimes limitacions imposades, en aquest cas, des del Ministeri de la Vivienda, o fins i tot en aquest cas, quan l'Agència de l'Habitatge tenia aquesta competència els últims anys, ha fet que realment molts propietaris no treguin l'immoble al mercat, fins i tot s'ho fa molt entre amics, el boca a boca és el que més funciona, fins i tot família, i per desgràcia, i realment és un gran problema, ens trobem immobles que estan buits perquè no els volen llogar, o entren, en aquest cas, en la temporalitat. Què fa la temporalitat? Que treu la possibilitat del lloguer, en aquest cas, a llarga estància, i fa que a la temporalitat no hi hagi, en aquest cas, una regulació. Però sí que és cert que aquest buit legal ja s'han donat compte i estan intentant-lo regularitzar al màxim perquè tot passi, en aquest cas, per al mateix topall.
1: Clar, però no veiem una solució imminent, no, al problema? Perquè realment la vivenda a Sant Cugat tenim un problema.
2: És un gran problema, o sigui, és un gran problema.
0: No, a Sant Cugat i en general.
1: I en general
0: és un tema
2: d'actualitat.
0: És un tema de país.
1: Sí, el que passa és que a Sant Cugat vivim amb una sèrie de circumstàncies. Clar, el que estàvem parlant, la demanda fa l'oferta, hi ha una gran demanda per gent amb un nivell alt de capacitat per pagar.
2: Exacte.
1: Llavors això augmenta els preus, no, també?
2: Tot. Però fins i tot et sorprendries, gent amb molta capacitat econòmica, que ja sabem que Sant Cugat sempre ho ha tingut històricament, no troben casa. O sigui, és una mica que dius, ostres, estem en un moment molt complicat i ja us dic, el lloguer es lloga en 1 o 2 hores. És que és una bestialitat. I realment s'hauria, sobretot, de posar bastant mà en aquest tema perquè realment no sabem com acabarà, però sí sabem el que estem visquent actualment.
1: Bueno, és complicat. Està una mica com col·lapsat, no?
2: No hi ha indicis de bombolla, val? Perquè realment no estem en el mateix moment, vale? Ni en aquest cas ni a bancs, ni finançament, ni a realment en aquest cas preus de tancament, però sí que és cert que s'ha de posar una solució imminent.
1: Creus que el sector immobiliari té alguna responsabilitat en garantir un accés més equitatiu a l'habitatge? Teniu alguna part... Us sentiu responsables des del vostre sector?
2: Mira, realment sempre és aquesta pregunta que ens fem sempre perquè, clar, nosaltres, òbviament, ens devem les nostres peticions al propietari. Val? Sempre, lògicament, nosaltres des de Signature sempre seguim totes les limitacions de preu, totes, en aquest cas, les lleis en aquest cas existeixen, així com seguir en aquest cas sempre, doncs no intentar posar preus en aquest cas que siguin molt desorbitats. Si nosaltres sempre, les nostres valoracions i tot és molt honest, perquè no ens agradaria arribar al punt de que Sant Cugat fos una ciutat que, per desgràcia, ja està passant, molta gent de tota la vida està havent de marxar fora perquè no pot, en aquest cas, trobar el seu immoble. Val?
1: Jo, arrelant aquesta pregunta, com es podria compaginar negoci amb impacte social?
2: Jo crec
1: que en el vostre sector em sembla una mica com impensable, no?
2: Bueno, impensable no, jo crec que és voler-ho fer. O sigui, jo sempre dic, nosaltres som honestos i nosaltres sempre fem les coses tal qual són i sobretot veient més a visió futur i no visió ara. Jo sempre digo, pan para hoy, hombre para mañana. O sigui, si immobiliàries apliquen, en aquest cas, vinga, ho llogo a qualsevol preu, tal, faig aquesta operació de compra-venta a qualsevol preu, lògicament tu vols lluitar per uns interessos d'un propietari, però sobretot també has de mirar a nivell societat a on estem i on arribarà aquestes pràctiques. És el punt de dir, ostres, negocio, societat, saps? Però sobretot en aquest cas sempre entra societat. O sigui, perquè al cap i a la fi tots volem que Sant Cugat sigui sent, en aquest cas, pues, el que és ara, una ciutat oberta al món i sobretot pionera en molts aspectes i no deixarà de ser-ho perquè no hi hagi, en aquest cas, una entrada d'habitatges per part de tota la gent que vulgui venir o estar.
1: Doncs Nacho, encantada de tenir...
2: A vosaltres, una... pel vostre temps.
1: Ja no dic jove promesa, és un talent ja consolidat.
0: És una realitat.
1: Crec que té més experiència ja quasi que nosaltres, amb la nostra edat, Carme.
2: Sí, no, home, sí. Vosaltres sou expertes en tot, en la vida.
1: En la vida. Gràcies, Nacho. Sí. Jo us dic ara, tots aquells que ens esteu escoltant, que aquest mes de novembre, les recomanacions, directament, el Vallès es vesteix de gala per reconèixer el talent, l'esforç i la passió emprenedora. Si ets autònom, empresari o simplement t'interessa el món professional, apunta't a aquestes dues cites imprescindibles pel mes de novembre. Divendres 21 de novembre arriba la 7a edició dels Premis AD Vallès a la Sala Superwagen Experience de Sant Cugat, un esdeveniment que celebra la trajectòria de dones directives, empresàries i professionals del territori. I el dilluns 24 de novembre Barcelona acull la Nit dels Autònoms de Catalunya, a l'antiga fàbrica d'AM, organitzada per Pimec. O sigui, dues nits, dues oportunitats per connectar, aprendre i celebrar. Fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'avui.
0: Molt bé, doncs una sessió més per veure com es respira en aquest àmbit de l'emprenedoria a la ciutat de la mà de la Cuca Fernández. Gràcies, Cuca.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies, Nacho.
2: Moltíssimes gràcies, noies. Molt bon dia.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui haurem d'agafar el microscopi.
1: El microscopi?
2: Sí o sí, sí o sí, eh? I és que deixem enrere aquest món macroscopi, és a dir, les coses que veiem a simple vista amb ull nu, i ens anem directament al microscopi, perquè avui anem a parlar dels virus.
1: Ah, carai, ara ja amb aquesta fred que fa també és temps de virus, eh?
2: És temps de virus, eh? I els últims anys han sigut més que notícia els virus. Podem dir que sempre són notícia, perquè es fan epidèmies i causen greuges importants de salut comunitària, però venim de fa no pocs anys que, bé, per poc ens n'anem ràpidament per culpa d'un virus especialment.
1: I tant, doncs som-hi. Anem a parlar d'aquests virus.
2: Mira, primer de tot t'he de dir que ja saps que sempre fem classificacions i ho encasillem tot bastant, i en el cas dels virus ho tenim molt complicat. Per què? Perquè, bé, no són éssers vius, en podríem dir. Són agents infecciosos acel·lulars.
1: Carai.
2: Cel·lulars ens diu que no són cèl·lules.
1: Exacte.
2: Que no són cèl·lules, ara veurem el que són. I els científics els han classificat, o sigui, han apartat tots els altres éssers vius i els han posat dintre un calaix, que són els acitota.
1: Llavors estan solets en aquest grup.
2: Estan solets, estan solets. La paraula virus, evidentment, té una etimologia llatina i fa referència a verí o substància nociva.
1: O sigui, això ja ens ho diu tot, no? Ja ens diu que aquests virus són dolents per nosaltres, pel nostre cos.
2: Són dolents, són que causen, bé, que causen enfermetats, no? Que causen coses dolentes. Els virus, de fet, podríem dir que han estat els grans desconeguts de la microbiologia durant anys i panys. Per què? Perquè no va ser fins a finals del segle XIX i principis del segle XX quan els investigadors van posar llum en aquesta foscor, no? En aquest calaix que no se sabia ben bé d'on venien. Es considera a Martinus Beijernik com a descobridor del primer agent víric l'any 1899, just a cavall, del segle XIX i segle XX, el qual va agafar el testimoni del científic rus Dmitri Ivanovsky, que alhora es va fer valdre del filtre inventat pel francès Charles Chamberlain, un filtre per poder aïllar aquests virus, no?
1: I per tant estudiar-los, no?
2: Agents infecciosos. Els virus, com dèiem abans, han estat un misteri durant molts i molts anys, fins que el treball d'aquests biòlegs i microbiòlegs va descobrir que els virus es tractaven d'unes estructures moleculars compostes per cadenes d'ADN o d'RNA, d'àcid desoxiribonucleic o àcid ribonucleic, i envoltades de proteïna, d'una estructura de proteïna. Per tant, no són cèl·lules, com hem dit, són estructures o agents infecciosos, amb una mida que pot variar entre els 20 i els 300 nanòmetres de diàmetre.
1: Per tant, són molt, molt, molt petits.
2: Molt petits, molt microscopis i molt petits. Amb la particularitat de que aquests agents infecciosos depenen sempre d'una altra cèl·lula, bé sigui bacteriana, vegetal o animal, per replicar-se. És a dir, per sintetitzar nous virus i tornar a infectar noves cèl·lules. És el seu mecanisme de reproducció i d'infecció. És a dir, necessiten una cèl·lula per poder viure.
1: Carai. O sigui, s'han de posar sobre un animal o sobre una persona?
2: Sobre una cèl·lula bacteriana, vegetal o animal. Pot ser de diferents tipus. Posen sobre la cèl·lula, perforen la membrana cel·lular, no? I entren dintre del citoplasma o del nucli, fins i tot, per poder replicar-se i poder crear nou virus i així anar infectant noves cèl·lules per ser aquest agent infecciós. En els virus hem dit que estaven, que dintre tenien les cadenes de DNA o de RNA. Aquestes poden estar formades, les cadenes d'ADN, per dues cadenes o una cadena. d'ADN. Hem dit que l'ADN era aquella doble hèlix, que sí, també vam parlar en un guaita, que va ser descoberta, bueno, per l'equip de Watson i Crick, ho posem entre cometes, perquè hi havia una senyora que les havia descobert abans o les havia pogut fotografiar abans.
1: Però això que s'invisibilitzen, moltes vegades, les dones en aquest món,
2: sí,
1: de la ciència.
2: En Watson no va morir no fa molt, aquest científic. Per tant, com dèiem, a les cèl·lules formades per DNA tenen dos cadenes o una cadena senzilla, i la replicació dels virus es produeix dintre del nucli de la cèl·lula. O sigui, travessen fins al nucli i allà es produeix la replicació. Per què? Perquè el nucli és on està situat el material genètic, és on està situat l'ADN. En canvi, els virus amb ARN, que també poden estar formats per cadena doble o cadena senzilla, la replicació té lloc al citoplasma, perquè el ARN està situat al citoplasma, no està situat al nucli. I aquí és on entrem, per exemple, cèl·lules animals també, cèl·lules vegetals, però també moltes cèl·lules bacterianes. Per tant, com hem dit abans, els virus no estan considerats com organismes vius.
1: Perquè no tenen cèl·lules, no?
2: La majoria dels científics els exclouen, per tant, de la classificació biològica, aquelles classificacions que hem dit abans. Però, de totes maneres, s'han de classificar d'alguna forma.
1: Això és el que us agrada.
2: Alguna mena, no? Ara mateix hi han reconegudes 16.213, entre cometes, espècies de virus. Qui posa els noms és el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus, els científics que d'allò, que són viròlegs, és a dir, un viròleg és el biòleg, és l'especialitat que estudia els virus. Algunes fites dels descobriments dels virus són, per exemple, als anys 30, quan es va aconseguir aïllar, cristal·litzar i fotografiar el virus del mosaic del tabac. És un virus vegetal, que aquest virus serveix com a estudi de base dels virus. És allò que ens diu el conejillo de Índies, allò que en genètica és la mosca del vinagre, per exemple, en els virus seria el virus del mosaic del tabac, que és el que s'ha fet la majoria d'experimentació. El 1931 es va aconseguir cultivar el virus de la grip, i el 1949 el de la polio, el 1963 el de l'hepatitis B, i el 1983 l'equip de Luc Montagnier va aïllar per primer cop l'VIH, és a dir, el virus de la sida. Un dels misteris més importants és l'origen dels virus.
1: Carai, d'on surten?
2: A la biologia, perquè a diferència dels animals o plantes, aquí tenim un problema molt greu, que els virus no deixen fòssils.
1: No, clar, si no tenen estructura
2: cel·lular, no deixen fòssils. Tot i això, la comunitat científica podem dir que treballa amb tres hipòtesis principals.
1: A veure.
2: I com acostuma a passar en ciència, potser no és vàlida una d'elles, sinó que són vàlides...
1: Carai, això pot ser, no?
2: De totes tres. Doncs va, primer... Tenim la hipòtesi del virus primer, que és un cas de coevolució. Sosté que els virus van aparèixer abans de les primeres cèl·lules o al mateix temps i serien descendents de les primeres molècules autoreplicants d'ARN que flotaven en aquella sopa primordial. Coevolució. Després hi ha una altra hipòtesi que se'n diu la hipòtesi de l'escapament, que proposa que els virus són fragments d'ADN o d'ARN que es van escapar dels genomes d'organismes més grans, com bacteris i cèl·lules complexes. Serien com els gens rebels que van aprendre a moure's entre les diferents cèl·lules.
1: Sí, van dir, nosaltres no necessitem una cèl·lula, sinó que ens movem per allà mig.
2: Ens ho fem a la nostra bola.
1: I l'última?
2: La hipòtesi de la regressió o degeneració, que suggereix que els virus van ser antigament petites cèl·lules que vivien com a paràsits dins de cèl·lules més grans, perquè de fet això dels virus és un model de parasitisme, anar de cèl·lula en cèl·lula i replicar-se. Amb el temps van anar perdent els gens que no necessitaven, com els de la reproducció autònoma, fins que van quedar reduïts a un simple paquet d'informació genètica. I van continuar aquest parasitisme cel·lular, en podríem dir, necessari per la seva replicació. Diem parasitisme perquè necessiten sí o sí les cèl·lules, no poden viure sense el d'allò, d'acord? Hem parlat dels virus, parlat del que són els virus, què es consideren, de què estan formats, d'aquella càpsula proteica amb el material genètic al seu interior, que necessiten les cèl·lules per replicar-se, que van a les cèl·lules, aterren, inserten el material genètic, es reprodueixen dintre la cèl·lula, i el que fan és que molts cops provoquen la lisi celular, que trenquen la cèl·lula per deixar escampar els minivirus altra vegada perquè infectin noves cèl·lules. Eh? Per això és tan nociu, i per això un virus, evidentment, ens pot arribar a matar, no? Es pot arribar. Clar, però arribem a un punt amb tot aquest descobriment dels virus, tot aquest aïllament, tot aquest allò, que per combatre aquests virus s'inventen les vacunes.
1: Exacte, les vacunes. I què són les vacunes?
2: Són bàsicament un entrenament militar per al sistema immunitari.
1: Entrenament militar.
2: Entrenament militar, eh? Entrenament militar perquè les defenses, que és els cossos de seguretat que tenim dintre del nostre cos, puguin actuar la propera vegada que entri el virus.
1: Exacte, estiguin entrenats.
2: Estiguin entrenades, eh? Ensenyar el cos a reconèixer i combatre un virus específic sense haver de passar per la malaltia real. Quan el teu cos rep una vacuna, el sistema immunitari reacciona davant d'unes peces claus anomenades antígens, que són com la cara del DNI del virus, allò de què ponen tu de DNI, pues això. I el procés segueix aquests passos. Primer de tot, el reconeixement. Les cèl·lules immunitàries detecten la presència d'un intrus, que és el component de la vacuna, que normalment són els mateixos virus atenuats, o sigui...
1: Per tant, una vacuna porta el virus mig mort.
2: Porta el virus mig mort, tocadet, perquè no pugui fer molt.
1: Perquè no pugui fer molt de mal.
2: Perquè no, si no ens estaríem fotent el virus directament. Per tant, el virus ha d'estar una mica tontadet perquè els anticossos aquests, els antígens, els reconeixin i les defenses hi puguin actuar. El segon pas és la producció d'anticossos. El cos fabrica les proteïnes específiques, anticossos, que són les que bloquegen aquest virus, les que ataquen contra el virus, no? I el tercer pas és la memòria immunitària. El cos crea cèl·lules de memòria si en el futur el virus ens intenta entrar, el sistema ja sap exactament com és, i l'elimina, evidentment, abans que pugui causar aquests danys.
1: Per tant, aquestes cèl·lules de memòria s'encarreguen de recordar, no?, com s'ha d'eliminar aquest virus.
2: Evidentment. De vacunes n'hi ha de diferents tipus. Hi ha les atenuades, que és, com he dit abans, que utilitzen un virus viu però debilitat perquè no causi la malaltia. Per exemple, la triple vírica, la del xarampió, paperes i rubeola. Hi ha les inactivades, que el virus està mort o destruït per productes químics, per exemple la de la polio o la de la grip, i de subunitats, que només utilitzen una part del virus, com la proteïna de la seva superfície, la càpsula aquella que hem dit que venia amb la proteïna, per exemple l'hepatitis B o el virus del papiloma humà. Hi ha unes vacunes que et sonaran molt, que són les de l'ARN missatger.
1: A veure.
2: Aquestes es van posar de moda fa molt pocs anys, el virus de la Covid-19. Del Covid-19. En aquest cas no porten virus, donen instruccions a les cèl·lules per fabricar la proteïna del virus i generar defenses.
1: I aquestes van crear per primera vegada amb la Covid-19 o ja n'hi havia abans?
2: Van crear per la Covid-19. El que passa que d'aquí també tenim aquelles vacunes retrovirals que s'anomenen de retrovirus, que són les vacunes i la medicació que s'utilitza, per exemple, pel virus del SIDA, que no és vacuna perquè no existeix encara la vacuna o per l'EVIH, però sí aquests retrovirals per impedir que el virus faci
1: efecte.
2: Es desenvolupi. Un altre tipus tenim les del vector viral, que aquestes també van sortir amb la del Covid-19, per exemple la de l'ARN era la de Pfizer i la de Moderna. Recuperem, eh?
1: Els noms. En aquella època tothom ja sabia els noms de les vacunes, eh?
2: I la del vector viral utilitzen un virus inofensiu com a taxi per portar el material genètic del virus perillós al cos. En aquest cas seria unes altres vacunes, les de l'AstraZeneca, que és la del Covid-19, i la vacuna de l'Ebola. També.
1: Per tant, aquestes utilitzen un altre virus.
2: Un altre virus. Utilitzen un virus inofensiu, com un taxi, com un missatger, no?, per portar el material genètic del virus a perillós al cos.
1: Per tant, hi ha molts tipus de vacunes diferents.
2: De vacunes diferents. Algunes fites, per exemple, en les vacunes, és el 1937 de la de la febre groga, que va ser desenvolupada per Max Taylor, que va ser Premi Nobel, la de la grip, per Thomas Francis i Jonas Salk, la de la polio, que és aquella inactivada que hem vist abans, per en Jonas Salk, i el 1963, la del sarampió, per John Enders.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquesta explicació exhaustiva dels virus, les vacunes i ara aquests últims apunts de fites d'aquest món.
2: I la importància, evidentment, de la vacunació per el que diem de la immunitat de grup. Fa pocs dies, o aquest cap de setmana, o la setmana passada, s'ha donat a conèixer que el sarampió torna a ser endèmic a Espanya. Pels casos que hi ha tan importats com gent del país que no s'ha vacunat.
1: Per tant, aquesta importància de la vacuna. Doncs gràcies, Sergi, ens retrobem un altre dia en un altre guaita.
2: Fins al guaita que ve.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes i 3 i 4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'encongita amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest curs també comença marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat i el Vallès Occidental. La mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de les comunitats educatives de la ciutat i ha tingut com eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I un últim apunt d'esports. El primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneig referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermelles i negres ja preparen el debut a la tercera federació aquest diumenge a les 4 davant el Vic Riu Primer. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, fogoses. Avui he sentit per primera vegada les oranetes. Això què vol dir? Que arriba la primavera i si arriba la primavera la sang altera. Però a part d'alterar la sang, avui el que he fet és rellegir la ginecòloga americana Christiane Northrup. Us en recordeu d'aquella que ens va parlar a l'Anna Freixas? Ella diu que quan les idees, que són una part molt important i poderosa de la nostra transformació, es remarquen, es repeteixen un temps suficient i amb freqüència, es converteixen en una creença. I aquesta creença es converteix llavors en la nostra biologia. I és ben bé cert. És com el que fan alguns polítics, oi? Que repeteixen una mentida rere l'altra sempre fins convertir-la en una veritat. I això, si ho apliquem en pensar positivament en la menopausa i l'envelliment, com ens la presenta, per exemple, la medicina oriental, allò de la segona primavera, ens adonem que, per exemple, les manifestacions dels desequilibris hormonals baixen clarament. Increïble, oi? Però cert, mireu, si a Occident hi ha un 85% de dones que presenten símptomes al principi de la menopausa, al Japó només un 15% de les dones presenten aquests mateixos símptomes. Per tant, diríem que la idea pot crear el problema i el canvi de la mirada ens podria donar la solució. També cal dir que una dieta rica en soja ajuda. Per això, fogots, estem convençudes de que no tot és hormona, que hem d'aprendre a escoltar el nostre cos, a interpretar-lo, a rellegir d'una altra manera els canvis, a difondre alternatives que ens ajudin a equilibrar-nos per gaudir de l'oportunitat d'aquesta segona primavera, convertir-nos realment en les dones que volem ser i no en les que volen, que ens convertim. Hem de lluitar contra els missatges que parlen d'una menopausa com un problema i no pas com una oportunitat de creixement personal. Hem de ser clares i contundents i dir no a tot allò que ens vol fer creure que les dones passem de ser un avantatge evolutiu a un problema sanitari. Equilibrar els nostres estats emocionals, físics i personals és el camí per trobar la via cap a la salut integral. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs per parlar de tot això de la salut integral tenim avui a la doctora Luciana Bergamacci, que és ginecòloga, especialitzada en menopausa i ginecologia regenerativa, amb més de 20 anys d'experiència. És experta en hormonoteràpia, làser vaginal, en l'acompanyament integral de la salut de la dona. Així mateix, és experta també en menopausa per l'Associació Espanyola per l'Estudi de la Menopausa i compta amb la formació especialitzada en ginecologia i estètica funcional i cirurgia genital cosmètica de la dona per la Universitat de Barcelona. Actualment és la directora ginecològica al Centre Màxima de Barcelona. Buenas tardes, Luciana. Bona tarda, Luciana. Com anem?
4: Hola, buenas tardes a ti y a todos. Un placer estar con vosotros en Sufoc, que me hace muchísima ilusión.
2: Fogots.
4: Fogots.
2: Sufocs, m'encanta. Sufoc. Ha fet una traducció directa meravellosa.
4: Exacto. Fogots. Fogots. Perdó. A tots els catalans.
2: Mira, abans de res, una primera pregunta, perquè llegint el teu currículum hem vist que tu ets experta en cirurgia cosmètica ginecològica. Yeah. Què és això de la cirurgia cosmètica ginecològica?
4: Bueno, a ver, eso tiene muchos bemoles. Esta es una formación muy integral. El nombre yo creo que no explica lo que realmente hacemos, porque no hacemos solamente la parte quirúrgica, la parte de cirugía. Pero bueno, para centrarnos un poco, sí, es verdad que hay una parte que es quirúrgica, que puede ser quirúrgica, una cirugía, que generalmente es de tipo funcional. Funcional significa para devolver al órgano su función.
2: Ajá.
4: ¿Vale? Pues por los partos, la edad, el sobrepeso, la disminución del colágeno, etcétera, etcétera, los tejidos de la zona genital pueden sufrir cambios y estos cambios pueden dar síntomas. Por ejemplo, una incontinencia de orina.
2: Ajá.
4: O por ejemplo, un prolapso.
2: Cuando el prolapso es cuando
4: los órganos
2: cauen cap enfora, no és allò que seria com una mena de cavall, no?
4: Exactamente.
2: Queda lleig, però és així.
4: Claro, todos estos síntomas, todas estas patologías, enfermedades, hacen que tengamos síntomas que son muy molestos y que afectan nuestra calidad de vida. Entonces, este tipo de cirugía sería lo que llamamos una cirugía funcional. Luego hay un apartado que son cirugías de tipo estético. Pues puede existir una persona que por una cuestión estética necesite o requiera mejorar sus genitales, sobre todo la parte externa. Uh-huh. Y en este tipo de especialidad también se aprende a hacer este tipo de cirugías, ¿vale? Uh-huh. Más bien de tipo estético satisfactivo. Pero las que nos dedicamos a menopausia, sobre todo, nos dedicamos a la parte de funcionalidad. Y no solamente quirúrgica, o sea, no solamente a través de una cirugía, sino también a través de diferentes técnicas que llamamos regenerativas, que uh-huh. intentamos volver a los tejidos a que tengan sus características normales, pero no con una cirugía. Por ejemplo, puede ser un láser.
2: Vale, però d'això en parlarem.
4: És otro
2: que
4: tema.
2: Si no, se m'adalanten. És que tenim Exacte. Unes convidades meravelloses. Saben tant del que saben que elles soles fan el programa. Dic, jo les deixo i que parlin. Abans
4: bueno, tu pregunta que...
2: Anem per feina. Quins són els senyals més freqüents, i dic senyals, mira que dic senyals i no símptomes, senyals més comuns i freqüents a la menopausa, com venen a la teva consulta?
4: Bueno, claro, el gran tema es que la menopausia es un proceso. Por eso me encanta llamarlo la transición menopáusica. Por lo tanto, ahí las señales pueden ser diversas, porque hay mujeres que tienen señales muy pronto y muy evidentes, y hay mujeres que tienen pocas señales y que la primera señal va a ser cuando la regla empieza a fallar. Uh-huh. Tanto sea porque viene más seguido, porque viene más cantidad, o porque no viene. O porque aparecen las dos cosas a la vez, que esto también es muy frecuente.
2: O sea, que viene y que viene y que no va.
4: Exacto. Vale. Que viene cuando tiene ganas de venir. Y generalmente coincide cuando tenemos un evento, vacaciones... Bien.
2: Això sempre ens ha passat des de jovenetes,
4: Exactament.
2: Qui no recorda aquelles festes i de dir, no he portat res, pam, patapam.
4: Ahí mismo. Igual, es que somos como unas segundas adolescentes. Lo mismo que hemos vivido en la adolescencia se reproduce en esta transición.
2: Veus que maco, això.
4: ¿Eh? Y te acuerdas y todo, ¿eh? Y lo tienes allí muy presente. Pues esto puede ser una primera señal. Pero hay mujeres que tienen señales antes o diferentes. Por ejemplo, el tema del sueño. Y esto puede ser una constante desde inclusive cuando todavía estos ciclos son regulares. Que tienes más dificultad para dormir, sobre todo no para quedarte dormida, sino que te despiertas, que el sueño es más ligero, sí, no tan reparador.
2: Ah, eso.
4: Esto suele ser bastante una señal relativamente temprana. Y otra cosa relativamente temprana y que nos molesta un montón es el tema del cambio corporal.
2: Ami, que és aquells quilos, els quilos aquells que agafes, per
4: sí,
2: exemple.
4: Sí, i que se ponen com por aquí, que nos encanta.
2: Ah, sí, aquesta faixa,
4: no?
2: Esto, faixa aquí, abdominal, que dius, això no hi era ahir.
4: Exactament.
2: Ahir no hi era i no he menjat tants cigrons.
4: Esta. I el tema és este, que generalment totes coincidimos en lo mismo. Hago lo mismo que antes y ahora no me funciona.
2: Exacte, y és a dir, deixo de menjar, menjo esto. Dos trossos d'enciam, com la cançó dels nens. Un trosset d'enciam i una mica de carn i me cojo allò, 10 quilos per mi, no?
4: Exactamente. O te mueres de hambre toda la semana, el fin de semana, pues...
2: Prens una cerveseta i una oliva i ja estàs
4: ya
2: com embarassada. Ya
4: lo, exacto, ¿no? Ya lo tienes allí bien puesto. Y esto nos da mucha rabia. Y suelen ser estas primeras señales de que estamos cambiando, de que hay algo en nuestro organismo que está cambiando nuestro cuerpo, ¿no? Esto suele ser bastante, bastante común.
2: I per què parlem, doctora, de fases, d'etapes de la menopausa? Ara es parla de perimenopàusia, postmenopausa, intramenopausa, menopausa, que dius, jo ja no sé on estic. No sé si estic a davant, al darrere, estic sortint, m'he quedat, he entrat en barrena. Per què parlem d'etapes? Hi ha símptomes o signes diferents?
4: Bueno, hay cosas que son características, es verdad, de cada etapa, pero, insisto, es una transición. Y como a los médicos nos encanta poner las cosas en casillas, creo que lo liamos bastante, ¿vale?
2: Sí.
4: Y se complica demasiado. Pero para tenerlo fácil,
2: venga,
4: al final es todo lo que está antes, ¿vale? Que a mí me gusta llamarlo la transición, ahí vamos haciendo la transición. La menopausia, que sería el día de la última regla, y ya está, no tiene más. Y todo lo que está a partir de ahí es posmenopausia,
2: ¿sí?
4: Porque ya hemos pasado el último día de la última regla.
2: Vale.
4: Claro, los síntomas diferentes son que en la posmenopausia ya no tenemos regla y que en la transición menopáusica tenemos estos ciclos irregulares, bailando. Y generalmente solemos tener más síntomas o encontrarnos un poco, bueno, como todos los cambios, ¿sabes? Una vez que al final los humanos tenemos lo que llamamos la resiliencia, ¿no?
2: Ajá.
4: Que nos acostumbramos a todo.
2: Ajá.
4: Pero hasta que llega el momento que entramos en ese flow de que nos acostumbramos, pues tenemos que llegar hasta ahí.
2: Per tant, diríem que la part més feixuga, més dura d'aquesta transició és la perimenopausa i la menopausa, fins a arribar a la menopausa. Llavors,
4: sí,
2: a la postmenopausa ja arriba la bonança.

0: L'aspecte preventiu, no?
1: Y totalmente son cosas que se tienen que estudiar seriamente y realmente demostrar qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Porque bueno, en todo, siempre cuando abrimos un melón, ¿no? Hay mucho ruido. Y dentro de ese ruido, pues hay que saber discernir las cosas que realmente nos sirven y que sirven para nuestra prevención. Y la menopausia es una oportunidad que tenemos las mujeres de tomar las riendas de esa prevención de salud para nuestro futuro.
0: És curiós que vostè em diu que fa un mea culpa com a metge, perquè actualment tu vas i la majoria de ginecòlogues són dones, o moltes d'elles són dones, i en canvi segueixes trobant-te moltes vegades la mateixa sensació de doctora, no m'està entenent, o doctora, no m'està escoltant. No?
1: Sí.
0: És curiós, perquè la doctora, si Déu vol, tindrà aquesta menopausa i hauria de ser gairebé, no?, per compliment obligat, no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí ha habido dos cosas. Uno, que durante muchos, muchos años el tema de menopausia dentro de la ginecología ha sido olvidado, no se ha enseñado en la especialidad. Todo lo que es manejo hormonal ha sido totalmente relegado porque nos dedicamos a enfermedades muy importantes, ¿vale? Todos quieren operar, todos quieren, pues, curar un cáncer, todos quieren hacer un parto bien hecho. Y todo lo que es hormonal, consulta, hablar, entender, la empatía con los pacientes se ha dejado de lado. Hoy, por suerte, esta corriente está cambiando porque empezamos a volver a ver a las personas como una unidad, ¿vale? Pues probablemente la misma señora no va a tener los mismos síntomas si está sentada en una oficina, si tiene que dar una conferencia o si está en una panadería en el horno, ¿vale? Sus síntomas van a ser diferentes. Seguro que su queja va a ser distinta, porque percibe síntomas más importantes dependiendo de lo que está haciendo. La ejecutiva dirá que tiene niebla mental, que no se puede concentrar. La señora de la panadería dirá que tiene muchos sofocos. Y la persona que tiene que dar una conferencia dirá que tiene sudoraciones y que no puede estar delante del público, ¿vale?
0: Perquè
1: Entonces, y esto es
0: el
1: importante.
0: que sí que veiem, doctora, és que som les mateixes dones. Ens fa vergonya plantejar segons quins símptomes, no? O signes. És a dir, jo què sé, dir no em puc posar aquesta samarreta perquè m'estic deixant els mugrons del mal que em fa, queda com fatal. O, jo què sé,
1: Se me escapa el pipí.
0: sí, això, no? Dius, no em feu riure, que se m'aniran les gotetes, no? I vaig
1: Total.
0: de blanc,
1: Y
0: no?
1: encima lo consideramos normal, porque si tú les preguntas te dicen, no, no se me escapa. Bueno, solamente, a ver, doctora, no, solo cuando me río, pero es que digo, perdón, que quede clarísimo, y esto lo repito siempre, la orina solo se escapa cuando no sabemos contener esfínteres. Esto es antes de los 3 años. Una vez que aprendimos a aguantar el pipí, no se tiene que escapar nunca más. Nunca es normal, nunca es
0: Bé,
1: normal.
0: i què podem fer? Doctora,
1: Muchas
0: comencem per
1: cosas.
0: aquest problema. Va, donin
1: Espe, venga,
0: solucions.
1: vamos
0: Vinga,
1: allá.
0: vamos por solucions.
1: Soluciones.
0: Vinga.
1: Primero, ir al ginecólogo y explicar que se me escapa la orina. Y esto le pasa a muchas mujeres. Y es lo que tú explicabas, que a veces nos da síntomas, algunos síntomas nos dan un poco de pudor porque pensamos que nos pasa solo a nosotras
0: Mentida.
1: y que uf, ¿cómo le voy a explicar esto, no? Que aparte al ginecólogo lo conozco hace 15 años y ahora le voy a plantear esto, ¿no? Pero sí que hay que decirlo, porque las soluciones pueden ser desde fisioterapia, ejercicio de suelo pélvico, hipopresivos, disminuir peso corporal, por supuesto, porque cuanto más peso más hay que hacer una buena valoración, porque puede haber lo que hablábamos, un prolapso, puede haber algunas enfermedades que estén ahí empeorando esta situación, podemos hacer láser, inclusive hasta cirugía, o sea, depende de la gravedad, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Pero el mensaje principal es que no es normal, que tiene tratamiento, que no hay que esperar a que se agrave, porque cuanto más se escape la orina, el tratamiento tendrá que ser más agresivo. O sea
0: Per
1: que
0: tant,
1: cuanto antes
0: clar.
1: abordemos el tema, mejor, ¿vale? Esto es súper importante.
0: És que jo tinc una amiga que em deia, jo no em vull fer gran perquè em tornaran a posar bolquers.
1: Ja, no,
0: no, no,
1: no,
0: no,
1: no.
0: no
1: Y como
0: cal.
1: y nosotras estaremos espléndidas con 90, pues queremos ir a bailar, queremos caminar, queremos estar con nuestras amigas en un café y no queremos llevar pañales.
0: No,
1: No.
0: no, no. I a més, doctora, ja ara que parla d'exercici, vostè parla molt de vida natural, de tornar a fer coses, i ara es parla molt, tu veus les noies que parlen de menopausa, que tenen 39, 30, 40, 45, que dius, alabat, alabat si a Déu, si amb aquest cos ja en parles de menopausa. Però quan parlem de menopausa a les nostres edats, hi ha exercicis de saltar, per exemple, que no serien convenients, no? Per evitar un prolapse, no? Per exemple.
1: A ver, yo, si tuviera el mundo ideal, este Vinga. Mundo de prevención que hablábamos, me gustaría que todas las mujeres tuvieran una evaluación del suelo pélvico y una evaluación funcional de su movilidad, uh-huh. además de una densitometría ósea para ver si no tiene una osteoporosis avanzada, y con todo esto decidir qué es lo mejor para ella. Bien. Porque habrá señoras que están espléndidas, que tienen 70 años, que tienen el suelo pélvico muy bien, que no tienen una osteoporosis grave y que pueden saltar. Me parece fantástico.
0: Maravilloso.
1: Pero habrá una mujer que igual es un poco más joven, pero que tiene su suelo pélvico muy afectado y necesita hacer otro tipo de actividad física para proteger el suelo pélvico. Uh-huh. Ahora, lo que todas, 100% de mujeres pueden hacer, igual la edad que tengan, Venga. Es moverse. Todas.
0: Bellugar-se, però bellugar-se com? Caminar, caminar amb pes, caminar amb regularitat, caminar amb velocitat.
1: Todo va, todo vale. funciona. Todo, vale todo, o sea, lo ideal es moverse. Y es verdad, podemos tener gente que no se pueda mover, que no pueda caminar, pero tal vez puede mover los brazos. O tal vez no puede caminar porque tiene un problema en las rodillas, pero puede meterse al agua. Uh-huh. Cada uno, ahí está la dificultad, que en el mundo ideal sería que cada uno pudiera, con una valoración, ver qué es lo que puede hacer. El moverse es parte de nuestra esencia, porque uh-huh. nacimos con piernas, erguidos de pie, por lo tanto, significa que las tenemos que usar. Uh-huh. Y todo lo que hagamos favorece. Claro, si yo dijera, tengo una persona sana, en buenas condiciones, lo ideal sería que haga más cosas además de caminar.
0: Vale.
1: Por ejemplo...
0: Algún ejercicio.
1: Exactamente. Bien. Además de caminar y movernos en nuestro día a día, que eso es fundamental, porque lo que no vale es ir al gimnasio 3 días y luego estar sentado 12 claro. horas al día, porque tampoco es...
0: Claro, el que pasa idea. Es que la vida moderna... miri com estem, Exacto. vostè i jo, assegudetes, Así. Treballant, no?
1: Total.
0: Vostè treballant amb el cap i jo treballant amb la llengua, que... Que mal queda això de treballar amb la llengua. Però moltes dones estan treballant davant d'un ordinador,
1: Total.
0: Que això no ajuda gens al suelo pélvico.
1: Una cosa, ni a nada, ni al hueso, ni al músculo, clar, ni al coll, ni a la grasa abdominal que hablábamos, ni a nada.
0: Cosa més, diríem, no?
1: Exacto, ni para prevenir enfermedades cardiovasculares, ni para prevenir la demencia, que hoy en día es un tema...
0: Ah, sí?
1: Que...
0: Expliqui'ns això, de la bueno, prevenció. Com prevenim la demencia,
1: ¿cómo
0: per
1: prevenim?
0: Favor?
1: A ver... Hasta el día de hoy, uh-huh. lo que sabemos es que el estilo de vida es una de las herramientas más potentes que tenemos. Si tenemos que elegir una cosa, es la actividad física.
0: Vale.
1: Por lo tanto, para que veamos la importancia que tiene. Hasta el día de hoy, no hay ningún medicamento que equipare al efecto que tiene la actividad física para prevenir enfermedades neurológicas como la demencia y el Parkinson. ¿Vale?
0: Vale.
1: Ejercicio... todos y el que nos guste. Lo ideal sería combinar y poder hacer ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, uh-huh. además de movernos cada día. Otra cosa súper importante, el sueño, que uh-huh. eso se nos altera mucho en la menopausia. Por eso digo que todas estas cosas, esas señales que nos pasan ahora, ojo, porque esto nos va a decir cómo vamos a vivir el resto de nuestros años y los riesgos de determinadas enfermedades que tendremos. El sueño es un tema súper importante. Es verdad que el sueño durante la vida cambia, no es lo mismo, pero tu señal de alarma tiene que ser, cuando yo me levanto por la mañana, ¿cómo me encuentro?
0: Cansada.
1: Exacto. Esto no va bien. Ahora, claro, si estoy cansada porque me he ido de cena, me he acostado a las 2 de la mañana y me suena el despertador a las 7, pues sí.
0: Vale, eso sería... Entrem a la normalidad.
1: Exactamente.
0: Sí.
1: Pero intentando mantener unos hábitos de sueño, una higiene del sueño saludable... deberíamos despertarnos descansados. Y lo ideal y en el mundo ideal sería que no teníamos que poner el despertador, ¿vale? Porque
0: Però, productora, cuerpo... moltes vegades les menopàusiques comencem a orinar per la nit. Això jo ho he parlat amb moltes amigues, ho sento, noies, ho dic. Totes ens aixequem 1-2 vegades a la nit. Mm-hmm. Per què?
1: Bueno, ¿por qué? Primero porque nuestro drenaje linfático, o sea, durante el día, como estamos sentadas, mucho tiempo quietas, pues va acumulando líquido en en las piernas.
0: Okay.
1: Cuando nos estiramos, ese líquido tiene que volver. El riñón lo filtra y hacemos más pipí durante la noche que durante el día. Una cosa que deberíamos hacer es movernos durante el día.
0: Vol dir que si tenim més pipi per la nit, que ho sapigueu, companyes, és perquè no ens belluguem prou durant el dia. Doncs ens hem de bellugar. A més, té hormones, doctora, que ara està molt en voga el tema de les hormones. Què fem? Els hi tenim por? No els hi tenim por? Ens llancem? No ens llancem? Què fem?
1: Depende.
0: Ok.
1: Y yo soy fan, ¿eh? Amo las hormonas, soy fan de las hormonas. Las
0: Bonica aquesta
1: amo.
0: frase. Amo les
1: Amo las
0: hormones.
1: hormonas. Pero es que yo les digo a mis pacientes, las tenemos que amar porque somos hormonas. Es que nacimos con ellas. Es que cuando éramos fetos y estábamos en la barriga de nuestras mamás, el mundo nuestro era hormonas. Hay un nivel hormonal tan elevado en el embarazo y eso hace que nos desarrollemos como personas. O sea que las hormonas por algo están. Es que no están
0: Però què
1: porque
0: fem
1: sí.
0: amb les hormones ara?
1: Las amamos,
0: Les
1: pero
0: amamos,
1: las
0: les
1: amamos,
0: estimem molt.
1: pero cuando llega el momento que las hormonas bajan, las hormonas, vamos, los estrógenos, la progesterona, la testosterona bajan, ahí depende de la circunstancia individual de cada persona. Es verdad que para los síntomas de la menopausia no hay ningún tratamiento tan efectivo como el tratamiento hormonal, ningún otro. Ahora están apareciendo algunas cosas para cosas puntuales, pero que en global trabajen todo, pues solo las hormonas, porque el cuerpo está hecho para ellas. Ahora, a partir de ahí hay que individualizar. Y ahí
0: Vale.
1: empezamos con esta medicina que a mí me gusta y que es individualizar en cada mujer, porque todas no somos iguales
0: I a totes no ens val
1: y
0: la
1: a todos no
0: hormona.
1: nos va lo mismo.
0: Vale.
1: ¿Vale? Y esto ha sido el error que ha llevado a que se dejaran de usar, ¿vale? Porque cuando utilizamos algo, y esto pasa con cualquier medicamento, o sea, los antibióticos son buenos, pero no todos nos estamos tomando antibióticos, los tomamos cuando lo necesitamos y está indicado. Y lo mismo pasaría con las hormonas. Si las utilizamos bien utilizadas, en la dosis correcta, las hormonas correctas, en la persona adecuada, funcionará divinamente. Si no lo hacemos así, probablemente no funcionará. O habrá efectos indeseables que no nos interesan.
0: Com el càncer, no? Per
1: Bueno, el
0: exemple.
1: cáncer y las hormonas es un tema,
0: Que encara no està clar.
1: sí está muy claro, pero que es como hablar de las frutas y las verduras. O sea, no es lo mismo comerte un plátano que un melón, ¿vale?
0: Cert.
1: Y el cáncer es una serie de enfermedades, un complejo de cosas, no es todo lo mismo. Y
0: No.
1: aparte, por esto mismo hay que individualizar mucho. Pero mensaje general, titular, las hormonas no producen cáncer.
0: Bien.
1: No producen cáncer. Y este siempre ha sido nuestro miedo número uno, ¿vale? Y si, titular dos, si pusiéramos todas las mujeres que toman tratamiento hormonal y todas las que no toman tratamiento hormonal, las que toman hormonas se mueren menos de cualquier causa.
0: ¿Qué han de ahora?
1: Pero estos son titulares, ¿vale? Ya digo, luego dentro de esto hay que afinar mucho porque no es lo mismo.
0: Sí, però, per exemple, jo que faig trombos,
1: No, por ejemplo.
0: no puc
1: No.
0: posar-me-la sistèmicament, és a dir, vaginalment
1: Exactamente.
0: puc fer-la servir,
1: Total.
0: però no puc prendre hormones allò ad hoc.
1: Esto es una individualización. Pues en un caso personal, que hay un problema de trombosis, la trombosis es el principal problema de las hormonas por vía oral. Entonces, pues si tenemos una persona que tiene trombosis, no podemos darle hormonas sistémicas, vía oral menos. ¿Vale? Pero por esto es importante individualizar.
0: Molt bé. Hi ha una altra cosa que és molt... A mi m'han dit, per favor, pregunta-li. La sequedat i la síndrome genitourinària, que és aquestes infeccions reiterades que a partir d'un moment dius què està passant, no?
1: Bueno, esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, mucho, diría que es una de las cosas más frecuentes de todas. Segundo, porque no mejora espontáneamente, empeora con el tiempo. Hay cosas como los sofocos, por ejemplo, o tal vez esta ganancia de peso rápido, que con el tiempo, pues lo que dijimos, ¿no? Estos síntomas van a menos, o se estabilizan, esto no. Esto va peor. Y el tratamiento no cura. significa que tenemos que hacerlo siempre, ¿vale? Perquè funciona mentre lo hacemos.
0: I el tractament és hidratació, però també hi ha altres coses que es poden fer. La regenerativa, que vostè va parlar al principi, es veu que és una de les coses que podríem arribar a fer.
1: Totalmente. O sea, aquí englobaríamos a las que tienen sequedad vaginal, a las que tienen molestias, a las que tienen dolor en las relaciones sexuales.
0: Sí.
1: Esto es muy, muy frecuente. A las que tienen infecciones urinarias a repetición. Y muchas veces estas infecciones urinarias te dicen que no encontraron ninguna bacteria. Pues esto es segurísimo por falta de estrógenos vaginales. Entonces podemos hacer tratamientos hidratantes, que pueden ser productos que no sean hormonales, pueden ser productos hormonales locales, pueden ser productos hormonales sistémicos que actúen en todo el cuerpo y también en la zona vulvovaginal, o pueden ser tratamientos regenerativos, el láser, el plasma rico en plaquetas, carboxiterapia. Hay muchas técnicas que ayudan a regenerar este tejido, mejorarlo. Hay mujeres que, por ejemplo, que han tenido un cáncer de mama, que les han dado tratamientos antiestrógenos que hacen que aún tengan estos síntomas más intensos, y tenemos que combinar cosas. O, por ejemplo, no pueden usar estrógenos, entonces utilizamos hidratantes con láser, por ejemplo.
0: Vaya.
1: Combinamos tratamientos. Importante mensaje titular: no es normal tener sequedad vaginal, tener dolor, tener infecciones urinarias a repetición. No nos lo podemos permitir. Y existe tratamiento. Hay que tratarse, y los tratamientos suelen ser para siempre.
0: Vale, pues dit això, seguim. És que, clar, ara... Per què les dones, a partir de la menopausa, tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellençat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més, és coach.
1: Ja... Bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
0: ¿Qué digo ahora?
1: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico, emocional. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión, o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad. Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que esto es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos.
0: Okay.
1: Y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos cara al público. Somos médicas, estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral, y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos.
0: Ajá.
1: Y esto hace que...
0: diguéssim, aquest canvi, este clic en el tiempo.
1: Un tema, y como somos muy autoexigentes, mujeres, no nos permitimos este bajón.
0: Ok. ¿Vale? Doctora, jo m'estaria tota la tarda,
1: sí,
0: i de fet tenia més preguntes, però les deixarem per la segona temporada. Però hi ha una que sempre fem a les nostres convidades, és: què li diria a la Luciana Bergamache dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
1: Uf, què li diria? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión. Yo creo que eso es lo más importante, no perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
0: Maravillós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquests titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
1: Un placer. Un saludo a todos.
0: Doncs quan arriba la Marina vol dir que estem parlant en sèrie, en sèrie. No? Pues venga, som-hi. De què parlem avui? De quines sèries?
1: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat. Sapigueu
0: ella.
1: Que he fet tot el que he pogut, i les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes. Uh-huh. Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi doncs, rigor històric.
0: Vale.
1: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics i... Hi ha moltes sèries que també doncs, han agafat aquesta tirada i bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part... És com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin doncs, més accessibles o més fàcils de veure o...
0: Bueno, sí, com no? Aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
1: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques doncs els hi xirria molt, però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
0: Vinga.
1: Per mi la primera, així al top d'aquests últims anys, és The Crown, la de la corona, de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància... Bueno, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
0: Quan és la corona, li cau la corona a sobre, diguéssim.
1: Li cau
0: no?
1: La corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
0: previst.
1: No,
0: era previst, molt joveneta. Quan va...
1: Llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
0: Home, la veritat és que la vida de la regna va ser brutal.
1: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
0: Bueno, i és anglesa.
1: És anglesa. Està molt ben feta i el que més m'agrada a mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el marit, la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dedicar... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
0: Jo és que no estic molt posada en
1: ja
0: sèries
1: sé,
0: històriques.
1: Ja ho sé. Per això,
0: vaig
1: bueno...
0: dient que sí com les cabres.
1: No, bueno, jo t'explico el meu punt de vista. Venga. Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot. Molt interessant, ja que aquesta està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les. Una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de la sèrie Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
0: Això és com Upstart Downstart, no?
1: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
0: Fantàstiques.
1: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, sí que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta està al 3Cat, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
0: tenim
1: bona feina.
0: Tenim grans dobladors al català.
1: Sí.
0: Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
1: I benvinguts siguin.
0: Exacte.
1: Després, de Downton Abbey enganxem amb L'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell crea la sèrie i escriu tots els capítols
2: Des del principi fins al final.
0: Maravilla.
2: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors, aquesta es trasllada a Nova York.
0: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
2: Aquesta sí l'he vist, ja ho sé.
0: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
2: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
0: jo la trobo guapíssima.
2: Sí, no estem acostumats a veure-la, la veritat. Hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
0: Sí,
2: a mi al principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
0: No, molt bé, molt
2: bé. I parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
0: Nova York
2: alta,
0: de tota la vida,
2: que estan
0: sí.
2: més assentats, i, bueno, i aquesta sí que diríem que està ben documentada.
0: Mm-hmm.
2: Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
0: Aquesta
2: tan
0: la veiem, ho has dit?
2: Ah, HBO, perdona.
0: HBO.
2: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
0: HBO.
2: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, a Vikings.
0: Hombre, aquells homes tan guapos.
2: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
0: I són menopàusiques?
2: Hi hauran de menopàusiques també,
0: sí,
2: però
0: ja.
2: Agafen allà la ràbia que toca i han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
0: No s'estan de tonteries, no pim-pam.
2: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: No ho sabia, això.
2: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta, realment, visualment. Veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes,
0: la
2: aquells
0: roba,
2: pentinats,
0: brutal.
2: Aquelles trenes de la zona, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
0: No hi ha una onada de més.
2: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
0: Sí,
2: o sigui,
0: no tenim una gran cultura.
2: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Mm-hmm. Vull dir, no?
0: Jo li donaria una segona oportunitat, perquè em vaig quedar mitges.
2: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
0: Quina? A on la veig?
2: Vikings es veu a Netflix.
0: Molt bé, Netflix.
2: Netflix sempre ha estat... Bueno, va començar a Canal Història, però després sempre ha estat a Netflix i s'ha quedat a Netflix.
0: Genial.
2: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui i a dia d'avui ja està a Netflix.
0: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
2: Seguim. Shogun. Que aquesta me l'has recordat tu, i sort que me l'has recordat, perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval... Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat. I ens explica, pel que... Bueno, o sigui, sí que hi ha com, no?, hi ha una batalla, hi ha com el...
0: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
2: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta d'entendre, perquè no tenia un gran context històric d'aquella època. Llavors,
0: i a més està en japonès.
2: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
0: Sí, sí.
2: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès.
0: Mm.
2: I ja està, i no te'ls han doblat, perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
0: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
2: Sí, mira, no està mal.
0: Bueno, és guapo.
2: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal, de
0: l'església, com entra, no?, també.
2: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
0: Bueno, no expliquis.
2: El que sigui. però bueno,
0: està molt ben feta.
2: Està molt ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui uh-huh. de les que estan en boca de tots. És de les primeres que va fer HBO.
0: Vale.
2: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys, però és això, és primer un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
0: Roma? I de quin període de Roma?
2: Parla la transició de la República a l'Imperi Romà.
0: Home,
2: llavors
0: meravella.
2: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no estan en l'alta societat, llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
0: HBO?
2: HBO.
0: Roma, perfecte.
2: Roma, sí.
0: Ja tenim sèrie.
2: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un de Crown espanyol, no? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
0: Segle XV.
2: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
0: Ah, clar.
2: La veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
0: Isabel?
2: Auto... Isabel es diu.
0: A on?
2: A RTV i Movistar Plus. Mala autorecomano.
0: Movistar Plus. Vinga.
2: I així ja tenim.
0: Som-hi.
2: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
0: Històriques.
2: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
0: Ah, vinga.
2: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
0: Tu sempre estàs al mig.
2: Jo sempre estic al mig, com el dius.
0: Ella està al mig, sempre. Aquí distant.
2: Aquí distant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
0: Però odies molt. Odies molt a un bon personatge.
2: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
0: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge...
2: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui, la sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira.
0: Conec moltes fans de l'Outlander,
2: sí.
0: Moltes, i la majoria són dones.
2: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945.
0: Sí, just a la guerra.
2: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època, llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això.
0: Mm-hmm.
2: I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja, saps?
0: Ojo, cuidao. Sí,
2: claro,
0: sí.
2: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència que no m'agraden.
0: Ah.
2: I això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic, saps? No...
0: Gratuïts serien.
2: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món.
0: Vaja.
2: Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per
0: davant.
2: A tot
0: i a dret, diríem.
2: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però
0: vale.
2: Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Paul Dark.
0: Home, Paul Dark, un clàssic.
2: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015.
0: Ah, jo em vaig quedar amb la...
2: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
0: 70?
2: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna cosa així, pot ser?
0: Ah, jo era petita.
2: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
0: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
2: ves?
0: Eh?
2: Bueno, però aquí estic jo
0: per recordar-me que tinc una
2: edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTV, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
0: Ah, fantàstic, Pol.
2: I a mi el que m'encanta de Pol Dark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
0: Sí.
2: Perquè està en un Cornualles allà, que és bueno, saps, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
0: Sí, lléveme.
2: M'encanta.
0: Porta'm.
2: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores, està lluny. està lluny.
0: Cornualles està lluny?
2: Està lluny de tot.
0: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has d'haver d'anar...
2: En tren, no sé què... Bueno, ah. Però sí, sí, aquesta la recomano
0: bé,
2: molt.
0: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
2: Vinga, ja està. Fet. No, no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu,
0: sí, sí,
2: ell hereda una mina que no d'allò, i
0: és
2: bueno, tot...
0: La típica trama, la típica, que parteix, sí, d'un desastre,
2: però,
0: emocional.
2: Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
0: Perdona, Poldark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
2: Doncs...
0: Poldark, aquell home amb cueteta i un llacet al darrere.
2: Doncs em sembla molt amena.
0: Vinga, Poldark, ja el tenim.
2: Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
0: Doncs vinga,
2: així que...
0: o fem dos, una segona
2: no,
0: part?
2: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
0: Vinga.
2: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
0: sentit. Sí. Els Bridgerton són aquells que és que la majoria... Bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia anglesa.
2: Sí, els protagonistes
0: anglesa.
2: Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni. Tots són...
0: Fabulosos,
2: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
0: Ah,
2: no?
0: Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
2: Sents Nirvana amb un quartet de corda,
0: maravilla.
2: Que és algo que a mi ja em va...
0: Et va guanyar.
2: Ja està, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana. Uh-huh. Llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat. S'ha de dir que és Shonda Rhimes, que és de...
0: Home, meravella.
2: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé. Llavors, doncs, bueno... Qui li vingui de gust passar una estona...
0: I aquesta la veiem, eh?
2: Aquesta Netflix.
0: És
2: el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
0: Ah, mira.
2: A mi el nom no em crida molt, però també...
0: Ah,
2: doncs
0: també... mira, jo l'hagués vist,
2: però... Ah, sí? Ah, doncs pues mira. Ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques... que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i es casaven amb lords anglesos arruïnats.
0: Ah.
2: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
0: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
2: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra. La de les
0: Bucaneres.
2: I molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
0: Home,
2: sexual.
0: Dickinson, i on la veig?
2: Aquesta està a Apple, també.
0: Dickinson, Apple TV.
2: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
0: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Igualment.
0: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
2: Gràcies, Charo. Adéu.
0: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que, com sempre, ens agrada posar la dona al centre, i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada, com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa. I amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques, gràcies a les sèries històriques, tan populars d'altra manera, entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes i 3 i 4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest curs també comença marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat i al Vallès Occidental. La mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de les comunitats educatives de la ciutat i ha tingut com eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones, usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I un últim apunt d'esports. El primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneig referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermelles i negres ja preparen el debut a la tercera federació aquest diumenge a les 4 davant el Vic Riu Primer. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un moment de retorn al passat, allò que ens reconforta, que és veure què és el que va sonar fa molt de temps a les zones, seleccionar allò que creiem interessant i comentar-ho, com sempre, amb el nostre company d'aventures radiofòniques i també diverses, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat. I també diverses. M'ha agradat aquest afegit, eh?
3: Bé, perquè fora de les zones tu i jo també hem fet altres coses. No sé si moltes, però bé, perquè...
4: No tantes com voldríem.
3: Exacte. No? Ni tantes ni tant de temps, eh? Perquè
4: ni tant de temps.
3: És difícil buscar temps per fer de tot.
4: Sí, sí, sí. De fet, ens veiem més, dit així, fent ràdio que no fent altres coses.
3: Últimament, sí. Últimament, cosa que també sí. Ens agrada molt.
4: Que també. Doncs sí, sí, retorna al passat. No retorna al futur, com aquella pel·lícula. No, retorna al passat per escoltar, com bé deies, tots aquests talls de ràdio, de veu i talls radiofònics, a fi al cap, que sempre traiem molt de suc, sempre traiem molt de contingut en comentar. Sembla una cosa que sempre passa desapercebuda, sempre ho diem, però després, doncs, sempre surten cosetes.
3: Bé, sobre el comentari que feies de retorn al futur, compte, perquè ja ens ha passat a tu i a mi més d'una vegada d'escoltar algun tall que vam gravar fa anys dient a veure si un dia podem fer tal programa de ràdio, i al final sempre hi ha hagut coses que hem pensat en veu alta i que al final hem fet. Per tant, potser sí que podríem dir que en algun moment sí que ens ha passat això, de veure que de cop i volta apareix una cosa, pam, una gravació que dius, mira, això semblava una visió que vam tenir fa anys i ara s'ha pogut fer realitat, no?
4: Sí, també, també, perquè al final fent la hemeroteca, com és un exercici també, no?, de pensar, d'escoltar moltes coses, de... No sé, sí, és un exercici, doncs, això, sí, de com una espècie de brainstorming, no?, d'abocador d'idees, també, a la vegada, no?, mentre es va sentint coses. I no sé si mai ens ha passat, no? Jo crec que sí, que en alguna ocasió ho hem comentat, de que fent un programa neixi la idea de fer un altre programa mentre estàs fent un programa. I d'una manera més o menys involuntària i no programada, doncs aparegui aquesta idea, no? No només una idea pensada de programa fora de l'antena, que podria ser l'habitual, de dir anem a parlar de què podem fer, sinó que mentre estàs fent un programa, dius, escolta'm, se m'acaba d'ocórrer una cosa, no? Que això ens ha passat alguna vegada.
3: Bé, jo també pensava l'altre dia que potser fa anys jo pensava que fer un programa de ràdio era molt complicat, era una odissea, necessitaves de molta gent per fer aquell espai, però actualment penso que simplificant les coses fa anys, potser tècnicament era molt més complicat, com ja hem parlat aquí en el programa, avui dia és facilíssim, tal com fem tu i jo, sense pressupost i des de casa, podem fer aquest programa de ràdio, d'acord que tenim el recolzament de que més de la meitat del que s'emet en aquest programa són gravacions ja emeses, això és cert. Però, en qualsevol cas, si traguessis aquestes gravacions per una altra cosa que fessis tu, que elaboressis tu, ja ho tindries. Aleshores, al fi i al cap, el que és un programa de ràdio és un programa en el qual o hi ha música o hi ha contingut o una mescla d'aquestes dues coses. Contingut vol dir que hi ha algú parlant, no hi ha imatge. Per tant, és molt fàcil posar-te a parlar sobre qualsevol cosa. L'altra manera és com ho facis, si fas ficció, no fas ficció, si estàs teatralitzant, si estàs narrant, hi ha moltes vessants, no? Però al final són dues persones, o una, senzillament, que està parlant. O potser és més coral, potser hi ha més gent, però vull dir que al final és buscar l'excusa per parlar d'alguna cosa.
4: És un espai de conversa, com s'ha definit més d'una vegada, no? És un espai on es troba gent, o una sola persona també, va, si és una conversa han de ser dos, com a mínim, no? On es troba gent i parla. I parla per algú que escolta i que li pugui interessar el que s'està dient, no? I és això, és un espai de conversa. Pot haver-hi, a més, contingut musical, contingut radiofònic d'altres talls, com estem fent aquí a la Maroteca. Però crec que és molt important, sobretot, la base és la paraula, no? Fi al cap, perquè si no, doncs mira, hi ha una màquina que va posant coses i ja està. I jo crec que aquesta és l'essència de la ràdio, no? De poder parlar, un espai de trobada on la gent, entre ells, es comunica i a la vegada es comunica cap a fora, no? Cap a les zones argianes i cap a qui escolta.
3: Bé, doncs esperem que ens escolti algú i fet aquesta petita introducció sobre aquest tema improvisat, anem a escoltar un jingle d'una emissora que ja no existeix i que moltes vegades hi hem recorregut des d'aquí, la Maroteca de la Ràdio. Ja queda tot dit, aquesta emissora que va ser doncs, una de les principals a nivell comercial de Catalunya, la cadena catalana. I avui parlarem de Maitri Borao, nascuda a Barcelona el 1957, que va començar el seu contacte amb la ràdio a Ràdio Joventut, on va fer un curs en el moment que estava estudiant periodisme, com tants professionals del nostre país van fer. Els seus inicis són a Ràdio Reloj, a Ràdio Espanya de Barcelona, el que més endavant s'anomenaria cadena catalana. Després d'un parell d'anys a la redacció, va estar fent programes on va presentar La Mañana es Nuestra al costat d'Albert Malla i després amb Fernando del Collado. Aquest programa va estar en antena entre 1979 i 1985. Més endavant va conduir Protagonistes Catalunya, a la Barcelona del 2001 i Buenos Días desde la Rambla, que va presentar amb Goyo Prados a Onda Rambla. Va estar treballant a la ràdio durant 24 anys fins l'any 2000, quan va tancar Onda Rambla. I des d'aleshores treballa en un altre sector, també en l'àmbit de la comunicació i el periodisme. Doncs, si us sembla, anem a escoltar un fragment d'un programa de cadena catalana amb Maitri Borao. Estem parlant d'una gravació de principis dels anys 80.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí teníem uns fragments d'aquest programa que es deia En el aire i que, com veiem, hi havia anècdotes musicals. El presentava Maitri Borao a Cadena Catalana. I, per cert, estàvem parlant fora del micròfon, Jordi, de la sintonia, que ja vam parlar, de fet, aquí, dels indicatius de Cadena Catalana, aquesta que podeu tornar a escoltar ara mateix. Vinga, història al darrere d'aquesta melodia, Jordi.
2: Doncs baixant de la Font del Gat, que tothom coneix, que és una popular sardana composada l'any 26 per Enric Morera i Viure. Bé, la història, al fi i al cap, era molt senzilla. La cançó es basa en una font popular, no?, situada doncs, als jardins de l'Arribada, a Montjuïc, i que a mitjans del segle XIX doncs, les parelles enamorades anaven allà per obtenir intimitat, ja que era una zona una mica amagada, no? I allà, doncs, la cançó descriu una trobada entre una noia i un soldat.
1: Molt bé. Doncs aquí tenim l'explicació de l'origen d'aquesta cançó que va aprofitar amb molt d'encert Cadena Catalana per fer, doncs, també aquesta cosa estranya de tenir una emissora que es deia Cadena Catalana mentre la majoria de la programació que es feia era en castellà, però almenys d'aquesta manera quedava una mica més de casa, no?
2: Sí, sí, sí. Bé, com Radio España de Barcelona. Bé, en fi, era tot aquest mix, no?, una mica això. I, per cert, el tall que hem escoltat, no?, que hem mencionat s'ha sentit, no?, la presentació de Toni Mascaró.
1: Exacte, sí, sí, de fet aquest tall ens el proporciona ell, que fa temps ens va fer una selecció de les seves gravacions, que déu-n'hi-do, en té força. També sapigueu que moltes de les gravacions que surten a l'Una vida de ràdio de l'Albert Malla, que per cert també feia una apreciació que ens feia l'altre dia ell per xarxes, que nosaltres sempre diem el podcast d'Una vida de ràdio perquè és on l'hem conegut nosaltres, però que també és un programa que ha estat i està a diverses emissores a Catalunya. Per tant, també he fet aquest aclariment, doncs, el que dèiem, que moltes de les gravacions que ens ofereix l'Albert són fetes i proporcionades pel Toni Mascaró, que era el tècnic de so, un dels

0: deixo a maroteca@radiosantcugat.com. Ens poseu qui sou, les vostres dades de contacte, què teniu, i trobem un moment perquè ens podeu passar aquest material i poder-lo digitalitzar. I també per WhatsApp, Esteve.
1: El 689 10 74 83. 689 10 74 83. Dit això, anem ara, doncs, mira, 27 de setembre del 2000, és a dir, 24 anys enrere, per escoltar un fragment del Matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas, i en aquest cas, el bloc informatiu.
2: Més notícies del matí. Avui comença la campanya anual de vacunació contra la grip. L'objectiu de la Conselleria de Sanitat és immunitzar el 80% de la població amb més risc de contraure aquesta malaltia. Són les persones grans, adults i nens amb infeccions pulmonars, amb afeccions pulmonars, volem dir, o cardiovasculars, i dones embarassades que es trobin en els primers mesos de gestació. La vacuna s'administrarà de forma gratuïta als centres d'atenció primària fins al 17 de novembre.
3: El Ministeri de la Marina Mercant Grec ha immobilitzat des d'aquesta mitjanit 56 transbordadors perquè incompleixen les normes de seguretat. La decisió s'ha pres al mateix temps que el fiscal de l'illa de Siros ha presentat càrrecs contra la companyia naviliera propietària del vaixell Samina Express, que va naufragar dimarts passat i va provocar la mort de 72 persones. El fiscal acusa la companyia de falta de mesures de seguretat i de no tenir prou salvavides.
2: La plaça de Tiananmen a Pequín continua sota el setge policial després que ahir les forces de seguretat xineses van detenir brutalment centenars de membres del moviment Falun Gong. Els seus adeptes es manifestaven amb motiu de la celebració del Dia Nacional de la Xina. D'altra banda, les autoritats xineses han denunciat la canonització per part del papa de centenars de xinesos, els quals ha qualificat de criminals que volien imposar una religió i una cultura estrangeres.
3: La polèmica emissió d'un vídeo relacionat amb una xarxa de pederastes amb imatges de violència contra infants ha costat el càrrec al director de la RAI, la primera cadena de la televisió pública italiana. El directiu ha assegurat que ell va donar l'ordre que no s'emetés el vídeo, però una cadena d'equívocs va fer possible que els telespectadors el veiessin a informatiu de més audiència.
2: Avui jutgen a l'Audiència Nacional el cap del narcotràfic gallec José Ramón Prado Bugallo, conegut com Sito Miñanco. Se l'acusa d'haver dirigit des de la presó el desembarcament de 6 tones de haixís a prop de la ria de Vigo l'any 97. Per aquests fets, el fiscal sol·licita una pena de 6 anys i 9 mesos de presó i una multa de 7.500 milions de pessetes.
3: Les restes del guerrer Bushimà del Museu d'Arder de Banyoles seran rebudes demà passat a Botswana amb honors d'heroi nacional. Les autoritats del país de l'Àfrica Austral s'han abocat a fer un homenatge que contrasta amb la indiferència de la població de la capital de Botswana, Gaborone, on enterraran l'africà dissecat.
4: Ese tal terreno que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro.
2: Avui surt a la venda el nou disc de Joan Manuel Serrat titulat Canciones, així, amb S. Es tracta d'un homenatge a Amèrica, on Serrat versiona 13 temes clàssics d'estils diversos, com ara el tango, el bolero o el vallenato. Entre aquestes canciones hi ha Soy lo prohibido, El cigarrito, El amor amor i Fangal. També hi ha una cançó escrita pel mateix Serrat i dedicada a Tarrés, el seu doble, un nom que resulta de llegir Serrat a l'inrevés.

0: del terrer.
1: Amb Serrat arribem a la falta de 4 minuts per 8:45. I abans de la crònica esportiva, passem per la Jonquera. Saludem la nostra corresponsal, Mercè Illa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs bé, l'autopista A7 per tots els vehicles que tenen la intenció d'anar cap a França està tallada en el peatge sud de Figueres i també en el peatge de la Jonquera. La policia autonòmica impedeix l'entrada de qualsevol turisme o camion per la protesta dels transportistes. Nosaltres ens hem trobat amb aquesta mateixa situació i hem hagut d'arribar a la Jonquera per la carretera Nacional 2. I des del punt on estem veiem que hi ha camions aparcats en el peatge de l'autopista A7 a l'alçada del Porta Catalana. Per els camions, perquè no col·lapsin l'autopista, els Mossos d'Esquadra els obliguen a aparcar els diferents pàrquings que hi ha en aquest terme fronterer. I els vehicles que des de França intenten entrar a Catalunya per ara no tenen cap problema per entrar al nostre país.
1: Gràcies, Mercè. Tornarem més endavant a la Jonquera per saber com es desenvolupa aquesta jornada de protestes que s'inicia avui. Ha d'acabar aquesta tongada de protestes demà passat, dimecres. Els transportistes estan tallant la Jonquera, l'autopista, al seu pas per la Jonquera. Falten 3 minuts perquè siguin 8:45, és temps d'esports. Balanç negatiu dels equips catalans de primera a la quarta jornada de Lliga. El Barça va tornar a perdre lluny del Camp Nou, 2-0 a Riazor, i l'Espanyol no va poder acabar el seu partit a casa.

0: Contra la Real Societat per culpa d'un aiguat que queia al descans quan perdia per 1-2. Xavier Palau, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, són les 7 del matí.
3: Bon dia, són les 8.
4: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
5: No toquis el dial, que et pico els dits.
6: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
7: Swing Flash.
8: La maroteca de la ràdio.
9: Antoni Bassas, des del seu matí de Catalunya Ràdio, un fragment del bloc informatiu corresponent a l'edició del dia 27 de setembre de l'any 2000, a l'antena de Catalunya Ràdio. Com sempre, curiós, no?, aquest viatge en el temps a través de les notícies, però amb veus que la majoria doncs, encara són vigents i estan treballant a l'emissora, excepte en Bassas, però com que l'anem encara escoltant a través de les seves publicacions al diari Ara i també en les entrevistes que escoltem que fan referència a la seva època al matí de Catalunya Ràdio, és com si fos, no?, com un fil continu que hi anem connectant de tant en tant i, per tant, el sents encara molt present, no?, després de tants anys de no estar a l'antena amb el matí de Catalunya Ràdio. Ben curiós, això.
10: Sí, sembla que mai hagi desaparegut, perquè això, perquè la Maroteca doncs, precisament ens dediquem a recordar-ho. Bé, de fet, això és el que passa en general quan recordes moltes coses, no? Si tu ets una persona que de tant en tant t'agrada anar recordant i anar posant, és com que li dones continuïtat, no? És un debat interessant, perquè algú et diria, escolta, el passat l'has de deixar passar i oblidar i seguir endavant. Bé, doncs nosaltres, precisament, això va totalment en contra del que fem aquí a la Maroteca, que és precisament repetir aquest passat.
9: Mira, deixa'm fer una equivalència. Si sí, a tu t'agrada molt un disc, per molt que t'agradi sí, també escoltar novetats, doncs l'escoltes més d'una vegada, i més de dues, i més de 100. Per què ha de ser dolent tornar a escoltar aquell disc? Sempre i quan també, evidentment, no quedis ancorat al passat i, per tant, deixis de banda tot el que hi ha ara al mercat, perquè hem de seguir connectats, no? També és veritat que arriba un punt, suposo que estaràs d'acord amb mi, que ja et costa una mica més buscar coses noves i potser ja tornes al de sempre. I he fet aquesta equivalència amb la música, però pot passar en qualsevol altre àmbit de la vida, no? Jo ho veig d'aquesta manera. Si és una cosa que és de qualitat, t'agrada, i pots tornar a escoltar quan tu vulguis, en el cas de ser un àudio, doncs per què no has de tornar a escoltar?
10: Sí, és així. Bé, aquí entraríem en que amb allò de que hi ha molta gent de la nostra generació que pensa que abans hi havien millors coses que ara, que això és molt genèric de dir, no? Però quan tu li dius a algú, és que els 80 o els 90 van ser unes grans èpoques, com que mai s'han tornat a repetir. Bé, el temps, la vida evoluciona i és molt difícil, no?, que es torni a repetir tot, sempre anem endavant, no? Però no ho sé si és l'edat o és la nostra generació o què és el que és, però és una època en la que jo m'hi sento molt còmode, no?, tornant a recordar tot el que passava allà i tot el que es feia en quant a música i moltes coses. Que això m'hi sento molt còmode, però també reconec que com a persona, vaig a dir la paraula friqui tecnològica, m'agrada molt tot lo modern i tot el que s'avança i també, òbviament, escolto música de la que s'està fent ara, però dels gustos personals, no dels altres, que no ens agrada tant.
9: Bé, jo diria que, evidentment, el fet de dir l'època que jo era jove era millor que ara, doncs és una cosa natural, no? Perquè t'hi sents més còmode, perquè la domines més, però això no vol dir que l'època actual hagi de ser ni millor ni pitjor. És diferent. Ara bé, dit això, és cert que probablement, per exemple, s'ha de posar més en valor certes coses que abans costaven molt més de fer que no pas ara, o també posar en valor coses que llavors eren molt noves i ara són repetides. Per exemple, els pioners de la música pop, els Beatles, o un dels pioners, però almenys van ser els més coneguts, tu pots discutir l'estona que vulguis si eren millors o pitjors que els artistes que hi ha ara, però el que és claríssim és que molts dels patrons de la música popular moderna venen d'aquella època. Per tant, s'ha de deixar clar que eren pioners i que, per tant, van ser molt avançats a la seva època i, per tant, se'ls ha de deixar un bon lloc a l'hora de parlar de la història de la música, no? Com a exemple. Doncs amb la ràdio el mateix. Era millor el matí de Catalunya Ràdio de fa 30 anys que ara? Doncs no ho sé. Era més difícil de fer llavors que ara? És que ben segur. Pensem-ho ara, amb un ordinador connectat a internet pots fer un programa informatiu sense cap problema. D'acord que les fonts d'informació cal contrastar-les i per tant pot ser que siguin millors o pitjors, però al final ho pots arribar a fer. Connectant amb gent al territori a través del telèfon mòbil o de videoconferència pots arribar a fer un programa de ràdio amb connexions en directe o fins i tot un programa de televisió. És millor això que tenir un reporter desplaçat allà en directe, que és de la teva plantilla, fins i tot? Depèn. Pot ser que sí, que hi hagi una part de qualitat i de rigor que sigui millor que tinguis personal de la casa fent aquesta tasca, però això no vol dir que no ho puguis fer avui dia amb aquestes altres eines, no? Per tant, jo crec que podríem estar parlant llargament d'això.
10: Sí, podríem estar llargament parlant d'això, és cert. No crec que sigui ni millor ni pitjor, en aquest cas que hem comparat els dos matins, dos matinals per excel·lència de la ràdio a Catalunya, però sí que doncs un és una frescor, que hem dit que dona el basté en aquest programa, no? I un dinamisme, i en Bassas, jo crec que el que tenim és una mica com de melancolia, no? De com, ella, com era aquell programa. A mi em transmet caliu. I ho dic així, això va a sensacions. A mi al matí de Catalunya Ràdio em transmetia un caliu. I estic anant molt enllà. No sé si perquè fins i tot per la pròpia ubicació de l'estudi, on li entrava la llum directa del carrer, el sol quasi ve a dins. Bé, i allò passava doncs, en un matí doncs, de cada dia, no? de la setmana, no? De dilluns a divendres, doncs tinc aquesta percepció d'un programa molt de caliu.
9: Però escolta'm, tu estàs comparant dos programes de matí de...
10: Sí.
9: Diguem, de molt de pes, però i si comparem sí. El mateix programa, que és el que jo deia d'ara amb el de fa uns anys, si compares el Ricard Ostrella amb l'Antoni Bassas, per exemple, o les comparacions no s'han de fer i són odioses?
10: Va, el mateix programa, diferents presentadors. Bé, ha sigut molt de debat sempre al matí de Catalunya Ràdio sota qui ha estat dirigit, no? Sota per qui ha estat dirigit, quin ha sigut aquest resultat. I és veritat, sempre s'ha posat en qüestió, no? Quan va marxar el Bassas va dir, ui... Va ser la Tarribas que venia just després ja del Bassas?
9: No, entremig hi va haver el sí. Manel Fuentes, la Neus Bonet, i després sí que ja va venir...
10: I després va venir la Tarribas.
9: Sí.
10: Val? Clar, la gent sí que li agrada molt comparar, de dir, és que no és el mateix, és que el Bassas això, el Bassas allò... Més enllà del propi estil que li doni el locutor, jo crec que en el cas del matí de Catalunya Ràdio ha anat variant i ha anat canviant més enllà del propi locutor. I ha anat canviant, com el Bassas ja va deixar anar una vegada, per culpa de certes crostes. I tot això s'ha anat variant. I aleshores, amb això et vull dir, seria el mateix el matí de Catalunya Ràdio ara dirigit pel Bassas? Tornaria a ser el mateix programa d'abans? Jo crec que no, perquè jo crec que han canviat més coses més enllà del propi locutor.
9: Bé, en fi, el que sí que podem fer, si et sembla, és escoltar una entrevista que li va fer la nostra companya Carme Reverte al Connectats, des de Ràdio Sant Cugat per la xarxa, el dia de... Bé, de fet, no sé si era el Dia Mundial de la Ràdio, no ho era exactament, però sí que és el dia que nosaltres ho vam celebrar, el 16 de febrer del 2022. Anem a escoltar, doncs, uns minuts en els quals podem gaudir de nou del bon fer de l'Antoni Bassas davant del micròfon explicant les batalletes radiofòniques del passat amb Carme Reverte, com us dèiem, al Connectats.
1: Bé, doncs arriba el moment de parlar amb el nostre convidat d'avui. Normalment, a aquesta hora, al programa sempre tenim una persona amb qui conversem per reconèixer, per conèixer també la seva trajectòria professional, personal. Avui tenim un professional així de gran, el nostre estimat Antoni Bassas. Deixa'm que primer saludi que acaba d'arribar l'alcaldessa Mireia Ingla, ens acompanya precisament també en aquest programa especial. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, la tenim aquí amb nosaltres, i m'imagino que moltes ganes també de conèixer totes aquestes històries que ens hauràs d'explicar aquesta tarda. Primer de tot, deixeu-me que us expliqui així per sobre només que és Premi Nacional de Periodisme el 2001, Premi Ondas per l'Espai d'Humor, Alguna Pregunta Més, autor de A un pam de la glòria, i Premi Josep Pla de novel·la el 2018 per Bon dia, són les 8. Avui passa pel Connectats un periodista que s'ha fet i ha crescut professionalment a la ràdio abans de fer el salt a altres mitjans com la televisió o la premsa. Avui coneixem més de prop el periodista i actual directiu del diari Ara, Antoni Bassas. Antoni, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara sí, Escolta, no és gens habitual que passi això ara, i crec que en algun moment del programa d'avui s'ha passat una mica de rasquillada per aquest tema, perquè els temps han canviat. Però l'Antoni Bassas va començar molt jovenet a col·laborar a la ràdio. Vas començar a Ràdio Joventut quan només tenies 16 anys.
3: Sí. Sí, sí. A casa tota la vida havien escoltat molt la ràdio, la meva mare era una oient de ràdio dels matins, al cap de setmana escoltàvem el Barça a la ràdio, i recordo aquell moment canònic a l'hora de dinar en què la meva mare deia avui a la ràdio han dit... I jo m'adonava que, per ella, el que deien a la ràdio era molt important. Estem parlant d'una persona que, per raó de la Guerra Civil, no va poder estudiar. La van posar a treballar molt joveneta. I, per tant, la ràdio venia a ser, això ho ha explicat alguna vegada l'Iñaki Gabilondo, venia a ser com aquestes, aquests graons plegables que els desplegues, puges, i pots arribar a un prestatge que hi ha una mica més amunt.
7: Uh-huh.
3: Doncs la ràdio servia de plataforma per accedir a un nivell més alt de coneixement, entendre una miqueta més el món, conèixer gent, que se't despertessin mons, escoltar música, estar al corrent de les novetats, de tots els estils. I això, vulguis que no, em duria anar empapant, de manera que recordo que de ben petit, quan em preguntaven, tu, nen, quan siguis gran, què vols ser? Doncs jo deia, jo vull transmetre partits de futbol per la ràdio. I amb 16 anys, a la vora de casa, amb una ràdio barcelonina, però local, que era Ràdio Joventut, que formava part de l'Ente Público Radio Televisión Española, doncs vaig anar a preguntar si podia fer alguna cosa. I em van dir, sí, hi ha un programa per nens, el dissabte al dematí, on venen nens a cantar una cançó, presentar un concurs, llegir una redacció, tu què t'agradaria fer? I jo vaig anar, i aleshores va passar allò de... Aquest nano té molt bona veu, i un bon dia em vaig trobar en un camp de tercera divisió, un diumenge al dematí, en un carrusel d'aquests de... Minut 24 de la primera part, Sant Andreu 1, Júpiter 2. I així vaig començar.
7: Així vas començar, i un dia et van enviar a un succés, un atracament a un banc.
3: No, va ser això, però va ser un atracament amb segrest que va durar 48 hores.
7: I no hi havia ningú per enviar?
3: No, perquè va començar un dissabte al migdia i va acabar un diumenge. I llavors jo el dissabte al migdia, és que això és autèntic, vaig anar a la ràdio a buscar el previ per connectar i el micròfon i el passi per anar, és igual, al camp del Barça Atlètic, al Fabra i Coats.
7: Uh-huh.
3: I en aquell moment diu, hi ha un atracament amb ostatges al Banc Central a la plaça Catalunya. Tu, vés-hi. I m'hi van enviar i vaig començar a informar, primer des d'una cabina, després quan se'm van acabar les monedes, estem parlant de l'edat de pedra, quan se'm van acabar de les monedes vaig entrar en una botiga, vaig demanar si em podien deixar el telèfon, quan els de la botiga es van atipar de deixar-me entrar des del seu telèfon, vaig dir, escolta, no podeu enviar una unitat mòbil? I aleshores la van enviar i em van instal·lar, com que formaven part de la mateixa empresa, l'empresa pública RTV, doncs em van posar a la terrassa d'on està ara Apple, a la cantonada de Passeig de Gràcia en Plaça Catalunya, hi havia Ràdio Nacional d'Espanya. I em van posar a la terrassa, al cinquè pis, des d'on tenia vista directa, i vaig estar transmetent fins i tot per Ràdio Cadena Espanyola, és a dir, vaig haver d'entrar per tot Espanya explicant això. Allò va durar, ja et dic, 48 hores, al final del qual van dir, bueno, aquest noi no només té bona veu, sinó que, a més, no ho fa malament. I aleshores em van començar a donar més responsabilitats.
7: Uh-huh. Tu assegures que a la teva vida has tingut, i de fet tens dos grans vicis, el futbol i la ràdio.
3: Això era abans.
7: El futbol, vas dir, en el seu moment...
3: No, més que res, perquè quan fas gran vas afegint vicis, com si
7: diguéssim. Dius, el futbol m'ho ha donat tot, la ràdio també. Per tant, et sents una persona afortunada?
3: Sí, sí. He tingut, diguéssim, la sort de poder-me dedicar a allò que sempre m'ha agradat, de poder-ho fer amb reconeixement de l'audiència, perquè la feina del periodista no és una feina teòrica que es faci en un laboratori, sinó que tu ets un emissor que emet un missatge perquè el rebi algú. I aquest algú no haurien de ser només una o dues persones, sinó que haurien de ser quantes més millor. I des d'aquest punt de vista, sí, miro enrere i em sento satisfet. De manera que la manera en què m'ha anat la vida, en certa forma jo l'havia desitjat, i és possible que verbalitzar-la sigui el primer pas per aconseguir-la, però en lloc està escrit que allò que tu desitges s'acabi convertint en realitat.
7: I, clar, com que se li veia futur al noi, el noi arriba a Ràdio Barcelona. Quan arribes a Ràdio Barcelona?
3: Amb 20 anys.
7: 20 anys. Amb la carrera...
3: No, estaves
7: estudiant.
3: Estava fent segon o tercer aquí a Bellaterra, a l'Autònoma.
7: L'època en què formes part de l'equip de futbol en català amb el mestre.
3: Sí, sí, sí, aquesta és una de les altres coses afortunades que han passat a la vida, i és la possibilitat de treballar a la ràdio i a la televisió amb una persona sense la qual no s'entendrà la història de la comunicació a Catalunya de l'últim, de la segona meitat del segle XX i de part del segle XXI, que és en Joaquim Maria Puyal. Perquè estem parlant d'algú amb una enorme personalitat, amb molt de criteri, que a més va ser un pioner, algú que es posa a transmetre en català quan ningú no transmet en català, i quan ell se'n va tothom transmet en català, perquè demostra que és viable, que és rendible i que pots aconseguir èxit. I per tant l'aprenentatge no només professional sinó vital al seu costat va ser molt gran. Clar, tu pensa que jo vaig començar a treballar això quan tenia 20 anys, l'any 81, vaig plegar de treballar amb el Puyal l'any 95 quan vaig començar a fer el matí de Catalunya Ràdio, aleshores ja en tenia 34. I imagina't el que cap a la vida d'una persona i lo molt esponja que és una persona a aquestes edats, dels 20 als 34, de manera que, esclar, jo vaig passar de ser això, doncs algú que, com aquell qui diu, no havia sortit del barri de Gràcia de Barcelona, d'on jo soc, a agafar avions cada cap de setmana per anar, és igual, doncs a Sevilla o a Madrid o a Bilbao, o molt sovint per anar a Múnich, o per anar a Liverpool, o per anar a Roma, o a Atenes, o a Kiev. Esclar, jo de cop i volta em vaig trobar viatjant per tot Espanya i per tota Europa, i això també és una gran escola de vida.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. I turned up
8: the radio, I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
9: Apassionants històries d'Antoni Bassas, i ara estava pensant, Jordi, que potser el que sí que dona un tarannà diferent al programa és també el tarannà del propi conductor, i és que l'Antoni sembla com molt proper i, dins del que cap, humil. És a dir, ara mateix estàvem escoltant al final d'aquest tall, doncs, que va haver de viatjar molt i que de ser una persona molt local va passar a ser pràcticament internacional a nivell geogràfic de lloc de treball, però tot i ser una persona molt, molt influent, diguem que no es deixava influenciar massa dins del que podia, i que és una persona honesta. Aquesta és la sensació que dona. Llavors, no farem comparacions amb altres, no? Però sí que és veritat que hi ha molta gent davant del micròfon, i d'aquí venen moltes enveges que potser fan gala de que jo sóc i jo faig i jo tinc el poder, no? Perquè tinc un micròfon molt important a la mà, que és de color blau, vermell o groc, però jo tinc molta influència a la nostra societat, no? I en canvi l'Antoni em fa la sensació que no és així. Sembla com si volgués arribar una mica més enllà per poder buscar aquelles veus que puguin oferir coneixement i que ens puguin donar fotografies a la realitat de la nostra societat d'una manera molt especial. Jo no sé com ho veus tu.
10: Sí, estic d'acord. A més, a veure, tots teníem ja una visió de l'Antoni, fins i tot en imatge, no?, quan sortia a TV3. Després el coneixem amb el futbol, també. Quan entra en el matí de Catalunya Ràdio, sí que dona... Torno a recuperar aquella paraula de caldiu, no?, aquest caldiu en el programa, i com bé dius, es rodeja d'una sèrie de col·laboradors que aporten molt de coneixement. Ell no vol ser el protagonista fi al cap són la gent que ve i que explica, no? I sí que en totes les entrevistes que he escoltat d'ell, i n'he escoltat moltes com a entrevistador també i com a entrevistat, té aquest bon fer, té aquesta certa calma, no?, en l'hora de parlar, aquesta amabilitat, i sí, també, doncs, això, aquesta, jo crec, que fins i tot gentilesa de cara cap a l'altra persona, no? Bé, comparteixo aquest sentiment que em provoca quan escolto d'Antoni Bassa, sí.
9: Va, doncs anem a un altre estil de programa, però que fa exactament el mateix, i és la competència des de fa molts anys, però que a més ha passat al davant del Matí de Catalunya Ràdio. Parlem del món a RAC1 amb Jordi Basté i anem a un tall, concretament l'últim davantal, és a dir, l'última editorial de la temporada 2022-23. Anem al dia 21 de juliol del 2023 a RAC1 amb El món a RAC1.
12: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui RAC1 va jo, serà diumenge, eh? Acaba la temporada tardor-hivern 2022-2023 i al migdia marxarem de vacances als habituals, però la marca continuarà amb els substituts al capdavant de tots els programes a partir de dilluns. Tots? No. Com la Gàlia de l'Astèrix, hi ha uns petits nefastos que, per culpa d'unes eleccions programades amb mala traça, ens obligaran, i encantats de fer-ho, a sumar un últim programa dilluns a partir de les 7 del matí i fins a la 1 al migdia. I, evidentment, diumenge a la tarda, des de les 6 fins a saber quan, amb el Bundó, doncs dirigirem un especial eleccions des d'aquest estudi de RAC1. Però la realitat formal és que la programació d'estiu comença dilluns que ve. Acabarem la temporada en aquesta ràdio amb el cap ben alt, contents d'haver fet el lideratge un any més de la ràdio i de tots els seus programes. Però més enllà de la fredor dels números, ha estat una temporada esgotadora que hem tirat endavant gràcies a la feina primer de l'equip que hi ha al darrere, una pinya que ajuda a despertar cada matí els catalans que així ho desitgen, després els tècnics que ens donen suport, la gent de la redacció d'informatius i d'esports que ens nodreixen de continguts les hores del programa, i evidentment a tots els treballadors de RAC1 amb un ambient difícilment superable. La gràcia d'aquesta ràdio precisament és el lema del Tots som un. Fins i tot quan hi ha gent estimada i admirada que deixen el llistó molt alt quan han de marxar. En refereixo a l'Islàndia i a tot l'equip de l'Albert Tom. Són un equip magnífic, sobretot és bona gent, ple d'excel·lents companys, i ells saben que no es regala les orelles, i els companys també ho saben que no es regala les orelles perquè ho són excel·lents companys i bona gent, i és perquè és un gust parlar amb tots ells. I a l'Albert, gràcies per les xerrades, sort i, sobretot, fins molt aviat. Ha estat una temporada fascinant i complicada, però aquí estem reclamant les vacances, però amb la voluntat de tornar al setembre, esperem, renovats, els mateixos de la família. Quan diem renovats, vull dir de renovats de vacances, eh? Mireu, no sé si serem primers, segons o sisens. No sé si pujarem més o baixarem molt, no tinc ni idea. Però que continuarem passant-nos-ho bé, segur. Que continuarem rient, segur. Explicar les coses per la ràdio perquè tothom les pugui entendre, ho intentarem. Uns dies ho tindrem més sort, uns altres menys fortuna. Tornarem, bàsicament, a no fer política, no parlar-ne, no fer-ne. Encara que alguns diguin, no sé què fas cada dia, bueno, jo no tenim cap intenció. No a saber-ne més que els altres. No a de voler demostrar el que no sabem. I tornarem, bàsicament, per continuar fent allò que ens agrada i allò pel qual, bueno, doncs mira, que és això de fer ràdio, a la millor ràdio. Aviam, ho dic avui, això, perquè dilluns que ve, i això no ho podré dir, perquè hauré d'estar parlant d'uns resultats electorals, perquè recordem que dilluns, a partir de les 7 del matí, ens han regalat un bonus track al món RAC1 l'endemà de les eleccions. I aquí serem a partir de les 7 del matí fins a la 1 al migdia. Unes eleccions, per cert, on per primera vegada, en tota la història d'aquesta època del món RAC1, no hem pogut entrevistar cap dels caps de llista espanyols. Ni un. En vam demanar 3, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Yolanda Díaz. 0 de 3. Havien de ser 2 de 3. Fins i tot 2 i mig de 3. Però avui explicarem el que ha passat cap a les 9, com han anat les negociacions, els 3 es foten amb una facilitat l'amor per Catalunya a la boca, l'estima a Catalunya a la boca, la pacificació de Catalunya a la boca, però dels problemes a Catalunya, tots tres en parlen des de Madrid, que és molt maco. I després entrevisten el Marca per poder parlar de futbol i de Mbappé. O sigui, no volen parlar, Núñez Feijóo no vol parlar de Puigdemont, però sí que parla d'Mbappé. Se'n van a veure l'Anna Rosa, que raja de tot, doncs allà hi van. Cares a cares, Canal Sur, la pija i el quinqui, tot és acceptable, només faltaria, sempre i quan no hagin de parlar de Catalunya a Catalunya, que això, quina por. En fi, que ja s'ho faran, que per ells va el pollastre i que ara de seguida a les 9 ho explicarem. Per cert, que a partir de quarts d'11 aproximadament presentarem la temporada d'estiu i tancarem aquesta temporada regular amb 711.000 oients cada matí al món a RAC1. 711.000, que no em mirar. va retirant, i 894.000 oients diaris a RAC1. Per tant, gràcies per la confiança, de debò, de tot cor, i la millor notícia és que per la gent de RAC1 s'acosta l'estiu. I ens els hem guanyat. Són les 8, amb bonus track de dilluns, no ho oblideu. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
5: Aquí teníem aquest estil absolutament diferent. Anàvem una mica fent allò, la comparació amb l'Antoni Bassas que hem pogut escoltar abans, amb en Jordi Casellas, en aquest cas, fora de micròfon. I clar, és que és molt diferent. D'entrada, l'estil de locució no té res a veure amb aquestes pauses que fa com una mica tràgiques el Jordi, però de cop i volta s'accelera i comença a parlar frases molt llargues i subordinades i amb molts, diguem, amb molts punts diferents que va unint. I és una persona també molt, molt ràpida quan convé, però amb altres també fa com una pausa que dius, ai, ara què està passant, no?
6: A mi m'agraden els dos, eh? I ara no és per quedar bé amb els dos, però és que m'agraden els dos. El Bassas m'agrada molt i sempre m'ha agradat molt i m'encantava amb el matí de Catalunya Ràdio, i reconec el Basté, i ho vaig dir, que és el matí que jo escolto en aquest cas, doncs també m'agrada molt aquest estil més, diria informal, és un adjectiu que no, amb això no vull com desmereixer la seriositat del que està fent, val? O sigui, és molt seriós i és molt rigorós i m'agrada molt aquesta fermesa amb la que es vol prendre la seva feina i tot el que es diu en el programa, però sí que m'agrada molt l'estil amb què ho diu, i aquest estil és el que enganxa. És això, enganxa aquest estil. És un llenguatge com més col·loquial, ni molt menys falton, evidentment, però és un llenguatge molt més col·loquial, i això enganxa l'audiència, no? Al final el Jordi parla, et podria dir, en general, com es parla al carrer. En general, de fet, aquí a la Maroteca vam tenir l'oportunitat de parlar amb ell fora d'antena, i vam veure que era igual quan està en antena, o sigui que no hi ha cap diferència, no. És ell, no? És ell. Per tant, doncs, amb això no, crec que no hi ha comparació, perquè no hi ha pitjor ni millor, no. És que són coses diferents.
5: Recordem que els dos, tant l'Antoni com el Jordi, es van trobar durant molts anys a Catalunya Ràdio al Departament d'Esports, per tant també curiosos aquests nexes, no, de, no l'origen al 100%, perquè recordem que l'Antoni Bassas ja havia estat a l'equip de Ràdio Barcelona amb en Puyal, i el Jordi Basté no, el Jordi Basté va estar força temps, com ja hem pogut escoltar aquí a Ràdio Joventut, i després doncs va guanyar unes oposicions i va començar a Catalunya Ràdio, on va fer moltes coses, però va anar a parar durant molt de temps al Departament d'Esports. I recordem també el seu No ho digues a ningú, que tenia lloc a la mitjanit, quan encara hi havia els programes esportius candents a la mitjanit, i que vam poder disfrutar durant força anys. És a dir, que curiosos aquests orígens.
6: Bé, i anem més enrere, Esteve. A Ràdio Joventut, dos adolescents, Antoni Bassas i Jordi Basté.
5: Correcte.
6: En un mateix estudi.
5: Ben vist, exacte. O sigui, el primer punt on comencen els dos és Ràdio Joventut. És a dir, que al final els cercles es van trobant, eh? Molt bé, doncs anem amb més coses. Ara anem a escoltar, ja per anar acabant el programa d'avui, una edició del Velles Glòries de Roger Escapa, que tenia lloc a la sintonia de Matadepera Ràdio, entrevistant a Josep Maria Francino. Ja vam escoltar programes enrere un fragment d'aquest programa, d'aquesta entrevista, doncs tornem-hi. Anem al dia 29 d'octubre del 2012 a l'antena de Matadepera Ràdio.
7: Matadepera Ràdio, benvinguts a casa.
8: Què tal? Molt bona nit, benvinguts a una nova edició, l'enèsima edició de Velles Glòries, un programa musical que fem avui acompanyats de Josep Maria Francino, un home que no sé pas com he de presentar. Josep Maria, què tal? Com estem?
9: Hola, bona nit, què tal?
8: Bona nit, eh? Teníem ganes de retrobar-te. Jo ja anunciant cada setmana que tindríem aquí el Francino, i al final, finalment, t'hem trobat.
9: Jo m'enyorava ja de Matadepera Ràdio, tu.
8: Sí, home, eh? Vell col·laborador,
9: agafa, eh? Agafa aquell monkey, eh? Però bé, sortosament tot arriba.
8: Estàs bé?
9: Molt bé. estic ben assegut, una mica engustipat, no sé si se'm nota la veu presa.
8: No, aquesta veu ja... Eh? Escolta'm, Josep Maria, aquest programa es diu Velles Glòries en honor a tu i al Pere Massaguer, no tant per la música que sona, sinó perquè, en fi, jo sóc la joventut del programa i vosaltres sou una mica més veterans.
9: Home, un pèl, sí.
8: Un pèl més veterans.
9: Massaguer i jo, diguéssim, que som de la mateixa quinta, i aquesta quinta ja té octava i tot.
8: Avui és un programa musical, bàsicament... Preparem una playlist i la fem sonar. I avui aquesta playlist l'ha preparat el Josep Maria, no?
9: Sí, això és ben cert i verídic.
8: I no començarem amb cap novetat, no és allò que diguis, ostres,
9: no,
8: quina sorpresa, Josep Maria, comencem amb un grup que... No.
9: O sigui, no podríem dir que el que oferirem en aquest espai on jo intervingui siguin novetats. Bé, també ho podria fer, però no és el cas. I tindrem coses, doncs, realment de velles glòries, algunes encara en actiu, ja gairebé de bastó, i d'altres, doncs, que pobres ja estan desactivats. I què podem començar? Tu què et sembla que el Francino pot començar un programa?
8: Amb un Beatle maniàtic com tu, crec que la cosa està bastant dita.
9: Doncs sí. Començarem amb els Beatles. Tot i que el meu ventall de gustos amb la música ja aniràs veient que no s'acaba amb els Beatles. Hi ha molts i molts grups que al llarg dels temps m'han agradat i em segueixen agradant. Rolling Stones inclosos, no us equivoqueu. Però, per començar, sí, vull pensar en aquell dia a la vida en el que vaig començar la meva aparició a les Velles Glòries. Aquell A Day in the Life. Això és fantàstic, eh? Això, aquesta entrada és de les més fantàstiques que he sentit mai. Tu no ho havies sentit mai?
8: No l'havia sentit mai, i de fet no estava previst que sonés ara. Però
9: està bé perquè ens indica que el Jimi Hendrix té ja unes ganes de tocar que es torna boig.
8: Sí, no? És el que vindria a ser, no? Jimi Hendrix, aquest senyor que doncs, va morir doncs, ja fa 4 dècades, ja fa més de 4 dècades.
9: Mira, el mateix any que es van desfer els Beatles, es va morir... el Jimi Hendrix. Bé, això és una casualitat, eh? Tampoc
8: no es van posar d'acord.
9: No, tampoc té res a veure. Però, vaja, això que havien fet coses, el Day Tripper que va tocar en directe el Jimi Hendrix amb el John Lennon, doncs ara està super voltant per tots els col·leccionistes, però no és el cas, no hem vingut a parlar del John Lennon ara, sinó del Jimi Hendrix. Tu saps que el Jimi Hendrix tocava bàsicament la seva música, però va fer algunes versions realment fantàstiques, com aquesta que hem sentit a l'introducció, que és un tema de Bob Dylan, que per al Bob Dylan sona bastant diferent, per descomptat, però que el Jimi Hendrix va fer una versió tant de cant com de guitarra, en diferents tipus de solos, en diferents tipus de sons, que és realment espectacular. I la va fer l'any 68, només un any després del tema que hem escoltat dels Beatles, i el tema era aquest All Along the Watchtower.

0: Bé, doncs aquí teníem aquest Belles Glòries a Mata de Pere Ràdio, amb aquesta veu que ara ens sona molt, el Roger Escapa, presentant el suplement a Catalunya Ràdio els caps de setmana, però fa uns anys no era així. El teníem doncs en aquesta emissora local on jo també vaig començar, i aquell dia 29 d'octubre del 2012 entrevistava el desaparegut, en pau descansi, Josep Maria Francino. Bé, doncs, estem acabant ja el programa d'avui. Jordi, com t'has sentit avui parlant sobretot de Jordi Basté i d'Antoni Bassas? Curiós, poder-los escoltar tantes vegades i encara van sortint coses,
1: Bé, em sento com allò que diem de tornar a casa, no? En el cas del Basté, perquè ja el sento cada matí, però en el cas de l'Antoni, doncs, tornes a casa en aquells matins, automàticament allò que dèiem, no? Escoltes el Bassas i trossos al matí que dona ràdio i la ment ja se'n va. Com eren aquells matins que tu escoltaves la ràdio. Per tant, doncs bé, m'he sentit molt, molt a gust, o sigui, molt, molt còmode, molt, molt tranquil, diré aquesta paraula, molt tranquil.
0: Abans de marxar, ara em venia al cap fer-te una pregunta, ja que avui ens ha sobrat una mica de temps, o millor dit, ens ha faltat molt de temps per posar un parell de talls llargs que encara teníem, que ja els posarem un altre dia. Seria preguntar-te què és el que més t'agrada a tu de fer ràdio.
1: Què és el que més m'agrada a mi de fer ràdio? A veure, m'agrada parlar. Del que sigui, m'agrada parlar. Del que sigui i del que més o menys en sàpiga. Bé, m'agrada parlar. M'agrada conversar. I això és el principal. De fer la ràdio és això. I aleshores pensar el que estàs explicant, hi ha algú que li pugui interessar i que t'escolti. No? Per tant, aquesta comunicació cap enfora. Però principalment, doncs això, és parlar, però sobretot també és conversar, perquè m'agrada fer-la amb tu, la ràdio, no? O sigui, m'agrada fer-la amb dues persones, no? O sigui, que siguem dues persones que ens comuniquem, no? No tan sol davant d'un micròfon i amb música, que bé, seria diferent, però jo crec que la conversa és molt més agradable a l'hora de fer ràdio.
0: Mira, jo coincidiria amb tu en el fet que m'agrada parlar, potser no tant com tu, no sóc tan parlador, però sí que m'agrada conversar i conèixer coses, perquè al final conversar vol dir que tu expliques coses, però que també n'escoltes moltes. Depèn de la proporció, pot ser que siguis més parlador que escoltador, diguem, sí. Oient, però al final aquest intercanvi és bo, no? L'altra qüestió que jo fa anys reflexiono, i amb això ja anirem acabant breument aquesta conversa per acabar el programa d'avui, és que a mi no m'agrada parlar per telèfon, per exemple. No m'agrada. Per què m'agrada la ràdio? Perquè potser hi ha els espais que tu pots arribar a marcar, a no ser que estiguis en una tertúlia amb moltíssima gent, i per tant no estàs condicionat perquè l'altre no et deixa parlar. És a dir, si tu creus que estàs dient una cosa interessant, estàs aportant valor en aquells minuts de ràdio, tu pots fer el teu speech sense cap problema. I en canvi, en altres àmbits a mi em costa molt. Jo, si estic amb més gent parlant en una conversa informal, sóc dels que més escolta que no pas parla. I per tant, doncs, és un àmbit en el que jo puc desenvolupar les meves idees amb calma, com podria fer escrivint, per exemple. I això ho vaig pensar fa poc, Vaig pensar, i com és que no t'agrada parlar amb molta gent a la vegada i en canvi sí que quan tens el micròfon no tens problema? Doncs jo crec que va per aquí.
1: Estic d'acord, sí, perquè és el teu moment, és a dir, ara jo puc parlar, ara ningú m'interrompirà, i puc doncs, explicar el que vull. És veritat, requereix, el que tu dius requereix un esforç extra, això de molta gent i tu posar-t'hi la ràdio aquí sembla més senzill.
0: Bé, jo crec que quan hi ha molta gent al final has d'acabar cridant per sobresortir, sí. I has d'acabar tallant els altres, i jo no sóc així, i per tant això costa una mica.
1: És així.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'hemeroteca d'avui, tornem ben aviat. Que vagi molt bé, gràcies per escoltar-nos.
1: Adéu-siau, gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
2: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
2: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports. El primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i I5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs.

0: curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEX.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha descartat avui presentar els del 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Filoxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15.
0: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa, Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mimpérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, al no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos i després més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
5: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
8: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
5: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
9: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
10: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda, molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
9: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
0: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
11: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marc Ràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
12: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
13: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
11: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà de triar més endavant.
0: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
15: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
16: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
14: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi, i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
18: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
17: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
20: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
19: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, assignat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
22: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
21: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balafia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balafia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
24: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent ni que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
23: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa, per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
0: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
2: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
3: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
2: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
0: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
0: És moment per a la cultura. A Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
2: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit.
0: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
4: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: I passem també per Tortosa, allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
6: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
7: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
6: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
0: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
5: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
25: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y pues tu trabajo no me va a poner a suplicar nada.
5: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar. Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
25: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
5: Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 3:15 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esports Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i n'ha empatat els altres dos en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
8: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
5: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, cinquena jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'EM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb dues grans retransmissions.
0: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
26: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
27: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una
1: finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
14: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
14: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la tercera federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Nosaltres som feliços.
6: Nosaltres som així.
7: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
8: Avui som
9: la Maria José,
8: el Miguel,
9: l'Edu,
8: la Núria,
9: l'Irra,
8: el David,
9: l'Antonio,
8: l'Artur,
9: l'Emma,
8: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
10: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
11: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
12: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
13: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
14: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Lliso.
7: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Nosaltres.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Miquel Anduix, barceloní, arribat a Sant Cugat el 1985, és un home amb una trajectòria marcada pel compromís i la perseverança. Economista, va dedicar els últims 25 anys de la seva carrera a Banc Sabadell abans de jubilar-se. Supervivent de la repressió franquista, apassionat de la lectura, el cinema, l'esport. També és un antic jugador de Lluïssos de Gràcia i molt arrelat a les entitats de Sant Cugat. Miquel, benvingut.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat.
0: Com recordes els teus anys a Barcelona abans d'arribar a Sant Cugat el 85? Perquè, clar, ja passes una part important també de la teva vida.
1: La joventut, exactament, sí. Recordem una infància amb la que tot era gris, perquè, evidentment, estàvem sota el franquisme, però amb moltes il·lusions i esperances amb el que vindria després. I així va ser.
0: Uh-huh. Què et va portar a fer aquest canvi de ciutat, de Barcelona a Sant Cugat?
1: Jo tenia un parent que vivia aquí, vivia a Valldoreix, i quan venia m'encantava la tranquil·litat, m'encantava el que estava en la natura, m'encantava que encara era un poble, per tant la gent encara es coneixia, i hi havia un ambient que Barcelona es anava perdent. I per tant, doncs, teníem molta il·lusió en venir cap aquí. Ja haguéssim volgut venir abans, però per diferents aspectes familiars doncs no ho vam fer fins al 85.
0: Vas començar a fer exactes i després et vas decidir per fer econòmiques, no?
1: Sí.
0: Què és el que et va motivar a triar aquests estudis i com han influït després en la manera de veure el món?
1: Exactes, ho vaig començar, llavors, quan estava fent per primer cop exactes, em van detindre, amb la qual cosa aquell curs va ser perdut. Després sí que vaig fer primer, però ja el tema havia canviat i exactes només es feia pel matí, a partir de segon. Com jo em vaig posar a treballar després de que em detinguessin, ja em va ser impossible. Ho vaig intentar durant 2 anys, però em va ser impossible continuar exactes. Llavors vaig buscar una carrera que també m'agradés, que li veiés sortida i que tinguessin classes per la tarda, per tant jo pogués compaginar, treballar i estudiar, i llavors em vaig decidir per econòmiques.
0: Sí, sí. Però quins van ser els teus primers passos professionals abans d'arribar a Banc Sabadell? Perquè aquí sí. Hem dit que vas estar els últims 25 anys. Abans, sí. Però, què vas fer?
1: Precisament el curs d'exactes, llavors hi havia una assignatura que es deia càlcul numèric, que el que feia era algun molt novedor, perquè a aquella època tota la resolució de problemes matemàtics sempre es feien de la manera que fos més ràpida manualment, i per tant volia dir que els passos eren cada cop diferents per obtenir un resultat. Per contra, a l'arribar la informàtica, el que es buscava eren sistemes que fossin el contrari, que encara que fessin molts passos, sempre fessin la mateixa operació matemàtica, perquè, clar, només es programava una vegada. Llavors hi havia que fer aquestes coses. En això jo em vaig engrescar molt, el professor que hi havia també es va engrescar amb el que jo feia, i llavors em va proposar que fes informàtica, em van pagar els cursos que en aquella època eren molt cars d'IBM, i a partir d'aquí ja vaig entrar a informàtica. I jo vaig començar en informàtica, el fet d'estar fent econòmiques va fer que llavors agafés també la part organitzativa, i en els anys 90 hi havia una corrent que ja juntava les dues vessants, perquè el que deia era que no podies mecanitzar si no havies reorganitzat abans. I aquí és quan entro a Banc Sabadell, que és una de les primeres empreses aquí a Espanya que segueix aquest camí de, abans de mecanitzar, reorganitzo. Per tant, necessito figures que sàpiguen de les dues coses, d'organització i d'informàtica.
0: Uh-huh. Com ha evolucionat el sector bancari al llarg de la teva trajectòria? Perquè, clar, tu diríem que ja comences a aplicar un sistema innovador, I a partir d'aquí també se suposa que hi ha hagut després més canvis, per no dir els que ens trobem avui dia, no?
1: Sí, la banca, evidentment, ha canviat molt. I això qualsevol persona que visqués als anys 90-80 sap perfectament tots els canvis que ha anat fent de quan va intentar entrar la banca estrangera aquí a Espanya, les noves pràctiques que va portar, que es va estavellar, com després, en els anys 90, sobretot a finals i començaments, quan entra ja el govern del PP, totes les lluites que hi ha en el sector bancari per aconseguir donar més hipoteques, donar-les d'aquella manera que sobretot van fer les caixes, no? De donar hipoteques al 100% del que eren les vivendes, inclús valorant-les per sobre del valor real que tenien, sinó que donaven pel valor esperat, és a dir, aquella lluita que va haver i que va acabar comportant en el 2008, en la gran crisi que l'hem estat patint en aquest país per les mesures que es van prendre a continuació restrictives des del punt de vista econòmic, que ens han portat fins als finals de la dècada del 2010, que no hem recuperat nivells fins fa poc.
0: Mm. Com has viscut la OPA al Sabadell ja des de fora, però coneixent la casa?
1: La veritat és que amb il·lusió, perquè veia com tota la gent... El Sabadell, un parèntesis, el Sabadell és un banc molt especial, en el sentit de que és un banc que va néixer a Sabadell. La gent que ha treballat allà normalment l'ha sentit com un banc seu. I ha dedicat molts esforços, i ha dedicat moltes hores. I, per tant, el que veia era que tota aquesta gent, tots aquests companys, tots aquests amics, doncs feien força perquè el BBV no s'ho mengés a un preu que no ens mereixíem. Perquè realment el BBV això ja ho ha intentat amb altres bancs i altres vegades, fer aquest tipus de compra a baix preu. I, bueno, en aquest cas, igual que li va passar a Itàlia, no li ha sortit bé.
0: De totes maneres, podríem dir que és una victòria provisional, perquè no sé si en realitat això és per...

0: diferents països. Però, per tant, encara que no siguin els d'aquí, segur que dintre d'un temps algú vindrà. Ara, igual es pot fer d'una manera millor que no de la que estava intentant fer el BBVA, que era escombrar amb la marca, escombrar amb la gent, perquè, clar, si envies, com deien, com a mínim 3.500 persones a l'atur, estava clar que aquestes 3.500 eren del Sabadell, no eren del BBVA.
1: Mm. Ara que t'has jubilat, tens 71 anys, com descriuries aquesta etapa vital?
0: Molt maca. És una etapa en la que pots fer coses que, clar, mentre estaves treballant durant la teva vida laboral, que t'ocupava molt de temps, doncs no pots fer, no has pogut fer, i bueno, doncs amb elles està justament a l'estar col·laborant molt més intensament amb organitzacions que són d'aquí de Sant Cugat, per dir-ho així, de tota la vida.
1: Amb què hi estàs implicat?
0: En el grup d'estudis locals, amb el GEL, i amb els amics i veterans i la regalèsia. Llavors, amb uns organitzo les més de festejos, no? Perquè organitzem la cavalcada i el concurs de rossos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i estem també col·laborant en els Tres Tombs en el Sant Antoni. Formem també el 90%, estem a les dues associacions. I en el GEL és més una activitat cultural. Llavors, hem organitzat, cada any més o menys organitzem alguna exposició aquí a l'Ajuntament, al Museu. Ara estem fent aquesta dels 50 anys
1: de la mort de Franco.
0: Mm-hmm. Hem col·laborat també amb les xerrades que s'han fet sobre precisament els 50 anys de Franco. Estem fent tot un tema del patrimoni material, inventariant patrimoni material de Sant Cugat. Fent activitats més de caire cultural que...
1: Del que se'n diu una jubilació activa, no?
0: És que la jubilació ha de ser activa. La jubilació d'estar davant de la tele no va. A més, no és bona. Mm. Sí, perquè justament... col·laboro amb el que estudi que està fent ja des de fa 7 anys l'associació Goodman, el grup Goodman, precisament sobre hàbits per l'envelliment, que és el que faculta, que fa arribar millors. I una de les coses que s'ha posat en solfa molt clar en aquest estudi que estan fent és precisament això, el tema de que arriba ja no únicament el que sempre s'ha dit de l'alimentació, sinó que hi ha dos aspectes que són molt importants vitalment, que és justament el tenir un objectiu, el tenir una acció a fer, perdó, i que aquesta, a més, sigui de caire social, és a dir, que no estiguis fent-ho de manera individual, sinó que tinguis tot un conjunt, tot un teixit d'amics, companys, gent amb la que et vagis relacionant i fent objectius comuns.
1: Anem ara a un dels episodis, segurament dels més durs de la teva vida, amb aquesta tortura que vas patir a Via Laietana l'any 73,
0: sí,
1: per repartir octavetes.
0: Sí.
1: Com vas viure aquell moment i de quina manera t'ha marcat?
0: Val. Aviam, en aquell moment les persones que estàvem participant activament contra el franquisme tenien molt clar que si en un moment determinat ens detenien aniríem a Via Laietana, i a Via Laietana 43 patiríem tortures. Això ho teníem totalment assumit, si no, no hi entris. A més, era una de les coses que buscava el franquisme, que la gent tinguessin por, que tothom sapigués que a Via Laietana allà es torturava. Per tant, que al tant t'ho notifiquis, perquè si caus tindràs primer una repercussió física i després aniràs al top, o sigui, que era el que ara és l'Audiència Nacional, llavors es deia Tribunal d'Ordre Públic, que et condenarà únicament i exclusivament pel que diguin els policies, dona igual el que diguin els altres, et condenaran per això i, per tant, la teva vida laboral posterior pues, ja quedarà molt marcada per aquest fet. Per tant, la por. Això és una

0: de les coses fonamentals i que es diu menys respecte a la tortura. És un dels objectius clars, que tothom tingui por. Per tant, si tu et ficaves, com els que ens vam ficar, doncs ja teníem clar que quan arribéssim allà ens torturarien. Així va passar, a més, bueno, exactament com tots d'interès repartir hoteletes, únic i exclusivament perquè en aquella època també els diaris no podien expressar el que realment succeïa. Havia succeït que en el... estaven fent el que era el de Sant Adrià, ara s'està desfent, però el que era la tèrmica de Sant Adrià l'estaven construint, els obrers van demanar millores de caire, de seguretat, també de tipus salarial, i va haver un enfrontament amb la Guàrdia Civil, perquè era Sant Adrià, per tant tocava Guàrdia Civil, i un obrer va resultar mort de dos trets. Llavors, a la facultat vam decidir repartir octavetes explicant els fets tal qual havien passat. Això vam anar a fer, i al sortir d'aquesta acció, llavors van arribar un parell de cotxes de la policia i ens van detindre dos noies i a mi que havíem estat participant. Aquesta és la raó quan et detenen. Llavors, evidentment, ja sé que a l'arribar allà em torturaran, això és el que van fer, durant 6-7 hores les que fossin, perquè com estàs en un lloc que no hi ha llum i no tens cap tipus de rellotge, doncs no saps, però si per l'estona i perquè quan vaig tornar ja el menjar estava, bueno, ja totalment fred i pastós quan era una sopa, o sigui que, vol dir sí, sí. Que havien estat... I quan després torno, em tornen a pujar per fer la segona sessió, que la segona normalment era et feia més mal, és quan ja jo em donen un got d'aigua, vomito, i llavors ja criden al metge, i a partir d'aquí ja veuen que el tema no funciona bé, i ja l'endemà pel matí, com ja vaig pixar sang, llavors ja és quan ja m'envien primer a Peracamps, després a l'Hospital del Mar, i per últim, i per sort, a la Fundació Puigverd, on llavors el doctor del Río i el doctor Puigverd pues, examinen i determinen exactament la insuficiència renal i com hi ha que fer per tal de salvar-me.
1: I t'ha deixat seqüeles? De quina manera t'ha deixat marca tot això?
0: Durant molt de temps, quan rebia un petit cop a la zona, doncs, evidentment, em feia, però molt de mal, molt de mal. Això també va fer que deixés de fer esport. Allò que has dit, que m'agradava l'esport, perquè, clar, vulguis que no, sempre hi ha contacte i, per tant, ostres, en seguida... Però, a part d'això, i de que no puc fer submarinisme, a part d'això, res, perquè la insuficiència renal aguda, si es aconsegueix salvar bé i curar bé, no et deixa seqüeles, en principi.
1: I psicològicament?
0: Durant un període de temps, com tota la gent que hem passat per Via Laietana, doncs era complicat fins i tot passar per davant. Val? I, bueno, ara aquests dies, que a més ens... arran també de que es va fer el documental que va passar per TV3 de el cau de la bèstia Via Laietana 43, ens hem anat trobant gent que va ser torturada, i a més amb les concentracions que estan havent-hi davant, hi ha gent que encara té moltes dificultats per estar i per passar per davant. Jo en aquest aspecte vaig intentar salvar-ho potser al cap d'un any i poc, passant per davant amb la que era en aquell moment la nòvia, dient-li, escolta, m'has d'obligar a passar per davant. Jo miraré cap a l'altre costat, però m'has de forçar, perquè el que no pot ser és que ens vencin i que ens continuïn fent que tinguem por amb ells.
1: I has mantingut relació, mantén relació amb alguna de les persones que vas coincidir?
0: Amb una, sí. Amb una tampoc ens hem anat veient molt sovint, però sí, sí. Vull dir, ara ens vam veure fa potser quatre... abans de l'estiu.
1: Mm. I bé. Deien que havia jugat als Lluïsos de Gràcia, això sí. De jovenet.
0: Sí, sí, sí. Bueno, estava amb ells precisament quan em van detindre, o sigui, jugava amb ells quan em van detindre, i evidentment allà es va acabar tota possible carrera, que tampoc ho hagués sigut tal, però bueno, els Lluïssos evidentment és un club que està també molt arrelat a Gràcia, que és també, té aquest sentiment que parlàvem abans, que m'agradava de...
1: De no, poble, no?
0: Exactament, sí, diguem-ho així.
1: Sí. Llegir el cinema també forma part dels teus interessos. Això, tot això ho combines amb totes aquelles activitats que hem comentat abans, no?
0: Sí, el que passa és que avui dia que hi ha moltes de les pel·lícules les veus a casa mitjançant... Ja no vas al cinema a veure-les, no? Que era una de les coses que també m'agradava. Avui el que quedaves amb amics i anaves al cine. I avui dia això... Ostres, s'està perdent. I més aviat és quan després et trobes que un l'ha vist ja en qualsevol d'aquestes plataformes, Netflix, Disney, etc., que llavors comentes la pel·lícula, no? I en canvi abans era maco perquè quedaves, anaves al cinema i al sortir la comentaves amb els amics.
1: Socialitzar. Però...
0: Exactament, el que dèiem abans, que és molt important.
1: Miquel, estem acabant. Tens projectes? Algun repte per endavant?
0: No. Continuar a assentar precisament aquests i en això ja...
1: Mm-hmm. Algun consell per als joves? Dic per als joves, o podria ser per a les persones en general, però dic pels joves perquè encara tenen tot el camí per endavant, i d'una persona que doncs ja ha viscut un bon tram de la vida...
0: Sí. Que estiguin compromesos amb els seus valors interns. Que això és el més important. Que quan arribis a una determinada edat com la meva, que estiguis totalment content d'altra trajectòria que has portat, perquè mai has trencat el que eren els teus valors.
1: Doncs ho deixem aquí, Miquel Anduix. Moltíssimes gràcies per la visita.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Bon dia.

Molt bon dia, em presento, soc Rick Indersons, membre de l'Associació Cultural Sota Sons. Aquest curs tenim una secció una mica més curta que l'any passat, així que anirem per feina, fotrem tot el foc a la brasa i anirem directe a repassar l'agenda musical local i també una mica de l'àrea de Barcelona, no només de produccions de Sota Sons, sinó una mica de produccions que nosaltres i recomanacions que nosaltres creiem que valen la pena. Així que comencem, i és que aquest dijous 25 de setembre tenim el cicle de petit format del Bocamoll, un cicle que ja porta 12 anys a les esquenes, allà al casal de Torreblanca, i tenim ni més ni menys que un concert d'en Joan Robau i en Lluís Figueres, un dels millors bolos de soul, blues i música negra de petit format a casa nostra. Si us quedeu amb ganes, la mateixa nit podeu anar cap al Café Belgrado, on tenim Sandra and the Paperboys, una banda de versions del mateix gènere, de soul, funk, música disco, que ens faran sentir com si estiguéssim al Memphis dels anys 60. Si encara teniu ganes de ballar i les agulletes no us apreten, el dia següent, el dia 26, tenim al Monestir la Peter Jean Gang, una de les bandes amb més groove del Vallès ara mateix, una banda que crema sempre les pistes del Marula, el Jamboree i tots aquests temples de la música negra. I sí, dissabte rebem a la ciutat aquesta banda que estem escoltant, ells són els Sybarites, i és que els companys de la Pua munten el nou festival Kilòmetre Zero, per segona edició consecutiva, al Parc de Ramon Bernils. Això és 27 de setembre i sonarà així de bé.

Seguim amb l'agenda, i és que la tardor ve carregadíssima a Sant Cugat, ve carregada de panellets, de castanyes i de tot. Aquest octubre arrenca la Festa Major del barri de Sant Francesc, on tenim la nit del ritme i sabor amb la banda de salsa Los Puchitos i un servidor Rick in the Sounds als plats per trencar la pista avall. Tot plegat serà divendres 3 d'octubre a partir de les 9:30. I no ho rebenteu massa, que dissabte tenim ni més ni menys que el 10 aniversari de Cal Temerari de l'Associació i Casal de Sant Cugat, on compartiran escenari noms com Pobilles Ninja, Dròpols, Pesquines o les immenses Testes Rudes, que no visiten Sant Cugat des del seu debut al Sant Cublac de 2023.

I, si necessiteu baixar tantes emocions després d'aquest cap de setmana tan intens, encara diumenge 5 d'octubre, dins del mateix cap de setmana, tenim la gran Jody Cash presentant un meravellós vermut musical al Café Belgrado, una Jody Cash que ens ve acabant de presentar a disc a la sala Upload, que ho presentarà aquest mateix dissabte. Com veieu, són moltíssimes les activitats musicals d'aquesta tardor, que l'estan duiat a les xarxes de Sotasons, realment, si no us voleu perdre cap d'elles. De fet, mira, escoltem una mica la Jody Cash i aquest nou àlbum que ens presenta.

Però bé, no volíem marxar sense remarcar el 18 i 25 d'octubre, que són, bueno, per tots els amants de la cultura Sound System, seran dues dates marcades aquesta tardor als voltants de la nostra ciutat. I és que el 18, bé, no és ben bé una festa a Sant Cugat en si, perquè és la festa major alternativa de les Planes, així que podeu agafar el ferrocarril mateix, perquè aquesta festa serà allà al Merendero, tocant a l'estació, on tindrem Gats Ara amb Friends, Sota Sons, La Floresta Hi-Fi i Amantis Sound System, amb moltes sorpreses, cantants, músics que passaran per l'escenari. Això són més de 10 hores de música amb això, amb aquesta cultura Sound System que tant ens agrada, Sota Sons, amb aquesta cultura reggae, soul, dub, una mica de tot. I si no hi podeu anar o us en quedeu amb ganes, en un altre estil també de música jamaicana i de reggae, el dissabte 25 tenim a la festa de tardor de Sant Cugat, torna al Sant Cugat, en aquest cas amb un especial de Denzel, d'aquesta música més rítmica dels 80 jamaicana, on tindrem la Rosie, en Cucapí, Peco Selectors i la família de Gats Ara, també amb Sota Sons de nou als plats. Així que, bueno, una serà molt més meditacional, molt més reggae 70, molt més rastafari, per dir-ho així, i l'altra serà molt més rítmic, uns ritmes més moderns de la música jamaicana, però tenim dos festes a tocar de cultura Sound System, de cultura jamaicana, de cultura reggae. Així que molta pólvora, panellets i castanyes, com hem dit, a repartir per tothom aquesta tardor. Tornarem a l'octubre també a repassar molts més concerts. Així que, ja sabeu, aprofiteu, ara que encara fa bon temps, traieu l'agenda i no us quedeu a casa. Us deixem amb Cucapí.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem una miqueta, l'hem titulat com a temps d'impàs, aquest guaita que tenim, i volem treure l'entrellat d'una relació particular entre l'astronomia, la meteorologia i la climatologia.
1: Ah, carai, avui fem un triangle aquí entre aquestes tres disciplines, eh? Astronomia, meteorologia i climatologia.
2: Sí, fem un triangle i no parlarem dels núvols, que potser hi ha en el dia de l'eclipse, sinó que parlarem d'allò que en climes temperats anomenem els equinoxis, és a dir, la primavera i la tardor.
1: Ah, carai.
2: Èpoques d'impàs a cavall de les masses fredes del nord i de les més càlides del sud, però que tot plegat té una raó astronòmica.
1: D'on som-hi?
2: Els equinoxis apareixen en regions situades entre els tròpics, el de Càncer i el de Capricorn, concretament, i els cercles polars, l'Àrtic i l'Antàrtic, o sigui, una secció una mica entremig, no? A mig cavall de les regions subtropicals que hi ha per sobre de l'Equador i les regions polars àrtiques que tenen un altre ritme, no? Aproximadament entre els 23 graus i mig i els 66 graus i mig de latitud nord i sud. Tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud. En el moment de l'equinoxi, el dia té la mateixa durada que la nit. En el moment aquell de l'equinoxi, no? Del 21 de març, per exemple, que entra la primavera, no? I el dia d'octubre, de setembre, que entra la tardor. Just en aquestes latituds mitjanes és on trobem diferenciades les quatre estacions de l'any. L'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. És a dir, el fet d'aquesta inclinació de la Terra, d'aquests 23 graus i mig de l'eix de la Terra, provoca que tinguem aquestes estacions en aquestes regions i, per tant, aquesta diferenciació. En altres indrets del món això no existeix perquè o tenen estiu o tenen hivern, no tenen estiu tot l'any. A les regions equatorials, per exemple, no hi ha estacions. El clima monsònic no és un clima estacional, per dir-ho així. És van blanc o negre o tot una mateixa estació. En el cas de les nostres latituds es complica una mica més.
1: Avui ens has dit que ens parlaries, hem dit quatre estacions, hivern, primavera, estiu i tardor, però avui ens en parlaràs de dues, eh? De primavera i tardor.
2: De la primavera i tardor, d'aquestes dues estacions intermèdies, perquè meteorològicament podem dir que són d'allò més interessants. Hem de tenir present que la primavera es tendeix cap a un augment d'hores de llum, vale? I al mateix temps un augment de la intensitat de la radiació solar. Això afecta de forma molt important en dos fenòmens físics molt, molt destacats. El primer de tot és el de la convecció. El de la convecció què és? I ara et posaré el símil de quan tu poses una olla a bullir i comences a veure les bombolletes que van des del fons de la olla fins a la superfície, no? De la olla amb aigua. Quan l'aire prop de la Terra s'escalfa, aquest tendeix a pujar. L'aire calent
1: puja,
2: per això fa més fred quan entrem, sobretot ho notem els mesos d'estiu, a un portal a la planta baixa que no quan ens desplacem si vivim en un àtic. Si les condicions són adequades i l'ascens de l'aire no s'atura, per tant no hi ha cap capa intermitja d'aquest pastís que és la troposfera, el vapor d'aigua condensa i pot formar grans núvols de tempesta, esdevenint el que podríem dir les primeres tronades de tarda, les primeres tempestes. A l'inici de la primavera és curiós com aquestes tronades comencen just fora de les zones innivades de muntanya. Què? Perquè quan hi ha neu, el terra és fred. Per tant, no és propici que l'aire s'escalfi a l'arran de terra i comenci el procés aquest d'enlairament de l'aire de la convecció. A mesura que es va desfent la neu, podríem dir que les tempestes passen de zones premuntanyenques a zones muntanyenques.
1: Vale? Perquè llavors sí que s'hi pot donar, eh? El terra ja es pot escalfar i es pot donar aquesta convecció.
2: Això mateix. I l'altre fenomen són les marinades. Això, els que estem a mar, sobretot, és l'altra conseqüència de que amb més radiació solar, com hem dit abans, la terra ferma s'escalfa més ràpid que no pas el mar. Just a l'inici de la primavera és quan el mar presenta els valors més baixos de tot l'any. Ja sabem que la temperatura de l'aigua del mar té una inèrcia tèrmica, una inèrcia que els valors més freds es donen al mes de març aproximadament i els valors més càlids es donen entre agost i setembre. Per tant, aquesta inèrcia... Per tant, Quan la terra ferma s'escalfa, es crea un gradient de temperatura, terra ferma, i alhora un buit de pressió, perquè l'aire ha pujat. I és aire menys dens, que s'eleva, i un buit de pressió. Aquest buit de pressió s'ha de reomplir amb aire procedent del mar, de mar cap a terra, que sigui aquest contrast, no? A mesura que avança la primavera, les marinades es van fent més intenses i duren més hores. Fins i tot més que ple estiu, perquè ple estiu arriba un moment que l'aigua del mar està massa calenta i per tant també inhibeix aquest diferencial de temperatura entre mar i terra.
1: Clar, i l'aire que ve del mar ja no és tan fred.
2: Ja no és tan fred. Per això aquests estius que pujàvem tant de temperatura, un mar molt calent, afavoreix marinades fluixes, i les marinades fluixes afavoreix que arran de costa també puguem assolir temperatures molt elevades. No siguin tan eficients aquest temperament, no?
1: Podríem dir que la marinada és com que ens regula una mica el termòmetre,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, això
1: fa
2: mateix.
1: Baixar una mica les temperatures.
2: Això mateix. La marinada aquesta d'inici de primavera, sobretot, se'n diu vent de Quaresma. I és l'aire aquest que ens fa abrigar quan anem arran de mar, encara que faci un dia radiant de sol, i per anar a fer el vermut, per exemple, busquem un lloc a recer, una terrassa a recer, perquè si no ens pelem de fred arran de mar. Al mateix temps, els equinoccis són èpoques d'indefinició de la circulació atmosfèrica, és a dir, de la circulació de borrasques i anticiclons. La circulació zonal, és a dir, la de l'oest, que domina durant tot l'hivern, estem parlant d'aquestes latituds de l'hemisferi nord, es va debilitant i, per tant, poden aparèixer més meandres, pels de l'ESO, corbes, el mateix que fa un riu, en el jet polar, en aquesta cinta transportadora de pertorbacions, i això sinònim que molts cops trobem bosses d'aire fred despenjades, és a dir, les famoses danes.
1: I tant, es van posar molt de moda les danes, eh?
2: Solcs, danes, etc. A mesura que ens encaminem cap a l'estiu, el cinturó d'altes pressions subtropicals va pujant de latitud, el famós anticicló de les Açores i els anticiclons del nord d'Àfrica. Per tant, aquestes zones depressionàries també es van restringint cap a zones molt més al nord. Per tant, s'estabilitza l'atmosfera, en podrem dir, no tenim els dalts, els i baixos típics primaverals. Si marxem cap a l'altre equinoxi, cap a la tardor, deixem passar l'estiu. Bueno, l'estiu passa llarg, ja podia passar també. Hem de pensar en el mateix procés, però a la inversa. És a dir, en una reducció progressiva de les hores de llum i, per tant, de la radiació solar. A mesura que ens anem acostant cap a l'hivern.
1: Ara, si a la primavera els dies es feien més llargs, a la tardor es fan més curts.
2: Ara bé, la tardor, sobretot la mediterrània, en podríem dir, que just està en aquesta latitud intermèdia, té una particularitat molt important, que va precedida de l'època més càlida de tot l'any, i partim d'una reserva d'energia que sovint es manifesta de forma violenta. És allò de la inèrcia tèrmica que hem dit abans, de la temperatura de l'aigua del mar. I això ja ho hem explicat alguna vegada, que és fruit d'aquesta massa mediterrània. Ho explicàvem just en el guany anterior, quan parlàvem d'aquesta cubeta mediterrània tancada per totes les muntanyes. Just aquesta calor estival i l'elevada evaporació del mar crea una capa a la baixa troposfera molt saturada, és a dir, molt carregada de vapor d'aigua i amb un potencial per desencadenar tempestes violentes. Què passa? Que a la tardor, tal com passava a la primavera, aquest gel jet polar comença a fer incursions cap a baix, comença a baixar. Doncs aquestes mateixes danes que apareixien a la primavera també apareixen a la tardor i pot ser el que acabi desencadenant aquestes situacions de tempestes fortes, bé per aquestes depressions aïllades o bé per, passos de solcs d'aire fred, jet polar, d'aquestes ondulacions d'oest a est. Per tant, un ingredient, aquest xoc, aquest contacte. I una altra conseqüència és que a mesura que les masses polars van punxant més cap a la zona mediterrània, és a dir, van baixant més cap al sud, s'activen el que anomenem les zones clàssiques de depressions, les zones ciclogenètiques. És a dir, el mar Balear, el Golf de Lleó, l'Adriàtic o el mar Egeu. Zones molt recurrents en formar, aquestes depressions, aquestes baixes pressions. També augmenten els famosos despenjaments, com passava la primavera i acabem de dir ara, les bosses fredes i les danes.
1: Per això les danes també se'ls deia abans la gota freda.
2: Exacte,
1: no?
2: La gota freda.
1: Ve d'aquí una mica.
2: Sí, és una paraula anglesa, és una paraula que s'anomena cut off. Les gotes fredes Això té l'avant... Si les danes les hem anomenat més o les han anomenat més des d'Espanya, per entendre'ns, la gota freda és una nomenclatura més alemana, del Centre Meteorològic Alemany, que les van anomenar així.
1: Les van anomenar així, sí. Molt bé.
2: Si a la primavera les tempestes sovintegen en zones interiors i de muntanya, a la tardor són les zones litorals i prelitorals les que pateixen aquestes tempestes més intenses. I això també es veu reflexat en la pluviometria. Podríem dir que a l'oest d'Itàlia, sud de França i Mediterrani peninsular, la tardor és l'època més plujosa de l'any.
1: I tot això degut a aquests fenòmens que hem estat estudiant, Bueno, que hem estat dient.
2: Exacte.
1: Ara, la massa mediterrània, la ciclogènesi, etc.
2: Exacte. I el fet que augmentin les borrasques i la seva profunditat fa que a partir de mitjans i finals de tardor les ventades es facin més violentes, just quan també puja l'embat de les masses polars. Per això normalment el novembre és un mes de grans ventades.
1: La pluja i el vent venen junts,
2: Sí, en aquest cas venen junts, però podríem dir que segurament la pluja és més de setembre i octubre, els novembre hi ha més remogudes, formen més aquestes zones depressionàries, i aquí, per exemple, és època de grans mestralades, ponentades, tramuntanades, mostren aquesta circulació de l'oest un xic més activa. I abans parlàvem del comportament pluviomètric de la tardor a la nostra zona, que la tardor és l'època més plujosa de l'any, just per aquests motius que hem explicat abans, però és força particular dintre de les regions temperades. Podríem dir que és un rar avis, és un cas únic, perquè a les altres regions l'època més plujosa de l'any és a l'hivern.
1: Ah, carai, és una diferència que hi ha.
2: Sí, en tots els mediterranis del món, i si tu te'n vas a la costa atlàntica també, en clima, podríem dir, més oceànic, més eurosiberià, a l'hivern és l'època més plujosa de l'any. Per tant, aquí a la Mediterrània, a la nostra Mediterrània, és particular, perquè és a la tardor.
1: Mira, amb això també som especials. I tot això ho volies vincular, amb comportaments astronòmics, meteorològics, com ho fem, això?
2: Sí, aquest comportament, l'astronòmic, té també el meteorològic i climàtic, acaba influint els éssers vius. Plantes i animals es cullen la primavera, per exemple, com època de desenvolupament i reproducció. Bàsicament, perquè tenen recursos, perquè hi ha abundància de recursos, si poden menjar i poden alimentar-se, això poden dir que podran donar menjar a la descendència, no? I la descendència també sortirà bé. En canvi, la tardor suposa una època normalment de migracions cap a les regions del sud més temperades, fugint de l'hivern, no? Buscant un hivern més suau. I en el cas dels vegetals, la preparació cap a una època hivernal, podríem dir, de pausa fisiològica. Això, els màxims exponents són els arbres caducifolis, que evidentment perden la fulla, però els arbres perennes o les plantes perennes també tenen una baixada a nivell fisiològic. No tenen la mateixa activitat de producció de fulles, de creixement que a la primavera, sinó al revés, tenen com una parada i un stand-by.
1: Volen gastar menys energia,
2: sí,
1: no? Perquè saben que a l'hivern no podran adquirir-ne tanta, llavors tenen allà unes reserves guardades.
2: Evidentment, hi ha menys hores de radiació solar, no ens oblidem d'això. I els humans, evidentment, no estem exempts a aquests canvis, i sobretot els relacionats amb la pujada i baixada de radiació solar en aquests equinoccis. Aquest fet és clau en l'activació de certes hormones, com per exemple la melatonina, el cortisol i la serotonina, i en la producció de certs compostos, com pot ser ara la vitamina D.
1: Clar, relacionada molt amb el sol, la vitamina D.
2: Exacte, relacionada amb el sol. I també els equinoccis són èpoques d'alts i baixos emocionals, i fins i tot en períodes amb alteracions naturals del sistema immunològic, també relacionat amb aquestes vitamines i amb aquesta alteració del sistema hormonal, tant per les hores de sol com el que acaba repercutint en el ritme circadià, que se'n diu.
1: De fet, ja ho diuen les dites, quan els nens estan esverats diem que senten el temps.
2: Ah, exacte. Se senten les tempestes, la depressió.
1: I tant, i tant. Doncs, Sergi, moltes gràcies per avui parlar-nos d'aquest temps d'impàs, de la primavera i la tardor, i una mica hem descobert per què plou tant, en aquestes èpoques, la primavera i la tardor. Doncs ens retrobem un altre guaita.
2: Fins a la propera, Ona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha formigues que es fan servir com a ponts vius. Un exemple espectacular és l'espècie Eciton burchelli, coneguda com a la formiga legionària. Aquestes formigues viuen en grans colònies i es desplacen constantment buscant menjar. Quan es troben amb obstacles, com forats, branques o espais buits, no sempre els rodegen. En lloc d'això, fan una cosa sorprenent. Utilitzen els seus propis cossos per a construir estructures. Algunes formigues s'enganxen entre elles formant ponts, passarel·les o fins i tot túnels perquè la resta de la colònia pugui passar amb facilitat. El més increïble és que aquestes estructures són dinàmiques. Si el flux de les formigues canvia, algunes es desenganxen i es reorganitzen per optimitzar el camí. Aquest comportament no està dirigit per una sola formiga, sinó és el resultat de decisions locals molt simples. Cada individu respon a estímuls immediats, però el conjunt crea una solució molt eficient, com si fos una intel·ligència col·lectiva.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
4: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol, resta damunt l'era. Abandonat, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner, i ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, criallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
3: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats se'l xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Riubó, la consellera d'Educació.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada a la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación. Porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
1: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui l'alt tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. L'alt tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez a l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.
4: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
5: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
6: Sí, sí, sí. Entenc que sí, una mica més.
5: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
6: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé.
5: No, que ho has patat, com el Xavier, a la redacció. Igual. Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant.
6: Allà,
5: un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols sempre 24 passa. Hores, no? Això sempre passa.
6: Sí.
5: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
6: sí,
5: em dius...
6: Sí, tal qual.
5: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
6: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
5: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
6: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, tot a punt.
5: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
6: Digues.
5: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard, la gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
6: I l'has trucat per veure què ha passat?
5: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
0: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Ivan. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí. Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Emunt ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això... Hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom. García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir que anar a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès, per mi, és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència. És d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT m'han trucat, que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent? Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que... Mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena brema. Lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda que es diu poda d'hivern,

0: un àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
1: Mira, això és llarg, eh? Potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
1: Sí. És que hi ha moltes coses. La biodinàmica, ja ens dutxem. Ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar. No som tan hippies. Però sí que tenim consciència del que som i del que mengem. I com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
1: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
1: Sí. Almenar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
1: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
1: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
1: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho sé dir, sóc fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és... que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la taula i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té, pot ser una mica en comú, que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir... Si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això Això és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa, que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre

0: Vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta. L'escolto a sobre. Hi he participat amb anterioritat alguna vegada i estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps?, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
0: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
0: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar. Sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
2: Correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta, perquè siguis, d'alguna manera, la nostra consciència pagesa. A veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc... o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que estar aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
0: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
6: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
6: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
6: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador, i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
6: Mira, avui tinc un repitent, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
5: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el Pedra, Paper, Tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
5: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
6: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
5: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dues persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant que està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l. Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
6: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
1: pensar-ho,
6: eh? Sí,
1: sí, entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
5: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més rapidets, en un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè veiguen quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt. I si no és punt, continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
1: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes al Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
5: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre, vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar... Bueno, has de cridar. No és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té un... Aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastor. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius que la base la tenen, sobretot, per a mi, en els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
5: I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu,
6: Bueno, veritat. Fàcil, tal com ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc, tu mateix fas de marcador? Fas de jutge? Feu de tot.
5: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta el teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
6: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
5: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
7: Cadena La Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedro del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també un moment d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja t'ho dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies... El teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, s'ha tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo,
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicats, que em m'agradava molt perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell no sé què, tan llarg, no? I tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra. Era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt. Són molt originals, les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí, si
5: ens haguessin de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, i crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Ja. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del muntó, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que, del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls n'hi han quatre de reals que es van tornant i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiu, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, al moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall, i també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
5: sí,
4: està molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va una foto, va, no?
2: Que bé, doncs Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028,
2: Del 2000... ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: que no sé de qué se tracta.
1: ¿Cómo que no sabes de qué se tracta?
0: Ni idea.
1: Es un programa de cosas chules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
3: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
4: Hola, bona tarda, Anna.
3: Abans de res...
5: Soy Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Desde que arribé a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
3: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Re, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
3: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
4: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
5: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
3: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
5: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema. Y los compañeros, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
3: ¿Y qué es lo que más costa de aprender catalán de cap i de nou? ¿Y qué es lo que te resulta más fácil?
5: Leer es más fácil. Que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
3: I a més, m'han dit que també estudies anglès.
5: Sí, perquè... En mi mente, los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
3: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
5: Acá en Tordera... hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gente.
3: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
5: Sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
4: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
3: Gràcies.
5: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
6: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
3: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
7: La xarxa de comunicació local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
11: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
12: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
13: Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
14: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
13: Alegria.
14: Vinga, va, som-hi.
13: Dai, dai, Gico.
1: Què podem dir més?
15: És que no sé de què se tracta.
1: Xules, és un programa de coses xules.
0: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
16: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
14: Estupendo.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt, perquè aquest cap de setmana el barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat Bar d'Etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 8 de setembre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es pot anar circulant més o menys amb normalitat. Certament hi ha punts amb més intensitat, punts també al voltant de l'autopista AP7, només la zona del nus del Papiol, sobretot l'enllaç de la B23 amb l'autopista AP7 al Papiol per anar en sentit Girona, i també el punt de Barberà de Vallès, habitual d'aquesta autopista, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona, però com dèiem, trànsit intens, en principi no passa d'aquí. Més amunt, a la Roca del Vallès, on hi ha hagut un accident, hi ha vehicles al voral, no hi ha cap carril ocupat, també hi ha un pèl d'intensitat en aquest punt per aquest motiu, però sense cues remarcables. Ja per parlar de retencions, ens situem més a prop de Barcelona, el tram per la C58, entre Montcada i Torre Baró, i puntualment alguns trams de les dues rondes en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats ho anirem parlant de viatges, concretament de quins són els drets de les persones viatgeres i com poden reclamar si han tingut problemes a l'estiu. Parlarem amb Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació en Consum. Continuarem amb Salut, per ocupar-nos dels efectes psicològics que té el retorn a la rutina un cop acabat l'estiu, amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BSA. I acabarem amb el cineasta sabadellenc Héctor Romancé, que estrena curtmetratge Rol Lugar. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda fem un repàs a l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La regidora de Promoció Pública d'Habitatge de Terrassa, Lluïsa Melgares, va assistir dilluns a Madrid a l'acte Más Vivienda Pública, Más Vivienda Asequible, presidit pel president del govern, Pedro Sánchez, amb la participació de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La trobada, que va aplegar representants de diversos municipis de l'Estat, va abordar la necessitat d'impulsar polítiques públiques per ampliar el parc d'habitatge social. A més, va servir per presentar el portal de Casa 47, una nova eina estatal destinada a facilitar l'accés a l'habitatge públic i assequible. Des de Terrassa, la regidora va manifestar la importància que aquest projecte compti amb la col·laboració activa dels ajuntaments per tal d'identificar oportunitats, impulsar noves promocions i posar a disposició de la ciutadania un major nombre d'habitatges assequibles adaptats a les necessitats del territori. Melgares va aprofitar per reivindicar també davant de la ministra la tasca que fan els ajuntaments en aquest àmbit i per reclamar un major poder participatiu de les corporacions municipals en la gestió dels habitatges.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Festa Major de Sabadell ha tancat l'edició amb un balanç positiu i sense incidents destacables. Ara bé, la calor d'enguany sí que ha jugat una mala passada en algunes de les activitats que s'han programat. Activitats com, per exemple, la botifarrada popular de dissabte al migdia, on es van registrar menys afluència de gent en comparació a l'any passat per les altes temperatures. Davant d'aquests episodis de calor extrema, l'alcaldessa Marta Ferrés obre la porta a estudiar la possibilitat de replantejar els actes per edicions pròximes.
3: Realment aquests episodis de calor i el canvi climàtic, doncs us ho vaig dir precisament amb la Ràdio Sabadell també el dia de la botifarrada, que ens obligarà a fer una valoració, evidentment, aquest any, doncs també en clau calor i, per tant, veient si hi ha algunes activitats que les hem de redimensionar o que les hem de canviar d'horari o que les hem de plantejar diferent, també per la seguretat de tothom, no? I, per tant, és veritat, ha fet moltíssim el calor. Avui estem una mica a millor, però és cert que ens ha agafat doncs, 3 dies de moltíssima calor i, per tant, activitats al migdia, doncs jo crec que és un dels elements doncs, que s'ha de replantejar.
2: En aquest sentit, la Batllessa ha plantejat la possibilitat de redimensionar algunes activitats o modificar-ne els horaris, especialment les que es fan al migdia, una adaptació que hauria de permetre mantenir una programació àmplia i alhora minimitzar els efectes de les altes temperatures.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions aquí al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar per aconseguir millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant aquesta protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. Alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès Nord amb manca de recursos per a l'alumnat amb més necessitats educatives.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. Seguiment desigual al Prat d'aquesta jornada de vaga del professorat en el primer dia del retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical i COS reclama més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millorar les millores a les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres reivindicacions. Anna Gallardo és directora de l'escola Joan Maragall.
6: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera, però intentant doncs, fer el millor per tothom i que la comunitat educativa doncs, estiguem tots contents i contentes en el dia a dia.
5: El nou curs escolar al Prat arrenca després d'una inversió municipal de prop d'1,5 milió d'euros a 13 centres educatius que s'han destinat principalment a la millora de la climatització dels espais comuns. Aquesta és la primera vegada que un curs escolar arrenca amb una convocatòria de vaga. S'espera que al llarg del curs n'hi hagi més, tal com ja va passar l'any passat.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Dos joves emprenedors locals, Dani Rodríguez i Joan Martínez, han creat la pàgina web festamajorcastellà.com, des de la qual es pot consultar tot el programa de la Festa Major 2026, fent una tria per activitats, dies, llocs i entitats directament des del mòbil, des del carrer, sense necessitat de baixar el document PDF de la festa. De fet, aquest projecte és la carta de presentació de la nova empresa que han creat els dos joves, Vendrau. La navegació per la pàgina web és molt intuïtiva i al connectar-hi hi apareix una animació amb els números 08211, que és el codi postal de Castellà del Vallès. El programa de la Festa Major es pot consultar en tres idiomes, com el català, el castellà i l'anglès. I s'informa que la pàgina web està feta sense publicitat, sense patrocinis i sense lletra petita, on fins i tot destaca una animació del cartell de Festa Major creat per Beatriz Hernández.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, aquesta tarda, el celler cooperatiu de la ciutat acull el tast final dels Premis Binari de Vins Catalans del 2026. El jurat s'ha reunit avui a les 4 de la tarda i estarà fent la seva degustació de vins fins a 8:45 de la nit. El tast d'avui és el dels vins de criança, en les categories com millor vi català, escumós català, vins blancs, rosats, negres, en total 17 categories. Els vins joves, per això, es van decidir el passat juliol en el concurs de vins joves amb el patrocini de l'Ajuntament de Rubí, de Sant Sadurní d'Anoia, de Vilafranca del Penedès i de la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors de la jornada d'avui seran exposats a la Fira del Vi dels Premis Binari, també a Rubí, els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre. El panell, que està format per una vintena de jutges, compta amb tota mena de professionals de la indústria de tota Catalunya. A més del tast i la fira de vins, Rubí també acollirà l'activitat jurat dels Premis Binari per un dia, el pròxim dilluns 19 d'octubre, on els ciutadans també podran viure l'experiència de degustar els vins.
0: Gràcies, Mariona. Acabem amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 26-27 ha arrencat aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490, menys que l'inici de curs passat, una reducció, per tant, del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 alumnes d'I3, I4 i I5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció, de fet, ja ha començat a avançar cap a la primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274.
10: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: A l'hora de viatjar poden sorgir diversos problemes que ens poden causar estrès o fins i tot fer que el nostre viatge comenci amb mal peu. Potser algú de vosaltres heu patit aquestes vacances algun inconvenient. Avui volem saber què cal fer quan ens trobem amb aquestes situacions. Marxem fins al Prat Ràdio, on tenim a punt a Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Si algun cop se us ha extraviat la maleta, se us ha endarrerit un vol o heu tingut algun altre inconvenient, avui us explicarem què heu de fer en aquests casos. Ho fem de la mà de la Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Aquest estiu els aeroports catalans han viscut una vaga de personal de terra que ha deixat centenars de maletes a terra, generant molèsties i preocupacions als viatgers. Què hem de fer si ens passa una situació com aquesta, si tenim alguna problemàtica d'aquest tipus?
2: Doncs bé, acostumar naturalment a la campanya d'estiu doncs, a ser aquesta una de les problemàtiques que més rebem a l'Agència Catalana del Consum. Val a dir, prèviament, que hem de tenir en compte que a hores d'ara l'agència, naturalment que estem rebent moltes reclamacions, però no podem encara tancar el nombre o la dada final perquè, primer, tots quan fem vacances doncs ho deixem per quan tornem, no generalment, però també hem de tenir en compte que prèviament a enviar una reclamació a l'Agència Catalana del Consum, com a consumidors, primer

0: Anem a pensar. A veure, quan nosaltres tenim un vol i aquest vol té un retard, d'entrada, si aquest vol es retarda més de 2 hores, d'acord? Tenim dret, d'entrada, a que ens donin menjar, beure i el que en diem comunicacions. És a dir, imaginem-nos que no tenim bateria al mòbil i hem de fer una trucada. Aquestes 3 coses ens les ha de donar la companyia aèria, ens correspon per dret. Un cop han passat dues hores de retard. Quan nosaltres pugem a l'avió i si arribéssim amb 3 hores de retard, amb 3 hores o més de retard, arribada, parlo, aleshores, a més, ens correspon una compensació que està regulada per una normativa europea que, en funció del trajecte, dels quilòmetres que té el vol, tenim dret a una compensació de 250 euros per bitllet o 400 o 600, en funció de la distància del vol. Això sempre ens correspon per dret, sempre que arribem més tard de 3 hores al lloc de destí. Quines serien les excepcions? Només n'hi ha dues. Una, perquè la companyia, en aquest cas, perquè la companyia ens ha avisat, en aquest cas no seria tant un retard, sinó una cancel·lació, però bé, és el mateix, amb 2 setmanes d'antelació, o bé, quan la causa és atribuïble a situacions excepcionals, que no tenen a veure amb l'empresa, temes meteorològics, conflictes bèl·lics, aleshores, en aquest cas, la compensació no correspon. D'acord? Això pel que fa al retard.
1: Aquest tipus de disculpi que la interrompi, però aquest tipus de conseqüències externes també estaria una vaga, per exemple?
0: La vaga, sí, sempre i quan no s'hagi d'atribuir a la companyia aèria. Per exemple, si la vaga és de personal de la companyia, no pot la companyia dir, mira, no, tinc una causa excepcional, no, perquè tu ja ho saps que els teus treballadors faran vaga i ho saps amb antelació. Ara bé, si la vaga és, per personal de seguretat de l'aeroport o una vaga sobrevinguda, el que sigui, aleshores sí, que l'empresa pot dir, doncs mira, és una causa excepcional i no està sota el meu control, d'acord? Uh-huh. Això pel que fa al retard. Quan se'ns cancel·la un vol, doncs d'inici és el mateix, és a dir, nosaltres tenim dret o que ens retornin els diners perquè se'ns ha cancel·lat, o bé, si opto per agafar el transport alternatiu que em dona la companyia, doncs a mi la companyia m'ha d'atendre amb el menjar, amb el beure, amb el dormir, si el vol és l'endemà, amb totes aquelles despeses. I després, a més, també em correspon la compensació a la qual abans feia referència, dels 250, si és un vol fins a 1.500 quilòmetres, o 400 euros, si el vol és fins a 1.500 a 3.500, o si és de més de 3.500, aleshores 600. Si és intracomunitari, serien 400. Aquests són els nostres drets. I com els hem d'exercir? Doncs el que us comentava al començament. D'entrada, sempre hem de fer una reclamació a l'empresa. Sempre. Perquè l'Agència Catalana del Consum no pot actuar si no té el que en diem aquesta reclamació prèvia. I per què fem això? Perquè molts conflictes es resolen, afortunadament, entre l'empresa i el consumidor. Quan no s'ha resolt o el que ens diu l'empresa a nosaltres no ens satisfà és quan ens adrecem a l'Agència Catalana del Consum o a l'oficina municipal o comarcal del nostre municipi i llavors hem de fer una reclamació i què farà l'agència o el servei públic de consum? El que farem és intentar una mediació. I val a dir que estem en un percentatge de més del 55% de casos que, en general, parlo només de transport aèri, que resolen. I també hi ha la fórmula de l'arbitratge de consum, que en cas que en lloc d'arribar a un acord, que quan no s'arriba a l'acord en mediació, hi ha l'opció de l'arbitratge, que és una persona, un tercer, un jurista, que és el que acaba decidint cap a on es resol la reclamació.
1: Però això, per tant, no estem parlant en aquests casos, de judicis, no? Sinó de això, converses entre particulars, i en aquest cas amb la mediació de consum. Es poden arribar a casos en els que hi hagi realment un judici o una causa oberta?
0: A veure, nosaltres justament, quan des de l'Agència Catalana del Consum promovem el que en diem l'arbitratge, és a dir, l'arbitratge ve a ser com, és com un tercer resol i t'estalvies la via judicial perquè té valor de sentència. El que s'emet és un laude, d'acord? Hi ha una controvèrsia i un tercer resol. I aquest laude és d'obligat compliment i substitueix la via judicial. I per què ho promovem? Perquè és evident que nosaltres per un bitllet de 300 euros no ens n'anirem a la via judicial. I per tant, l'arbitratge que ens permet és fàcil, és àgil, és ràpid, perquè en màxim 3 mesos tens resolta la situació, la casuística. I és evident que és una molt bona eina. Però què passa? Que són, tant la mediació com l'arbitratge són instruments voluntaris. No podem obligar l'empresa que opti per l'arbitratge, d'acord?

0: resoldre per arbitratge. Aleshores, intentem promoure-ho, i de fet hi ha moltíssimes empreses adherides a l'arbitratge, però bé, en concret, el transport aeri no estan adherides com a tal, perquè llavors sí que estarien obligades a acceptar-ho, però sí que en alguns casos accepten l'arbitratge. Però ja us dic que la mediació també resol moltes coses, eh?
1: Hem parlat de vols. També em sorgeix el dubte de què passa si perdem un vol de connexió. De qui és la culpa? És del vol que arriba tard? Hem de reclamar per totes dues coses? Com seria aquest cas?
0: Mira, per simplificar-ho molt, i això ens pot servir per moltes altres coses, nosaltres sempre hem de tenir present que el contracte el tenim amb una empresa. És a dir, a mi m'és igual qui em connecti i em desconnecti. Jo he contractat el vol a la companyia aèria X. Aquesta companyia és la que s'ha de fer càrrec de tot el que a mi em passi. I, per tant, jo he de tenir present que és a ella qui he de reclamar. I, aleshores, en funció de les circumstàncies, que cada cas és diferent, doncs és la companyia amb qui jo tinc el contracte qui m'ha de respondre. Sigui on sigui la connexió, sigui quina sigui la companyia que operi, perquè de vegades també ens trobem que una companyia opera però l'avió és d'una altra perquè hi ha acords comercials entre elles i això a vegades ens genera confusió. No hem de patir. Nosaltres tenim el contracte amb una empresa i aquesta empresa la que ens ha de donar compte del que ens passa. I això serveix tant per transport aeri com per qualsevol altra cosa.
1: I també passaria pel cas de les maletes, per exemple?
0: Bé, el tema de les maletes és un altre món, perquè també hi ha una regulació. Mira, quan nosaltres tenim un problema amb una maleta, el que hem de fer sí o sí, això sí que ens ha de quedar molt gravat, és emplenar un full que, dintre de l'aeroport, abans de marxar de l'aeroport, imaginem-nos que arribem a destí i no ens arriba la maleta. Doncs aleshores hem d'omplir és un formulari que es diu PIR, que ve a ser, és com un formulari d'irregularitat d'equipatge, que es diu. I allò s'ha de presentar a la companyia, val? Per què? Perquè aleshores nosaltres és prova fefaent que en aquell moment s'ha produït la no arribada de l'equipatge. Llavors, evidentment, el que hem de fer és la reclamació, que ja està feta en aquest PIR, i l'empresa ens ho ha de resoldre en 30 dies. Si no ens ho resol, anem a la nostra oficina de consum i nosaltres ens encarreguem que aquella reclamació arribi a bon port. Ja et dic que cada cas és diferent, et pot arribar al cap d'un dia és una cosa, i t'arriba al cap de tres mesos una altra, llavors hem d'anar negociant els acords entre consumidor i empresa. Però és molt important el document. Mai marxem de l'aeroport sense emplenar-lo.
1: Ara suposem que hem fet aquest vol, que no hem tingut cap problema, que arribem a la nostra destinació i l'allotjament que teníem reservat, o hi ha algun problema amb la reserva, o potser no és el que nosaltres havíem reservat segons el web perquè no es corresponen les habitacions amb el que ens havien dit. Què podem fer nosaltres en aquests casos?
0: Bé, aquí passa una mica el mateix que us comentava abans. A veure, nosaltres quan contractem un servei de viatge, en aquest cas un allotjament turístic o un allotjament per passar a un hotel, el que sigui, nosaltres rebem una informació d'aquest establiment. És el que ens vincula, és un contracte. Llavors, si tu, quan arribes a destí, no es compleixen aquells requisits que tu has contractat, doncs, evidentment, en funció de la circumstància, tu sempre tindràs dret després, o és a dir, en aquell moment potser ja has d'anar i mira, m'havien dit que tenia piscina i ara no en té, però mira, són 3 dies i me n'hi vaig igual, perquè ara no buscaré un altre hotel, no? Doncs tu tens dret després a reclamar. Per què? Perquè tu tens un contracte amb una informació que vincula l'empresa i ella t'havia dit que et donaria aquests serveis i no te'ls està donant. Altra cosa és que, per exemple, ha pogut passar doncs, que ens trobem que arribem doncs, això, no? I tenia la piscina pel que sigui la nit abans, doncs, se'ls ha espatllat alguna cosa. Bé, doncs tu has de negociar també amb l'empresa que aquest servei no se t'ha donat. No? Però el que és molt important, des de l'Agència Catalana del Consum sempre ho diem, és la informació prèvia. Primer, hem de tenir molta precaució i ser molt prudents a l'hora de contractar, perquè de vegades tots anem molt atabalats i ho fem tot molt de pressa. Busquem llocs segurs, plataformes segures, busca llocs de confiança, que ja us hi has utilitzat alguna vegada, que t'hagin recomanat. Dos, l'autoresponsabilitat. Nosaltres, quan contractem un servei o un establiment turístic, nosaltres tenim uns documents, ens els hem de llegir. Allà hi ha totes les clàusules i les condicions i això ens porta el nostre temps, però ho hem de fer. I després, una altra cosa molt important, la tercera és hem d'estar informats. Si tenim algun dubte abans de fer una contractació o alguna cosa, l'Agència Catalana del Consum no només està per resoldre reclamacions o inspeccionar o sancionar empreses, estem per informar els consumidors abans de fer una cosa sobre la qual tinguin dubtes. Per què? Perquè moltes vegades ens trobem, i darrerament molt, que clar, ja sabeu que amb la IA s'estan suplantant moltes pàgines web, s'estan manipulant moltes imatges dels, dels allotjaments turístics, i clar, el consumidor va enganyat. Clar, si és una estafa, difícilment podem entrar, perquè és un tema penal. Però, en canvi, si a mi m'han dit que allò, bueno, és un superhotel i té una piscina al·lucinària i resulta que allà no té res, això ho puc denunciar i puc reclamar. Llavors faríem el mateix circuit 30 dies, si no em respon, ho portaríem a l'agència. I després hi ha un altre tema, que si llegim bé el contracte, moltes vegades podem detectar que hi ha clàusules abusives, i això ja és... Et passi el que et passi, t'han de retornar els diners. Quan hi ha una clàusula abusiva vol dir que va en contra del codi de consum. No poden abusar les empreses en segons quines clàusules. Això també passa una mica amb el lloc.
1: Com a consumidors, entre el desconeixement que podem tenir moltes vegades, i també sumat al que deia vostè també, les presses que tenim, no?, de contractar i doncs acabar de tancar les vacances, etc., se'ns poden passar moltes d'aquestes coses. I també imagino que ens passa també al contrari. Un cop ja acaben les vacances, també tenim tanta pressa per tornar a la feina que moltes d'aquestes problemàtiques que haguem pogut tenir acaben doncs tancades en un calaix i mai les acabem de gestionar. No sé si vostès, des de l'Agència Catalana de Consum, han detectat si realment totes aquestes incidències que es donen a la societat arriben a negociar-se tant per empreses o a través de l'Agència Catalana, o molta gent ho deixa córrer per la molèstia que pugui suposar doncs, el reclama.
0: Clar, nosaltres podem donar compte del que tenim informació, però sí que insistim molt en campanyes informatives, perquè nosaltres el que ens sap greu és que moltes vegades no exercim els nostres drets per desconeixement i fem moltes campanyes i posem al servei el 012, que és un telèfon fantàstic per donar-te la informació de primer nivell. Però, és, per exemple, hi ha una qüestió, no? Quan tu compres per internet, sigui un producte o contractes un servei, encara hi ha gent que dubta, que té 14 dies per desdir-se'n. Tu pots desdir-te'n en 14 dies quan compres fora d'establiment. Totes aquestes coses és important saber-les, però sí que és veritat que ens adonem que, per exemple, darrerament el nombre de reclamacions ha augmentat en aquests casos, en casos que ens afecten més directament, com les vacances, per exemple, tot el tema dels vols, els cotxes. I nosaltres, analitzant-ho, veiem que cada cop, com a consumidors, estem més formats i més informats, més coneixedors dels nostres drets en som. Però sí que ens queda gent pel camí, sí. És així, i ens sembla molt greu.
1: Doncs, ja coneixem una miqueta més els nostres drets, però ens quedem amb aquesta necessitat d'aprendre quines són els nostres drets, saber què hem de fer quan doncs, tenim algun problema amb algun tipus de companyia que ens està prestant un servei, i també saber, doncs, com deia vostè, senyora Rovira, que tenim tant els serveis municipals com comarcals, com també l'Agència Catalana de Consum, tant per reclamar com per informar-nos de tot allò que podem fer abans de contractar qualsevol tipus d'aquests serveis. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Bé, com sabeu, ahir vam començar la nova temporada del Connectats i, per tant, vam deixar enrere l'estiu i les vacances. I és normal que durant aquests primers dies tot costi una mica més. Parlarem d'aquesta mal anomenada síndrome postvacacional que a alguns els fa estar una mica aixafats durant el mes de setembre. Ho farem amb la Cira Díaz, que és psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, un tema que ens preocupa a molts de nosaltres, ara que hem tornat a la rutina, que hem tornat de les vacances, és la síndrome postvacacional. Realment existeix aquesta patologia, o és un mite, o això ens passa a nosaltres quan tornem a la rutina?
2: Hem de diferenciar el que és patologia de lo que malauradament al carrer es diu síndrome, que no és realment un síndrome, d'aquelles situacions, aquelles afeccions o aquelles sensacions que ens són desagradables.
1: I aquí en què estaríem
2: parlant? I assisteixen, de veritat.
1: D'acord.
2: Pues depèn del tipus de vacances, depèn del temps de vacances i depèn del que hem gaudit de les vacances. I depèn de la resta de l'any que hem fet a la nostra vida, clar.
1: És a dir, aquests sentiments, no sé si poder-li dir negatius, de quan tornem a la rutina, són diferents depenent de quant d'estona haguem fet de vacances.
2: Exacte. Mira, podríem diferenciar en si agafem la variable temps, una setmana, dues setmanes o tot un mes de vacances, sí? La primera setmana tindrem una sensació d'alivi urgent. És com, rotllo, tinc molt d'estrès o estrès crònic i m'haig d'anar de manera urgent. Vale. Els efectes són poc duraders, clar, i normalment el benefici sol durar una setmana prox de la tornada. O sigui, serveix per sortir de corrents, però dura poc. Si tenim dues setmanes, seria l'opció més òptima, perquè la primera setmana és la reducció del cortisol i de més neurotransmissors. La segona setmana és un descans cognitiu profund en el cas òptim, perquè ja veurem que depèn de quin tipus de vacances doncs no ens serveix. Vale? No totes les vacances són positives. Vale? Llavors, connectar per hobbies, identitat personal, relacions, sense pressa, un ritme més descansat, vale. I per això tenim aquest descans cognitiu una mica de més llargada, llavors els efectes quan es mantenen més, entre dues i tres setmanes postvacances. I després tenim l'opció del mes.
1: Perquè això ara, ja és el màxim.
2: Això ja és rotllo màxim, però que més d'un mes rarament tenim. Bueno, profes i tal, però ja. Sí. Llavors, és excessiu. El mite aquest de, oh, moltes vacances, és excessiu. Per què? Perquè dificulta la tornada. És més agressiva el tall. Yeah. Clar, tenim un síndrome postvacacional més sever. Aquí sí que, digamos que tenim un benestar que arriba a una meseta i que ens acostumem, perquè les preocupacions reals del dia a dia queden fora. És com un show de Truman que dura massa. Ara parlarem del show de Truman, eh?
1: Vale.
2: Clar, és més esforç cognitiu a la tornada, més apatia, augmenta l'ansietat al pulsar-se, digamos, el ritme, els horaris, l'exigència, i normalment pues no pot dir, no, el teu jefe o tornada, no, necessito una entrada progressiva, que seria l'adequat.
1: Yeah. Has comentat que hi havia vacances positives i negatives. Realment podem tenir vacances negatives?
2: Clar, a veure, el tema d'aquestes sensacions de malestar a la tornada va més enllà. Per què em costa tant tornar, no? Què jo espero de les vacances? Quina expectativa tinc de les vacances? Què en dic de vacances negatives? En el sentit de que m'estressin més del que estava. Yeah. Perquè, clar, depèn de les condicions econòmiques. No és el mateix que jo tinc una necessitat d'anar a un lloc de tranquil·litat per recuperar una calma mental quan jo estic amb la família, amb tres nens de 8 anys. Doncs pues no. L'expectativa que jo tinc o de la necessitat que jo en sento, pues no s'acobrirà. Con lo qual, pues potser torno pues més malament de lo que d'allò. O temps que estic amb la meva família, que en la normalitat de l'any estic fora, treballant, i que llavors convisc moltes més hores. Pues potser el clima familiar, la comunicació, la interacció no és la mateixa. I em trobo de cara amb el que no vull trobar-me en el dia a dia. Vull dir que no és tan fàcil. No tota la persona, dic que no totes les vacances són les que tindrien beneficis. Que això no vol dir que no tinguem, clar.
1: Clar, clar, clar. Pel que ens havies comentat, però, la millor fórmula de fer vacances serien unes vacances d'una durada més o menys de dues setmanetes. I, per tant, ens en quedarien dues més. És a dir, en el context d'un mes de vacances, tenim dues setmanes de vacances i encara en tenim dues per gastar. És recomanable gastar-les en un període de temps relativament curt o val més la pena guardar-se aquests dies per més endavant tornar a trencar aquesta rutina i tornar a trencar amb l'estrès que puguem tenir, per exemple, al Nadal o a la Setmana Santa?
2: Clar, per exemple, el que estàs comentant, el que se'n diu l'efecte anticipatori positiu, que aquí també podríem estar amb el, diguem, el segment d'una setmana. Hi ha persones que ja, de manera estratègica, i perquè també tenen un entrenament de desconnexió, que això també ho podem parlar si vols, perquè s'entrena a desconnectar, poden, de manera estratègica, agafar aquestes setmanes o aquestes dues setmanes per fer aquest stand-by. Llavors, sí, perquè, clar, t'esperes un... Bueno, una mica més endavant descanso. Vinga, va. No? Clar, per un costat va bé perquè necessitem baixar aquest ritme, no? Però un altre costat és com, bueno, però com estàs vivint perquè necessitis realment baixar aquest ritme d'una manera artificial?
1: És a dir, que potser la feina té molt a veure amb si realment estàs a gust i si realment necessites un canvi a la teva rutina.
2: La feina, la família, la parella, la forma de vida que tens. Vull dir, al final, aquest síndrome, un maldit síndrome, no? Perquè és que avui dia posem etiqueta a tot.
1: Com
2: no?
1: Seria ben dit?
2: Bueno, és que, clar, depèn dels efectes, depèn de la significació clínica que tingui. Pot ser realment una afecció important, però no serà una afecció temporal. Això no existe. Que, en realitat, està fent un, és com un xoc a la ment de, hòstia, he de tornar, però qui no li agradaria tornar a algo, a una activitat o a un entorn que li enriqueix, que li genera plaer, no? Tindríem aquest síndrome famós si tornéssim a la nostra casa, amb la nostra família o a una feina que ens ompli? Segur?
1: No hauríem.
2: Clar, que són aquestes preguntes, no? Que és com que donem per fet que hem de passar-ho malament al postvacacional. Pues, potser no.
1: Bé, però potser és perquè hem estat molt bé de vacances. És a dir, estem bé treballant o estem bé a la rutina, però hem estat molt bé de descans i potser tenim certa nostàlgia o cert record, que de fet és el que t'anava a preguntar ara, quins són els símptomes més habituals de quan tornem a la rutina i estem més xafats perquè anhelem tornar, entre cometes, a tenir vacances. Quina és la simptomatologia més habitual?
2: Que, a veure, està clar que anant de vacances, una de les vacances que ens agradi, no? que planifiquem i que vulguem, és genial. Vull dir que això estem d'acord tots. Que els símptomes de tornada, imaginem, no? En una tornada, pues això, amb un entorn que nosaltres vulguem i tal. El que parlem de síndrome, vale? Que no és síndrome real, però bueno, entén-me, és un cert desbalanç de l'estat d'ànim, és una desmotivació lleu moderada, una desgana, una sensació de desgana, un humor una mica més serio, no estem molt alegres, més irritable, més susceptible, una més de nerviosisme, més impaciència, pensament més pessimista, més negatiu, és com que tot fa nosa, no ens molesta tot, sensació de fins i tot rigidesa muscular, és com que pesa el cos. Llavors, clar, que se recomana un inici progressiu, clar.
1: Quines solucions recomanades hi ha per minimitzar els efectes un cop tornem a la rutina?
2: El resum seria una visió compassiva d'un mateix. Entendre on m'he anat, què he fet, tot el gaudi, tot el plaer, tota la sensació de benestar que he pogut assolir, en el millor dels casos, i la tornada a un patró, una estructura, una exigència, una pressió, també intentem voluntària, no? O a vegades involuntària, perquè no sempre podem escollir, i això no és així, no podem jutjar. Con lo cual, compassiva a que no estem iguals. Necessitem una habituació. De fet, l'adaptació, no? És un signe d'intel·ligència, con lo cual hem d'anar mica en mica. Clar, no podem variar les hores de feina, no? Però sí, potser el ritme, potser l'autoexigència, l'autooperació.
1: O sigui, per tant, ser capaços de tenir mecanismes, d'alguna manera, per mm-hmm. regular-nos i ser conscients que estem en un moment potser baix d'ànims, mm-hmm. però que a poc anirem remuntant, mm-hmm. sempre i quan tinguem una rutina a la qual nosaltres ens hi sentim a gust, perquè això vol dir que fins ara, abans de les vacances, hem estat bé, i a poc, a la tornada de vacances, passin els dies, setmanes, tornarem a estar bé.
2: Clar, per un costat hem de tenir en compte que l'estructura, l'ordre, els horaris, les rutines, els hàbits, ens donen seguretat. Una estructura, un ordre coherent, que sigui respectuós cap a nosaltres mateixos, que ens faci, doncs això, omplir, obrir portes i no tancar-les, no? Llavors, mm. en el millor dels casos, tornem a aquestes rutines, a aquest ordre, a aquesta estructura que necessitem, perquè ens alivia, tenim una falsa fantasia de control, de seguretat, que el món, la vida és canvi, la vida és incertesa, és un canvi constant, i a l'ésser humà li va molt malament aquesta mm. clau, no? Llavors, aquesta estructura, el saber què passarà a les 5 de la tarda, ajuda. Ajuda. Yeah. Però clar, és com deies, una estructura que hem escollit voluntàriament. Quan aquesta variable de voluntària se transforma en involuntària, la cosa canvia. I moltes vegades pues, passa, no? Llavors, clar, la regulació emocional és clau. És totalment clau aquí. Clau a la tornada, igual que a l'anada. Però que és clau a l'adaptació i a l'entendre com estic. Si jo, la intel·ligència emocional és molt important, és bàsica. Perquè si jo sóc capaç d'identificar les meves emocions, el meu estat intern, i llavors buscaré la manera de trobar què és el que a mi em fa sentir millor.
1: I per anar acabant, Cira, quant de temps es considera normal que duri aquest procés d'apatia, de desgana, de potser nostàlgia cap a les vacances?
2: Uns dies, setmanes. Vale. No més.
1: Vale. Sí, sí. Si ens estem setmanes, mesos, fins a Nadal pensant que bé que estava de vacances, que bé que no tenia feina, potser és perquè realment necessitem un canvi a la nostra rutina.
2: Sí, exacte. I això entronca, enllaça amb un tema molt important. Hi ha dos... Hem de diferenciar a l'hora d'agafar vacances dos aspectes fonamentals. I és, uno, agafar vacances per descansar, que és, diguem, les vacances reals, no? Que el post és més suau, moderat, expectativa més ajustada, i a la setmana, dos setmanes, ja estic òptima. Mm. Òptima, eh? Vale. No renqueando, òptima. Però després està la segona opció, i són les vacances per fugir de la meva realitat. I això és diferent, perquè és una bomba d'oxigen. No és el mateix que jo marxi per gaudir més a que jo marxi desesperada. Mm. I llavors, el post sí que serà una afectació mental important a la tornada, però serà més intens, et costarà més tornar al ritme normal, perquè és que no vols. Yeah. No és que et costi, és que no vols. Aquesta és la qüestió. I la tornada pues, serà una muntanya, perquè és que no vull tornar.
1: Cal tenir en compte, sobretot, aquestes últimes paraules, perquè realment hem de saber si les vacances les gaudim tant perquè hem gaudit les vacances o perquè no estem gaudint la nostra rutina o la nostra feina o el nostre dia a dia. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per venir a Connectats i per...

0: obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
1: El mes de setembre marca el punt final a l'estiu i dona la benvinguda a la nova temporada, tot i que l'estiu astronòmic acabarà el 22 de setembre. Segurament aquest el recordarem per les altes temperatures i la calor, i sobretot per aquest invent, el ventilador. Aquest és el nostre homenatge amb aquest tema de Banda Neon, Búhos i Mont DJ.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat. I ara marxem fins a Sabadell perquè l'Anna Clara ha pogut parlar amb Héctor Romance, cineasta sabadellenc, per parlar i avançar-nos quatre detalls sobre la nova producció Rol Hogar, un curtmetratge que aborda una temàtica actual com és el bullying des de la seva pròpia experiència. Rol Hogar és un nou curtmetratge del cineasta sabadellenc Héctor Romance, un film que aborda el bullying des de la ficció. El rodatge parla de les vivències i records vinculats a la infància de Romance a través de la ficció, i tot just el tenim avui amb nosaltres perquè ens explica una miqueta més com ha estat aquest procés de creació i què significa per a ell aquest nou curtmetratge. Bon dia, Héctor, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, et vull preguntar pel nom. D'on sorgeix?
1: Doncs el curtmetratge es diu Rol Hogar perquè justament a la zona que estem, que és un poble que es diu Castillazuelo, que està molt a prop de Huesca, de Barbastro, Alquézar, és una regió que es diu la comarca del Somontano i té com a tret característic que els articles, ara això ja s'està perdent, però sí que en el seu moment el lo, el la, era ro, ra, Llavors era una cosa que em venia molt de gust incorporar al projecte. De fet, nosaltres al poble on estem rodant, als carrers, tots són la, són calle, era acequia, era plaza, no, castillo. Llavors era algo que ens venia molt de gust incorporar i és algo molt local, molt autòcton, i de fet per la gent gran del poble, el meu avi en concret, al poble que es diu Castillazuelo, li deien Rol Hogar, i llavors per això li hem posat aquest nom.
0: Ostres, perquè tothom sàpiga una miqueta la història, ens podries fer 5 cèntims?
1: Sí, i tant. Això és una història d'unes vacances d'uns nens i d'un poble. Clar, jo vaig tenir la sort de tenir un poble. Hi ha nens que actualment doncs, que no tenen la sort de tenir un poble i no, doncs, els seus estius passen en càmpings o altres localitzacions tipus així, que està superbé, però clar, pels nens que hem crescut o que hem passat els estius al poble, és la bomba, no? O sigui, per mi Castillazuelo és el poble on hem estiuejat des que tinc ús de raó.
0: Sí.
1: És el poble de la meva mare, i al final doncs, el curtmetratge va sobre això, sobre uns nens, un estiu, on estàs en un entorn rural, un entorn amb bicicletes, a una zona que tens plena llibertat, sigui per positiu o per negatiu, És a dir, aquí els nens estan al carrer tot el dia, vas només a casa per dinar i per sopar i per dormir, resta de dia estàs en llibertat, no? Llavors el curtmetratge tracta d'això, són 6 nens, una colla, que s'han construït una cabanya, una caseta, que li diem nosaltres aquí. De fet, part del germà del curtmetratge passa en aquest indret, en el curtmetratge, i són nens que estan entre 12 i 14 anys, amb la qual cosa doncs, és aquesta edat on es comencen a produir una mica els lideratges, on comença a aparèixer una mica el tema del bullying, que
0: vale.
1: Al final és el nostre tema central del curtmetratge, on hi ha com un abús de poder per part dels més grans cap als més petits, i amb aquest abús de poder hi ha com un joc una mica macabre, hi ha com un repte, a veure qui fa això, qui fa l'altre, i fins aquí podem llegir ara mateix.
0: Com bé has dit, el curt aborda una temàtica social bastant actual, de fet, i dius que és una història també de ficció vinculada a les teves pròpies experiències. Com ha estat aquest procés?
1: Jo fa 3 o 4 anys que tenia aquest projecte.

0: És el típic que penses, dius, ostres, m'agradaria molt parlar d'aquest tema, no? És un tema que tots, tots en algun cop de la nostra vida hem pogut patir, no? Ja sigui en entorn escolar, extraescolar o en el poble, o on sigui, no? Sempre hi ha com els líders, els nens que tiren del carro, els nens que es deixen arrossegar, els nens que abusen, els nens que pateixen l'abús i els observadors, no? Que això també m'interessa molt de
1: Sí.
0: parlar-ne. Aquests nens que observen tot plegat, són molt conscients del que està passant, però no diuen res, doncs, o per por al líder, o per por, i això genera una mica el tema del
1: I
0: bullying.
1: bé,
0: És un tema
1: el temps.
0: superactual que passava en el passat, que jo vaig patir de certa manera, i que actualment es pateix i que en el futur també es patirà, perquè és que
1: Sí.
0: és una mica inevitable, no? I crec que és molt, molt, molt interessant poder-ne parlar d'aquest tema. I bueno, va una mica enrolat amb el meu cinema que estic fent actualment, que el meu anterior curtmetratge era Quiet, que es parlava de l'abús sexual a menors. Vam tocar també a Mr. Han Solo, amb el meu documental, el tema d'una persona que té una discapacitat. I bueno, m'agrada, em sembla interessant que els projectes audiovisuals, més enllà de que hi hagi una història interessant que pugui agradar més o menys, que puguin donar com per poder parlar després de la projecció i que
1: Clar.
0: es pugui fer una mica de debat i que la gent... Que el curtmetratge segueixi viu després de la projecció, no? Em sembla superinteressant.
1: També abans ens has dit, no, la ubicació d'aquest curtmetratge, l'has escollit perquè tu, quan eres petit, és a dir, et porta bons records?
0: Sí, no, l'estiu a mi em porta... O sigui, l'estiu, perdona, Castillazuelo a mi em porta bons records perquè, ja et dic, són els estius que he passat des de que sóc petit fins... Bueno, és que actualment també estem anant a l'estiu a Castillazuelo,
1: Sí.
0: no? Sí que potser en la certa edat, més adolescent, preadolescent, doncs sí que potser vaig tenir un estiu o dos complicats, però no, en general a mi em porta molts bons records. És un homenatge als meus orígens, a la meva família per part de mare són d'allà, i llavors bueno, justament aquest any també hem patit la mort de l'últim familiar que ens quedava aquí, i tot això m'ha mogut molt i ha estat com necessito rodar en aquest poble, no? I he tingut la sort de rodar en molts llocs diferents arreu bueno, arreu del món, diguéssim,
1: Sí.
0: i dic, ostres, és que no he rodat mai al meu poble, Castellazuelo, i em feia moltíssima il·lusió.
1: Clar.
0: Llavors, un projecte que fa 3 anys escric, i bé, el temps d'espera ha estat el temps d'aconseguir el finançament, que al final curtmetratges és una missió impossible aconseguir aixecar el finançament d'aquests projectes, però bueno, per sort, doncs ara mateix ja estem amb
1: Clar, ja ho
0: garanties de
1: pots portar a
0: poder-ho
1: terme.
0: afrontar, i sí.
1: De fet, avui comenceu a enregistrar aquesta producció i et vull preguntar una miqueta pel calendari. Quant temps preveu que us portarà o quan emetreu el film?
0: Clar, és que és bèstia tot això, eh? Perquè, clar, això pensa que fa 3 anys tenim la idea, aquesta idea queda en un calaix, hem d'aixecar el finançament, portem 4 mesos treballant amb aixecar el finançament, es roda des d'avui, durant els pròxims 5 dies de rodatge, i a partir d'aquí entrarà en la postproducció, que són més o menys uns 2 mesos,
1: Clar.
0: mentre que es fa l'edició d'imatge, el muntatge, i després es fa la creació de la banda sonora, més la postproducció de so. O sigui que ens estem plantant més o menys, jo crec que a mitjans, finals de novembre, per tenir el curtmetratge totalment acabat. I llavors, a partir d'aquí, com ja tinguem la masterització i tot fet, entrem amb la distribució, que bé, que tenim la sort de tenir a Distribution with Glasses, que és una distribuïdora molt potent de curtmetratges, i bueno, mourem a través de festivals internacionals, i després ja veurem la sort que tenim, no? Però sí que estrena oficial com a tal ens plantegem a partir del 2027.
1: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, gener 2027, vull dir que tampoc falta tant, eh?
1: Sí, no, no és veritat, però és el que comentes. Ja porteu molts anys gestant tot aquest curtmetratge, després l'espera pel tema de la finançació. Entenc que teniu ganes, no?, de que surti ja la llum.
0: Sí, jo personalment tinc moltes ganes no, de començar amb el primer plano de poder donar acció i
1: Sí.
0: poder veure, no, aquestes imatges com es veuen,
1: Clar, la
0: no?
1: idea que tu tens
0: I
1: inicialment, veure-la després a la pantalla, això ha de ser un orgull també per tu.
0: Sí, correcte, correcte. Però sí que és veritat que l'última setmana ja era com, vale, necessito rodar ja. O sigui, tenim com moltes ganes, tot l'equip, de començar avui el rodatge, portem setmanes preparant-ho. Ens hem preparat molt, jo sempre ho dic, en un rodatge, com més prepares, menys opció tens als imprevistos, que
1: Clar.
0: òbviament sempre hi són, perquè els imprevistos són imprevistos, sempre poden passar coses, però bueno, ens hem preparat moltíssim, a consciència. Serà un rodatge dur, perquè estem rodant a l'agost, amb moltes localitzacions exteriors, dia sol, sí que serà exigent físicament i pel tema de les temperatures que estem, però bueno, això, amb molta il·lusió de fer-ho i sobretot amb molta il·lusió de que la gent el pugui veure.
1: Clar. I ja per últim, Héctor, vull fer com una miqueta de repàs, perquè com a director ha realitzat, entre altres treballs, el curtmetratge Impacto el 2018, també el llargmetratge documental Mr. Han Solo el 2020 i el The Quiet, que és el que has mencionat abans, el 2023, a més també de dirigir videoclips com Mujeres de Agua i Llueve en la Massana. Et vull preguntar, ara mateix, com definiries el moment vital en el qual et trobes?
0: Doncs ara mateix, si m'ho llences així, et dic, jo fa 2 anys vaig sortir d'una productora que vaig estar 3 anys treballant i ara estic com a autònom, llavors ara mateix estic a aquest punt de sí a tot, de canviar molt de gust, explorar, de fer totes aquestes coses que no he pogut fer per al final quan una persona treballa, no?, les 40 hores per una productora, doncs no tens aquest temps que necessita o que requereixen aquests projectes. Jo ara mateix porto un mes i mig a l'Aragó amb focus amb aquest projecte, no?
1: Sí.
0: Això és impossible, o sigui, és impensable si estàs en un lloc fixe, no? Llavors estic en aquest punt d'aquest procés creatiu de fa ara un mes i pico vam estar rodant un videoclip a Navarra, ara quan acabi aquest curtmetratge tenim un videoclip a Andorra, és a dir, estic un procés que em ve molt de gust fer aquestes coses que no he pogut fer fins ara. Ja tinc un equip molt consolidat al qual treballo super a gust, llavors, bueno, és una mica crear, tinc 2-3 llargmetratges que ja tinc escrits completament i, bueno, és una mica el que necessita la meva carrera bàsicament és que aquest
1: Sí.
0: curtmetratge òbviament s'estreni, funcioni i que ens pugui permetre pues això, desenvolupar els altres projectes que tenim, que d'idees no en falten. Aquí el complicat sempre és el pressupost.
1: Sí, imagino que sí, malauradament. Molt bé, doncs, des d'aquí esperem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa professional. De nou, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, per Ràdio Sabadell.
0: Res a vosaltres i res, me'n vaig a rodar. Una abraçada.
2: Aquí s'acaba aquest Connectats de dimarts. Us emplacem a demà dimecres, però molta atenció perquè hi ha previsió de fortes pluges. Segur que al llarg d'aquesta tarda heu rebut o rebreu una alerta, un és alert. Demà us hi esperem de totes maneres. Ja sabeu, connecteu amb la vostra emissora local i a partir de les 4, Rambla 54, i a les 5, Connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Capravo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
6: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit en qualsevol indret aquesta nit juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Inici de curs avui atípic, en plena jornada vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
3: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
1: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I a Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí, preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
2: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
1: Home, tothom té ganes de vacances,
2: ai,
1: em sembla.
2: Sí.
1: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
2: També és veritat.
1: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o al final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però sí. El que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
2: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No sé, com que al món de l'autònom no tenim aquest problema...
1: No, eh? Jo les faig al gener, que és quan volta menys gent i surt tot
2: puc.
1: Més barat.
2: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem, què farem?
1: Doncs ens n'hem d'anar de viatge, no?
2: Jo tinc la maleta preparada, eh, Cristina?
1: Sí, sí.
2: Tu només has de dir on, quan i com, i jo m'ho poso el carro, eh?
1: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem, això, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt
2: hem
1: bé.
2: Fet una tria
1: com t'ha sortit aquesta idea?
2: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
1: Clar que sí.
2: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
1: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
2: Vinga, va!
1: Comencem!

0: Ai, Roser, doncs jo tinc al meu costat, som molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem de la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta
1: sí.
0: L'Empordà.
1: Però, però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco. Aquests de 8 estrelles,
0: eh? El juliol, de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara la butxaca, Roger.
1: Ja ens hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull dir, jo ja estic retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans de que sortim, ja hi posarem les estrelles a per tot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients vinguin a conèixer l'Empordà mentre tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Bé, jo tinc cotxe. Tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: Ai, anem amb carrilet.
0: Per dintre.
1: Va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí,
0: vinga, doncs.
1: Va.
0: A prop del mar. Clar que sí. Vigila amb les gavines, que es caguen, que es caguen.

0: Ai, si està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, Cristina? Deixem una estoneta així, serà tot bona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xul. I farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai,
0: i també podem llogar un pàdel o un caiac.
1: Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi també.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè el de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi em costa, eh?
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, riells, passant amb el pàdel, i una mica enfotent-me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre, i no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar, i xof, i ets a l'aigua.
1: No, anem amb caiac, que anirem més segures, i sí, sí, ens anem aquí a fer snorkel, aquell lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí, sí, sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu La Piscina i és molt xulo, hi ha molta... I aquí a Montgó també, eh? A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem parlant
0: de l'Empordà. A Tailàndia també, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes, que
1: sí.
0: Hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè està, és
1: sí.
0: Zona protegida. Però aquí tenim el port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat.
0: Allà al costat esquerre, sembla que estiguis a un altre món. T'has anat a Nàrnia, Avatar, no ho sé.
1: Però... Això m'has d'explicar bé, eh?
0: Sí, sí, després surts i dius, mira, si estic aquí a tres passes de la platja. I en un altre món, de veritat. Agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Doncs vinga, sí? Ensenya'm, ensenya'm.
0: I per què no hi anem en bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que allò d'aparcar...
1: Va, sí, que l'Escala anar en bicicleta està xulo, també,
0: i aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: bicicleta, la Roser quasi se'ns espinya, Roser, que s'ha d'anar pel carril bici. Què miraves? Què miraves
1: jo
0: a la dreta?
1: Jo m'animo, i com que me distrec en qualsevol cosa, clar, que sí, la gavina, que sí, no sé què, que sí, saludant els del carrilet, clar, ja està.
0: No,
1: ja.
0: Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina, no sé ni quin dia som. Avui quin dia és? Dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta, quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sempre així, eh?
1: Com en diuen ara, literal.
0: Literalment?
1: Literal.
0: Ah, literal, es diu?
1: Sí.
0: Ah, perdó, no estic a la moda, ara ho he comprovat. Tu, jo tinc gana. Tens gana, tu?
1: Sí, quin dia era avui?
0: No
1: què has
0: sé.
1: Dit? És avui dijous?
0: Avui és dijous, sí.
1: Ah, doncs si avui és dijous, saps què toca, no?
0: Home, dijous paella, no?
2: Home! Si te'n vas...

0: que boníssim que estava aquest arròs, Roser.
1: Boníssim. Jo m'he menjat tres plats, Cristina. Oh,
0: ja t'he vist, ja t'he vist. Has menjat el teu i el meu.
1: Bueno, com que estan de vacances, és com tot pal, no?
0: Bé, jo he abusat una mica més de les gambetes i dels escamarlans. Ai, per tant, sí, ens hem quedat una mica empatades, eh?
1: I el gelat a postre.
0: Oh.
1: I tot. És que, Cristina, és el primer dia, ja està més fit, perquè aguantarem això.
0: Ai, és que és una mica el que té l'estiu a la Costa ja, Brava, ja, eh?
1: Ens hem deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem cacanons.
0: Que per Ai, sí, quina son.
1: Cuita, perquè amb les bicicletes, jo no vull anar amb bicicleta ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Ara tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: On? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé.
0: Oh, mira,
1: allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: Hem de parar, perquè si no sortirem rodolant, Cristina?
0: S'ha de saber. Les hores aquelles centrals del dia, sí, de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, per
1: no
0: molt
1: cal
0: que estiguem pagant un pastom per venir a gaudir de la costa
1: i
0: a l'estiu, eh?
1: Menys si ens hem menjat tres plats d'arròs, eh?
0: Sisplau, eh? Que
1: no.
0: Els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir.
0: Anem a dormir.
1: Vinga, va, a dormir.
0: Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: Roser, desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, baba, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Onda, mira la gent que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera, ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no els pengin a Instagram així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira, si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem a, ara sí, jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no?, una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que, home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una Pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: Sí, a veure, mira...
1: A veure si trobem alguna de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli,
0: eh? L'encanta,
1: el
0: brilli-brilli, la Roser. Ai, a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi han aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells...
1: Sí,
0: surts del mar i fas clec i ja estaves pentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Ai,
1: fucsia.
0: Anirem superxillones.
1: Sí, que se'ns vegi.
0: No volies la Pamela, tu, no?
1: Anem així... també, tot. Mira, una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
0: I ara ja podem anar a la platja.
1: I ara anem a la platja.
0: Però posa cremeta, eh?
1: Ah, sí, que
0: crema
1: també.
0: Protectora.
1: Jo no em vull cremar, eh?
0: Me'n posaràs una mica a l'esquena, així.
1: Vinga, va.
0: Amb una mica de massatgito, que si no es no té tanta gràcia.
1: Ai, jo ens he fet molt, eh?
0: Sí?
1: Ai, aviam. Sí, farem crec.
0: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Ui, cap a la platja.
1: Cap a la platja.

0: Oh, mira, Roser, t'he portat el meu racó secret. Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan col·lapsada de persones i de nens i jugant i sorra a la cara i aquestes coses. Jo sé que sóc més de pedres. Sóc de platja de pedres.
1: Està bé, però està bé perquè m'has avisat i m'he pogut posar les...
0: els escarpins.
1: Sí, perquè a mi em costa, a mi això de plantar els peus ho tinc que tenir controlat,
0: Bé, però com que ja hem dormit i no ens hem pas d'esterrassar, ara anem a gaudir. T'he portat a la zona dels militars, a la zona del Vol Roig.
1: Ai, quin gust. Has vist? Jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. Jo, mira, tu ara m'estàs ensenyant.
0: Home,
1: tot,
0: i a part és que és divertidíssim, perquè fixa-t'hi, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat i aquí, amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà. I
1: estem ben distretes,
0: T'encantarà, t'encantarà. Anem a veure peixos?
1: Vinga, va, anem a veure peixos.
0: Ai, quines ganes, sí.
1: Sí. Oh. Escolta'm, t'ha agafat,

0: Que per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena.
1: Totalment.
0: També lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi allò de Benico, Benico, Chiringuito, Chiringuito. Anem un Chiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira,
1: però...
0: te portaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries
1: a... No, ja donarem a la Bàs Cristina amb el dia que portem, eh? Home. Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat,
0: això és
1: veritat. Sí.
0: Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiniquit una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà les ruïnes d'Empúries, és molt
0: allà,
1: maco,
0: tot
1: eh?
0: Està allà, vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al Chiringuito,
1: va,
0: no?
1: Va, anem al Chiringuito, va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi.

0: les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, tenim costa memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta, jo tinc gana. Encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara, així, potser algú per picar, no farem pas
2: home,
1: algú.
2: Que ens expliquin, que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, oh, alguna cosa
1: patates
2: així.
1: Patates fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, sí. Patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni aixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni aixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Roser, és que les fan molt bones aquí.
2: Estan boníssimes, m'agrada. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus
2: aquesta senyora que ho explica bé, això?
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'has estat fotent
1: home,
2: totes
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, calla, calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, Roser, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra. Que ja no queda ningú?
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer,
2: què?
1: Ara?
2: Doncs pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre. Un geladet,
2: mira, cal,
1: una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina.
1: Ara
2: no, ara anem a ballar.
1: Tenir gana.
2: Ara anem a ballar, va.
1: Va, anem a ballar, som-hi.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: Feia molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Amb Bisbal és estiu.
0: Oita. Home, sí, eh? És que clar...
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més... No ho dic per ella, eh? Però com més cutre és millor, eh? A vegades ens agraden.
1: És això, l'estiu, sí, són cançons...

0: aquestes petxangueres i que ens facin moure.
1: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
0: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa ja, no sé ni el que em dic,
1: no?
0: Eh?
1: Tu, sí, tu... és que tu has begut més, eh? Anaves
0: és que a mi m'acusa de seguida, eh? Una xevetxa, dos xevetxes...

0: Chevecha, Cristina, vosotras Chevecha.
1: Yo creo que necesito una a dormir.
0: Hoy demà no ens aguantarem,
1: no, ens hem passat una mica, Roser, eh?
0: Una altra xevetxa o no?
1: Entre el so... Una altra?
0: Un que xuve la cabeça, una
1: va,
0: altra xevetxa.
1: L'última ja dormí, però, eh?
0: Va, una altra xevetxa
1: sí.
0: I ja està.
1: Sí, eh?
0: Va,
1: vinga,
0: que xuve,
1: doncs,
0: que xuve, que baja, que baja. A dormir.
1: Va.

0: tinc molt mal de cap. Estic cremada, posa'm aftersun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que anoche eras un tigre i hoy un ratón, Cristina, que ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa, amb aigua freda,
0: sí, espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Oi.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar a Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí! Home, sí? Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, no, ja ho vaig veure.
1: A mi m'agrada molt els autojocs, eh? M'agrada molt a Nino, i tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et veia que esquivava, perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que s'ho va passar! I era un domingo en la tarde.

0: ens ho vam passar tan bé. Ai, bé, sí. Avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha anem molts poblets bonics,
1: anem a mirar botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga,
1: i artesania, i exposicions.
0: Em sembla bé, ens podem acostar al càrting, també, unes curses de karts.
1: Ja t'estàs animant massa, em dic que anirien relaxats.
0: És veritat. No, relaxades. Que avui a la nit fan havaneres.
1: Ah, això sí, un bon cremat. Oh. Mira, i aquell fular que ens hem comprat a color blanc ens anirà molt
0: bé. Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Va, treu el mocador.
0: Per la vella Lola. Oh. Mira, que t'acureix de mar.
1: Vinga, va.

0: Petes, m'encanten, eh?
1: Sí,
0: quina cantada aquí en dos grups,
1: bé.
0: Home.
1: Sí. Cristina, tu saps que això estem... S'està acabant,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, és que...
1: I demà mateix, demà, ja hem d'anar a treballar, eh?
0: Ai, bé.
1: És que hem estat apurant fins l'últim moment i ara no ens han deixat un moment per descansar
0: I
1: demà hem d'anar a treballar. I és una lata ir a treballar. No?
0: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
1: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
0: doncs,
1: que sí?
0: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps de tornar-hi, eh?
1: Sí, vivim el moment, disfrutem de les petites coses i fem amb el que tenim.
0: I bon estiu,
1: i bon
0: a tu i a tots, eh?
1: Estiu, i animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
0: Sí, bé, ja farem un altre, eh? Perquè hi ha molt a veure aquí, eh?
1: Sí, molt a veure, molt a veure.
0: Vinga.
1: I rei, que gràcies a tothom i que molt bon estiu.
0: Gràcies.
1: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Ànims amb la fe.
2: Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
3: 91.5 FM. Radio San Cugat.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uri de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola. Molt bones.
0: Ja estem a setembre i ja hem acabat l'estiu. Com anaven les vacances?
1: Curtes.
0: Sí.
1: Què t'he de dir?
0: Jo
1: és que sento que ni les he fet, fixa't el que t'he dit.
0: Mira.
2: Si fa un mes que estic treballant, ja.
0: Sí. I sí, jo també. Però no, l'agost es baixa el ritme.
1: Bueno.
0: Sí, és veritat. A veure, s'ha de dir tot, lo bo i lo dolent.
1: Molt bé.
0: Doncs avui, que ja estem a principis de setembre, el que hem pensat és fer una secció dedicada a millors sèries que, segons nosaltres, cadascú de nosaltres, són bones per superar una miqueta la depressió postvacacional o el que es pugui tenir després de les vacances.
1: Vale.
2: Estic molt
1: vale.
2: orgullós de la meva tria.
0: Sí?
2: Crec que sí.
0: Espero que te la recordis perquè tinc el full.
2: No me'n recordo de cap perquè ho he fet molt ràpid.
1: jo també ho estava pensant.
0: Les aniré dient.
1: Ostres, quines he posat?
0: Hi ha algunes que estic d'acord amb tu.
1: Perdó, abans de res, per remarcar, hi ha alguna raó en concret perquè aquestes sèries, pues jo que sé, per exemple, la Míriam sempre deia que les xiques Gilmore evoquen tardor. Per tant, era una sèrie que començava a mirar la tardor. Per posar-te un exemple.
2: Jo m'he basat en dos conceptes principals. Una, que transmeti quotidianetat. Dos,
1: vale.
2: que estiguin treballant en aquell moment.
1: Vale, també.
2: I tres, que passi en alguna escola.
0: Ai, jo és que m'he basat en que m'agrada ni un punto.
2: Sempre es porta millor el retorn a la rutina si el que estàs veient és rutina.
1: I jo també m'he basat en això. Sèries en llocs de feina, no? perquè sigui una mica més fàcil de tornar-hi. No sé si això passi. O sèries que t'hi poden treure de la rutina perquè tenen molts capítols i perquè és la típica de mirar-te un parell de capítols al dia quan arribes, no?, per desconnectar una mica.
2: Correcte. Si tens temps, com sempre diem.
1: Però si no mires un.
2: A la que comença el setembre, el temps s'acaba.
0: S'acaba ràpid.
1: Si no mires un i ja està.
0: S'acaba ràpid. Vinga, doncs farem una ronda per les sèries que nosaltres hem escollit. Que començo jo?
1: Vinga, si vols.
0: Vinga, doncs evidentment una de les sèries no podia ser l'altra que Friends.

0: Jo és que crec que no cal justificar massa, perquè és que és...
1: Bueno, jo
0: Friends va bé per tot. Jo... Estàs trist? Friends. Estàs content? Friends. Tens gana? Friends. Vull dir, no és, és sèrie per tot.
1: Jo estic d'acord aquí, però jo aquí l'afegiria a la categoria de sèries per desconnectar de la rutina una miqueta, no? Pues això que dèiem, arribar a casa, posar-te un capítol de Friends, ser feliç durant mitja hora i ja està, i torna a la teva vida, perquè...
0: Sí, sí.
2: Què t'ha passat?
1: Es ho estava plantejant.
0: No, va mal el braç.
2: Ah, sí?
0: Sí, però és que no vull explicar el per què, perquè és...
1: Jo crec que sé per què és.
0: Per què és?
1: És per ventar-te amb el vano?
0: No, ojalà, no. No, que va, és per moure el ratolí, tio.
1: Vale.
0: Com tinc una tendinitis per això...
2: Però vas dir, bueno, baixa, eh?
1: I a més...
0: Baixa, què vol dir?
2: Baixa,
0: eh? Baixa laboral.
1: I a més res més de tornar de vacances, eh? És que ja te la saps.
0: Sí.
2: No, ella no torna de vacances, fa un mes que està treballant.
1: Ah, doncs, bueno, clar.
0: Vinga, va, següent, Sergi.
2: La que tu vulguis.
0: Pues mira, tu has triat The Good Doctor.
2: És veritat.
3: Start the timer, please.
4: I think I was your fastest yet.
5: Second fastest.
6: Steve and I will be fine. Just enjoy your first day back.
5: I will miss you both.
6: Are you really gonna ignore Sean and Steve and me forever?
7: I'm not ignoring you. And he's beautiful.
8: She's barely taking an ounce.
9: And she seems lethargic.
10: I'll take her to get checked out. Her blood flow is reduced. Eden needs a new aortic valve or her heart failure will get worse.
11: I would like to join your case.
10: I'm not sure this is the case where you want to start as a new dad.
12: It's been almost 2.5 hours.
13: Know what?
12: Dr. Murphy, you need to abort this procedure. Sean.
0: Per què l'has trigat?
2: Per diversos motius. Primer, perquè està acabada. Segon, perquè té 7 temporades. I de la mateixa manera que ho vam fer a principi d'estiu, al setembre també pots dir, vinga, va, aquest curs...
0: Sí,
2: miraré
0: aquest any,
2: sèrie,
0: perquè l'any comença al setembre.
2: Correcte, pels humans normals i corrents, l'any és al setembre, no l'1 de gener.
0: Exacte.
2: Miraré una sèrie llarga, de gut tot és una opció. Després, passem a un hospital i treballen tots constantment. I després, perquè és una sèrie que està bé. 7 temporades, no totes són bones. De fet, crec que n'hi pot haver 3 llargues que podrien no ser bones, però és una sèrie que molt, està bé veure.
1: Molt de drama, amb aquestes 3 últimes temporades.
2: Sí, però ben tocat, jo crec.
1: Bueno, sí, es podria dir que sí.
2: Crec que ho fan bé.
1: Si me deixes afegir, te diria, per treure una mica més de punta, que com és un drama procedimental d'aquestos, és a dir, que cada capítol hi ha un cas que resol més o menys de la mateixa manera i amb els mateixos passos, també és una sèrie que evoca una mica rutina, no?
2: Sí, pot ser. No busca gaire això de la rutina que tu portes repetint des de que hem començat la secció, però tu ho potenciaràs.
1: És que anava d'això, jo li vaig traient punt a tot, vale?
2: Si però voleu, està si bé. No sé ara mateix on es pot veure aquesta sèrie, de fet.
1: Jo crec que Netflix... que es pot veure a Disney Plus perquè era una sèrie d'ABC.
2: Però les 7 temporades potser encara no, però bueno, home, entenc que si n'hi ha 5... ja tindràs temps, vull dir, quan t'hagis vist les 5 primeres, potser ja n'hi ha un lot més.
1: Pues mira, es pot mirar. Mira, a Prime Video amb subscripció i a Netflix amb subscripció.
0: Veus?
1: Aneu mirant quina té totes les temporades o quina té unes i quina té unes altres, perquè potser ho anem saltant.
0: Ja.
2: Doncs la recomano. I he triat aquesta, també m'ha vingut al cap de pit, però com que de pit estressa molt...
1: Sí que és veritat. Jo també l'havia pensat i és veritat.
2: Encara necessites afonar una mica més el ritme per afrontar sèries més intenses que dramàtiques.
0: Molt bé. Ivan.
1: Jo. No, digues-me, perquè digues-me.
0: Muertos SL.
1: Venga.
14: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
15: Habitación 102.
16: 204.
15: Acabo de fallecer.
14: ¿Pero sabes qué? Algún día...
16: van a morir.
14: Mi más sentido, pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
16: No me jodas. ¿De qué murió?
14: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
17: Tu marido se merece satén.
18: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
19: Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
14: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
6: Ya llegando en la cara.
1: ¿Daniela?
2: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
9: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere...
14: Difunto. El difunto. Cuida la terminología. Tienen que estar a punto de llegar los afligidos. Ah, va a tocar un grupo.
3: Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no?
4: YouTube, es un short de YouTube.
3: YouTube no tengo, Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James.
0: A veure.
1: Pues re, Muertos SL, sèrie basada en un lloc de feina. Sí? Aquest lloc de feina és bastant inusual perquè bàsicament és una funerària. Sí. És una sèrie molt divertida que jo penso que us ajudarà a entrar a la rutina, com dèiem abans, capítols curts, molt digeribles, bastant divertits, que ajuden a desconnectar, i a sobre, si us l'heu perduda, que sapigueu que fa aproximadament un mes, el 7 d'agost, es va estrenar la temporada final d'aquesta sèrie.
0: Ah, molt bé.
1: Per tant, ja tenim el pack complet a Netflix, també és una sèrie acabada. És curteta, relativament, perquè la primera temporada té 8 capítols, però les següents només en tenen 6 i duren aproximadament 25 minuts cada capítol. Per tant, és una sèrie que es mira ràpid. Si no teniu massa temps, aquesta és perfecta perquè amb un sospir us podeu mirar un capítol i és molt divertida.
0: Molt bé. Jo no l'havia sentit a parlar mai, la veritat.
1: Pues, sí, aquí n'hem parlat bastant i jo me n'he fet un far de dir que aquesta sèrie és molt divertida.
0: Ah, sí? Sí. Pues, potser no sé. Doncs...
1: Mira-la perquè la tens a Netflix.
0: Sí, ja, això sí que ho he sentit. Una altra sèrie meva que jo he triat és Gilmore Girls.
13: Okay, now practical question. How are we going to eat four Thanksgiving dinners?
17: How? Rory, what are we if not world champion eaters?
13: It's too much food.
17: It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour.
13: Or final hour.
17: No. Get inspired, and tomorrow I guarantee you we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. We're not Michelle Kwaning this.
13: Okay, four dinners.
17: Yeah, we'll skip the rolls.
13: That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour. A little fasting so that we can enjoy more tomorrow, hmm?
0: Unnecessary. És la sèrie de tardor per excel·lència, encara que el setembre encara estiguem una mica a l'estiu, però ja per encara la tardor i la rutina. És bastant sèrie de rutina perquè ella, la Rory, se'n va... O sigui, ella estudia, l'altra treballa, una mica molt vida poble... No sé, jo és que crec que és sèrie d'otoño...
2: Molt bé.
0: Absolutament.
1: La Míriam era el que ella deia sempre. Les xiques Gilmore fan tardor.
0: Sí. Jo estic d'acord. És que a més hi ha moltes escenes de tardor.
1: Veus? Moltes.
2: Molta fulla al terra, sí. Molt marró als
0: sí.
2: Arbres.
0: Moltes carbasses. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé. Està bé.
0: Sí.
1: Molts
0: sí.
1: Halloweens no celebren sí. Aquella sèrie?
0: Algun.
1: Bé.
0: Sí. Sergi, tu també has triat... A veure que no trobo els tràilers.
2: No passa res.
0: Sí.
1: Estaven a Mordre, no? No, ara no me'n recordo.
0: Sembla que n'hi ha un que no hi és. Bueno,
1: podria ser.
0: Aquí hi ha un asterisc.
1: Ah, vale, sí, potser vale. M'ho havia de descarregar, però no me l'ha descarregat.
0: Doncs aquesta jo estic d'acord amb tu, que és l'abogado de Lincoln.
20: One thing I know. Success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win.
21: But what if you don't?
20: Then you better fake it till you make it.
22: The Lincoln lawyer, that what they call you?
20: Some do, yes.
22: Why?
20: They work out of my car.
22: But that's not why you're here.
21: Jerry Vincent
22: left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
20: It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
22: Allegedly.
23: You checked out well. High-performing trial lawyer, much better than Jerry, until you went off the deep end.
24: It's a golf in the dead.
25: Do you think Dad's okay?
22: I worry about him too, honey.
20: Want our family back.
25: Can't we just take it one step at a time?
24: Yeah.
26: Someone's been following you.
27: You're at risk, counselor.
28: And then knock.
27: Somebody thinks you know something. So what is it?
28: Let them knock.
29: Where are you going?
20: I think better on the road.
30: They say you need a little protection.
29: There's something really weird going on here.
20: I'm missing something.
31: Don't ask questions you don't want answers to.
32: You need this just as much as I do. This is your one shot.
0: Estic totalment d'acord, eh?
2: Bueno, és que és entretinguda, a més
0: sí,
2: a més...
0: Però és bonica, també.
2: Passen moltes coses, sí. Hi ha drama, hi ha humor...
0: Hi ha amor,
2: hi ha feina, hi ha tensió... Està bé, és que és una sèrie bastant completa, és entretinguda, l'abogado del Lincoln. És que sí. És entretinguda, no hi ha més. Crec que és la millor manera de definir-la, és una sèrie entretinguda. Netflix.
0: Sí, sí.
2: Però molt bé, crec que ja són quatre les temporades que tenen, a més no està acabada perquè encara va quedar molt obert tot plegat, i crec que són quatre, com deia, de temporades, però em sembla que és una bona sèrie per enganxar-te al setembre.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord. Ivan, tu has triat també Severance. The work will be remembered as one of the greatest moments of this planet.
5: Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy.
6: Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macris.
5: What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
7: What the hell?
5: But the four of you have become known as the face of Severance Reform.
8: Okay, so we're not in trouble?
9: I don't think so. Milchick said we're famous.
8: All of us equally, or one of us is like the star? Now if you
5: feel that you can't go on. So what the hell did you guys see up there?
10: It's not our world up there. And your life is filled with
0: much confusion. Tu diràs.
1: Doncs Severance, sèrie, evidentment, passada en un lloc de feina, vale? Fins aquí bé. Però no és una comèdia ni és totalment rutinària, tot el contrari. És una sèrie que, en la meva opinió, o com a reflexió que jo faig, tu saps quan estàs molt cansada de la teva feina o estàs en plena depressió postvacacional o et passa, jo què sé, estàs cremat per X o per Y, en una
0: sí,
1: època de la vida de vegades estàs cremat.
0: Sí, sí.
1: I dius aquesta afirmació, que dius, uf, quina merda de feina. Pues això no te passarà en comparació amb el que li passa als protagonistes d'aquesta sèrie, que bàsicament porten un xip al cervell que separa totalment la seva vida laboral de la seva vida personal. Per tant, el teu jo de fora no sap el que fas a la feina i el teu jo de la feina no sap què hi ha més enllà de les portes de l'oficina. Bueno, aquí hi ha una crítica molt gran al capitalisme, les grans corporacions i el que fan amb els treballadors, si vols mirar de manera subjectiva, però és que a més el que passa a aquesta sèrie està molt i molt bé. No és que no vull fer res més d'espoilers, he explicat una miqueta del pilot, però ja està, no vull explicar més, perquè...
0: Vale.
1: Però és una sèrie amb un lloc de feina, a més amb una oficina. Si treballeu en una oficina davant d'un ordinador,
0: sí,
1: us podeu sentir una mica identificats amb això.
0: Vale, vale. No, no, està bé.
1: Capítols molt llargs, això sí,
0: uf,
1: eh?
0: Mal,
1: si teniu
0: mal.
1: Poc temps, però és una hora cada capítol, eh?
0: Mal.
1: I l'últim crec que era una hora i mitja. Vull dir que...
0: Això és una pel·li.
2: Que, bueno, jo vaig fer...
1: Sí, però està molt... I a mi m'agraden aquestes...
2: Jo vaig fer aquella queixa pública.
0: Sí.
2: Mira.
0: Sí.
1: Que acabo de dir, que s'esplaïn bé. M'agrada que s'esplaïn bé.
2: Se'm va criticar, després vaig dir que el capítol estava molt bé.
1: Ah.
2: Però... capítols de 50 minutets... N'hi ha que no són tan llargs, eh? Però,
1: és que, no sé per què els recordo que eren una hora clavats. No, era Eufòria els que eren una hora clavats tots.
2: De fet, Severance no la caracteritzaria jo com una sèrie de capítols de llarga durada, bàsicament perquè, si no, no hagués alimentat que l'últim capítol no tenia sentit que durés una hora i mitja.
1: És veritat,
2: jo crec que Severance...
1: 50,
2: no? I fins i tot n'hi ha que duren menys que de
1: sí,
2: 40 minuts.
1: Sí, algun de la... Sí, és veritat, algun de l'última temporada, sí.
0: Molt bé.
2: Però l'últim... sortint del seu modus operandi.
1: Mira, el que està basat en la boja aquella que se'n va al seu poble.
2: Però, aquella està molt bé de capítol. Sí. Però és que l'últim capítol és molt bo, de la segona temporada.
0: Molt bé.
2: Estic d'acord, jo l'havia pensat, però massa curta en aquest sentit en temps de... en capítols que hi ha. Uh-huh.
1: Sí, perquè què són? 8...
2: Això a l'octubre ja has de buscar...
1: 10 a la primera i 10 a la segona?
2: Sí, 10, o 9-10, me sembla que són.
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, doncs una altra sèrie que he triat, que aquesta sí que és superllarga, són 10 temporades i és Blacklist.
11: When all this began, I was such a different person. It's quite a story. Just to say goodbye. When you love someone, you have no

0: memories of you.
1: I'm not perfect.
0: Will only make me cry.
1: I love hats.
0: Just say goodbye.
2: See, that's why we got the insurance.
0: It's sad that you must go. Just say goodbye.
1: After 200 blacklisters, nothing you do surprises me anymore. Former blacklisters want revenge. There's an end waiting for all of us.
0: Just say goodbye.
3: The Blacklist, the final season, February 26th on NBC.
4: És una sèrie, és molt llarga, és veritat que algun capítol dius, bueno, potser no caldria, però crec que és molt bona. I a més hi ha assassinats i això, que et permet també treure com una mica l'estrès i la mala llet i això.
5: Vale.
6: Gangsters, pistoles, sí. Barrets...
5: Quina sèrie una mica la sinopsi de la sèrie?
4: És aquell assassí... és un assassí en sèrie, el podríem considerar, que contacte amb una policia, amb qui té un vincle, que la policia no sap, i l'assassí, diguéssim, ajuda la policia a resoldre molts casos d'altres gàngsters i
5: perquè
4: assassins.
5: Entenc que col·labora amb ells aportant la ment de l'assassí al policia. No?
4: No.
5: Ah, no?
4: Ell té una llista amb gàngsters que són casos oberts per la policia, que la policia no ha pogut resoldre. I ell, per la vinculació que té amb una de les policies, que la policia no sap, l'ajuda a resoldre aquests casos.
5: En pla detectir Conan una mica així o què?
4: Però només... amb ella... O sigui, la condició és que ella ha de portar els casos.
5: Ah.
4: I que l'únic contacte que té amb la policia és ella.
5: Me sona una mica Dexter? Sóc l'únic o no?
4: No sé, no he vist Dexter.
5: Persona vinculada a la policia, que s'encarregue dels assassins en sèrie...
6: No, me sonaria més al Mentalista, per exemple, que a Dexter.
5: Sí.
6: Per exemple.
4: No sé, no he vist cap de...
5: Ara, el tema d'ajudar l'ombra, no?, a la detectiu...
6: Sí.
4: Bueno, però pensa que l'ajuda perquè ja li va bé.
5: Bueno, clar, perquè si no el pillen amb ell, no?
6: És a dir, el fet que hi hagi un extern ajudant la policia, a mi me sona més a El Mentalista o a Castle,
5: sí,
6: que són figures externes a la policia que col·laboren amb elles pels motius que siguin. Si ets un escriptor, siguis un mentalista o siguis un delinqüent, per així dir-ho, que a Dexter.
4: Sí, sí.
6: Dexter treballa a la policia perquè és la seva feina.
5: Va treballar en el seu moment. Ara està fent voltes per Nova York.
6: A l'inici de la sèrie.
5: Ara treballa d'Uber.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Carai. Sergi, tu també...
6: Quantes ens en queden? Vull dir, de temps.
4: Uns 10 minuts.
6: 10 minuts, per tant, un parell, no?
5: Podem fer un parell de
6: sí. Fer. Sí. Doncs ens anem a una de les millors sèries de la història, que és Ted Lasso.
4: Ah, vale.
7: Macho, ¿eres tú?
8: Pues sí, soy yo.
7: Guay, entrenador de fútbol. Macho, eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla, te van a arrancar la piel.
9: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
10: Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
11: ¡Oh! Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
12: O empaten.
11: Cierto.
13: Que hay empates.
14: ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
15: ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
16: Gales.
15: ¿Es otro país?
16: Sí, no.
15: ¿Cuántos países hay en este país?
16: Cuatro.
17: Os guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de Lasso.
18: ¡Este coche tiene un volante invisible!
10: Está siendo...
6: Bueno, se n'ha parlat moltes vegades, entrenador de futbol americà, que el fitxa un equip de futbol a Anglaterra perquè és exitós a Amèrica i per canviar una miqueta el tarannà del seu equip, que és un equip que ha canviat de presidència i que té molts problemes. A més, a l'agost van estrenar la quarta temporada. I és que és una sèrie... És a dir, la gent que diu jo no miro el Lasso perquè és de futbol, aquesta barrera l'ha de trencar, perquè conec una persona molt propera a mi que el futbol no li agrada i li agrada molt el Lasso i li agrada molt el Lasso i l'ha vist sola, el Lasso, ah, sí? Arran que havíem de veure la quarta temporada junts.
5: I a més, de
6: i
5: la
6: és
5: manera...
6: una sèrie que el futbol... Evidentment, ella hi ha coses, comentaris, picades d'ullet al futbol que no entén, però no passa res perquè... El nucli dur de la sèrie sí que s'entén i és una sèrie que és divertida, però jo també li deia a ella, és divertida, però crec que es va convertint en una sèrie cada cop un punt més dramàtica que divertida. Dramàtica, bueno, en el bon sentit de la paraula, eh? Més emotiva que altres coses. I tots els personatges, d'alguna manera o altra, te captiven una miqueta. Per està tant, molt bé, la recomano molt.
5: Com a aquí dos persones, no te diré antifutbolístiques, però molt, sí, allunyades, però pots, molt allunyades d'aquest univers...
6: Pots arribar a dir antifutbolístiques, fins i tot.
5: Bueno, és que tampoc és que tingui res en contra del futbol, senzillament no em cride en absolut.
6: I no passa res.
5: Dit això, ens recomanes aquesta sèrie a mi, la Judit, per exemple?
6: Absolutament.
5: Sí?
6: I tant. És que, però jo aquesta sèrie la recomanaria a tothom.
5: Vols que fem un compte de prova d'Apple TV i el compartim per mirar-la?
6: La recomano molt. Primera temporada, format una mica més minutatge minissèrie, 25-30. A partir de la segona ja es converteix en una sèrie normal. I dura 40, 45, 50. Va augmentant el minutatge de cada capítol. Per això també dic que és una sèrie que es dramatitza una miqueta.
4: Uh-huh. Molt bé. Ivan?
5: Jo et diré... Ai, ara és que no ho sé. Va, comencem per Frasier.

0: A veure, perquè això...
1: Jo, a veure, Judit...
0: Perdó, ara, perdó, perdó.
1: Fem una sèrie per la seva sintonia.
0: No, no seré jo qui ho faci.
1: Frasier. Jo he triat una mica Frasier, bàsicament, pel mateix motiu que tu has triat Friends. Comèdia de situació. Ben llargueta. Còmoda per mirar un capítol cada dia. Divertida. Un clàssic de la televisió que, si no heu vist, ja esteu trigant en veure. Crec que, de fet, és més llarga que Friends, perquè té 12 temporades, aquesta.
0: Déu-n'hi-do.
1: Res, és que no puc dir... O sigui, sèrie divertida, personatges una mica... esbojarrats, passats de voltes, no? Es podria dir, però ja t'he dit. Sèrie molt passable, molt divertida, però veure un capítolet cada dia, allò, sopant, no? Com tu deies. Pues eso.
0: Sí, sí, perfecte. No, no, me sembla bé, me sembla bé. L'última sèrie meva és la millor sèrie feminista que s'ha fet fins ara, que és The Fall.

0: brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Munro.
1: We've had our share of murders in Belfast, but never anything like this.
2: Love you.
3: Love you, Daddy.
1: No one here has the experience she has.
4: Welcome to Belfast.
5: Killer is out there somewhere, and we have nothing at all.
0: Two professional women killed in their own homes by strangulation.
6: You make sure nobody gets in the house. Keep those people back, okay?
0: She has a high level of chorionic gonorrhea.
7: Sèrie protagonitzada per Gillian Anderson. Crec que ja l'he destacat moltíssimes vegades. El tractament que fa interseccional del feminisme, crec que és una de les millors sèries que ho ha aconseguit. Fa anys que es va fer i crec que és la primera que desmonta aquest feminisme liberal i de que només pots estar empoderada si ets molt forta i no trenques mai, i crec que és molt bona sèrie, a part que també ell, que és el que feia 50 sombres de Grey, crec que s'aconsegueix treure una mica a nivell interpretatiu aquest paper.
8: Jamie Dornan.
7: I també ho fa molt bé, la veritat. És molt, molt bona sèrie. Crec per això que la van treure ja de Netflix. Per tant, no sé on està.
9: Bueno, a veure, com has dit que... Com es diu?
7: The Fall.
9: The Fall, eh? Jo ara mateix ho busco.
7: Molt bé. En castellà l'han traduït com La Caza. Sergi.
8: Mira, doncs ja que parles de Gillian Anderson, ja que no he tocat cap institut ni centre educatiu, als quals aprofito tots els profes a acompanyar-nos en el sentiment en aquesta dura etapa de la seva vida, Sex Education.
7: Molt bé.

0: Well, this is different.
1: And some days it don't come easy. Ooh. And some days it don't come hard. Ooh. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights I'll
0: call in. And tell me your problems.
2: A veure...
3: I a partir de Sex Education, ja ho sabem, institut, on a més, bueno, el protagonista, la seva mare és...
2: sexòloga.
3: Sí, sexòloga. Ella, a més, veu que també pot ajudar d'alguna manera, sí. Tot i que no té una experiència personal dins del món de la sexualitat. Però, clar, ha mamat sexualitat i bon fent aquest sentit, doncs veu que l'institut pot donar molts consells i s'acaba sent important en aquest aspecte. També hi ha moltes relacions personals dins d'aquest institut, però crec que ho tracta d'una forma tot tan elegant i tan bonica. No és barroer, no és brut, no és com d'altres sèries, que és absolutament respectable que com també ho tracten. I a partir d'aquí, de Sex Education, que m'ho deia arriba mentre sonava el tràiler, no l'hi posava... perquè no l'he vista, però aquí podem incloure doncs, Colegio Abbott i qualsevol altra sèrie que passi en una escola o en un institut, perquè...
4: Eufòria, per exemple, no?
3: Sí, però crec que té un tarannà diferent.
4: Sí, no feia... Feia broma no hi ha... perquè no recomanaré aquesta
3: sèrie. Per exemple, Elite no la recomanaré per hora el setembre.
4: Correcte.
3: Per exemple, no. Però crec que Colegio Abbott i Sex Education es poden recomanar pels professors i pels alumnes.
4: Jo sento parlar tan bé de Colegio Abbott que algun dia...
3: És... salvant molt les distàncies, pels dos capítols que he vist, doncs, The Office...
4: A una escola, es veia venir,
2: Mm-hmm. Molt bé, Ivan, sense tràilers perquè no ens dona temps.
4: Vinga, va, pues jo destaco The White Lotus per una raó completament diferent a la que he destacat unes altres. Perquè potser arribem al setembre i, escolta, tenim més ganes de veure platgeta, de la calor, del banyador, de la piscina, de totes aquestes coses.
3: En absolut.
4: No, eh? I The White Lotus és una sèrie... per treure-us les ganes una mica d'això, perquè totes tenen lloc en un resort, amb platgeta, amb totes aquestes coses, amb bé de calor, bé de temps i tot això, però tots els seus personatges són gent rica i molt excèntrica.
3: On tu, oient que n'estàs escoltant, mai podràs...
4: Correcte, per tant, potser serveix...
3: Igual que nosaltres tres.
4: Potser serveix per treure't precisament aquestes ganes de dir, o enganyar-te una mica, fer-te l'autoengany i dir, ostres, que guai, estaria...
3: Està
4: en un resort a la Polinèsia.
3: Com molaria estar allí.
4: Però mira la gent tan rara que hi ha en aquest hotel. Per tant, potser millor me quedo a Lleida, no?
3: Ja estàs bé posant-te el despertador quarts de set.
4: Exacte.
2: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
4: Adéu.
2: Fins aquí l'Això avançaria, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que es va tenir la matinada dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Les dues noves detencions s'han produït avui. Els fets van tenir lloc, recordem-ho, durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió a l'interior dels agents i van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els dos primers menors, als quals ara se sumen aquests altres dos. Precisament l'Ajuntament de Manresa treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a aquest apunyalament. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i que porten armes blanques. L'alcalde de Manresa assegura que això també passa en altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
2: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Canviant de tema, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerta que només s'han executat completament un 39% de les mesures previstes per al 2025. Insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. El seu president és Òscar Escudé.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que hauríem de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: I la CGT ha presentat una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona. El sindicat acusa el consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'aplicaven fins ara a la plantilla i reclama la restitució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials. I desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda. Ho han fet investigadors de la Vall d'Hebron que han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara fins ara es trobaven amb els efectes adversos.

La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Thank you.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar.

0: exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova Boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
1: La música descriu el territori.
2: La paraula descriu la música.
1: Música i paraula.
2: Paraula i territori.
1: A través dels instruments de cobla,
2: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa és así. Verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat Badà d'Etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 99.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat, i amb ell tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes, i entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tant de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.
3: Ni Mama Ni Momo.
2: Espai amb un desig, posar paraules al que sovint sentim però no expressem. Ni Mama Ni Momo, el que volem és acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalbert. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
4: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat, no? Aquestes frases que a vegades diem, que sovint diem de: jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
2: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
4: Totalment.
2: Perquè no ho hem fet mai. No?
4: Normal.
2: I el més normal és aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
4: Total.
2: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
4: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença. sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
5: Tenim feina, eh? Uf! Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Mm. Quins són aquests dos models de criança?
4: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
5: perquè
4: fem...
5: Perquè jo ho dic.
4: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè, sí. Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult, que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. Uh-huh. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
5: Totalment a l'altra banda.
4: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
5: Per què?
4: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes sociales, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
5: Llavors, que crees una dependència de... Ho he fet bé?
4: Sí.
5: És així?
4: Sí,
5: no?
4: Totalment. I per l'altra banda...

0: Amalme un nen, no? Amalme un
1: sea,
0: nen.
1: quan jo era
0: Quan
1: nen,
0: jo
1: no?
0: era una
1: Correcte.
0: nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal sense l'expectativa de perfecte. No, totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i sí, sí. Per molt que facis treball personal, més que caqueta surt, eh? Perquè això és un tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus en el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.

0: Vale.
1: Dóna voltes.
0: D'acord.
1: I a sobre, el supermercat comença a omplir-se de bisiàvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, no, pobreta, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
0: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? L'ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure. Clar. I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però és important...
0: Que tot ho estan analitzant els infants.
1: Ho estan analitzant tot.
0: I tot, prenen nota, i tu et sembla que un detall de no res... no passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota...
1: I ja està, plim!
0: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
1: Totalment.
0: Són escàners de la vida, no?
1: Totalment.
0: Llavors estan aprenent.
1: I és que són aprenents de vida.
0: Clar.
1: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecte.
2: Mal. No? Estem seguint tots els passos que toca. I això em generava tranquil·litat, no, també? Va tornar a arrencar i dic, para el cotxe! Va parar el cotxe, va baixar els pantalons i el nen va sortir en un pujo només. Portàvem una palangana perquè en aquell moment tenia com ganes de vomitar que no vaig a reutilitzar, però que la vam posar a sota per quan nasqués, si que hi ha algú de fluid o el que fos, no? I recordo que clar, recordo els altres parts de primer surt el cap i després surt el cos, no? L'Àlex va néixer tot en un sol pujo i llavors va ser com que va relliscar enmig de la palangana i el vam agafar de la palangana, no? Llavors el vam agafar directament i ja el vaig abraçar, me'l vaig posar al damunt i va ser, ostres, estàs aquí, està... Ja està, saps? Has sortit! I recordo parlar-li, Àlex, estàs aquí, ha anat tot bé, estàs amb la mami. I sí que recordo aquest moment de dir hi ha alguna cosa que no quadra. El nen, en lloc d'estar vermell, està blau. I aquí sí que és on em vaig espantar, no? Perquè vaig dir, no reacciona, no plora, no? I aquí és on li vaig dir a l'altre, dic, no plora, dic, estimula, no? Li vaig estimular i tot. El vam tapar amb la manteta i em van dir, ara porto una ambulància. I dic, no portis cap ambulància perquè estic a 2 minuts. T'arranca. I durant el camí ja va no? Ja havíem apagat l'aire, ja l'estava abraçant. No? Clar, la panxa està ja tot caliu i normalment quan el treuen també el posen, no? Ja ràpidament la temperatura del quiròfan, no? És una altra. I ja el vam començar a estimular i ja va començar a plorar i a cridar i ja està. I aleshores ja va començar a agafar caloret. Però bueno, aquells moments de no respon, està blau, no? Una mica és com... Se'm va encongir una mica el cor. No pot ser que això no vagi bé, ha d'anar bé, no? I afortunadament va anar bé. El moment que em va fer més por és el moment de no plorar. I aquí recordo una angoixa tremenda, vaig dir, la por que tenia està passant i això no mola, no? Vaig entrar en pànic i tot de cridar-li per telèfon perquè sabia que m'estava escoltant algú, no? De dir, què faig? Què faig? Perquè ja estic fent coses i no està passant. Bueno, són aquests moments que se't fan eterns.

0: como ironía de ser.
1: La música local a Cugat.cat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat va d'etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

0: Benvinguts a una nova edició de Perifèries, el programa ja número 441 i que posa punt i final a aquesta desena temporada de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui, per acomiadar-nos, hem triat una sèrie de músics i d'artistes que, suposem, sobretot els més habituals estareu acostumats, han caracteritzat molt la manera de fer, de classificar i, sobretot, de descobrir del programa. Així és que, si us sembla, comencem.
1: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
2: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
1: Nu sur la plage.
2: Tipirones.
1: Je joue du sitar.
2: Bocadillos.
1: Je sais.
2: Mejillones.
1: Tu es accablé.

0: Metallica. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
1: Eva Fanta.
0: Mais tu ne le sais pas.
1: Subasus. Pan Casero. Modifarra. Igo
0: Chumbo. Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
1: Sobrasada. Pan Casero. Modifarra.
0: Je n'utilise mon peigne qu'une seule fois.
1: Calentita. Pollo frito.
0: Puis je le lance sur toi.
1: Vino tinto. Jamoncito. Calentita.
0: Tu ne le ramasses pas.
1: Pollo frito.
0: Tu dis.
1: Vino tinto. Jamoncito.
0: Tu es accablé.
1: Beva Fanta. Chupa-chups. Beva Fanta. Chupa-chups.
0: Un hippie qui s'approchait. Tu as souri. Et tu lui as dit.
1: Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana.
2: De Limiñanes, una banda que sempre ens ha agradat molt. Des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, els germans Limiñanes, amb la cantant Núria, en aquest cas, o col·laboracions amb moltíssima, moltíssima altra gent, i sempre amb un esperit molt underground, molt quasi Velvet Underground, si se'm permet la comparació, i que realment sempre ens ha fascinat, sobretot aquest tema, Calentita, que té un vídeo absolutament impagable, que us el recomano. I si hem començat amb Limiñanes, seguim amb una de les artistes o cantants o compositores més personals, més perifèriques que ha donat aquest país. Mallorquina, nascuda a Mallorca de pare macedoni i mare andalusa, ella és Maika Makovski, una de les nostres favorites aquí a Perifèries.

0: live in a boat.
1: Maika Makovsky, una d'aquestes dones d'un talent extraordinari que sempre hem seguit aquí a Perifèries perquè ens ha semblat una de les dones més independents, alternatives, diferents, que no s'ha deixat portar mai per aquest mainstream realment que ens domina. I una altra també de les nostres propostes ha estat sempre aquells artistes que en el seu moment fins i tot van passar desapercebuts. És el que va passar l'any 2001 amb A Falta de Pan, una banda andalusa que el bon amic, com sempre, Mario Pacheco, de Nuevos Medios, va descobrir, va veure que tenien un talent increïble. Van gravar un disc sensacional, es deia En Calzoncillos, i moltes vegades els hem reivindicat com una d'aquestes propostes que han passat sense pena ni glòria d'una manera absolutament injusta. Avui, acabant el programa, pues, els tornem a reivindicar. Nada más que cosas bonitas. Así es, digo, aquesta cançó d'aquell àlbum que es deia En Calzoncillos, de l'any 2001.

falta de Pan, una banda liderada per Fran Aguilar que va passar absolutament desapercebuda i jo diria que injustament desapercebuda quan el 2001 va publicar aquest àlbum En Calzoncillos. I també a nosaltres ens ha agradat molt anar per les perifèries geogràfiques i Àfrica ha sigut un país fascinant per nosaltres on hem descobert gent tan interessant com Baloji.

Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

i d'un dels joves valors, com sentíem abans, Balogi, a un clàssic com Va, va mal, que el 2016 publicava aquest The Traveler, que és un disc que l'hem escoltat molt.

perquè trobem que és una de les millors expressions de com els veterans de la música moderna africana s'han anat adaptant als temps i han aconseguit fer, o han continuat fent, diguéssim, música moderna africana actual i contemporània. Com ho ha fet també des de Costa de Marfil, una de les veus joves també més interessants que hem escoltat i que hem programat a Perifèries, Dobet Naoré.

Dobek Naoré, una de les joves veus de l'Àfrica Central i Occidental que des de Costa de Marfil resumeix amb els seus discos tota la música d'aquesta Àfrica Central, des de, jo què sé, des del sucús o del suc fins a les músiques pròpies del seu país, com de Senegal i de tota l'Àfrica Central. I seguint les perifèries fins i tot a la nostra península, sempre ens hem detingut a València, que és una plaça que ens encanta perquè a València hem trobat els talents enormes de Miquel Gil o, per exemple, també de Sènior, és a dir, Miguel Ángel Landete, que al costat de Clara Andrés gravava feia algun temps en el que és fins ara el seu últim àlbum, Valenciana, volumen 1, un tema com aquest, potser tinguis raó.

El projecte personal de Miguel Ángel Landete, és a dir, sènior i alcohol brutal, al costat de Clara Andrés, dos dels talents més interessants que hem trobat a València i que hem defensat al llarg d'aquests 10 anys de Perifèries. Com també ho hem fet mirant molt el país veí del nord, ens hem abocat moltes vegades i hem defensat, per exemple, un treball constant, fantàstic, i que mai deixa o baixa el seu nivell de qualitat. Estem parlant de Dominica i des d'un dels últims seus treballs, El món real, Le Monde réel, que va publicar l'any 22.

Dominica, o com els cantautors més actuals i contemporanis francesos han continuat perfectament la tradició de la chanson, portant-la a l'època més contemporània i vàlida de totes. Com ho ha fet també un altre dels personatges que també ens ha agradat molt aquí a Perifèries i que hem programat molt sovint. Una cantant procedent d'Argèlia, Suad Massi, que sempre ens ha convençut per la seva manera tan universal i contemporània de fer cançons que tenen, evidentment, molt a veure amb el seu, amb les seves arrels, però que sempre, sempre han estat rotunda i absolutament contemporànies. Suad Massi.

Suad Massi, una cantant argelina realment interessantíssima. Això forma part d'Omnilla, el seu disc del 2019, i que en Rembla, sembla, l'hem respectat i ens ha entusiasmat per la seva barreja entre la música xaví i la música i la chanson, el rock, el pop, totes les músiques contemporànies aplicades a la seva manera tan personal de cantar i de fer cançons. Com també és el cas d'un altre també mediterrani molt pròxim, Xerim Aresté, el de Flix, ens ha deixat aquest any un dels seus millors discos, un àlbum que es diu Punt de Creu.

A Perifèria ens ha agradat sempre anar-nos molt lluny, per les branques o per al costat de casa. I al costat de casa hem trobat talents com el de Xerim Aresté o com un altre, també poc encara valorat, però interessantíssim i realment estratosfèric, el talent de Maria Rodés.

0: Un talent absolutament magnífic, el de Maria Rodés, que en aquest àlbum que es diu Lo que me pasa, que és l'últim treball gravat l'any passat, va col·laborar amb Bronquio, que li dona aquest punt electrònic, aquesta mena de reinterpretació a la seva manera d'un reggaeton molt curiós, impregnat sobretot de merengue. Maria Rodés, Lo que me pasa, el seu últim treball. I ja... afrontant la recta final del nostre programa, tornem a donar una volta pel Mediterrani i ens aturem a Itàlia, al sud d'Itàlia, on ens trobem amb un dels grups que sempre ens ha agradat molt. Es diuen Canzoniere Grecanico Salentino i sempre ens ha interessat aquesta manera de sonar tan pròpia del sud mediterrani.
1: Noia, ma tanta, ce me dai noia, noia, ma tanta, ce me dai noia.

Canzoniere Gricanico Salentino, un àlbum fantàstic de fa algun temps, però que hem rescatat en aquest comiat ja del nostre Perifèries últim. I les nostres penúltimes convidades seran les germanes Raquel i Maria Rubio, que ens han sorprès aquest any amb un àlbum realment diferent de folk alternatiu procedent de Madrid. L'àlbum es diu Un sol dentro, i elles són Maria i Raquel Rubio, que es fan dir les nietes del Jerry.

I arriba el moment d'acomiadar-nos, és a dir, que arriba el moment de presentar ja l'últim artista, que serà Arof Aftab, aquesta cantant procedent de Lahore, del Pakistan, criada i feta musicalment parlant al Berklee College de Music de Boston, i dir-vos adeu. Ens acomiadem ja de la desena temporada de Perifèries i posem punt i final al nostre programa. Abans de marxar, evidentment, recordar que l'Aleix Alari ha estat, com els últims anys, al peu del canó aquí amb els controls, que també havia estat el David Penedès, al que volem donar les gràcies, com també volem donar les gràcies a la Bet Monegal o a l'Arnau Ballester o fins i tot al Josep Rocafort, que han sigut les persones que han fet possible aquests 10 anys de Perifèries que s'acaben just ara. Així és que fins sempre. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat Bar d'Etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 99.5 de la FM i al nostre web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: És l'hora d'obrir el calaix.
3: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
2: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
2: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
4: La natura és la protagonista del calaix actiu. En un moment convuls meteorològicament, les veus que ens animen a reconnectar amb ella són cada vegada més fortes i la literatura ens ho mostra. La primera entrevista de la temporada és tot un luxe. Ens acompanya el baríton Àngel Òdena.
5: En el meu cas, sempre, ara ja no tant, perquè l'edat i les situacions familiars, etc, però sempre havia pensat que era com quelcom una mica provisional i que al final faria una altra cosa. I han passat els anys. A més, és una feina, de vegades és estressant per moltes coses, però sobretot el que és més estressant és que, i que això és una gran sort, que sempre he tingut feina a 2-3 anys vista, no? I llavors, clar, ara jo pensant dintre de si el 28, que si el 29 alguna cosa m'han parlat i no sé què. I clar, a mi m'estressa tot això, perquè en certa manera et dona sí, certa confiança i certa tranquil·litat, però per altra banda és com que el temps passa molt més ràpid, no?
4: I qui no falta any rere any és en Jordi Romeu per convidar-nos a gaudir de Riu de Lletres, que enguany s'estrena amb un nom d'alçada, Clementina Arderiu. Però d'això ens en parlarà l'escriptor Jordi Folch.
6: I ho celebrem des de l'Associació Cultural Ola Creador amb la creació d'una dramatúrgia que estrenem a Riu de Lletres, a casa d'Anna Clementina Arderiu, que d'aquí és 1959. La història, que és una biografia dramatitzada, es situa al terrat de la casa del carrer Amargura de Cadaqués, una casa que un grup d'intel·lectuals va regalar quan en Carles Riba va fer els 60 anys. Des del terrat, la Clementina Arderiu, sempre enfosquida per la magnitud, per la personalitat extraordinària de Carles Riba, narra la seva vida des dels seus principis.
2: Que bo retrobar-vos de nou amb l'estrena de la temporada 8 de El Calaix. Estem d'estrena, doncs, en aquest primer capítol de l'edició 357 per aquest mes de setembre. Així doncs que gaudiu d'aquests continguts que us hem preparat i que fa uns instants us ha repassat Mònica Socies. Així doncs que posem fil a l'agulla. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
3: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, amb Mònica Socies.
4: Els últims esdeveniments arreu del món ens parlen de canvi climàtic o de cicles naturals. tempestes devastadores, terratrèmols i onades de calor que sembla que han vingut per quedar-se. Molts diuen que la Terra parla i que el canvi és inevitable. Nosaltres no entrarem en cap debat avui, però sí us parlarem de llibres on la natura n'és protagonista. Des de la Naturalis Història de Plini el Vell fins a l'actualitat, la llista literària és molt llarga i, tot i que mirar enrere és entendre el present, la nostra proposta és molt actual. Ens en anem a 1854, any en què Henry David Thoreau publicà Walden o la vida als boscos, un llibre fruit de la seva experiència, 2 anys vivint en una cabana al bosc, davant de l'estany de Walden. Entre la narrativa i la crítica, amb un paper destacat de la desobediència civil, també hi trobem la bellesa i la idea de tornar a connectar amb la natura. L'any 2019, Símbol Editors la publicà en català, traduïda per Anna Torró. Em direu que un llibre de 1854 no és actualitat, però si us he presentat aquest títol és per parlar-vos d'Aferrats al Paradís, 16 maneres de viure a la natura, d'en David Vilaseca, publicat per Sidillà. En David s'ha apropat a 16 persones que viuen unides a la natura, allunyades del soroll, d'un sistema que ens accelera i engoleix el nostre temps i la nostra salut. Després de llegir-lo, no podrem evitar pensar que alguna d'elles veu d'aquell Walden d'en Thoreau. Un fuster, un artista, una monja i una artesana són protagonistes d'alguns capítols, com també la Montserrat Domingo, l'ermitana de Sant Joan del Codolà, al Montsant, amiga del ja finat mossèn Ballarín i també de l'artista i poeta Pere Jaume, un altre dels protagonistes. Nosaltres en destaquem en Pep Divins, ubicat al capítol que porta per títol El pastor que guarda els mots, el poeta que pastura. L'autor ens el presenta com el poeta pastor, un home autodidacta amb més de 10.000 llibres al seu voltant. Si el voleu llegir, us compartim 3 títols: Invitació al foc, El pòsit dels dies i El llevat de la vida. Ara, tanqueu els ulls i escolteu el bosc, imaginant què poden sentir aquests 16 protagonistes un dia de cada dia. Sabem que no és una vida fàcil, però com tot, res és perfecte. I nosaltres som terra, i la terra ens dona vida. Estimem-la.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
2: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
2: Els clàssics recuperats.
9: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
2: Literatura infantil i juvenil.
4: Les xarxes socials són els aparadors...
2: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Àngel Òdena, baríton, ha captivat des de fa més de 30 anys el públic d'arreu del món. La seva veu i les seves caracteritzacions mostren la gran capacitat interpretativa i musical d'un home apassionat per la música i el món de la cultura. Oh!

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Volíem començar temporada i ho havíem de fer a l'alça. Allò apoteosi. I vam pensar, quin llibre triem? Dic, doncs mira, no triarem cap llibre. Avui portarem algú que per mi és molt especial, perquè va ser, crec que, sí, la primera entrevista, Àngel Òdena, baríton, amb un tros de veu.
2: Hola, bona tarda. Bé, no sé, sí, molt content d'estar aquí i de tornar a repetir amb tu, que és veritat que va ser la primera entrevista ja fa una sèrie d'anys, abans de la pandèmia, potser?
1: I tant que era abans de la pandèmia, sí, devia és ser...
2: Ha sigut pandèmia abans o després.
1: Sí, nosaltres tenim aquest punt d'inflexió, sí. Però va ser abans de la pandèmia, va ser una entrevista preciosa. Sí, van gravar per Nadal. Es va emetre al final, al febrer, perquè no va sortir fins al febrer, però recordo que eren festes.
2: Sí, sí, sí.
1: I tu vas venir i estava jo molt nerviosa, perquè pensava, ostres, a veure, ara...
2: No.
1: Però va anar tot molt rodat. Sí. La veritat és que amb tu és fàcil.
2: Bé, no ho sé, jo crec que... No, amb tu és fàcil.
1: La qüestió és que va arribar aquesta primera entrevista, n'hem vingut més després, i ara aquest estiu, doncs, vam dir, vinga, tornem-hi. D'aquelles coses que sempre diem, ho farem, però Àngel, no hi ha manera...
2: Bé, per què no em crides?
1: Perquè treballes molt, perquè fas coses fantàstiques.
2: Bé, sí, faig el que... Sí, la veritat és que tinc la gran sort que després de 30 anys o alguna cosa similar, segueixo fent la feina que m'agrada i m'ho passo molt bé. Teòricament m'ho passo molt bé i a vegades que, com totes les feines, tenen efectes col·laterals i la meva també en té... Però jo sempre dic que és la meva passió, la meva devoció, i per tant m'ho passo molt, molt, molt bé. I m'agrada.
1: I t'agrada. Més de 30 anys...
2: Més o menys, sí.
1: I és... Ara, si mires enrere, ja sé que és la típica pregunta, però jo quan miro enrere, que ara ja m'he fet gran i també mira, ara posa cara d'esparverat, però a mi també em passa, quan miro enrere dic, uau, si ho hagués imaginat, no m'ho creuria, no? Si m'haguessin dit, tu faràs això, tu faràs allò...
2: En el meu cas, sempre, ara ja no tant, però perquè l'edat i les situacions familiars, etc. Però sempre havia pensat que era com quelcom una mica provisional i que al final faria una altra cosa. I han passat els anys. A més, és una feina... De vegades és estressant per moltes coses, però sobretot el que és més estressant és que, i que això és una gran sort, que sempre he tingut feina a 2-3 anys vista, no? Llavors, clar, ara jo pensant dintre de si el 28, que si el 29 alguna cosa m'han parlat i no sé què. I clar, a mi m'estressa tot això, perquè en certa manera et dona certa confiança i certa tranquil·litat, però per altra banda és com que el temps passa molt més ràpid, no? Perquè nosaltres, el temps nostre, ara estem el mes que estem, durant els altres mesos, etcètera, no? Els dies, però en aquí és com una mica més estressant perquè penses encara més endavant, no? I, bueno, a mi sempre m'ha provocat certes dicotomies personals, però en part és molt bo tot això que estic dient,
1: Sí, perquè ja saps que, bé, hauràs d'aturar algun any perquè t'hauràs de jubilar,
2: Jo sempre dic que aquestes feines et jubilen, no et jubiles tu, I, sí, clar, hi ha un mercat... Bueno, però jo sempre puc fer altres coses, Altres coses relacionades amb la música, que de fet ja faig. Però és evident que sí, que és... se diu, no, tal per tal cantant o està cantant fins a certa edat. No, són comptats amb una mà, no? Amb els dits d'una mà. La gran majoria de gent, doncs sí, hi ha un mercat que... Pel que sigui, el valor de la joventut, evidentment, ha de ser important... Però potser cada vegada més, com les coses ara són molt, molt visuals i molt de xarxes, etc, doncs cada vegada això hi ha una certa dictadura d'això, no? I fa que potser amb certa edat ja vulguin apartar la gent, no?
1: Quina llàstima.
2: Sí, jo crec que sí, però ara és el que tenim. Hem de lluitar, perquè... O sigui, no sóc resignat, Aquestes coses, una, de lluitar, i les lluites personalment, no? Però sí que és veritat que de vegades les guerres no les pots guanyar. Pots guanyar alguna batalla, però les guerres és més complicat. I hi ha un sistema creat que fa que costi molt poder canviar certes coses.
1: Sí, però tu ets lluitador.
2: Sí, això molt. Però la lluita moltes vegades és quelcom personal. Doncs intentar estudiar, intentar millorar, perquè, perquè encara que passin els anys pensin que tu també vals la pena, que és així, eh? Vull dir que sempre les botelles o els gots estan mig plens o mig buits, eh? Cuidau. I jo sempre l'he vist bastant mig buit, però perquè sóc així, és el meu tarannà. Però és veritat, això passa, això que estàs dient tu, passen, els anys passen, i sense donar-te'n compte, dius, ostres, què està passant? I a més, en el nostre cas, crec que en moltes disciplines ha passat, però amb la pandèmia ha fet com un canvi. Hi va haver un canvi bastant brutal. No sabem per què, i de fet encara amb companys i companyes ens ho preguntem, però hi va haver un canvi. Les coses són més... Abans era tot més ordenat, la feina, els contractes o el que fos, era tot més amb cert temps, ho tenies tot més clar, i ara és tot més sobre la marxa, no? I funciona així, i ho hem d'assumir, i ja està. I jo ho he assumit. No tinc més, eh?
1: Que fer-ho. Quan t'ho marquen...
2: Sí, no, clar.
1: I no et
2: sí,
1: queda
2: sí.
1: Una altra, al final t'has d'adaptar.
2: És així.
1: La teva
2: sí. Jo crec que, sí, senyor, adaptar-se. És allò que, com ne diuen, un s'ha de refundar...
1: Bé, és una reinventar una
2: reinventar-se.
1: Miqueta.
2: Una mica és això. Reinventar-se és saber estar una mica amb l'ull més endavant del que estem ara i un saber recol·locar-se, reinventar-se, per poder, si t'agrada realment aquesta feina, poder seguir en ella, no?
1: Tu ara deies reinventar-se, i jo penso que per algú com tu, que ha fet tants i tants papers... Mm. Ara fem una repassada, escolta'm, perquè...
2: Ara no em fas una... La veritat és que hauria de... Hi ha una pàgina web que es diu Opera Base, que allí està posat tot el de tothom a nivell mundial. I cada vegada és més professional, i jo, com sóc una mica petardo amb aquestes coses d'internet i tal, a vegades ja ni ho entenc, allò. Però sí que surt, clar, a tots els papers que has pogut cantar, i la veritat és que, clar, si miro des de l'any 94, crec, que està posat o així, doncs ara que estem al 26, no? Doncs sí, mira, 32 anys, sí.
1: Imagina't.
2: Doncs crec que des del 94 o 95 hi ha coses posades meves allà. I meves i de moltíssims cantants, eh? I la veritat és que, clar, són molts rols, sí. I alguns que, evidentment, ja ni me'n recordo de res, eh? El que passa que és curiós que aquestes coses és com si tinguéssim aquí dins un fitxer que tu les tornes a estudiar de nou i no estudies des de zero. No saps de quin nivell estàs estudiant, a partir de quin nivell, però saps que allò que tu et vas estudiar ja està allà i ràpid surt. Que no és com si ho fessis per primera vegada.
1: Doncs mira, començarem pel final.
2: Sí, digue'm.
1: I començarem per Tarragona.
2: Bé. Diguem.
1: Després ja parlarem més de Tarragona.
2: Sí.
1: L'últim que has fet a Tarragona,
2: sí,
1: Carmen, és
2: sí,
1: millor.
2: Sí, senyora. Segurament és un dels rols que més he cantat. L'he cantat en bastants llocs i ara queda... Però bueno, vaig fer l'Arena de Verona i amb un teatre que es diu Orange. Orange és una ciutat que està al costat d'Avinyó, que sí. Té un teatre romà que fan un festival top. I vaig cantar allà també la Carmen i he cantat a molts, a l'Escamillo, però sí, l'he cantat a molts llocs. I la veritat que és que saps que a Tarragona jo intento fer coses, organitzar cada any una òpera i tal.
1: Ho sé.
2: I aquest any, clar, com sempre hem de fer òperes una mica tops en l'aspecte de que siguin molt populars, que enganxin molt el públic, perquè l'espai és molt gran, etc etc. I Carmen era una... Jo crec que Carmen potser és l'òpera que més s'ha representat al llarg de la història. Si no és entre la Traviata, la Carmen i la Bohème, la història deu estar por ahí. O sigui que... Bé. A mi l'òpera... El rol està bé, però no m'acaba de... Però està bé, eh? Però l'òpera la trobo brutal. No hi ha ni un compàs que no valgui la pena de música. I de la història, etc. Les històries, com són històries humanes, serveixen per fa dos segles, un segle, i dintre dos segles serviran igual.
1: Sí, perquè ens seguirem matant pel mateix.
2: Evidentment. Eh? Evidentment. Si al final tot és bastant simple, amb tota la complicació que porta.
1: Sí. Matar-se.

0: Veus altres coses que potser des del públic no veuries, no? Però a mi és el que m'agrada d'aquesta feina.
1: Ara farem un KitKat entremig dels personatges, sí. Perquè com és un dia normal per tu, un dia de feina?
0: Ah, bé, si estic... tot depèn. Si estic en una producció assajant, doncs normalment si s'assaja matí i tarda, doncs anar als assajos. A veure, te lleves, prens el cafè, tot el que faci cadascú per esmorzar. I després pues anar als assajos, i jo m'ho passo pipa. En els assajos normalment m'ho passo molt bé, perquè després quan venen funcions, etcètera, etcètera, ja venen els nervis i tot això. Però durant els assajos primer ho fem tot... Primer fem... A veure, depèn del tipus de producció, ¿vale? Però normalment si és un teatre gran i tal, ara dintre poc començaré a assajar al Liceu. D'acord? Llavors estàs un mes assajant i la gran majoria d'assajos es fan a piano. Hi ha el director, hi ha el pianista, perquè el que hauria de fer l'orquestra està reduït per piano, i llavors el que fem és el treball escènic. I perquè, clar, per molt que hagis fet tu un rol, les produccions són diverses, i cada director d'escena o directora vol un determinat tipus de coses. I llavors, en base en això... Pues anem anant treballant durant dies, molt i arriba un punt que ja la cosa està madura, o no, però ja hem arribat a aquell punt, que s'han de fer els assajos amb orquestra, i els assajos amb orquestra sempre són pocs, perquè, evidentment, no és el mateix estar amb piano, amb l'orquestra, pues, bueno, són pocs dies, i llavors allà hi hem d'estar pues, full, a tope. A veure, has d'intentar estar bé de veu, etcètera, cuidar-te...
1: És que la veu és el vostre instrument.
0: Mm-hmm. Sí, com el teu, però...
1: però no és... Sí, ja pateixo el dia que estic encostipada o has d'anar al dentista.
0: Nosaltres totes aquestes coses hem de cuidar. Llavors, hi ha una part... Jo crec que hi ha un 90% dels problemes que tenim de veu tots que són psicològics, que com saps que tu allò ho necessites perquè després has de cantar davant del públic, etcètera, doncs hi ha molta pressió en aquest aspecte i cadascú té una manera de, una psicologia, una forma de ser que fa que li posar que es posi més o menys pressió. Però sí que és veritat que una mica el timing és aquest. D'acord? Llavors quan estàs en una producció, la vida a veure, depèn de si estàs amb companys agradables i tal, és més monacal o menys monacal. Vull dir, que igual acabes un assaig i vas a aprendre algo, etc, etc, però normalment és una vida bastant solitària. Tu estàs sol en una ciutat X, en un apartament, i tornes cap allà i després el dia següent assajar i ja està. Una mica és així. Hi ha una gran sort, ja sé que, clar, jo sóc una mica de la prehistòria, però quan jo vaig començar, l'internet era... o no existia o no... Clar, avui en dia pots connectar amb qui vulguis amb internet, des del mòbil, des de l'ordinador, la taula, el que vulguis, no? Però, clar, abans no era així. Llavors, jo recordo haver a Alemanya haver d'anar a buscar el diari, si volia, La Vanguardia o El País, del dia abans a les estacions de tren, a l'estació central de tren, que no el trobava... Clar, era tot, les teles era per cable, i recordo que allí règim, tot era en alemany, ni italià, ni francès... Vull dir que tot ha canviat molt. Gràcies a Déu per nosaltres, l'internet, per moltíssima gent, jo crec que per la humanitat, però per la gent que viatgem així, l'internet ens ha servit molt per tenir una mica d'esbarjo i contacte amb tothom, i amb el món teu, una mica, no, amb el món real teu.
1: Per no sentir-te tan sol, no?
0: Sí, senyora.
1: És curiós, perquè això no ho pensem, no? Nosaltres des de fora veiem aquest glamour, aquests viatges, aquest aprendre...
0: No existeix, no? Quan parlem... Jo parlo amb molta gent, això, però crec que el glamour és inexistent. No, des de fora es pot veure, no? Però nosaltres no. Vull dir, quantes vegades surts al teatre... I, vale, i pot haver, si és més o menys un teatre llatí, gent esperant allà, alguna signatura i tal, però després te'n vas sol, eh? I te'n vas sol cap a casa, i si no és que has quedat amb algú que t'ha vingut a veure o amb algun company o companya que vas a prendre alguna cosa, si no allí s'acaba... És bastant solitari, aquest món. Per això t'ha d'agradar molt la música, t'ha d'agradar el que fas, perquè aquest aspecte és pràcticament inexistent. En certa manera, ja ho sé que ara... Però som una mica els juglars, els trobadors de... Vull dir, que fem que el glamour el posen els altres, no? I se'l posen entre ells, no? Però nosaltres no... Res, zero.
1: ens ha canviat la mirada, sí. Absolutament. Mira, jo havia preparat una pregunta super romantitzada que ara m'ha quedat...
0: No, però...
1: La faré. A veure què. Però, clar, m'estàs dient tot això i és una barreja.
2: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: I jo ara et dic, si abaixéssim el taló, s'acaba la funció, s'abaixa el taló, l'escenari queda buit, quedes tu i t'assentes en el silenci. Què penses quan s'acaba la funció? Què penses quan allò s'ha acabat, quan tot ha funcionat, quan tothom ha aplaudit, s'han aixecat i han marxat?
1: Home, potser el... la cosa més així... Dius, ostres, no n'hi havia per tant que posessis tan nerviós. Aquesta és la primera, no? Jo crec que hi ha satisfacció per haver fet... També és veritat que la feina aquesta, en part, és bastant efímera, no? Perquè ja està, ja ha passat. El que pinta un quadre, el que fa una escultura... està allà, no? I després pensa que normalment, jo què sé, la gent que fa teatre a nivell professional una mica així important, pues igual estan tota una temporada durant, jo què sé, no sé quants mesos. A l'òpera, depèn dels teatres, pues, bueno, pots fer 7-8 funcions i aquí s'acaba. Inclús hi ha teatres que menys. Llavors és tot bastant efímer. La música és efímera perquè ja està, ja ha passat. I a vegades sí que et sap greu que dius, ostres, en aquell moment jo havia de fer això i no ho he fet. Sí que el que fas és analitzar una mica com ha anat tot, no? Els aplaudiments són 30 segons, un minut, bé, a mi m'agrada molt. Per una part, hi ha una doble... Jo tinc una doble vessant que m'agrada, evidentment, perquè em reconeixin la meva feina, però em ruboritza molt. Llavors, sí, és una cosa que sempre m'ha passat. Me ruboritza molt que em diguin coses, però, en canvi, si no me les diuen, me sento malament, no? És... No sé. No sé com m'ho he de menjar, tot això, però bueno, és la realitat. És la realitat. I... Però sí que és veritat. Després el que fas una mica és analitzar com ha anat i allò que analitzes, doncs tu saps que el que havies de fer, com ho havies de cantar, aquella frase que volia que vocalment o tècnicament fos així, o expressivament, que d'escena havies de fer una cosa que després no has fet, o que t'has equivocat en això, t'has equivocat en allò altre. Llavors ho analitzes i intentes, per la propera, intentes analitzar-ho perquè no et torni a passar, no? Que segurament allò que t'ha passat no tornarà a passar, però passaran altres coses.
2: Una altra.
1: Però, bueno, això és el directe i... Una mica és això el que passa. I després, evidentment, si depèn de quin tipus de rol, si estàs cansat, doncs el que vols és fotre't una cervesa, un vi, que, bueno, aquest és el problema. Però que... I ja està. I si ho pots compartir amb algú, doncs millor, perquè aquestes coses són xules de compartir. Tot i que a mi, si és amb gent que hem estat en la mateixa producció, sí que m'agrada compartir-ho. Com t'he dit, amb gent de fora me sol ruboritzar bastant. I llavors no m'agrada molt parlar de mi. Si no parlem d'en general, sí, però de mi no... Ja et dic, no és ni falsa modèstia ni res. Senzillament que no m'hi acabo de trobar.
0: Estàs curiós, eh? Perquè com que sempre que hem parlat sempre ha sigut tot tan fluid, no?
1: Ah, bé. Bueno, sí, m'enrotllo bastant.
0: Fora de micro no explicarem tot el que hem dit abans.
1: No, millor que no.
0: M'ha arreglat una mica.
1: No.
0: Ets un home de caràcter, ets un home de passions.
1: Bé, no sé si seria de caràcter. M'imagino que sí. És que jo, això ho han de dir la gent de fora. Jo no ho sé. M'imagino que els meus fills me diran que sí, que tinc molt de caràcter. Però què vol dir tenir caràcter? Bé, sí. I passions, sí, clar. Per això em dedico el que em dedico. I ha de ser... Hi ha una part de tècnica, hi ha una part de música, musicalitat, treball, etc, però també hi has de posar la passió. I, curiosament, com més gran m'he fet, crec que més il·lusió hi tinc amb tot això. No sé si és perquè penso que queda menys, d'acord? Però hi poso moltíssima passió.
0: És molt bonic això que has dit, perquè quan sembla que es pot acabar, no? Que cada vegada vas escurçant el temps, quan una cosa realment t'agrada...
1: Sí, clar, penses, ostres, això m'ho trauran a mi i m'agrada, jo no vull que m'ho tregui ningú, no? No té per què, però bueno, també és veritat que has d'assumir les situacions cadascú, no? I la gent que... De fet, qui li agrada molt la seva professió, jubilar-se, jo no conec a ningú que s'hagi jubilat, o continuen fent-ho d'una manera o d'una altra, no? I a mi, com m'agrada molt tot això, doncs ja saps que jo faig 40.000 coses. També dono classes, o sigui que m'ho passo molt guai.
0: No has aturat i és espectacular.
1: No,
0: jo parlava de Tarragona perquè... Una miqueta és la teva nina bonica, també, eh?
1: Bé, en allà estem fent... A veure, jo ja fa temps, ja ho saps, això, ja fa un temps vam... quan hi havia la pandèmia, des de l'Ajuntament m'ho van proposar de tirar endavant allí en un espai que és únic, que és el Teatre del Camp de Mar, que és un meravellós, i a més, curiosament, té una acústica natural, que crec que és per unes coses que van fer el terra, etc etc, però una acústica que allí no cantem sense micro, sense res, eh? Vull dir, allí es fa tal qual, i és que és millor que molts teatres tancats. Té una acústica molt millor, gràcies a Déu. Llavors, bé, des de l'Ajuntament es va tirar endavant, però més endavant, doncs bé, l'Ajuntament potser no tenia capacitat, també políticament alguns ho ven bé, no, és igual. Vam decidir crear una associació des de fora i buscar arribar en pactes amb l'Ajuntament. La veritat és que l'Ajuntament actual estaven molt per la labor, i des de la Diputació, Generalitat, i llavors tota una sèrie d'espònsors privats que gràcies a ells ens treballem i podem tirar endavant cada any una obra allà al Camp de Mar, i cada cop amb més coses afegides en aquesta òpera.
0: A mi m'agrada molt, perquè he dit que començaria pel final, que va ser Carmen, l'anterior va ser La Bohème de Puccini,
1: sí.
0: La Traviata de Verdi, sí. Tosca de Puccini,
1: Tosca, sí.
0: Però vau estrenar...
1: Amb el Rigoletto. Sí.
0: És molt especial, el Rigoletto.
1: Sí, bé, clar, és un rol, el rol del baríton allà és, la veritat és que és una passada. I he tingut la sort, crec que l'he cantat 3 o 4 produccions diferents, i la veritat és que a mi m'encanta, és un rol que m'aixifla molt. Que passa que també et diré, intentar organitzar aquestes coses i cantar un rol d'aquests importants també, en aquell cas, es feia des de l'Ajuntament, jo els vaig ajudar molt, però vull dir-ho perquè físicament, clar, el cantant, al final som uns atletes, entre cometes, perquè fem servir... El nostre instrument està dins del cos. Llavors fem servir molt el cos, el diafragma... Hem d'estar forts, en una paraula, o amb una mica... I si no, ho has d'intentar. I si no ho estàs, ho has d'intentar.
0: Sí, sí.
1: Llavors, depèn de quins rols fas, clar, també sumats a intentar organitzar, que tot estigui... Has d'anar una mica en compte, no? Però en aquell cas el Rigoletto va ser brutal. I va ser molt xulo, vam obrir un camí, la gent va estar molt contenta, i ara... El problema no. El difícil d'aquestes coses és mantenir-te. I cada any intentar fer un passet més endavant, un passet que jo crec que els estem fent. Cada any, el primer any no va ser així, però després a partir del segon, tercer, quart i cinquè any ha sigut amb l'Orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus,
0: sí.
1: Que tenim molt bona col·laboració amb ells.
0: Uh-huh.
1: I, de fet, aquest any tant la Generalitat com la Diputació els hi ha reconegut. La Generalitat els ha posat entre les orquestres preferents, crec que és algo així que se'n diu. I llavors, ara, faig un anunci que ja es pot dir, que és que el mes de desembre també farem, que s'ha composat, em fa moltíssima il·lusió, farem a Vilaseca i a Reus una òpera de Gaudí, sobre Gaudí.
0: Uau!
1: Sí.
0: Clar, és l'any Gaudí.
1: Sí, i llavors darrere hi ha la Diputació, que ho, i està, és, la veritat és que és una idea molt, molt xula, i algun compositor, que és molt amic meu, però és un grandíssim compositor català, però que ara mateix està dirigint una òpera a Montevideo, i en un altre teatre d'òpera de Montevideo estan fent una òpera seva, que no la dirigeix ell. O sigui, està dirigint l'Elisir d'Amore, i fan la Casa de Bernard d'Alba, que hi va posar música, i en aquí ell ha composat una òpera del Miquel Ortega sobre Gaudí. És una mica més llarg, eh? Però no és un avió de Gaudí, ¿vale? Sinó és un moment que va passar durant la construcció de la Sagrada Família. I la veritat és que la música està molt bé. Jo encomano a tothom que s'ho apunti a l'agenda.
0: Escolta, posar-hi música a la vida de Gaudí, no? Una banda sonora operística.
1: Sí, està molt bé. Està molt bé. A veure, ja en el seu moment, ja fa uns anys, bastants, el Joan Guinjoan, que era precisament un compositor de música, sí, contemporània, ell era, va morir, ell era de Riudoms, i va escriure una òpera també de Gaudí. Aquesta música és més... A veure, quan entres dins de la música, aquella era més atonal, i diguem-ne que el Miquel escriu més melòdic i tal, o sigui que és una música potser que arribarà més al públic. Jo crec, bueno, arribarà seguríssim. I bé, i aquest és un dels projectes, per això et dic que cada vegada més al Camp de Tarragona el que vull aportar és una mica aquesta experiència i aquestes ganes de fer coses que potser quan veus que... Com explicar-ho? Que la teva experiència i la teva sabidoria en un terreny, doncs que se'n pugui aprofitar amb molta gent, i el més bonic d'això que fas, almenys jo, el que fem a l'estiu, el més bonic és que et dones compte la quantitat, en 15 dies, la quantitat de gent que hi treballa, i que hi ha molta gent que s'hi guanya la vida durant aquells 15 dies amb això. I això és molt xulo. perquè et dones compte que quan l'associació rebem subvencions, etc, però aquests diners se'n van amb tota aquesta gent, no? I dius, ostres, ha valgut la pena fer tot això, no? Vull dir, no és una cosa de... Em perdó, que vem tantes vegades tantes corrupcions i que tal roba i tal altra roba. Pues no, en aquest cas, allí no roba ningú i és molt xulo perquè passa això, no? I dius, això, ostres, això és el que a Europa segurament deu passar, que també hi deu haver lladres. Però això és el... Per què no ho fem aquí, no? I és el que una mica estem intentant al Camp de Tarragona fer-ho.
0: Mireu, després d'escoltar-lo, i jo que l'estic veient, que el tinc cara a cara, que no és per internet, que m'encanta poder fer les entrevistes presencials, us haig de dir que he parlat de passió i ara parlaria d'amor, d'amor pel que fas.
1: A mi m'agrada molt. Això, per exemple, sí. Això que farem ara de Gaudí, ho trobo una passada, que podem... I després, a veure, això organitza... La veritat és que és a través de la Camerata 21, en aquest cas. Estem molt associats, però això ho organitzen ells, és ells qui ho tiren endavant, però a mi m'ha fet molta il·lusió, perquè crec que és un fet que, havent sigut de Gaudí de Reus, és igual, de Riudoms, de Reus, és igual.
0: Vull dir, sí, aquí hi ha una batalla que no...
1: No, jo ni m'hi vull posar, amb això. Però que és de l'àmbit territorial de Tarragona, de l'àrea metropolitana de Tarragona, que ara que jo crec que està molt bé, que es vulgui tirar endavant, però la cultura també hi ha d'entrar en tot això. Llavors, que puguem tenir en aquest àmbit, convertir-nos una mica en tenir una certa normalitat europea, pues està bé, i que siguin conscients les persones que tenen aquest poder de decisió, que sí, no només els polítics, sinó també els tècnics, perquè hi ha tècnics de cultura que estan per la labor, i això està molt bé. Que ho tinguin clar. I això em fa molta il·lusió. I, a més, estem a Torredembarra, esperem que el teatre de Torredembarra algun dia s'acabi.
0: I que vinguis a estrenar-lo.
1: No, però no és només això, sinó que tenim tota una sèrie de teatres al Camp de Tarragona, espais que després s'han d'omplir. I estaria molt bé que, mica en mica, aquestes coses, i que el públic... Perquè fes públic n'hi ha. Al públic li agrada aquestes coses.
0: Sí, perquè sembla que no, però sí que n'hi ha, i van, i assisteixen.
1: Sí, si fas coses de qualitat, la gent hi va. I si no poses preus astronòmics, clar, si has de pagar 300 euros per una, o 200 euros per una platea, com... No, però si els preus són relativament...
0: Assequibles,
1: doncs, si vas a sopar o dinar, ja no sé quan ens gastem per cap.
0: Si anem de tots aquests restaurants, també podem invertir en cultura.
1: Sí, senyora.
0: Jo això ho dic molt.
1: És així.
0: Ja sabem que ens agrada, que la cultura culinària és important.
1: Sí, és important.
0: Però si dividim una miqueta, una setmana la fem culinària, l'altra operística...
1: Sí, senyor, de teatre, literària, sí, senyora, és que ha de ser així.
0: Jo...
1: Així ens enriquim molt més tots.
0: I ens aprimarem una miqueta més.
1: També.
0: Jo estaria moltes hores parlant amb tu, perquè és meravellós, però ara em diran, és que no hi ha més temps a la ràdio i... però no podia deixar passar l'oportunitat de tenir-te als estudis. Si t'atreveixes, tenim un qüestionari d'aquests ràpids.
1: Sí, home, i tant.
0: Mira, jo tiré una paraula i tu m'has de dir a bote pronto el que et sembla.
1: No sé si hauré fet això, però bé, ho
0: no
1: faig,
0: saps, eh? Jo sabrà, sí que ho faràs.
1: Bueno, provem.
0: Bueno, i si no, després ho esborrem, els nens no sabran això. Som-hi?
1: Sí, sí.
0: Sí? Vinga. Arrels.
1: Casa meva.
0: Identitat.
1: Catalana.
0: Una ciutat.
1: Barcelona.
0: Música.
1: La meva vida.
0: Un plaer.
1: Buf. Veure el Barça.
0: Un luxe.
1: Poder-me aixecar cada dia amb il·lusió.
0: Un àpat.
1: Ep. Una paella, potser. No sé, és que ara m'ha vingut al cap això, però...
0: Doncs la paella està molt bé, mira.
1: Sí, no sé.
0: Escolta, perquè no és l'hora de dinar, si no podria anar a fer una, eh? Un museu que recordis molt.
1: Crec que era el Museu de Ciències Naturals de Londres.
0: És preciós.
1: Sí.
0: És preciós. Un espai de nostàlgia.
1: El Cap de Salou.
0: Uita. Unes vacances que voldries tornar a repetir?
1: A veure, m'agrada molt Nova York, anar-hi. Sí.
0: Cultura.
1: Hauria de ser la base de tantíssimes coses. Tot és cultura, tot el que ens rodeja.
0: Un llibre important per tu? O no ets massa lector, eh?
1: No sóc gaire lector.
0: No havia entrat jo, eh?
1: Però, clar, però jo tinc molts llibres de partitures.
0: Molt bé.
1: I llavors, qualsevol de Verdi o de Puccini per mi són importants.
0: Magnífic. I ara, amb quin llibre de partitures estàs?
1: Ara Maïda, que és la propera òpera que he de fer, i aquesta que t'he explicat de Gaudí, i després entremig he d'anar a Montevideo a cantar una producció del Mario Gas d'una zarzuela que van fer molt xula, la tavernera del Puerto.
0: Escolta'm, jo si necessites algú que et porti les maletes, ja sé que no hi ha glamour, però escolta'm... Jo
1: no n'hi ha, no n'hi ha de glamour, però bueno, no, però és divert.
0: Però jo te les porto.
1: Vale, pues genial.
0: Àngel Òdena, meravellós, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista tan propera. A

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Anem de Festival Literari en el Calaix. Els dies 11, 12 i 13 de setembre torna la Fira Literària del Penedès Riu de Lletres. Unes jornades especials on celebren el seu desè aniversari i amb moltes novetats. En parlem amb en Jordi Romeu. Mònica Socies.
1: Una cita que no ens podem deixar perdre any rere any és el Riu de Lletres, la fira literària del Penedès. Però enguany és molt especial, per dos motius. Celebren el seu desè aniversari i s'uneixen amb l'entitat DILECAT, l'Associació de Professionals de la Dinamització Lectora de Catalunya. Festa grossa.
2: Sí, 10 anys, Déu-n'hi-do. Qui ho hagués dit, eh? I a més, clar, volíem fer alguna cosa així una miqueta més gran, alguna cosa que fos una mica més sonat. I al final, doncs mira, parlant amb l'Associació de Professionals de la Dinamització Lectora, el DILECAT, ells també estaven intentant muntar un festival sobre la dinamització lectora, sobre la seva feina i tal, i bueno, ens vam com oferir els uns als altres per muntar una cosa conjunta. Perquè al final el Riu de Lletres, a part de llibres, també hi ha això, aquesta part de dinamització lectora, que es fa feina molt bona des de biblioteques, però que també doncs, es pot treballar des d'escoles, des d'entitats, també des de les fires, per tant, hi lliga molt bé. Nosaltres amb el Riu de Lletres hi ha sempre a part de presentacions de llibres, xerrades sobre literatura i aquesta mena de temes, també fèiem alguns espectacles infantils, algunes activitats, alguns tallers, i això és el que fan els de DILECAT. I per tant, i lliga perfectament. Nosaltres aportem la part més logística, que és ja el muntatge de la fira i tot la parafernàlia de parades, d'espais, de muntatge de llums, de so, i ells hi posen la part d'activitat. No? Ells posen els tallers, posen els espectacles infantils, posen tot el tipus d'activitat més relacionada amb dinamització lectora. I creiem que aquesta associació, que aquest lligam entre els dos mons, no? Suma i multiplica, i per això ho fem. Seran 10 anys de Riu de Lletres i primer any de Festival DILECAT. De moment, això és el que tenim pensat, i a més ho faran ells amb molta il·lusió, perquè quan els hi vam proposar d'ajuntar-nos, de seguida ens van dir que sí, per tant, totes les facilitats.
1: Iniciar un projecte és sempre un risc, però el que va començar com una trobada professional ha anat sumant públic, creixent i multiplicant idees que enriqueixen molts aspectes del món literari. La seva mirada polièdrica i professional s'ha consolidat amb gran èxit, però s'ho imaginaven?
2: Bé, no sé si la paraula és lluny, perquè al final no ens hem mogut de Sant Pere de Riu de Bitlles, oi? Però sí, home, 10 anys. Quan vam començar ho vam fer, diguéssim que així, a moda petit, no gaires pretensions, intentant sí sempre portar gent bona, professionals del món de la literatura, que poguessin aportar el seu granet de sorra per millorar la promoció de la literatura. I en mica en mica la cosa s'ha anat animant. Ja sabeu que vam passar de fer-ho un dia només amb xerrades, a fer-ho dos amb més xerrades, amb ampliació d'espais, i finalment ho vam convertir en una fira de llibres, però al principi era només una trobada professional. I la combinació de la fira de llibres i la trobada és el Riu de Lletres. I a més aquest any, ja ho sabeu, amb el DILECAT, no?, que encara fa la cosa més grossa, doncs sí, evidentment no sabíem on arribaríem quan vam començar. Ara que estem aquí ens adonem que el camí recorregut ha sigut prolífic. Creiem que han passat, la gent que ha passat per aquí ha aportat molt, que ens hem enriquit tots una miqueta i que ha ajudat també la literatura catalana a promocionar-se.
1: Una fira amb els objectius molt clars.
2: Objectiu, sobretot, continuar sent un referent de les fires literàries a Catalunya, de la literatura català, que també sigui la fira de referència del Penedès, per això en diem la Fira Literària del Penedès, i que sigui un punt de trobada de professionals del món de la literatura, des de, ja ho sabeu, de biblioteques, de docència, d'autors, d'editors, de llibreries, perquè al final el que sempre ha caracteritzat una mica el Riu de Lletres és que ha de ser un punt de trobada, no és només una fira de llibres, sinó un lloc on els diferents àmbits de la literatura es troben, parlen, conversen, proposen objectius comuns, es proposen activitats. Ja sabeu que també han sortit alguns llibres ja de la trobada del Riu Riu de Lletres, alguns editors que s'han posat en contacte amb autors, han sortit contractes d'edició, vull dir que realment el Riu de Lletres és això, una trobada, un punt on els marges de la literatura es troben, un lloc on la gent parla, on la gent conversa, on la gent comparteix. Com on posarem més èmfasi ja és més complicat, perquè posem èmfasi en moltes coses. Ens agrada que els llibres siguin al carrer, que la gent vingui a comprar-los, que la gent de l'entorn, de la comarca vingui, que la gent de fora vingui, que conegui les propostes editorials, editorials més petites, que no són les que trobarem habitualment a les llibreries, que vinguin les llibreries del territori, perquè també són les que han de conèixer la gent d'aquí, la gent de fora, i sobretot aquest any, com que tenim també el Festival Delicat, aquesta part més d'activitat encarada a escoles, a biblioteques, ens agradaria que vingués gent del món professional de la programació cultural, perquè al final el Delicat és una associació de professionals que el que ve a fer, el festival no és tant una activitat festiva, encara que sigui festival, sinó una mostra. És una mostra de la feina que ells estan fent, del que poden oferir els professionals de la programació i perquè els coneguin. Perquè al final està molt bé tenir una literatura forta amb bons autors, bones autores, però també necessitem una literatura forta amb lectors i nous lectors i lectores. I això és la feina que estan fent els de Delicat, no? Promocionar l'activitat per crear nous lectors i lectores. Per tant, aquí hi posem molt èmfasi perquè és la part que sempre hem dit que coixeix una mica de la nostra literatura. Tenim grans obres, el que no podem perdre són lectors i lectores.
1: En Jordi Romeu ens fa un tastet d'alguns dels actes d'aquesta edició.
2: Ja sabeu que a nosaltres ens agrada que al Riu de Lletres la gent vingui quan vingui es trobi alguna cosa. I això és una miqueta el que passa aquest any també, eh? De fet, aquest any comencem el dia 11, el divendres, hi ha un primer espectacle inaugural amb una representació teatral sobre la Clementina Arderiu, per tant ja comencem abans d'hora i tot. I el dissabte a partir de les 10, que és quan inaugurem la fira, ja comencen a haver activitats. De fet, la primera de totes, a les 11, és una xerrada que penso que és molt interessant, sobretot per gent que es dedica a la docència, perquè parlem de la cançó a l'aula, no? De la cançó improvisada, la glosa, el rap, els romansos, la cançó popular. Ens venen tres professionals que es dediquen a això, que són això, la Noemi Martínez, el Ferriol Massip o l'Alerma Jaraca, i que ens explicaran les seves experiències en aquest camp. Penso que és una forma d'introduir la literatura que és diferent del que fem habitualment i que penso que pot aportar una visió que penso que pot ajudar molt als docents. Aquest any la part aquesta més de docència està bastant reforçada, eh? O sigui, la gent que es dediqui a aquest àmbit tenen moltes propostes per explorar. Però és que, ja saps, durant tot el dia anirem fent coses. També tenim una ficció sonora sobre l'obra de la Maria Lluïsa Morós, del llibre Els nens de les senyores Latin. Tenim activitats infantils tant dissabte com diumenge, dissabte amb la Misha, amb el Joan de Boer. Després tenim presentacions de llibres amb gent molt consolidada del panorama literari català, com per exemple amb el David Vilarrós o el Melcio Comas i la Carlota Gur, que venen junts i que ens faran una xerrada d'una hora que parlaran ells, encara no sabem ni de què, però sabem que vindran i serà molt interessant perquè tenen unes visions molt interessants de la literatura. El mateix dissabte també, per exemple, ve el Joan Lluís Lluís, que ha fet un esforç bastant important, perquè clar, ell ve de Catalunya Nord, li cau una miqueta lluny, i tot i així vindrà i ens presentarà el seu últim llibre i bueno, farà una miqueta d'explicació de la seva visió també de la literatura. Però és que diumenge també tenim coses molt interessants, no? Per exemple, ve el Rafael Nadal a fer el Club del Llibre, amb la trobada de clubs de lectura del Penedès, que com ja sabeu és Penedès Garraf, de fet ja sabeu que és obert a tothom, que pot venir qui vulgui i que es comentaran les obres del Rafael. També, hòstia, va ser molt ràpid, o sigui, amb el Rafael el vam trucant i hòstia, mira, fem això tal dia, pam, ja hi pots comptar. O sigui que estem molt contents per això, perquè ara la gent ja ens coneix, el Riu de Lletres ja té nom, i en tothom qui truquem i diem si pots venir, si tenen la gent de llibre, venen. O sigui que això estem molt contents. També presentem algun llibre d'una de les editorials que ven a la fira, de Boliana, amb una obra on hi participen diferents autors, alguns dels quals també són del Penedès. Ens ve la Maria Carme Roca, de cara al migdia, i acabem el diumenge amb en Jordi Llavina, que és un dels referents literaris del Penedès i que ens fa especial il·lusió perquè amb 10 anys de Riu de Lletres encara no havia vingut, i també va ser dir-li, escolta Jordi, què t'agradaria? Però ja hi pots comptar, veus? Un altre exemple de que el Riu de Lletres ja està arribant a tothom i que tothom el coneix. I és, això ens fa especial il·lusió perquè ell tancarà el Riu de Lletres aquest any i ens presentarà el seu últim poemari. Però a part també diumenge, dintre del Festival d'ILECAT, hi ha el conte per a nadons que fem cada any a les 11, un conte per a nens una mica més grans a les 12, després de la 1 fem un taller infantil amb la Sara Sareta, que és un altre dels aspectes que ens agrada d'aquest Festival d'ILECAT integrat a dintre el Riu de Lletres, que és que les actuacions, els espectacles són vivencials, en el sentit que no, els nanos només van allà a mirar sinó que, i a escoltar, sinó que a més participen. Moltes de les activitats que ens proposen la gent de ILECAT són participatives i això fa que la literatura es visqui d'una altra manera, no només llegint, només escoltant, sinó també participant en les activitats. I això, bueno, penso que és un fet diferencial interessant perquè és una manera també d'acostar-se a la literatura que és diferent. I a part d'això, clar, hi haurà la fira durant tot el dia, hi haurà les parades d'editorials, de llibreries, d'entitats. Per tant, és això que us dic, que una miqueta quan la gent ve al Riu de Lletres, vingui l'hora que vingui, té alguna cosa a fer. I després, clar, també també hi ha el dinar popular, que hi ha qui diu, oh, dinar popular, sí, dinar popular també, perquè és la part aquesta més lúdica, on tots els sectors es troben i poden xerrar de manera distesa, no? Allò de que la vida ens porta a un ritme frenètic i, en canvi, la fira ens serveix per aturar-nos un moment i trobar-nos, i el dinar és això, compartir taula, compartir menjar, a més menjar de qualitat i de proximitat, perquè ens ho fa la finca Can Verdera, que és una masia del terme que ens fa la fi de guà i l'arròs amb producte de la zona, i a més ens ho fa molt bé, perquè cada any ja en repetim, i la gent allà és on te comparteix moments, on te comparteix les experiències, on es coneix, on te lliga caps, on es fan contractes editorials fins i tot. Per tant, el dinar també és important per nosaltres. I a part d'això, bé, això, convidar a tothom qui vulgui a venir en qualsevol hora, perquè segur que trobarà activitat, segur que gaudirà del dia, del poble i de l'ambient que hi ha al Riu de Lletres, que és molt distès i molt agradable.
1: L'espectacle Cobra les portes a la fira és d'una de les autores que sempre hem reivindicat al programa, Clementina Arderiu. En Jordi Folch, escriptor i qui està al capdavant d'Hola Creador, ens en fa 5 cèntims.
3: Es commemoren 50 anys del traspàs de la poeta Clementina Arderiu, esposa del prohom i pal de paller de la cultura catalana Carles Riba, i ho celebrem des de l'Associació Cultural Hola Creador amb la creació d'una dramatúrgia que estrenem a Riu de Lletres, a casa d'Anna Clementina Arderiu, que d'aquí és 1959. La història, que és una biografia dramatitzada, es situa al terrat de la casa del carrer Amargura de Cadaqués, una casa que un grup d'intel·lectuals va regalar quan en Carles Riba va fer els 60 anys. Des del terrat, la Clementina Arderiu, sempre enfosquida per la magnitud, per la personalitat extraordinària de Carles Riba, narra la seva vida des dels seus principis, havent nascut per ser joiera amb una argenteria del carrer Princesa, i la poesia l'enamorà, i allí a la botiga hi anaven en Josep Carné, Miquel Ferrà i en Carles Riba, i aquest darrer va ser qui la va enamorar. Clementina Arderiu va escriure i publicar 6 llibres de poesia al llarg de la seva vida, i calia una biografia dramatitzada perquè encara és molt desconeguda. I és molt difícil escriure una biografia d'una poetessa on pràcticament no passa res, però per desgràcia a la vida d'en Carles Riba, dels seus 3 fills i de la Clementina Arderiu es va creuar la Guerra Civil Espanyola, l'exili a Avinyó, a Perpinyà, a París i a Bierville, on naixerien les famoses elegies. Aquesta dramatúrgia, ja publicada en llibre, és interpretada per l'actriu tarragonina Isabel Periago i l'actor reusenc Fèlix Vidal, que en aquell moment també està als escenaris amb el somni de gaudir Toda i Rivera. Que ningú no es perdi aquesta estrena a Riu de Lletres, un espectacle teatral, musical, amb algunes peces cantades a la guitarra, que entendrirà l'espectador i li tornarà la vida d'una dona, insisteixo, sovint enfosquida pel fet de ser dona i pel fet de ser esposa d'un gran poeta com era Carles Riba. Gràcies.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat va d'etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i al nostre web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La representació de l'obra La senyora Florentina i el seu amor Homer, a càrrec del grup de teatre Espiral, servirà de cloenda de la 31a edició de la mostra de teatre de Valldoreix. Al Faves Comptades en volem parlar i per això hem convidat a la directora del grup de teatre Espiral, la Trini Escriuela. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Serra, que és l'actriu que interpreta Perpètua. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Diumenge a les 7 de la tarda a la Nau de Cultura de Valldoreix s'aixecarà el taló per representar aquesta comèdia de Mercè Rodoreda. Ho teniu tot enllestit, tot a punt?
1: Quasi ho tenim tot. Ara ja s'està muntant l'escenografia, per exemple.
0: Ara?
1: Ara, en aquest moment. El director tècnic, amb un ajudant, està muntant.
0: Estan treballant.
1: El més complicat.
0: I assajos fins a l'últim moment, o quin és l'últim assaig que feu?
1: Dissabte.
0: Dissabte. Dissabte.
1: Diumenge ja ens reservem i procurem no llegir el text ni repassar a partir del migdia, perquè si no s'acosta massa a l'hora de l'actuació i et pots confondre si ho has dit o has repetit o no. I és un perill.
0: Núria, com ho portes?
2: Bé, aquesta setmana és intensa. Com bé diu la Trini, assajos cada tarda, llarguets, amb vestuari, sense vestuari, canvis de vestuari, escena i amb fred, perquè val a dir que la nau no acaba d'estar ben climatitzada. Aprofitem la vinentesa, Trini, et sembla,
1: sí,
2: perquè passem un fred que pela.
1: Sí.
2: Però,
1: sí,
2: bueno, amb la il·lusió que tenim a dintre, doncs ja, i aquell foc que ens crema, ens escalfa, perquè si no...
0: Una pregunta així pels curiosos. Queden entrades?
1: No.
2: Estan exaurides fa més de 2 o 3 setmanes. Es van exaurir molt ràpidament. Com bé dius, és una rodoreda. Mm. I jo crec que això ja és una molt bona...
0: I la gent, sí, la gent us hi espera.
1: Sí, sí. Val a dir que... A veure, aquesta mostra, aquesta 31a mostra, s'està omplint, però amb la capacitat de convocatòria d'Espiral o dels grups del poble, és diferent. O sigui, la gent del poble, doncs, ens ve a veure els grups de la casa.
0: Trini, què és el que us va motivar a triar La senyora Florentina i el seu amor, Homer, com a peça per a aquesta cloenda del cicle de la mostra de teatre de Valldoreix? Perquè hem de dir que també hi va haver una primera representació,
1: sí,
0: el 2019.
1: Sí, justament va ser per això que no em vaig quedar amb molt bon sabor de boca per aquella posada en escena. Jo la vaig dirigir fent a les dones una mica més dèbils, una mica més faves. Estem amb el faves comptat.
0: Però sent més fidel al text? O...
1: Sí, sempre és fidel al text. El que passa que el caràcter i la forma de dir el text és molt diferent si el dius d'una manera o d'una altra. I jo aquesta vegada he volgut que les 4 dones siguin empoderades, perquè de fet són dones molt valentes, molt decidides i molt avançades en el seu temps. Perquè la senyora Florentina té relacions extres amb... extramatrimonials el té l'Homer, perquè l'Homer és casat. L'Homer es va casar...
0: Ella és soltera.
1: Ella és soltera. I li ha guardat...
2: Fidelitat.
1: Fidelitat perquè, bueno, era el seu amor d'infància i ell li va prometre amor etern, però no ha sigut... Un etern una mica curt ha sigut aquest...
0: És una comèdia, no?
1: Bueno, és mig-mig.
0: Mig-mig.
1: Sí, hi ha un personatge que és molt divertit, que és el de la Minyona, que... Bueno, no explico tantes coses, no?
0: Però situem, per exemple... A veure, la història de què va? Expliquem de què va la història i quants personatges són els que veurem sobre l'escenari.
1: Doncs són 4 dones, veïnes i amigues, que conviuen molt estretament i que s'expliquen tot i comparteixen tot. I per aquesta amistat coneixem les vides de cada una de les persones, d'aquestes 4 persones, que són dones que realment han superat unes vides difícils, complicades, i que han sigut capaces d'estar en un punt d'empoderament, que dic jo que és per això que l'he volgut tornar a posar en escena amb aquest aire d'empoderament d'aquestes
2: coses. Que val a dir que Rodoreda, jo crec que ja la va escriure una mica amb aquesta intenció, perquè Rodoreda ja era una dona avançada, era una escriptora molt moderna per l'època, a Exacte. Voltes no va ser ben entesa, moltes de les seves obres criticades, i per tant, perquè ja definia uns personatges femenins ja empoderats a l'època, pensem que parlem d'una obra de fa un segle, 100 anys enrere, dels anys 20 del segle passat, i per tant els personatges masculins, si et fixes, els dos, el protagonista i el jove, són dos homes, un més madur i un jove, ja els descriu una mica... No sé si dir-ne febles, però...
1: Sí.
2: Però que surt, són perdedors, al final són perdedors, són els grans perdedors.
1: Exactament, perquè...
2: Els homes.
1: Representen també que són masclistes, evidentment. L'època masclistes, no podia ser d'una altra
2: mentiders,
1: manera.
2: Mentiders.
0: Bueno, en aquella època i en aquesta també en trobaríem.
1: Sí, també.
2: Però masclistes, moment... mentiders, manipuladors, l'engany i tot això.
1: Sí.
0: Molt bé. I la Núria, dèiem que protagonitza o interpreta el paper de la Perpètua.
2: Sí,
0: no?
2: La senyora Perpètua.
0: La senyora Perpètua. I quin és el seu paper d'aquestes veïnes, no? D'aquesta colla d'amigues? Fes-nos una descripció del perfil. Com és la Perpètua?
2: La Perpètua és un personatge amb una personalitat molt forta, una dona que ha lluitat molt, que va quedar vídua relativament jove i que a base de molta lluita i de que tenia un petit capitalet l'ha fet créixer. També té un cop de sort, a principis de l'obra, té un cop de sort que fa que aquest capital
1: encara
2: augmenti més i la fa més empoderada a tots els nivells, perquè una dona... si no té calés, en cap època és vàlida, amb aquella menys. Però aquesta, la Perpètua, s'ha pogut enriquir a base de treball, sort i esforç, i doncs bé, ella n'està molt satisfeta i molt contenta.
1: I ajuda la Florentina.
2: Sí, dona un cop de mà.
1: S'estimen molt les quatre dones i s'ajuden.
0: Sí, fan pinya.
1: Fan molta pinya, sí.
0: I abans, quan parlaves dels canvis que has introduït per aquesta edició, per aquesta nova...
1: Posada en escena.
0: Sí. Quins canvis, a part del to que comentaves, Trini, on més es nota aquest canvi?
1: No, pràcticament no he canviat res més. És la forma de dir cada frase, de sentir cada frase, perquè les frases no es diuen, es expressen. Hi han d'expressar sentiments i energia i força. I això és una cosa que si no hi ha això, doncs pràcticament val més llegir-te un llibre, perquè llavors t'imagines tots els sentiments i tot el que l'autor o l'autora volia dir. Però no he canviat cap mena de text. Potser he escurçat una mica les coses que eren repetitives o això, perquè no volíem que fos massa llarga, que de fet en les hores va ser una mica, però no he canviat res.
0: Quins són els temes que tracta l'obra?
1: Doncs això que deia la Núria, aquella forma de ser dels homes, els personatges dels homes ho expliquen molt
2: bé. Homes versus dones, això és un tema...
0: Les relacions, diríem, entre homes i dones.
2: Sí, intergeneracional, vol dir que això, com bé deies, continua passant ara, molt menys, volem entendre, però bueno, les relacions home-dona, no? Les relacions d'amor, les relacions d'amistat...
1: I la manipulació que deies, que això és que... Perquè ho intenten molt i molt, només, l'ha tingut enganyada durant molts anys, però finalment les amigues ja li deien...
2: Li cau la vena dels ulls, finalment.
1: Cau, exactament. Sí. I reaccionar.
0: L'engany, l'empoderament...
2: Correcte.
1: Sí, exacte.
2: I les conseqüències, no?, d'aquest...
1: Sí.
2: Sí.
1: De fer-se...
2: Al final és molt sorpresiu, de fet, al final, no?
1: Sí.
2: Un cop d'efecte.
1: Sí.
0: Tot. Per tant, podem dir que amb tots aquests temes, amb aquesta interpretació, diríem que... més empoderada.
2: Renovada, no? Diguem més que empoderada i renovada.
0: Renovada, sí. Aquesta obra de Mercè Rodoreda, doncs, arriba i atrapa perfectament el públic d'avui, no?
1: I tant.
0: Sí. Podem dir que són temes encara actuals.
2: Atemporals,
0: sí.
2: I tant.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: La Núria, ja hem dit que ella és la primera vegada que fas aquesta
2: Aquesta obra, sí.
0: Aquesta obra, sí.
2: I amb grup Teatre Espiral, i estic fa... no arriba a 3 anys. És la segona obra aquesta ja de més pes que la Trini m'ha donat un paper més rellevant. I l'anterior vaig fer una petita participació en el Drapaire, que es va portar a terme l'any passat, no? La mateixa data.
1: Sí, una cosa col·lectiva, una cosa col·lectiva amb tots els grups, o la major... No, part dels grups de Sant Cugat i Valldoreix, que era una proposta que teníem moltes ganes de fer en conjunt tots els grups, i nosaltres, Espiral, ens vam quedar doncs amb dues o tres peces, i la Núria va interpretar doncs una senyora també amb molta classe i molts diners. I
2: la propera vull un altre paper, Trini, dona'm un altre rol, que aquest ja el tinc assolit.
1: D'acord, ho farem.
0: Escolteu, el pes de l'estètica, del vestuari, de l'escenografia, perquè no oblidem que això passa al barri de Sant Gervasi?
1: Sí, barri de Sant Gervasi.
0: Classe alta, podríem dir, en una època, doncs, molt senyorial.
1: Exactament.
0: No?
1: I el senyor Homer ho té molt clar, que aquella casa val molt, que la situació i tot és molt, molt llaminera, i s'ha proposat doncs que l'herència de la Florentina sigui per ell i els seus fills.
0: Mira, que és espavilat, l'Homer.
2: Té un pèl de tonto, no?
0: No. Quin creieu que és el missatge o la reflexió que el públic s'emportarà després de veure aquesta obra?
1: No te fies de...
2: Sí, que no ens deixem endur per les emocions ni ens deixem enganyar, i que als homes se'ls ha de filar molt prim,
0: Se'ls ha de lligar en curt, no?
2: Per corto,
0: sí. Aquesta mostra de teatre va començar precisament amb vosaltres, amb el grup Espiral.
1: Grup Teatre Espiral, aquí et porto el programa de la primera mostra, que, bueno, ja vam fer a la primera mostra Poesia i Vida de Joan Salvat Papasseit, que va ser un muntatge molt entranyable. Sempre ha sigut la nostra nineta dels ulls, i hi havia 4 espectacles més. Això va ser l'any 1994, i ara, pues, a partir de la 26a mostra, ja no vam organitzar grup de Teatre Espiral, sinó que organitza l'MD amb la nostra col·laboració en quant a fer propostes. Ens assentem a la taula i fem propostes i valorem quins muntatges poden anar a la mostra, i la programació continuada, perquè de febrer a maig es fa una programació continuada que també la vam iniciar a grup de Teatre Espiral, el 94 també, i que ara doncs es fa també de febrer a maig, un diumenge de cada mes. O sigui que...
0: No és... 25 edicions, són les que heu organitzat d'aquesta mostra de teatre a Valldoreix, i el testimoni el tenim aquí, la primera edició, que ens ha portat la Trini al programa, amb les 4 representacions que hi havia. Amb quina idea naixia aquesta mostra, Trini?
1: Doncs, com bé la paraula diu, mostrar tot tipus de teatre amb un nivell acceptable, que donés cultura, que donés missatge, que donés a conèixer autors, com per exemple Papasseit, que en un moment donat, quan la vam presentar, no molta gent coneixia Joan Salvat Papasseit, i després hem fet Espriu, i després hem fet Mercè Rodoredes, i hem fet Montserrat Roig i Carme Riera, o sigui, intentar doncs captar l'atenció cap als autors i autores, que d'autores n'hem fet moltes, doncs el captar pel públic doncs aquesta riquesa literal i
0: clàssics catalans.
1: Exacte, n'hem fet molts. Hem fet també alguna cosa en castellà, com pot ser doncs la Casa de Bernard Alba, que de Federico García Lorca.
0: Això és tot un clàssic, eh?
1: Sí. I Platero i jo, de Juan Ramón Jiménez.
0: També.
1: I aquestes coses no són traduïbles per la meva manera de pensar, i les vam fer evidentment en castellà. Ah, també vam fer les 5 hores com Mario, de Libes. Però després tot l'altre ha sigut català i pràcticament molta dona que ha escrit en català i que Isabel Clara Simó, la Montserrat Roig, la Carme Riera...
0: Més contemporànies, ja.
1: Sí.
0: I escolta, l'esperit d'aquesta mostra es manté? O sigui, un cop vosaltres cediu el relleu a l'MD, l'esperit s'ha mantingut?
1: Sí, hem tingut molta sort perquè, bueno, com que hi ha una tendència a que el teatre, per anar al teatre i programar teatre, s'està intentant donar, doncs, comèdies i coses que no tinguin massa missatge, a mi això em preocupava i de fet hem pogut mantenir que en totes les mostres i en totes les programacions continuada hi hagi missatge, que hi hagi doncs crítica social o alguna mena de cosa que no sigui només el fet de hi-hi-ha-ha, anar a riure, passar-s'ho bé i cap més conseqüència. Això estic contenta perquè sí.
2: Sí, des de que conec la Trini he copsat aquest criteri que té molt bo a l'hora de seleccionar obres, a part de l'experiència i el gust que té amb l'escena i amb tot, no? I sempre en defensa de la dona, sempre té aquest rerefons de que sempre les dones ens emportem la millor part, si és possible.
1: Sí.
0: El grup de teatre Espiral va néixer el 1990, que sembla que va ser ahir.
1: Trini. Sí, a mi també m'ho sembla. Però mira, aquí tens la llista.
0: Quantes obres heu representat?
1: Mira, hem muntat 85 coses, 85 muntatges. L'últim ha sigut, abans que aquest, la trilogia Rossinyol, que també la vam fer amb els tres grups, Magma, Cercle i Espiral. I l'hem fet ja tres vegades. També estic molt contenta d'aquest muntatge perquè de Rossinyol havíem fet Rossinyol Aranjuez, Rossinyol 1931, que és escrit per la Montserrat Cornet i que explica la vida de Rossinyol, però només pràcticament la part més pictòrica de Rossinyol. I aleshores vaig agafar allò com a fil conductor i he introduït la part de dramaturg, importantíssima també de Rossinyol, i he posat, doncs, La gente bien, que és una crítica social de la Barcelona del modernisme, que tot era aparença, i després vaig trobar un carmelet, un bombó de Rossinyol que es diu feminista, imagina't.
2: Ho veus, com sempre prima la dona, autores,

0: racional, que costa tenir noves incorporacions. Mira, afortunadament avui tenim la Núria, que fa poc, no?, que s'ha incorporat al grup.
1: Encara no 3 anys.
2: Jo estic encantada amb la Núria.
1: Tenia ganes, però no tenia temps.
2: Una peça important.
0: Però és una rara avis, perquè no passa massa sovint, no, Trini, que s'incorpori gent, o què?
2: No, però, a veure, passa que en els tallers que he tornat a engegar el 1921 perquè s'havien acabat després de la pandèmia. La pandèmia
0: 2021.
2: Va... Ai, per...
0: 2021, sí. Sí, sí, correcte. Ens hem traslladat al segle passat.
1: És que està ubicada a la Rodoreda i al 1920, que és l'època de l'obra de la Florentina, i s'ha quedat allà. I li costa sortir.
2: 2021. Sí. Doncs el vaig refer una altra vegada, igual que em va passar amb Espiral Creixent, que hi tinc un grupet de nens... d'infants, que es diu Espiral Creixent, i que també la pandèmia me'l va espatllar, me'l va desmuntar. I a partir del 21, doncs, vaig refer els tallers d'Espiral Adults, Espiral Creixent, i a més, tinc el casal d'avis, que cada 15 dies també els hi faig un taller. O sigui que en aquest moment, d'aquests tallers, dels tres, estic molt contenta i és la font, és la cantera del grup de teatre Espiral, perquè a més hi ha un ambient excel·lent, ens ho passem molt bé en els tallers que fem els dimecres a les 20 hores al casal, i d'aquí espero, bueno, a part de que ho fruïm moltíssim, doncs espero que tingui cantera per rato, per
1: estona. La font de la qual es nodreix, no?
0: Espera. Amb aquest entusiasme has de tenir plans de futur. És a dir, alguna obra, alguna cosa et balla pel cap. Què tens?
2: Em ballen moltes.
0: No hi ha, però alguna més enfilada que altres, no?
2: Sí, sí, sí, perquè tinc arxivadíssim, però amb ganes de muntar-lo. El que passa és que és un muntatge una mica gran, important, una cosa que vaig muntar fa com 15 anys, que es diu Espriu, una engruna d'autèntica llum. És un muntatge ple de muntatges i que també intentaré fer-lo com a mínim en dos grups de Vall d'Oreig, i que mostra un espriu molt, amb un ventall molt gran d'un espriu que no molta gent pot conèixer. Llavors, això m'interessa molt, donar aquesta informació, aquests regals que estan amagadets. I bueno, un dia o altre ho farem. Espero amb fruïció, a veure si ens arriba un local que tingui més condicions que no pas la nau. Però, bueno, estic a l'espera. I després hi ha una cosa que estem amb la Núria, ens vam proposar de fer-lo, una adaptació i traducció d'aquesta obra, que es diu Família, que és de Fernando León de Aranoa. Això s'ha fet en cinema,
0: sí,
2: però volem fer l'adaptació teatral, mm-hmm, i la traducció. Aquesta obra és...
1: És sorprenent, és
2: teatre...
1: No expliquis massa, però...
2: No, però només diré
0: que... No
2: és...
0: expliquis, perquè a més tampoc no ens queda massa temps.
2: No.
0: Teatre dins del teatre.
2: Teatre dins del teatre.
1: Sí, senyor.
0: Ah, teatre dins del teatre. Que guai. Sí. Bé, doncs, recordem, diumenge a les 7 de la tarda a la nau de Cultura de Vall-llureix, podeu anar abrigats, és un suggeriment.
2: Sí. Mm-hmm.
0: La senyora Florentina i el seu amor, Homer, a càrrec del grup de teatre Espiral. Trini, Núria, moltíssimes gràcies i molta merda. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Gràcies i bon dia.

0: Bé, doncs aquesta hora del matí és moment de parlar de llibres i avui és el torn d'en Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
1: Hola, Carme, què tal?
0: Avui parlem d'una situació que va quedar reflectida en titulars. És una informació que ens va frapar una mica.

0: No, perquè era bastant cridanera. Deia el titular, gairebé la meitat de llibres no ven cap exemplar i només el 4,5% venen més de 100.
1: Correcte. És cert, dius, és cert.
0: Què està passant?
1: No sé si ben bé la meitat, jo igual parlaria d'un 35-40%, però bueno, Déu-n'hi-do, hi ha molta quantitat de llibres que no venen cap exemplar, que retorna íntegre a tota l'edició i que els destrueix.
0: Això és el resultat d'un informe que han fet els llibreters de l'Estat. La primera pregunta que se m'acut és si aquesta situació és vàlida per a diríem, tot l'Estat en general, o si a Catalunya la situació és una mica diferent.
1: A veure, a Catalunya exigeix més. Això sí que ho hem de tenir en compte. El que sí és cert és que si agafem una òptica estatal, ens dona que hi ha moltíssimes novetats que no arriben al públic. Per què? Perquè el tema d'edició de llibres està molt concentrat en unes poques grans marques o majors, o com li vulguis dir, que tenen els mitjans econòmics per poder fer una publicitat potent i arribar d'una manera clara i directa al gran públic. I llavors són aquestes les que s'emporten el peix a l'aigua. Clar, hem de comptar que hi ha moltíssimes, centenars gairebé, de petites editorials, de microeditorials, que igual treuen 5, 10 títols l'any, però que no els coneix ningú. I que, a més, no és que ja no arribin al públic, és que moltes no arriben ni a les llibreries. Es queden en unes poquetes llibreries i, evidentment, tal com estableix la llei del llibre, els llibres es poden retornar. Llavors hi ha llibreries que, bueno, doncs vaig apostar per aquesta petita editorial, compro, com la gent no el coneix, no me'l demana, com no me'l demana, no el venc, com no el venc, el retorno. I quin és el problema? Que com resulta que els costos d'emmagatzematge són superiors al cost d'impressió, doncs et surt més a compte destruir-lo i si després hi ha demanda, doncs ja el tornaré a imprimir.
0: Val. Una altra qüestió. Què té a veure en tot això l'autoedició?
1: L'autoedició ha impactat també de manera significativa. Abans, editar-te el teu llibre era una cosa gairebé un somni. Era una cosa que tothom que li agrada escriure una miqueta o que ens agrada escriure una miqueta, tots somiàvem en tenir un llibre publicat. Però és que avui dia, primer, per una banda, a través dels micromecenatges, com pot ser Verkami o com pot ser Kickstarter a nivell internacional, és molt fàcil fer una campanya per finançar-te la publicació del teu llibre. Després, la baixada de costos d'autoedició. Avui dia, incloent maquetació i tot, per 2.000, 3.000 euros pots tenir el teu llibre, no en tindràs 10.000 exemplars, en tindràs 200, 300, però pots tenir el teu llibre físicament a les mans. I aquest és el llibre que li col·loques, ja sigui regalant o venent a família, amics i coneguts, o que vas a la llibreria local del teu poble i li dius, no, que he fet un llibre, que si el voldríeu tenir, algunes et diuen que sí, altres et diuen que no, però clar, aquestes llibreries, tu tampoc has pogut fer una campanya de màrqueting brutal, per molt que sigui autoedició. Clar. Amb la qual cosa el que acaben fent és aquells 10 exemplars que els hi vas deixar, al cap d'uns mesos et diuen, mira, que és que no m'hi queben ja, te'ls torno.
0: Aquests gairebé 50% de llibres que es publiquen, és possible que no tinguin a veure amb grans editorials, sí, grans sí. Editors, amb una campanya que t'assegura o et garanteix, com a mínim, cobrir els costos, no?, en el pitjor dels casos?
1: Sí, aviam. També se n'en mengen, d'aquests, les grans. També se n'en mengen, eh? Mm. Però, clar, hem de pensar una cosa. Jo no tinc les dades encara de 2025, però l'any 2024 es van publicar novetats. Només a Espanya, 87.542 novetats. Gairebé 88.000 novetats en un any. I no ha sigut l'any que s'han publicat més. El 2021 i 22, si no recordo malament, es va passar de les 90.000 novetats. Clar, amb tal saturació de mercat, és que és normal que la gent seleccioni uns pocs títols, que, sobretot per màrqueting, però també pel boca-orella. És a dir, hi ha determinats títols, i tots recordem el cas del Dan Brown amb el Código da Vinci, o tots recordem el cas de Ruiz Zafón. Ruiz Zafón, quan va treure L'ombra del vent, la gent ni pensava... No era un llibre que havia de ser un supervendes, però va córrer. i la gent el va comprar.
0: Mm-hmm. Estem parlant que hi ha molta més demanda que... Hi ha molta més oferta que demanda?
1: No ho sé. Jo crec que sí. Sí, per una banda, sí. És a dir, el problema no és la quantitat de llibres, perquè el sector, o sigui, el sector editorial continua creixent, sinó que el que hi ha és moltíssima diversitat. Hi ha molta gent que s'arrisca a publicar llibres, hi ha molta gent que fa autoedició, hi ha molta gent que... Jo estic parlant tot de registres que han passat per l'ISBN, per l'oficina de l'ISBN. Vull dir, no són llibres que jo he publicat sense... No, no, els he registrat. Vull dir, clar, quan es augmenta d'aquesta manera la publicació de novetats, és normal que hi hagi... Doncs això, estem parlant que de gairebé 90.000 llibres, doncs uns 40.000 no arribin enlloc. 40.000 títols, no exemplars.
0: Sí.
1: Llavors, clar, sí que hi ha... De totes maneres, la demanda s'ha incrementat.
0: A Catalunya, sí.
1: I a la resta de l'Estat, en general. En general, sí. Sí, sí, sí, sí. Es calcula que ara mateix el percentatge de població que reconeix que ha llegit almenys un llibre a l'any, està al voltant gairebé a prop del 70% de la població. Ara, curiosament, el més venut és Humanitats i Història, que també inclou la política.
0: Ja.
1: Per què? Bueno, ho hauríem de mirar.
0: I vist així per sobre aquestes dades, hem de pensar que és un sector que té pèrdues?
1: No, no, no, no. L'editorial no. L'editorial no. El sector de llibreria, sobretot la petita llibreria, sí que està entrant en un moment de crisi molt curiós i molt difícil de superar. Penso que anem a la globalització del mercat, amb grans cadenes o la venda per internet. Pensa que ha augmentat moltíssim la compra d'audiollibres. És a dir, estem parlant de que gairebé el 40% del cas, entre cometes, llegeix avui dia. El 40%,
0: Déu-n'hi-do.
1: Són audiollibres.
0: Ha augmentat.
1: Clar, per què? Perquè vas amb el metro, vas amb el tren, agafes el cotxe... Clar, amb el metro i el tren encara podries llegir, però com va molt massificat moltes vegades, tu no pots obrir el llibre, vas dret. Què fas? Em poso un audiollibre amb els cascos. El tenir-los amb el mòbil és molt còmode.
0: Clar. Abans parlaves de... Feia referència a la quantitat, a la qualitat. Anem a parlar de la qualitat. Mm-hmm. Del 20% dels títols que no arriben a vendre 10 exemplars a l'any.
1: Sí, sí.
0: Aquests que serien els que més en venen, a no ser que sigui un best-seller, no?
1: Sí.
0: que despunta, té una garantia de qualitat? És un llibre, diríem...
1: Això depèn de molts factors.
0: Sí?
1: Depèn de moltíssims factors.
0: Quins?
1: Per una banda, l'editorial que el publiqui. És a dir, hi ha editorials que tenen reconeguda una certa qualitat, no només amb l'edició física, sinó amb la cura, amb la que fan la traducció, amb el carinyo, amb el que fan l'edició a nivell de maqueta, a nivell de disseny de portada. Hi ha moltes editorials d'aquestes... És que no vull dir cap nom, però editorials d'aquestes que t'ofereixen de traiem el teu llibre, que la portada és una imatge o bé d'estoc o últimament feta amb intel·ligència artificial, que la fan en 3 minuts, i mira, més o menys, mentre sembli una miqueta d'això, m'és igual si es nota si és IA o no. Clar, tot això incideix en la qualitat del llibre, i a l'hora de posar-ho en un prestatge o de posar-ho en una taula de novetats, la imatge del llibre crida poderosament. No podem jutjar un llibre per la seva coberta, és cert, però moltes vegades quan no coneixem el llibre el comprem precisament per la seva coberta.
0: Clar. No sé si preguntar-me o preguntar-te si és un sector on hi ha molt intrusisme i aquest intrusisme té a veure amb aquestes xifres?
1: Hi ha intrusisme, però no és salvatge. No és una cosa espectacular. Crec, Vull dir, és la meva opinió, senzillament. Jo considero que l'autoeditor o el que edita a través d'una editorial d'aquestes que et fan el llibre per encàrrec no té un pes fonamental o important amb la venda. Penso que és que aquí influeix més, vull dir, el poder econòmic de determinades editorials o de determinades distribuïdores, també, per què no? En fer arribar al públic, pot ser a través de publicitat tradicional, però pot ser per xarxes, pot ser tenint determinats influencers, aquests famosos booktokers o bookgrammers, que recomanen el llibre. Teniu en compte una cosa, vull dir, quan un booktoker recomana un llibre és perquè l'editorial li ha dit, té, ara em recomanaràs aquest.
0: Clar.
1: I en molt poques ocasions és perquè el booktoker se l'ha llegit i ha dit, ostres, m'ha encantat, això ho he de compartir.
0: Ja, ja. Llavors... Clar, perquè, mira, jo l'altre dia comentava amb els tertulians en un espai de tertúlia precisament aquesta notícia, aquesta informació, i els hi plantejava què és el que consideraven ells un escriptor o una escriptora. Clar, com que ara ens trobem a tants perfils diferents, amb trajectòries molt diferents, gent que escriu un llibre, com ara comentaves, i després ja no té continuïtat, et pregunto, com hauríem d'entendre el que és un escriptor o una escriptora?
1: Mira, jo ara el que quedaria bé i supercultureta i tal, dir no, que es dedica professionalment i viu de l'escriptura de llibres, ens carreguem el 98% dels escriptors, llavors. Perquè hi ha molt poca gent en el nostre país i a tot l'Estat que pugui viure d'escriure. A no ser que siguis Jordi Sierra i Fabra i treguis un llibre cada setmana, com feia, no? Però... Sí, no, Jordi Sierra i Fabra, recordo, un dels premis que va guanyar. Bueno, i aquest llibre li ha costat molt una setmana. Com? No pot ser. Diu, mira, jo porto escrivint tota la vida. Jo ja tinc els meus mecanismes i sé com funciona. Vull dir, parlem de llibres de 120-150 pàgines, eh? Parlem de llibre infantil i juvenil, moltes vegades. Però... penso una cosa. Jo, per mi, un plantejament... I això ho vaig aprendre en la meva època com a fotògraf. Jo al principi tenia molt síndrome de l'impostor, perquè no havia fet cap curs de fotografia en una universitat i no sé què, sinó que havia anat aprenent pel meu compte, parlant amb altres companys, no sé què. I una vegada, un fotògraf d'aquests professionals d'estudi i molt reputat em va agafar i em va dir, Pablo, deixa't d'històries. Si tu fas fotos, ets fotògraf. Estaràs més remunerat o menys remunerat. Seràs més conegut o menys conegut. Però amb el teu interior ets fotògraf perquè tens aquesta passió per fer fotos. Jo penso que en l'escriptura passa el mateix. Seràs millor o pitjor escriptor o escriptora. Però si tu tens aquesta passió per escriure, per comunicar, per transmetre unes idees, una història, per narrar, per explicar allò que tu coneixes, com pot ser una ciència, una història, una filosofia, tu ets un escriptor. Estàs fent una transmissió. Vale? No hi ha cap títol d'escriptor. En el cas dels periodistes, els periodistes heu de fer uns estudis que us acrediten com a periodistes. I aquí sí que, escolta, hi ha una titulació que diu aquest senyor o aquesta senyora és periodista. Perquè ha après els coneixements bàsics i després la seva experiència ja l'acreditarà. Amb l'escriptura no hi ha aquesta titulació. Llavors, no havent aquesta titulació, jo penso que l'escriptor o l'escriptora és aquella persona que hi vol.
0: Des del punt de vista del llibreter, aquesta informació que avui estem analitzant, què us provoca?
1: En general et provoca molta por. Et provoca molta por perquè quan et venen els comercials la quantitat d'oferta és tal. Pensa una cosa, hem parlat de que el 2024 van ser 87.500 llibres, més o menys, però és que títols en actiu, títols vius, que diem, hi ha més de 950.000. Vius.
0: No te'ls acabes, eh?
1: Clar, t'arriba el comercial i et diu oh, és que aquest és molt bo, i aquest és molt bo, i aquest és molt bo, i et ve un catàleg que hi ha, d'aquell mes, hi ha 300 novetats, 400 novetats. I a tu t'entra la por de dir, i si agafo just el que no es vendrà, sí que hi ha noms. Si t'apareix el comercial amb un Juan Gómez Jurado, dius, de què te'n vendré? Em vendré 5, em vendré 10 o em vendré 20? No ho sé, però em vendré. Però clar, determinats... No pots conèixer tots els autors, tots els llibres, tots els títols, és impossible. Llavors t'entra la por. Llavors, una de dues, o vas molt arriscat i et pots enganxar els dits, o te la jugues molt poc i la gent se't queixa perquè no tens el llibre que ells volien. Que dius, ja, però és que aquest autor és un tio de... que el Papiol, que no sap ni... Jo no sabia qui era, no sabia que aquí tenia tota la família, aquí al poble, i que me'l vindrien a buscar.
0: Ja, ja.
1: Llavors et genera incertesa.
0: I el futur el veieu amb la mateixa incertesa?
1: Sí. Sí. Jo personalment sí. Eh? Vull dir, això és una visió... Suposo que també depèn de com li vagi cadascú, però veig cada vegada més una preponderància, primer, de la venda per internet, o que inclou aquests audiollibres, de que parlàvem, de que el 40% de les lectures que es fan amb audiollibre. cada vegada veig que hi ha més venda a grans cadenes i menys a la petita llibreria tradicional. Pensa que el tant per cent de compra a llibreria, i això inclou les grans cadenes, és del 58%. Estem parlant de que un 42% s'està comprant o bé a través d'internet, amb la plataforma que sigui, uh-huh. o bé a través d'altres mitjans. Parlo de llibre en paper, eh? Ja no entro aquí amb els audiollibres. Clar, si haguéssim mirat fa 10-15 anys, probablement el tant per cent doncs seria un 60 i pico, un 70 que es compraria, un 80, el que es compraria a la llibreria de manera tradicional. Això el que t'està dient és el mercat a poc a poc es va escurçant. Si això l'inclous, aquest 40% d'audiollibres, o l'inclous la compra de llibre en PDF o en format electrònic, clar, això es redueix molt.
0: Doncs la nostra esperança és que això pugui canviar, com a mínim, la tendència. Continuarem parlant de llibres i de moltes més qüestions, però serà en una altra sessió. Gràcies, Pablo.
1: Gràcies, Ducana.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
2: Josep Maria de Sagarra va néixer a Barcelona el 5 de març de 1894 i morí el 27 de setembre de 1961. Va ser un poeta, novel·lista, dramaturg, periodista i traductor català. Fou autor d'obres dramàtiques molt populars i membre destacat de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Obtingué molts premis de poesia i literaris. En quant a poesia fa referència, també és un autor que ha estat musicat per diverses cantautors, cantautores catalans. Escoltarem el poema anomenat Cançó de suburbi, en aquest cas musicat i interpretat per el gran artista Toti Soler. M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica es ressent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. I l'home humil que l'aire ensenya, un front valent i un ull esclau. I va amb la gorra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Ara jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort. I és tan mesquina i és tan pobra la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua, i al meu rostre no hi ha vel, i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recel. Estimo l'horta desolada, el presseguer ensopit, que és mort, i l'arengada platejada, porró de sang, tomàquet d'or. Jo vaig seguint la vostra dèria, homes estranys de bones dents, que tornàreu a la misèria una miqueta més contents. Durin els mals, durin les penes, llàgrima, rosa, perla i bes.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai Asini Pollio obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit Jol, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Certament, la vida no té límits en la bellesa, i almenys el record és perdurable en el temps i encara vers. Encara queden masses estàtues de ferro, antics règims a la memòria que acaba esborrar. Els mapes d'avui no poden permetre les atrocitats de l'ahir.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat va d'etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 99.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 8 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es pot anar circulant més o menys amb normalitat. Certament hi ha punts amb més intensitat, punts també al voltant de l'autopista AP7, només la zona del nus del Papiol, sobretot l'enllaç de la B23 amb l'autopista AP7 al Papiol per anar en sentit Girona, i també el punt de Barberà del Vallès, habitual d'aquesta autopista, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona, però com dèiem, trànsit intens, en principi no passa d'aquí. Més amunt, a la Roca del Vallès, on hi ha hagut un accident, hi ha vehicles al voral, no hi ha cap carril ocupat, també hi ha un pèl d'intensitat en aquest punt per aquest motiu, però sense cues remarcables. Ja per parlar de retencions, ens situem més a prop de Barcelona, el tram per la C58, entre Montcada i Torre Baró, i puntualment alguns trams de les dues rondes en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats ho anirem parlant de viatges, concretament de quins són els drets de les persones viatgeres i com poden reclamar si han tingut problemes a l'estiu. Parlarem amb Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació en Consum. Continuarem amb Salut, per ocupar-nos dels efectes psicològics que té el retorn a la rutina un cop acabat l'estiu, amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BSA. I acabarem amb el cineasta sabadellenc Héctor Romancé, que estrena curtmetratge Rol Lugar. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda fem un repàs a l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La regidora de Promoció Pública d'Habitatge de Terrassa, Lluïsa Melgares, va assistir dilluns a Madrid a l'acte Más Vivienda Pública, Más Vivienda Asequible, presidit pel president del govern, Pedro Sánchez, amb la participació de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La trobada, que va aplegar representants de diversos municipis de l'Estat, va abordar la necessitat d'impulsar polítiques públiques per ampliar el parc d'habitatge social. A més, va servir per presentar el portal de Casa 47, una nova eina estatal destinada a facilitar l'accés a l'habitatge públic i assequible. Des de Terrassa, la regidora va manifestar la importància que aquest projecte compti amb la col·laboració activa dels ajuntaments per tal d'identificar oportunitats, impulsar noves promocions i posar a disposició de la ciutadania un major nombre d'habitatges assequibles adaptats a les necessitats del territori. Melgares va aprofitar per reivindicar també davant de la ministra la tasca que fan els ajuntaments en aquest àmbit i per reclamar un major poder participatiu de les corporacions municipals en la gestió dels habitatges.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Festa Major de Sabadell ha tancat l'edició amb un balanç positiu i sense incidents destacables. Ara bé, la calor d'enguany sí que ha jugat una mala passada en algunes de les activitats que s'han programat. Activitats com, per exemple, la botifarrada popular de dissabte al migdia, on es van registrar menys afluència de gent en comparació a l'any passat per les altes temperatures. Davant d'aquests episodis de calor extrema, l'alcaldessa Marta Ferrés obre la porta a estudiar la possibilitat de replantejar els actes per edicions pròximes.
3: Realment aquests episodis de calor i el canvi climàtic, doncs us ho vaig dir precisament amb la Ràdio Sabadell també el dia de la botifarrada, que ens obligarà a fer una valoració, evidentment, aquest any, doncs també en clau calor i, per tant, veient si hi ha algunes activitats que les hem de redimensionar o que les hem de canviar d'horari o que les hem de plantejar diferent, també per la seguretat de tothom, no? I, per tant, és veritat, ha fet moltíssim el calor. Avui estem una mica millor, però és cert que ens ha agafat doncs, 3 dies de moltíssima, moltíssima calor i, per tant, activitats al migdia, doncs jo crec que és un dels elements doncs, que s'ha de replantejar.
2: En aquest sentit, la Batllessa ha plantejat la possibilitat de redimensionar algunes activitats o modificar-ne els horaris, especialment les que es fan al migdia. Una adaptació que hauria de permetre mantenir una programació àmplia i alhora minimitzar els efectes de les altes temperatures.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions aquí al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar per aconseguir millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant aquesta protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs, alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès Nord amb manca de recursos per a l'alumnat amb més necessitats educatives.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. Seguiment desigual al Prat d'aquesta jornada de vaga del professorat en el primer dia del retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical i COS reclama més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millorar les instal·lacions, millores a les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres reivindicacions. Anna Gallardo és directora de l'escola Joan Maragall.
6: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera, però intentant doncs, fer el millor per tothom i que la comunitat educativa doncs, estiguem tots contents i contentes en el dia a dia.
5: El nou curs escolar al Prat arrenca després d'una inversió municipal de prop d'1,5 milions d'euros a 13 centres educatius que s'han destinat principalment a la millora de la climatització dels espais comuns. Aquesta és la primera vegada que un curs escolar arrenca amb una convocatòria de vaga. S'espera que al llarg del curs n'hi hagi més, tal com ja va passar l'any passat.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Dos joves emprenedors locals, Dani Rodríguez i Joan Martínez, han creat la pàgina web festamajorcastellà.com, des de la qual es pot consultar tot el programa de la Festa Major 2026, fent una tria per activitats, dies, llocs i entitats directament des del mòbil, des del carrer, sense necessitat de baixar el document PDF de la festa. De fet, aquest projecte és la carta de presentació de la nova empresa que han creat els dos joves, Vendrau. La navegació per la pàgina web és molt intuïtiva i al connectar-hi hi apareix una animació amb els números 08211, que és el codi postal de Castellà del Vallès. El programa de la Festa Major es pot consultar en tres idiomes, com el català, el castellà i l'anglès. I s'informa que la pàgina web està feta sense publicitat, sense patrocinis i sense lletra petita, on fins i tot destaca una animació del cartell de Festa Major creat per Beatriz Hernández.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, aquesta tarda, el celler cooperatiu de la ciutat acull el tast final dels Premis Binari de Vins Catalans del 2026. El jurat s'ha reunit avui a les 4 de la tarda i estarà fent la seva degustació de vins fins a 8:45 de la nit. El tast d'avui és el dels vins de criança, en les categories com millor vi català, escumós català, vins blancs, rosats, negres, en total 17 categories. Els vins joves, per això, es van decidir el passat juliol en el concurs de vins joves amb el patrocini de l'Ajuntament de Rubí, de Sant Sadurní d'Anoia, de Vilafranca del Penedès i de la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors de la jornada d'avui seran exposats a la Fira del Vi dels Premis Binari, també a Rubí, els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre. El panell, que està format per una vintena de jutges, compta amb tota mena de professionals de la indústria de tota Catalunya. A més del tast i la fira de vins, Rubí també acollirà l'activitat jurat dels Premis Binari per un dia, el pròxim dilluns 19 d'octubre, on els ciutadans també podran viure l'experiència de degustar els vins.
0: Gràcies, Mariona. Acabem amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 26-27 ha arrencat aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490, menys que l'inici de curs passat, una reducció, per tant, del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 alumnes d'I3, I4 i I5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció, de fet, ja ha començat a avançar cap a la primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274.
10: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: A l'hora de viatjar poden sorgir diversos problemes que ens poden causar estrès o fins i tot fer que el nostre viatge comenci amb mal peu. Potser algú de vosaltres heu patit aquestes vacances algun inconvenient. Avui volem saber què cal fer quan ens trobem amb aquestes situacions. Marxem fins al Prat de Ràdio, on tenim a punt a Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Si algun cop se us ha extraviat la maleta, se us ha endarrerit un vol o heu tingut algun altre inconvenient, avui us explicarem què heu de fer en aquests casos. Ho fem de la mà de la Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Aquest estiu els aeroports catalans han viscut una vaga de personal de terra que ha deixat centenars de maletes a terra, generant molèsties i preocupacions als viatgers. Què hem de fer si ens passa una situació com aquesta, si tenim alguna problemàtica d'aquest tipus?
2: Doncs bé, acostumar naturalment a la campanya d'estiu doncs, a ser aquesta una de les problemàtiques que més rebem a l'Agència Catalana del Consum. Val a dir prèviament que hem de tenir en compte que a hores d'ara l'agència, naturalment que estem rebent moltes reclamacions, però no podem encara tancar el nombre o la dada final perquè, primer, tots quan fem vacances doncs ho deixem per quan tornem, no? Generalment, però també hem de tenir en compte que prèviament a enviar una reclamació a l'Agència Catalana del Consum, com a consumidors, primer sempre ens hem d'adreçar a l'empresa, fer aquesta reclamació a l'empresa, i llavors l'empresa disposa de 30 dies per donar-nos en resposta. Si no ens contesta o el que ens respon no ens satisfà, aleshores és quan ens adrecem als organismes de consum, sigui l'Agència Catalana, sigui els serveis públics del municipi, el que sigui. Bé, què hem de fer? Evidentment, el principal problema que rebem aquí és cancel·lació de vol, retards en els vols. També hi ha un tema també que és, darrerament també ha cobrat importància, que és el tema del cobrament per les maletes. I bé, també hi ha un tema més residual, però també important, que és el tema, per exemple, del lloguer de cotxes. Anem a pams. A veure, quan nosaltres tenim un vol i aquest vol té un retard, d'entrada, si aquest vol es retarda més de 2 hores, d'acord? Tenim dret, d'entrada, a que ens donin menjar, beure i el que en diem comunicacions. És a dir, imaginem-nos que no tenim bateria al mòbil i hem de fer una trucada. Aquestes 3 coses ens les ha de donar la companyia aèria, ens correspon per dret, un cop han passat dues hores de retard. Quan nosaltres pugem a l'avió i si arribéssim amb 3 hores de retard, amb 3 hores o més de retard, arribada, parlo, aleshores, a més ens correspon una compensació que està regulada per una normativa europea que en funció del trajecte, dels quilòmetres que té el vol, tenim dret a una compensació de 250 euros per bitllet o 400 o 600, en funció de la distància del vol. Això sempre ens correspon per dret, sempre que arribem més tard de 3 hores al lloc de destí. Quines serien les excepcions? Només n'hi ha dues. Una, perquè la companyia... perquè la companyia ens ha avisat, en aquest cas no seria tant un retard, sinó una cancel·lació, però bé, és el mateix, amb 2 setmanes d'antelació, o bé quan la causa és atribuïble a situacions excepcionals, que no tenen a veure amb l'empresa, temes meteorològics, conflictes bèl·lics, aleshores, en aquest cas, la compensació no correspon. D'acord? Això pel que fa al retard.
1: Aquest tipus de disculpi que la interrompi, però aquest tipus de conseqüències externes també estaria una vaga, per exemple?
2: La vaga, sí, sempre i quan no s'hagi d'atribuir a la companyia aèria. Per exemple, si la vaga és de personal de la companyia, no pot la companyia dir, mira, no, tinc una causa excepcional, no, perquè tu ja ho saps que els teus treballadors faran vaga i ho saps amb antelació. Ara bé, si la vaga és, vento, per personal de seguretat de l'aeroport o una vaga sobrevinguda, el que sigui, aleshores sí, que l'empresa pot dir, doncs mira, és una causa excepcional i no està sota el meu control, d'acord? Uh-huh. Això pel que fa al retard. Quan se'ns cancela un vol, doncs d'inici és el mateix, és a dir, nosaltres tenim dret o que ens retornin els diners perquè se'ns ha cancel·lat o bé, si opto per agafar el transport alternatiu que em dona la companyia, doncs a mi la companyia m'ha d'atendre amb el menjar, amb el beure, amb el dormir, si el vol és l'endemà, amb totes aquelles despeses. I després, a més, també em correspon la compensació a la qual abans feia referència, dels 250, si és un vol fins a 1.500 quilòmetres, o 400 euros si el vol és fins a 1.500 a 3.500, o si és de més de 3.500, aleshores 600. Si és intracomunitari serien 400. Aquests són els nostres drets. I com els hem d'exercir? Doncs el que us comentava al començament. D'entrada, sempre hem de fer una reclamació a l'empresa. Sempre. Perquè l'Agència Catalana del Consum no pot actuar si no té el que en diem aquesta reclamació prèvia. I per què fem això? Perquè molts conflictes es resolen, afortunadament, entre l'empresa i el consumidor. Quan no s'ha resolt o el que ens diu l'empresa a nosaltres no ens satisfà és quan ens adrecem a l'Agència Catalana del Consum o a l'oficina municipal o comarcal del nostre municipi i llavors hem de fer una reclamació i què farà l'agència o el servei públic de consum? El que farem és intentar una mediació. I val a dir que estem en un percentatge de més del 55% de casos en general, parlo només de transparència, que resolen. I també hi ha la fórmula de l'arbitratge de consum, que en cas que en lloc d'arribar a un acord, que quan no s'arriba a l'acord en mediació, hi ha l'opció de l'arbitratge, que és una persona, un tercer, un jurista, que és el que acaba decidint cap a on es resol la reclamació.
1: Però això, per tant, no estem parlant de, en aquests casos, de judicis, no? Sinó de doncs això, converses entre particulars, i en aquest cas amb la mediació de consum. Es poden arribar a casos en els que hi hagi realment un judici o una causa oberta?
2: A veure, nosaltres justament, quan des de l'Agència Catalana del Consum promovem el que en diem l'arbitratge, és a dir, l'arbitratge ve a ser com, és com un tercer resolt i t'estalvies la via judicial.

0: moure-ho, i de fet hi ha moltíssimes empreses adherides a l'arbitratge, però bé, en concret el transport aeri no estan adherides com a tal, perquè llavors sí que estarien obligades a acceptar-ho, però sí que en alguns casos accepten l'arbitratge. Però ja us dic que la mediació també resol moltes coses, eh?
1: Hem parlat de vols. També em sorgeix el dubte de què passa si perdem un vol de connexió. De qui és la culpa? És del vol que arriba tard? Hem de reclamar per totes dues coses? Com seria aquest cas?
0: Mira, per simplificar-ho molt, i això ens pot servir per moltes altres coses, nosaltres sempre hem de tenir present que el contracte el tenim amb una empresa. És a dir, a mi m'és igual qui em connecti i em desconnecti. Jo he contractat el vol a la companyia aèria X. Aquesta companyia és la que s'ha de fer càrrec de tot el que em passi. I, per tant, jo he de tenir present que és a ella qui he de reclamar. I, aleshores, en funció de les circumstàncies, que cada cas és diferent, doncs és la companyia amb qui jo tinc el contracte qui m'ha de respondre. Sigui on sigui la connexió, sigui quina sigui la companyia que operi, perquè de vegades també ens trobem que una companyia opera però l'avió és d'una altra perquè hi ha acords comercials entre elles i això a vegades ens genera confusió. No hem de patir. Nosaltres tenim el contracte amb una empresa i aquesta empresa la que ens ha de donar compte del que ens passa. I això serveix tant per transport aeri com per qualsevol altra cosa.
1: I també passaria pel cas de les maletes, per exemple?
0: Bé, el tema de les maletes és un altre món, perquè també hi ha una regulació. Mira, quan nosaltres tenim un problema amb una maleta, el que hem de fer sí o sí, això sí que ens ha de quedar molt gravat, és emplenar un full que, dintre de l'aeroport, abans de marxar de l'aeroport, imaginem-nos que arribem a destí i no ens arriba la maleta. Doncs aleshores hem d'omplir és un formulari que es diu PIR, que ve a ser, és com un formulari d'irregularitat d'equipatge, que es diu. I allò s'ha de presentar a la companyia, val? Per què? Perquè aleshores nosaltres es prova a fer feien que en aquell moment s'ha produït la no arribada de l'equipatge. Llavors, evidentment, el que hem de fer és la reclamació, que ja està feta en aquest PIR, i l'empresa ens ho ha de resoldre en 30 dies. Si no ens ho resol, anem al nostre oficina de consum i nosaltres ens encarreguem que aquella reclamació arribi a bon port. Ja et dic que cada cas és diferent, et pot arribar al cap d'un dia és una cosa, si t'arriba al cap de tres mesos una altra, llavors hem d'anar negociant els acords entre consumidor i empresa. Però és molt important el document. Mai marxem de l'aeroport sense emplenar-lo.
1: Ara suposem que hem fet aquest vol, que no hem tingut cap problema, que arribem a la nostra destinació i l'allotjament que teníem reservat, o hi ha algun problema amb la reserva, o potser no és el que nosaltres havíem reservat segons el web perquè no es corresponen les habitacions amb el que ens havien dit. Què podem fer nosaltres en aquests casos?
0: Bé, aquí passa una mica el mateix que us comentava abans. A veure, nosaltres quan contractem un servei de viatge, en aquest cas un allotjament turístic o un allotjament per passar a un hotel, el que sigui, nosaltres rebem una informació d'aquest establiment. És el que ens vincula, és un contracte. Llavors, si tu, quan arribes a destí, no es compleixen aquells requisits que tu has contractat, doncs, evidentment, en funció de la circumstància, tu sempre tindràs dret després, o és a dir, en aquell moment potser hi has d'anar i mira, m'havien dit que tenia piscina i ara no en té, però mira, són 3 dies i me n'hi vaig igual, perquè ara no buscaré un altre hotel, no? Doncs tu tens dret després a reclamar. Per què? Perquè tu tens un contracte amb una informació que vincula l'empresa i ella t'havia dit que donaria aquests serveis i no te'ls està donant. Altra cosa és que, per exemple, ha pogut passar doncs, que ens trobem que arribem doncs, això, no? I tenia la piscina pel que sigui la nit abans, doncs, se'ls ha espatllat alguna cosa. Bé, doncs tu has de negociar també amb l'empresa que aquest servei no se t'ha donat, no? Però el que és molt important, des de l'Agència Catalana del Consum sempre es podíem, és la informació prèvia. Primer, hem de tenir molta precaució i ser molt prudents a l'hora de contractar, perquè de vegades tots anem molt atabalats i fem tot molt de pressa. Busquem llocs segurs, plataformes segures, busca llocs de confiança que ja us hi has utilitzat alguna vegada, que t'hagin recomanat. Dos, l'autoresponsabilitat. Nosaltres, quan contractem un servei o un establiment turístic, nosaltres tenim uns documents, ens els hem de llegir. Allà hi ha totes les clàusules i les condicions i això ens porta el nostre temps, però ho hem de fer. I després una altra cosa molt important, la tercera és hem d'estar informats. Si tenim algun dubte abans de fer una contractació o alguna cosa, l'Agència Catalana del Consum no només està per resoldre reclamacions o inspeccionar o sancionar empreses, estem per informar els consumidors abans de fer una cosa sobre la qual tinguin dubtes. Per què? Perquè moltes vegades ens trobem, i darrerament molt, que clar, ja sabeu que amb la IA s'estan suplantant moltes pàgines web, s'estan manipulant moltes imatges dels allotjaments turístics, I clar, el consumidor

0: enganyat. Clar, si és una estafa, difícilment podem entrar, perquè és un tema penal. Però, en canvi, si a mi m'han dit que allò, bueno, és un superhotel i té una piscina al·lucinant i resulta que allà no té res, això ho puc denunciar i puc reclamar. Llavors faríem el mateix circuit 30 dies, si no em respon, ho portaríem a l'agència. I després hi ha un altre tema, que si llegim bé el contracte, moltes vegades podem detectar que hi ha clàusules abusives, i això ja és... et passa el que et passa i t'han de retornar els diners. Quan hi ha una clàusula abusiva vol dir que va en contra del codi de consum. No poden abusar les empreses en segons quines clàusules. Això també passa una mica amb el llogador.
1: Com a consumidors, entre el desconeixement que podem tenir moltes vegades, i també sumat al que deia vostè també, les presses que tenim, no?, de contractar i d'acabar de tancar les vacances, etc., se'ns poden passar moltes d'aquestes coses. I també imagino que ens passa també al contrari. Un cop ja acaben les vacances, també tenim tanta pressa per tornar a la feina que moltes d'aquestes problemàtiques que hem pogut tenir acaben tancades en un calaix i mai les acabem de gestionar. No sé si vostès, des de l'Agència Catalana de Consum, han detectat si realment totes aquestes incidències que es donen a la societat arriben a negociar-se tant per empreses o a través de l'Agència Catalana, o molta gent ho deixa córrer per la molèstia que pugui suposar, doncs, el reclama.
0: Clar, nosaltres podem donar compte del que tenim informació, però sí que insistim molt en campanyes informatives, perquè nosaltres el que ens sap greu és que moltes vegades no exercim els nostres drets per desconeixement i fem moltes campanyes i posem el servei al 012, que és un telèfon fantàstic per donar-te la informació de primer nivell. Però, és, per exemple, hi ha una qüestió, no? Quan tu compres per internet, sigui un producte o contractes un servei, encara hi ha gent que dubta que té 14 dies per desdir-se'n. Tu pots desdir-te'n en 14 dies quan compres fora d'establiment. Totes aquestes coses és important saber-les, però sí que és veritat que ens adonem que, per exemple, darrerament el nombre de reclamacions ha augmentat en aquests casos, en casos que ens afecten més directament, com les vacances, per exemple, tot el tema dels vols, els cotxes. I nosaltres, analitzant-ho, veiem que cada cop, com a consumidors, estem més formats i més informats, més coneixedors dels nostres drets en som. Però sí que ens queda gent pel camí, sí. És així, i ens sembla molt greu.
1: Doncs ja coneixem una miqueta més els nostres drets, però ens quedem amb aquesta necessitat d'aprendre quines són els nostres drets, saber què hem de fer quan tenim algun problema amb algun tipus de companyia que ens està prestant un servei, i també saber, doncs, com deia vostè, senyora Rovira, que tenim tant els serveis municipals com comarcals, com també l'Agència Catalana de Consum, tant per reclamar com per informar-nos de tot allò que podem fer abans de contractar qualsevol tipus d'aquests serveis. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Bé, com sabeu, ahir vam començar la nova temporada del Connectats i, per tant, vam deixar enrere l'estiu i les vacances. I és normal que durant aquests primers dies tot costi una mica més. Parlarem d'aquesta mal anomenada síndrome postvacacional que a alguns els fa estar una mica aixafats durant el mes de setembre. Ho farem amb la Cira Díaz, que és psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
2: Hola, nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA. Què tal, Cira? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, un tema que ens preocupa a molts de nosaltres, ara que hem tornat a la rutina, que hem tornat de les vacances, és la síndrome postvacacional. Realment existeix aquesta patologia, o és un mite, o això ens passa a nosaltres quan tornem a la rutina?
3: Hem de diferenciar el que és patologia de el que... malauradament al carrer es diu síndrome, que no és realment un síndrome, d'aquelles situacions, aquelles afeccions o aquelles sensacions que ens són desagradables.
2: I aquí en què estaríem
3: parlant? I assisteixen,
2: parlant?
3: De veritat.
2: D'acord.
3: Pues depèn del tipus de vacances, depèn del temps de vacances i depèn del que hem gaudit de les vacances. I depèn de la resta de l'any que hem fet a la nostra vida, clar.
2: És a dir, aquests sentiments, no sé si poder-li dir negatius, de quan tornem a la rutina, són diferents depenent de quant d'estona haguem fet de vacances.
3: Exacte. Mira, podríem diferenciar en si agafem la variable temps, una setmana, dues setmanes o tot un mes de vacances, sí? La primera setmana tindrem una sensació d'alivi urgent. És com, rotllo, tinc molt d'estrès o estrès crònic i m'haig d'anar de manera urgent. Vale. Els efectes són poc duraders, clar, i normalment el benefici sol durar una setmana prox de la tornada. O sigui, serveix per sortir de corrents, però dura poc. Si tenim dues setmanes, seria l'opció més òptima, perquè la primera setmana és la reducció del cortisol i de més neurotransmissors. La segona setmana és un descans cognitiu profund, en el cas òptim, perquè ja veurem que depèn de quin tipus de vacances doncs no ens serveix. Vale? No totes les vacances són positives. Vale? Llavors, connectar per hobbies, identitat personal, relacions, sense pressa, un ritme més descansat, vale. I per això tenim aquest descans cognitiu una mica de més de llurada, llavors els efectes quan es mantenen més, entre dues i tres setmanes postvacances. I després tenim l'opció del mes.
2: Perquè això ja és el màxim.
3: Això ja és rotllo màxim, però que més d'un mes rarament tenim, bueno, profes i tal, però ja. Sí. Llavors, és excessiu. El mite aquest de, oh, moltes vacances... és excessiu. Per què? Perquè dificulta la tornada. És més agressiva el tall. Yeah. Clar, tenim un síndrome postvacacional més sever. Aquí sí que, digamos que tenim un benestar que arriba a una meseta i que ens acostumem, perquè les preocupacions reals del dia a dia queden fora. És com un show de Truman que dura massa. Ara parlarem del show de Truman, eh?
2: Vale.
3: Clar, és més esforç cognitiu la tornada. Més apatia, augmenta l'ansietat al pulsar-se digamos, el ritme, els horaris, l'exigència, i normalment pues no pot dir, no?, el teu jefe o tornada, no, necessito una entrada progressiva, que seria l'adequat.
2: Yeah. Has comentat que hi havia vacances positives i negatives. Realment podem tenir vacances negatives?
3: Clar, a veure, el tema d'aquestes sensacions de malestar a la tornada va més enllà. Per què em costa tant tornar, no? Què jo espero de les vacances? Quina expectativa tinc de les vacances? Què em dic de vacances negatives? En el sentit de que m'estressin més de lo que estava. Yeah. Perquè, clar, depèn de les condicions econòmiques. No és el mateix que jo tinc una necessitat d'anar a un lloc de tranquil·litat per recuperar una calma mental quan jo estic amb la família, amb tres nens de 8 anys. Pues no. L'expectativa que jo tinc o de la necessitat que jo en sento, pues no s'acobrirà. Con lo cual, pues potser torno pues més malament de lo que d'allò. O temps que estic amb la meva família, que en la normalitat de l'any estic fora, treballant, i que llavors convisc moltes més hores. Pues potser el clima familiar, la comunicació, la interacció no és la mateixa. I em trobo de cara amb lo que no vull trobar-me en el dia a dia. Vull dir que no és tan fàcil. No tota, per això et dic que no totes les vacances són les que tindrien beneficis. Mm. Que això no vol dir que no tinguem, clar.
2: Clar, clar, clar. Pel que ens havies comentat, però, la millor fórmula de fer vacances serien unes vacances d'una durada més o menys de 2 setmanetes. Mm-hmm. I, per tant, ens en quedarien 2 més. És a dir, en el context d'un mes de vacances, tenim 2 setmanes de vacances mm-hmm. i encara en tenim 2 per gastar. És recomanable gastar-les en un període de temps relativament curt o val més la pena guardar-se aquests dies per més endavant tornar a trencar aquesta rutina i tornar a trencar amb l'estrès que puguem tenir, per exemple, al Nadal o a la Setmana Santa?
3: Clar, per exemple, el que estàs comentant és el que se'n diu l'efecte anticipatori positiu, que aquí també podríem estar amb el, diguem, el segment d'una setmana. Hi ha persones que ja, de manera estratègica, i perquè també tenen un entrenament de desconnexió, que això també ho podem parlar si vols, perquè s'entrena a desconnectar, poden, de manera estratègica, agafar aquestes setmanes o aquestes 2 setmanes per fer aquest stand-by. Llavors, sí, perquè, clar, t'esperes un, bueno, una mica més endavant descanso. Vinga, va, no? Clar, per un costat va bé perquè necessitem baixar aquest ritme, no? Però un altre costat és com, bueno, però com estàs vivint perquè necessitis realment baixar aquest ritme d'una manera artificial.
2: És a dir, que potser la feina té molt a veure amb si realment estàs a gust i si realment necessites un canvi a la teva rutina.
3: La feina, la família, la parella, la forma de vida que tens. Vull dir, al final, aquest síndrome, un maldit síndrome, no? Perquè és que avui dia posem etiqueta a tot.
2: Com
3: no?
2: Seria ben dit?
3: Bueno, és que, clar, depèn dels efectes, depèn de la significació clínica que tingui. Mm. Pot ser realment una afecció important, però no serà una afecció temporal. Això no existe. Que, en realitat, està fent un, és com un xoc a la ment de, hòstia, he de tornar, però qui no li agradaria tornar a algo, a una activitat o a un entorn que li enriqueix, que li genera plaer, no? Tindríem aquest síndrome famós si tornéssim a la nostra casa, amb la nostra família o a una feina que ens ompli? Segur?
2: No hauríem.
3: Clar, que són aquestes preguntes, no? Que és com que donem per fet que hem de passar-ho malament al postvacacional. Hmm. Pues, potser no.
2: Bé, però potser és perquè hem estat molt bé de vacances. És a dir, estem bé treballant o estem bé a la rutina, però hem estat molt bé de descans i potser tenim certa nostàlgia o cert record, que de fet és el que t'anava a preguntar ara, quins són els símptomes més habituals de quan tornem a la rutina i estem més xafats perquè anhelem tornar, entre cometes, a tenir vacances. Quina és la simptomatologia més habitual?
3: Que, a veure, està clar que anant de vacances, una de les vacances que ens agradi, no? que planifiquem i que vulguem, és genial. Vull dir que això estem d'acord tots. Clar, els símptomes de tornada, imaginem, no? En una tornada, pues això, amb un entorn que nosaltres vulguem i tal. El que parlem de síndrome, vale? Que no és síndrome real, però bueno, entén-me, és un cert desbalanç de l'estat d'ànim, és una desmotivació lleu moderada, una desgana, una sensació de desgana, un humor una mica més serio, no estem molt alegres, més irritable, més susceptible, una més de nerviosisme, més impaciència, pensament més pessimista, més negatiu, és com que tot fa nosa, no ens molesta tot. Sensació de fins i tot rigidesa muscular, és com que pesa el cos. Llavors, clar, que se recomana un inici progressiu, clar.
2: Quines solucions recomanades hi ha per minimitzar els efectes un cop tornem a la rutina?
3: El resum seria una visió compassiva d'un mateix. Entendre on m'he anat, què he fet, tot el gaudi, tot el plaer, tota la sensació de benestar que he pogut assolir, en el millor dels casos, i la tornada a un patró, una estructura, una exigència, una pressió, també intentem voluntària, no?, o a vegades involuntària, perquè no sempre podem escollir, i això no és així, no podem jutjar, amb la qual compassiva a que no estem iguals. Necessitem una habituació, de fet, l'adaptació, no? És un signe d'intel·ligència, amb la qual hem d'anar mica en mica, que no podem variar les hores de feina, no? Però sí, potser el ritme, potser l'autoexigència, l'autooperació.
2: O sigui, per tant, ser capaços de tenir mecanismes, d'alguna manera, per regular-nos i ser conscients que estem en un moment potser baix d'ànims, però que a poc anirem remuntant, sempre quan tinguem una rutina a la qual nosaltres ens hi sentim a gust, perquè això vol dir que fins ara, abans de les vacances, hem estat bé, i a poc, a la tornada de vacances, passin els dies, setmanes, tornarem a estar bé.
3: Clar, per un costat hem de tenir en compte que l'estructura, l'ordre, els horaris, les rutines, els hàbits ens donen seguretat. Una estructura, un ordre coherent que sigui respectuós cap a nosaltres mateixos, que ens faci, doncs això, obrir portes i no tancar-les, no? Llavors, en el millor dels casos, tornem a aquestes rutines, a aquest ordre, a aquesta estructura que necessitem perquè ens alivia. Tenim una falsa fantasia de control, de seguretat, que el món, la vida és canvi, la vida és incertesa, és un canvi constant. I a l'ésser humà li va molt malament aquesta clau, no? Llavors, aquesta estructura, el saber què passarà a les 5 de la tarda, ajuda. Yeah. Però clar, és, com deies, una estructura que hem escollit voluntàriament. Quan aquesta variable de voluntària se transforma en involuntària, la cosa canvia. I moltes vegades, doncs, passa, no? Llavors, clar, la regulació emocional és clau. És totalment clau aquí. Clau a la tornada, igual que a l'anada. Però que és clau a l'adaptació i a l'entendre com estic. Si jo, l'intel·ligència emocional és molt important, és bàsica. Perquè si jo sóc capaç d'identificar les meves emocions, el meu estat intern, i llavors buscaré la manera de trobar què és el que a mi em fa sentir millor.
2: I per anar acabant, Cira, quant de temps es considera normal que duri aquest procés d'apatia, de desgana, de potser nostàlgia cap a les vacances?
3: Uns dies, setmanes, no més.
2: Vale, si ens estem setmanes, mesos, fins a Nadal pensant que bé que estava de vacances, que bé que no tenia feina, potser és perquè realment necessitem un canvi a la nostra rutina.
3: Sí, exacte. I això entronca i enllaça amb un tema molt important. Hi ha dos... Hem de diferenciar a l'hora d'agafar vacances dos aspectes fonamentals. I és, uno, agafar vacances per descansar, que és, diguem, les vacances reals, no? Que el post és més suau, moderat, expectativa més ajustada. I a la setmana, dos setmanes, ja estic òptima. Òptima, eh? Vale. No renqueando, òptima. Però després està la segona opció. I són les vacances per fugir de la meva realitat. I això és diferent, perquè és una bomba d'oxigen. No és el mateix que jo marxi per gaudir més a que jo marxi desesperada. I llavors, el post sí que serà una afectació mental important a la tornada, però serà més intens, et costarà més tornar al ritme normal, perquè és que no vols. No és que et costi, és que no vols. Aquesta és la qüestió. I la tornada, doncs, serà una muntanya, perquè és que no vull tornar.
2: Cal tenir en compte, sobretot, aquestes últimes paraules, perquè realment hem de saber si les vacances les gaudim tant perquè hem gaudit les vacances o perquè no estem gaudint la nostra rutina o la nostra feina o el nostre dia a dia. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per venir a Connectats i parlar-nos una mica d'aquesta sensació postvacacional.
3: Moltes gràcies a vosaltres, encantada. Bona tarda.
4: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
1: El mes de setembre marca el punt final a l'estiu i dona la benvinguda a la nova temporada, tot i que l'estiu astronòmic acabarà el 22 de setembre. Segurament aquest el recordarem per les altes temperatures i la calor, i sobretot per aquest invent, el ventilador. Aquest és el nostre homenatge amb aquest tema de Banda Neon, Búhos i Mon DJ.

0: la tarda, no et desconnectis. Connectat. I ara marxem fins a Sabadell perquè l'Anna Clara ha pogut parlar amb Héctor Romance, cineasta sabadellenc, per parlar i avançar-nos quatre detalls sobre la nova producció Rol Hogar, un curtmetratge que aborda una temàtica actual com és el bullying des de la seva pròpia experiència. Rol Hogar és un nou curtmetratge del cineasta sabadellenc Héctor Romance, un film que aborda el bullying des de la ficció. El rodatge parla de les vivències i records vinculats a la infància de Romance a través de la ficció, i tot just el tenim avui amb nosaltres perquè ens explica una miqueta més com ha estat aquest procés de creació i què significa per a ell aquest nou curtmetratge. Bon dia, Héctor, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, et vull preguntar pel nom. D'on sorgeix?
1: Doncs el curtmetratge es diu Rol Hogar perquè justament a la zona que estem, que és un poble que es diu Castillazuelo, que està molt a prop de Huesca, de Barbastro, Alquézar, és una regió que es diu la comarca del Somontano i té com a tret característic que els articles, ara això ja s'està perdent, però sí que en el seu moment el lo, el la, era ro, ra, Llavors era una cosa que em venia com molt de gust incorporar al projecte. De fet, nosaltres al poble on estem rodant, els carrers, tots són el la, són calle era acequia, era plaza, no castillo. Llavors era una cosa que ens venia molt de gust incorporar i és algo molt local, molt autòcton, i de fet per la gent gran del poble, el meu avi en concret, al poble que es diu Castillazuelo, li deien Rol Hogar, i llavors per això l'hem posat aquest nom.
0: Ostres, perquè tothom sàpiga una miqueta la història, ens podries fer 5 cèntims?
1: Sí, i tant. Això és una història d'unes vacances d'uns nens i d'un poble. Clar, jo vaig tenir la sort de tenir un poble. Hi ha nens que actualment doncs, que no tenen la sort de tenir un poble i no, doncs, els seus estius passen en càmpings o altres localitzacions tipus així, que està superbé, però clar, pels nens que hem crescut o que hem passat els estius al poble, és la bomba, no? O sigui, per mi Castillazuelo és el poble on hem estiuejat des de que tinc ús de raó.
0: Sí.
1: És el poble de la meva mare, i al final doncs, el curtmetratge va sobre això, sobre uns nens, un estiu, on estàs en un entorn rural, un entorn amb bicicletes, a una zona que tens plena llibertat, sigui per positiu o per negatiu, és a dir, aquí els nens estan al carrer tot el dia, vas només a casa per dinar i per sopar i per dormir, resta de dia estàs en llibertat, no? Llavors el curtmetratge tracta d'això, són 6 nens, una colla, que s'han construït una cabanya, una caseta, que li diem nosaltres aquí. De fet, part del llarg del curtmetratge passa en aquest indret, en el curtmetratge, i són nens que estan entre 12 i 14 anys, amb la qual cosa doncs, és aquesta edat on es comencen a produir una mica els lideratges, on comença a aparèixer una mica el tema del bullying, i al final és el nostre tema central del curtmetratge, on hi ha com un abús de poder per part dels més grans cap als més petits, i amb aquest abús de poder hi ha com un joc una mica macabre, hi ha com un repte, a veure qui fa això, qui fa l'altre, i fins aquí podem llegir ara mateix.
0: Com bé has dit, el curt aborda una temàtica social bastant actual, de fet, i dius que és una història també de ficció vinculada a les teves pròpies experiències. Com ha estat aquest procés?
1: Jo fa 3 o 4 anys que tenia aquest projecte, és el típic que penses, dius, ostres, m'agradaria molt parlar d'aquest tema, no? És un tema que tots en algun cop de la nostra vida hem pogut patir, no? Ja sigui en entorn escolar, extraescolar o en el poble o on sigui, no? Sempre hi ha com els líders, els nens que tiren del carro, els nens que es deixen arrossegar, els nens que abusen, els nens que pateixen l'abús i els observadors, no? Que això també m'interessa molt de parlar-ne. Aquests nens que observen tot plegat, són molt conscients del que està passant, però no diuen res, doncs, o per por al líder, o per por, i això genera una mica el tema del bullying. És un tema superactual que passava en el passat, que jo vaig patir de certa manera, que actualment es pateix i que en el futur també es patirà, perquè és que és una mica inevitable, no? I crec que és molt, molt, molt interessant poder-ne parlar d'aquest tema. I bueno, va una mica enrolat amb el meu cinema que estic fent actualment, que el meu anterior curtmetratge era Quiet, que es parlava de l'abús sexual a menors. Vam tocar també a Mr. Han Solo amb el meu documental el tema d'una persona que té una discapacitat i bueno, m'agrada, em sembla interessant que els projectes audiovisuals, més enllà de que hi hagi una història interessant que pugui agradar més o menys, que puguin donar com per poder parlar després de la projecció i que
0: Clar.
1: es pugui fer una mica de debat i que la gent, que el curtmetratge segueixi viu després de la projecció, no? Em sembla superinteressant.
0: També abans ens has dit, no, la ubicació d'aquest curtmetratge, l'has escollit perquè tu, quan eres petit, és a dir, et porta bons records?
1: Sí, no, l'estiu a mi em porta, o sigui, l'estiu, perdona, Castillazuelo a mi em porta bons records perquè, ja et dic, són els estius que he passat des que sóc petit fins, bueno, és que actualment també estem anant a l'estiu a Castillazuelo, no? Sí que potser en la certa edat, més adolescent, preadolescent, doncs sí que potser vaig tenir un estiu o dos complicats, però no, no, en general m'importa molts bons records. És un homenatge als meus orígens, a la meva família per part de mare són d'allà, i llavors, bueno, justament aquest any també hem patit la mort de l'últim familiar que ens quedava aquí, i tot això m'ha mogut molt i ha estat com, necessito rodar en aquest poble, no? I he tingut la sort de rodar en molts llocs diferents arreu bueno, arreu del món, diguéssim, i dic, ostres, és que no he rodat mai al meu poble, Castellazuelo, i em feia moltíssima il·lusió. Llavors, un projecte que fa 3 anys escric, i bé, el temps d'espera ha estat el temps d'aconseguir el finançament, que al final els curtmetratges és una missió impossible, aconseguir aixecar el finançament d'aquests projectes, però bueno, per sort, doncs ara mateix ja estem amb
0: Clar, ja ho
1: garanties
0: pots
1: de
0: portar
1: poder-ho
0: a terme.
1: afrontar, i sí.
0: De fet, avui comenceu a enregistrar aquesta producció i et vull preguntar una miqueta pel calendari. Quant temps preveu que us portarà o quan emetreu el film?
1: Clar, és que és bèstia tot això, eh? Perquè, clar, això pensa que fa 3 anys tenim la idea, aquesta idea queda en un calaix, hem d'aixecar el finançament, portem 4 mesos treballant amb aixecar el finançament, es roda des d'avui durant els pròxims 5 dies de rodatge, i a partir d'aquí entrem en la postproducció, que són més o menys uns 2 mesos, mentre que es fa l'edició d'imatge, el que seria el muntatge, i després es fa la creació de la banda sonora, més la postproducció de so. O sigui que ens estem plantant més o menys, jo crec que a mitjans, finals de novembre, per tenir el curtmetratge totalment acabat. I llavors, a partir d'aquí, com ja tinguem la masterització i tot fet, entrem amb la distribució, que bé, que tenim la sort de tenir a Distribution with Glasses, que és una distribuïdora molt potent de curtmetratges, i bueno, mourem a través de festivals internacionals i després ja veurem la sort que tenim, no? Però sí que estrena oficial com a tal, ens plantegem a partir del 2027.
0: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, gener 2027, vull dir que tampoc falta tant, eh?
0: Sí, no, no és veritat, però és el que comentes. Ja porteu molts anys gestant tot aquest curtmetratge, després l'espera pel tema de la finançació. Entenc que teniu ganes, no?, de que surti ja la llum.
1: Sí, jo personalment tinc moltes ganes no?, de començar amb el primer pla de poder donar acció i poder veure, no?, aquestes imatges com es veuen,
0: clar,
1: no?
0: La idea que tu tens inicialment, veure-la després a la pantalla, això ha de ser un orgull també per tu.
1: Sí, correcte, correcte. Però sí que és veritat que l'última setmana ja era com, vale, necessito rodar ja. O sigui, tenim com moltes ganes, tot l'equip, de començar avui el rodatge, portem setmanes preparant-ho, ens hem preparat molt, jo sempre ho dic, en un rodatge com més prepares, menys opció tens als imprevistos, que òbviament sempre hi són, perquè els imprevistos són imprevistos, sempre poden passar coses, però bueno, ens hem preparat moltíssim, a consciència, serà un rodatge dur, perquè estem rodant a l'agost, amb moltes localitzacions exteriors, dia sol, sí que serà exigent físicament i pel tema de les temperatures que estem, però bueno, això, amb molta il·lusió de fer-ho i sobretot de molta il·lusió de que la gent el pugui veure.
0: Clar. I ja per últim, Héctor, vull fer com una miqueta de repàs, perquè com a director ha realitzat, entre altres treballs, el curtmetratge Impacto el 2018, també el llargmetratge documental Mr. Han Solo el 2020 i el The Quiet, que és el que has mencionat abans, el 2023, a més també de dirigir videoclips com Mujeres de Agua i Llueve en la Massana. Et vull preguntar, ara mateix, com definiries el moment vital en el qual et trobes?
1: Doncs ara mateix, si m'ho llences així, et dic, jo fa 2 anys vaig sortir d'una productora que vaig estar 3 anys treballant i ara estic com a autònom, llavors ara mateix estic a aquest punt de sí a tot, de canviar molt de gust, explorar, de fer totes aquestes coses que no he pogut fer, per al final quan una persona treballa, no?, les 40 hores per una productora, doncs no tens aquest temps que necessita o que requereixen aquests projectes. Jo ara mateix porto un mes i mig a l'Aragó amb focus amb aquest projecte, no? Això és impossible, o sigui, és impensable si estàs en un lloc fixe, no? Llavors estic en aquest punt d'aquest procés creatiu de fa ara un mes i pico vam estar rodant un videoclip a Navarra, ara quan acabi aquest curtmetratge tenim un videoclip a Andorra, és a dir, estic un procés que em ve molt de gust fer aquestes coses que no he pogut fer fins ara. Ja tinc un equip molt consolidat, al qual treballo super a gust, llavors, bueno, és una mica crear, tinc dos, tres llargmetratges que ja tinc escrits completament, i, bueno, és una mica, el que necessita la meva carrera, bàsicament, és que aquest curtmetratge, òbviament, s'estreni, funcioni, i que ens pugui permetre pues això, desenvolupar els altres projectes que tenim, que d'idees no en falten. Aquí el complicat sempre és el pressupost.
0: Sí, imagino que sí, malauradament. Molt bé, doncs, des d'aquí esperem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa professional. De nou, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, per Ràdio Sabadell.
1: Res a vosaltres i res, me'n vaig a rodar. Una abraçada.
2: Aquí s'acaba aquest Connectats de dimarts. Us emplacem a demà dimecres, però molta atenció perquè hi ha previsió de fortes pluges. Segur que al llarg d'aquesta tarda heu rebut o rebreu una alerta, un és alert. Demà us hi esperem de totes maneres. Ja sabeu, connecteu amb la vostra emissora local i a partir de les 4, Rambla 54, i a les 5, Connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat.

I el Sant Cugat Va d'Etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia